L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt u FM.

You know how to get shit!

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Radio Tordera.
1: Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, divendres 18 de setembre. Les tres paraules del dia són beques, escena, aventura. Beques atorgades, 525 beques menjador a Tordera pel curs 26-27 i mossèn Edwin assumeix també la rectoria de Fogars de la Selva i la parròquia de Tordera canvia els horaris de missa a partir d'aquest diumenge. Escena, l'obra Dansa d'agost de Brian Friel puja a escena avui i demà al Teatre Claver a càrrec del grup d'interpretació del teatre. Hi ha èxit d'inscripcions i places exaurides per al taller La roba d'abans de l'Arxiu Històric de Tordera. Conduït per Carme Tàpies, combinarà una part explicativa i una part pràctica. Aventura. El Club Futbol Tordera comença l'aventura a segona catalana aquest cap de setmana rebent l'Esporting Vidrerenca dissabte a les 5 i més de 60 inscrits a la pedalada familiar de dissabte. L'activitat s'emmarca en la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible. Atorgades 525 beques menjador de Tordera per aquest curs 26-27, la convocatòria es manté oberta per afrontar situacions sobrevingudes durant el curs, ho explica la regidora de Serveis Socials, Toni García.
2: Aquesta convocatòria està oberta durant tot el curs per aquelles situacions sobrevingudes que les famílies s'hi puguin trobar. Per tant, totes aquelles persones que ho puguin necessitar s'han d'apropar a l'àrea de Serveis Socials, demanar per aquesta beca menjador, se li donarà la instància i la informació per poder-la omplir.
1: Avui és el Dia Internacional de la Igualtat Salarial. Esperem un dia amb ambient assolellat, amb temperatures suaus que rondaran els 25 graus. Demà, continuïtat de l'estabilitat meteorològica també de cara a diumenge. Queden 37 dies per al canvi d'horari d'hivern que es produirà la matinada del diumenge 25 d'octubre. Queden 24 dies per al proper festiu, que serà el 12 d'octubre, dia de la Hispanitat. Farmàcia de Guàrdia, La Vendrell, situada al Camí Ral. Fa un any explicàvem que detenien un home de 61 anys a Cornellà del Terri per l'atropellament mortal a Tordera, en concret a la Nacional 2. Fa 5 anys parlàvem de 8 dies de vaga Renfe per demanar la incorporació de nou personal. I fa 10 anys, dues persones resultaven ferides en un accident a la carretera Girona 600. L'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera és escoltar l'entrevista amb els polítics aquesta setmana amb la regidora d'Esquerra Republicana, Mònica Dieguez.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
3: A Ràdio Tordera, repetim de matinada els programes de tot el dia.
4: Un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local amb el suport de la xarxa.
5: Bona tarda a tothom. Comença a l'hora a Maresme, l'espai de les emissores locals per explicar-vos tot el que passa a la comarca. I avui volem parlar d'aquelles persones que tenim més a prop de casa, els veïns i les veïnes, persones amb qui ens creuem cada dia al portal, al carrer, a l'ascensor o anant a comprar, però que de vegades ni tan sols sabem com es diuen, perquè abans la vida de barri era molt diferent. Es feia més vida al carrer, les portes de casa estaven més obertes, els nens jugaven junts i era habitual saber qui vivia al costat. Avui podem passar anys compartint replà amb algú i quedar-nos en un simple bon dia, i a vegades ni aquest bon dia existeix. Però potser la comunitat no ha desaparegut, sinó que ha canviat. Ara tenim grups de WhatsApp de veïns, ens avisem si passa alguna cosa, i quan hi ha un problema, la xarxa veïnal continua sent important. Això sí, la convivència també té els seus conflictes. El soroll, les mascotes, les terrasses, les obres, o fins i tot també les discussions a les comunitats. Per això, avui, a l'Hora Maresme, volem saber com ha canviat la nostra relació amb els veïns i les veïnes.
4: Hora Maresme, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.
5: Abans, els veïns no eren només les persones que vivien al costat de casa, es coneixien, se saludaven pel carrer i compartien bona part del dia a dia. Però continua existint avui aquesta vida de veïnat, o ens hem tornat més individualistes? Per descobrir com han canviat les relacions entre veïns, parlem amb la Pepita Pla, una veïna de tota la vida de Premià de Mar. Pepita, bona tarda.
6: Hola, bona tarda a tots i a totes.
5: En primer lloc, benvinguda al programa a l'Hora Maresma. Parlem una mica del tema dels veïns i les veïnes. És veritat que abans la gent gairebé es coneixien entre tots?
6: I tant. Ara també els més antics encara ens coneixem, però tot ha canviat bastant.
5: Com era la relació entre els veïns?
6: Pues mira que anaves a casa seva, vull dir, era, jo sabia el que feien ells i ells sabien el que feia jo, i tothom, tot i això, també treballava molt la gent. Que aquí per mi estava molt ple de fàbriques, per tot arreu hi havia fàbriques i tallers més endavant. I el veí i la veïna doncs eren com de família, no?
5: Les portes de casa estaven més obertes que ara?
6: Jo no me'n recordo que tanquéssim la porta. De tota manera, no la tancàvem, però si empenyies, vull dir, podies entrar, no? Tampoc oberta del tot, tampoc no la teníem, eh? Perquè les portes són aquestes de fusta i les teníem així. Però tampoc hi pensàvem amb això. Esclar, ara és tot molt diferent. Primer que a casa tens el que tens de tenir, engegues un interruptor i surt la tele i t'acompanya i vas estar veient coses, i abans tot això no hi era. Perquè tu ets molt jove i si t'expliquen això els teus pares ja t'ho deuen haver explicat.
5: Sí.
6: Clar, abans ens reuníem el dissabte a veure el taxi que hi amb una estufa allà al costat, tots allà escoltant i ara és tot molt diferent.
5: Què era el primer que feia un veí quan arribava una família nova, doncs, al carrer?
6: Tampoc no n'arribaven tantes, perquè jo me'n recordo que jo vaig anar a viure d'un carrer a l'altre. Però esclar, llavors allà hi havia uns altres veïns i allò que anaves allà i deies, bueno, a partir d'ara estaré jo aquí, ens veurem cada dia, si necessiteu alguna cosa. Això és el primer que feies. Ara això no es fa. Clar. Sí, més no, que al matí, si allò que dèiem, que vas caminant i dius bon dia, hi ha qui et contesta i hi ha qui pensa què diu aquesta ara, si no ens coneixem de res, no?
5: Abans també, disculpa, era més normal, no?, o saludar-se pel carrer amb els veïns, tot i que potser no el coneixessis tant.
6: Sí, esclar, deies bon dia a tothom. I inclús, vull dir que, esclar, a col·le t'ensenyaven que si veies una persona gran que anava carregada, que l'ajudessis, i jo ho feia. I moltes vegades, doncs, moltes coses que ha canviat tot. No vivim malament, perquè vivim bé a casa nostra, però ens hem tancat molt.
5: Abans, quan hi havia una notícia o una xafarderia, no?, quan trigava doncs, a propagar-se aquella informació?
6: Ràpid, també. Sobretot si era una cosa molt grossa, de seguida ho sabien, tothom ho sabia, saps? Però era local.
5: Clar.
6: El que passava a fora no ho sabies, perquè ara és automàtic.
5: Clar, ara amb les xarxes socials, no?, l'internet, ens enterem de tot.
6: Jo, perquè no m'agrada tot això, vull dir, jo, com que no he nascut amb això, no, és que no tinc el mòbil perquè em truquin i per poder trucar jo, però res més, no miro ni xafarderies ni res.
5: Dóna'ns la teva opinió de les persones que viuen enganxades al mòbil. Creus que es perden alguna cosa?
6: Dona, sí, i tant. Jo penso que són uns esclaus, només estan pensant en allò, i és clar, diu que hi ha uns jocs que també enganxen molt en els nens.
5: Sí.
6: I jo no sé si tinc un net que també està una mica enganxadet amb aquests jocs, que juguen amb estrangers i juguen amb...
5: Clar.
6: I a mi em fa una mica de pena.
5: Si poguessis recuperar un costum veïnal que s'hagi perdut, quin seria?
6: Primer, aquest que t'he explicat, de que donar a conèixer doncs, que estaràs allà a aquella casa i que si necessitem alguna cosa, jo necessito alguna cosa, doncs vull dir que ens puguem ajudar uns als altres. I després, doncs, no sé, mirar... Que si ets, jo abans a les iaies del meu carrer les adorava. Ara, si ets una mica gran, ja et miren així com vulguen dir... saps què vull dir? Com
5: sí.
6: A vegades com si fossis un zero a l'esquerra.
5: Sí.
6: I això s'ha perdut. Jo sóc gran i veig que jo no, les iaies del carrer les adorava, tu. I el que deien i el que explicaven, jo l'escoltava allà embabicada, a veure el que deia un, el que deia l'altre, perquè podies aprendre moltes coses, però és clar, ara la informació està tota en un mòbil i la gent no necessita doncs, escoltar a ningú, perquè si jo dic alguna cosa en el meu net o el que sigui, em dirà, àvia, va, saps?
7: Sí, sí. Clar, no, no es té tan en valor, no?
6: No.
7: Si la Pepita de fa doncs, uns anys enrere, amb 20 anys, passegés per Premià de Mar avui dia, què és el que més li sorprendria?
6: 20 anys? Potser,
7: més enrere.
6: Més enrere, sí. No sé què em sorprendria. Doncs, jo quan van fer aquells pisos primers aquí a Premià vaig dir, això no s'omplirà mai. Anava bé també jo, eh? Però, vull dir, tenia una visió que diguem, bueno, anàvem passejant amb el meu home i vam dir, ui, els pisos aquests no s'ompliran mai, mira.
7: Clar, quanta gent.
6: Em sorprendria això, els pisos que han arribat a fer i les coses com estaven abans. Tampoc ens podem quedar estancats com abans, perquè, és clar, llavors haguéssim sigut un poble una mica...
7: Clar. Sí, que no haguéssim evolucionat.
6: No. Uh-huh. Llavors, si no evoluciones, tampoc no va bé. Uh-huh. O sigui que té la contradicció de que o fas el que tens de fer, o evoluciones, perquè si no et quedes que
7: enrere. Uh-huh. Pepita, moltes gràcies per estar amb nosaltres avui al programa i bé, doncs una abraçada molt forta i ens tornem a retrobar un altre dia.
6: Molt bé, gràcies a vosaltres.
7: Seguim avançant i en la mateixa línia del que us estem explicant. Avui dia, si vivim en un bloc o en una comunitat de veïns, sens dubte costa que ens coneguem entre tots. De vista, potser sí que ens coneixem i el nom el sabem perquè el diu la bústia, però poc sabem del caràcter de cada veí, les aficions, la feina, els gustos... I a vegades, un petit contratemps domèstic ens pot servir d'excusa per posar-hi remei i això és la base d'un conte que ens expliquen des de Ràdio Orange. Oriol.
8: Doncs sí, Gemma, mira, avui que parlem de veïns, en aquesta estoneta he decidit explicar-vos un conte que explica la història d'en Carles. En Carles és un nen de 9 anys que estava al balcó, el balcó que dona el pati de llums, ajudant la seva mare a collir la roba estesa. A ell li encantava obrir les pinces una per una. La mare, mentrestant, anava recollint la roba, fins que va arribar un moment que el vent va sacsejar la corda i un mitjó, al qual en Carles ja havia tret la pinça, es va deixar anar i va caure. En Carles va dir que el necessitava per al partit de futbol del cap de setmana i la mare li diu, bé, tranquil, perquè segur que ha caigut al pati dels veïns de sota. I ell diu, doncs baixo a demanar-los que me'l tornin. Però resulta que el mitjó no havia caigut al pati, sinó al balcó de la senyora Gomis. La veïna el va veure aparèixer de reull i va anar a investigar. Sabia que la nena que vivia a la planta de sota jugava a futbol, però no seria molt estrany que hagués llançat el mitjó des d'allà baix? Segur que li havia caigut algun dels veïns de dalt. L'home que viu al tercer de l'altra escala té dos fills que es queden amb ell una setmana sí i una setmana no, però són massa petits per fer servir aquest mitjó, va pensar la senyora Gomis. Així que va deduir que devia haver caigut de l'àtic, on hi vivia una família amb un nen més gran. La senyora Gomis, doncs, va decidir pujar i tornar-li. L'ascensor estava al seu replà, va entrar i va pitjar el botó. Just en aquell moment, en Carles, el nostre protagonista, estava baixant per anar a recuperar el seu mitjó perdut. Quan va arribar a baix, en Carles es va aturar per recuperar una mica l'alè i va pensar que si el seu edifici fos com una casa de nines i tingués tots els habitants en una pila, podria col·locar cada veí a la llar correcta. Els coneixia de vista, però la veritat és que no sabia gaire cosa d'ells. En canvi, dels seus amics sí que en sabien molts detalls. Va trucar als baixos, al primer pis dels baixos, que hi vivia una família amb una nena, perquè ell de vegades l'havia sentit mentre jugava al pati, i va estar assajant què diria quan li obrissin la porta, però no ho va obrir cap adult, el va obrir una nena, la Lucy. En Carles li va dir que li havia caigut un mitjó, que potser estaria al seu pati. I la nena li va dir, doncs vinga, anem a buscar-lo. Van sortir al pati, però no ho van trobar per enlloc. Caram, quin misteri. Si no és aquí, deu haver caigut al balcó d'algun veí. I tots dos van decidir recórrer l'escala, un per una banda i l'altra per l'altra, per buscar el mitjó. En Carles va tornar a pujar a l'escala i a la primera planta va trucar a la porta de la senyora Gomis, però no va contestar ningú, potser no era a casa. A la segona planta va tenir més sort i un home jove li va obrir la porta i el va convidar a entrar perquè busqués el seu mitjó. Mentrestant, la Lucy anava investigant i va entrar a la casa de la senyora Puig, que estava al sofà teixint una manta. En Carles i la Lucy es van trobar, es van mirar des del balcons i es van dir que de moment no hi havia sort, que no l'havien trobat. En Carles va seguir pujant, va pujar un pis més i va trucar al timbre de l'apartament que era just a sota casa seva. A l'altra banda de la porta va sentir els lletrucs d'un gosset, era Nemo. En Carles sabia el nom del gos, però no dels dos homes que vivien amb ell. En Carles els va explicar que havia perdut un mitjó i van anar al balcó a veure si el trobaven, però tampoc no hi era. A l'altre costat del pati, al balcó, hi havia la Lucy amb el veí. Quan els va veure, la Lucy va tornar a fer que no amb el cap. I ja va dir que no valia la pena que busqués més, perquè la trajectòria era impossible que hagués anat a parar en un dels balcons de dalt. Bé, doncs què hi farem? Ho hem intentat. No cal que el busquem més. I en Carles va tornar cap a casa seva. Quan hi va arribar, una gran sorpresa. La mare estava fent un cafè amb la senyora Gomis i a sobre de la taula hi havia el seu mitjó. Havia caigut al balcó de la Dolors, així que l'ha pujat, li va dir la seva mare. I resulta que la teva mare està llegint el mateix llibre que jo, va dir la senyora Gomis. En Carles es va limitar a dir que moltes gràcies i va baixar a dir-li a la Lucy que ja havien trobat el mitjó. Una altra vegada va tornar a baixar les escales i li va dir a la Lucy que el mitjó era a casa, que la veïna del primer no li havia contestat perquè justament estava a casa seva tornant-li el mitjó. I la nena li va dir, doncs mira, almenys hem viscut una aventura mentre el buscàvem i hem conegut més veïns avui que en tots els anys que fa que vivim aquí. I tot perquè t'ha caigut un mitjó. I a partir d'aquí, doncs aquests veïns, que eren persones relativament desconegudes, tant per en Carles com per la Lucy, van passar a ser persones amb nom i cognom que tenien uns gustos, unes aficions, en un llibre, Gemma, que explica això, que en el nostre protagonista, en Carles, no s'imaginava que mentre intentava resoldre el misteri del seu mitjó perdut, coneixeria el secret més ben guardat del seu edifici. Aquest secret més ben guardat són, precisament, els veïns, que és el nostre tema del dia d'avui.
7: Molt bé, gràcies, Oriol, per aquest conte tan adequat al tema del dia d'avui. Fins ara.
4: Hora Maresme, cada tarda de 15 a 16 hores a la teva ràdio local.
7: La protesta veïnal en forma de mobilització a vegades acaba guanyant. Això va passar a Canet de Mar el 1978. En parlem amb en Bartomeu Ametller Dani, aquí ja tenim amb nosaltres.
9: Doncs sí, era un temps difícil, Gemma, perquè era un temps predemocràtic, però es va aconseguir que no es faltessin, diguéssim, el passeig marítim o la façana marítima, perquè no hi havia passeig encara, amb unes pedres que un senyor que vivia molt a prop, doncs segurament sucava per darrere. Era un capo de costes de l'època franquista. Bartomeu Ametller va ser un dels veïns que va encapçalar la mobilització. Bartomeu, bona tarda, què tal?
10: Jo bé, i tu?
9: Jo també. Va ser així, no? Va haver-hi una mobilització important perquè, diguéssim, conservés la sorra, diguéssim, la façana marítima, no?, en aquella època.
10: A veure, nosaltres... era una època que hi havia moltes esperances i el que pretenia aquella gent era urbanitzar el front marítim de Canet, fer un passeig de mar de ciment, muntar-hi mil i pico d'aparcaments i fer-hi tres bases. És a dir, privatitzar la platja. I nosaltres no volíem que es privatitzés la platja. Nosaltres volíem continuar tenint aquella platja que havíem tingut sempre, millorar-la, sí, però no pas arribar a fer el que volien fer.
9: Mm-hmm, val. I ho vau aconseguir, tot i que vau fer mobilitzacions, recollides de firmes, sobretot una, em va recordar el company Campassol, a la plaça Macià, no? Vau fer una?
10: No, les firmes es van recollir a diferents punts de la vila i en vam recollir, no sé, així de memòria, 1.400 i pico, que en aquell temps a Canet hi havia una població d'uns 6.000 habitants, i 1.400 firmes. 1.400 firmes eren moltes firmes, el qual vol dir que moltíssima gent de Canet volia conservar la platja tal com era i no volia que es convertís en una mena de negoci privat, d'alguna manera.
11: Evidentment.
10: Perquè hi havien d'anar. I volien plantificar, a més dels més de 1.000 aparcaments, tres bases nàutiques fixes, vull dir, tres petits ports, alerta,
11: Sí, sí, sí, sí. En aquest sentit, Bartomeu, la pressió veïnal va funcionar i fins i tot m'he assabentat que va anar a veure el govern preautonòmic presidit per Tarradellas i que vau parlar, m'han dit, amb el que seria alcalde de Barcelona, en aquella època conseller de Tarradellas, en el govern preautonòmic, el Narcís Serra, no? És així?
10: Sí, sí. Va fer més en Narcís Serra per aturar aquell projecte que no pas nosaltres. Nosaltres vàrem, si no hi hagués hagut una persona al front de la Conselleria de Política Territorial que fos sensible al que nosaltres estàvem demanant, allò no s'hagués aturat. Vull dir, només que no hi hagués hagut en Narcís Serra o no hi hagués hagut el govern Tarradellas en aquell moment...
11: O una persona sensible a la vostra causa, diguéssim, haguéssim llepat i haguéssim tingut un passeig marítim absolutament demencial, per entendre'ns.
10: Sí, perquè aquest projecte hagués prosperat si hagués nascut un any i mig o dos abans. No ho haguéssim pogut aturar.
11: No
10: ho vam poder aturar gràcies a nou conseller en Narcís Serra.
11: Futur alcalde de Barcelona i vicepresident del govern de Felipe González. Doncs, Bartomeu, amb el triomf veïnal acabem, no tenim més temps. Gràcies i evidentment, a la façana marítima ara és, diguéssim, oberta, lliure i respirable. Gràcies, Bartomeu. Abraçada forta. Adéu.
10: Apa, doncs. Adéu, adéu, adéu.
7: I seguim parlant del tema del dia. Us tornem a preguntar, coneixem realment la gent que viu al nostre replà o bloc de pisos o cases, les cases que, per exemple, tenim al costat o al davant? En Marc Tres Serres ens explica què li han dit els tordarencs i les tordarenques respecte a aquest tema. Marc, bona tarda.
12: Hola, Gemma, què tal? Bona tarda. Escolta'm,
7: bona tarda.
12: Sí, escolta'm, estem de divendres i ara estava escoltant tant el conte que ens ha llegit el nostre company com també l'opinió de la senyora Gran i venim a complementar una miqueta. He intentat, dintre el que he pogut, anar pel carrer i la gent que ha volgut participar, doncs, que em donés el seu punt de vista. Tot i així, com t'he de dir, ara esbrinarem una miqueta com estan les relacions de veïnatge. Ah, és veritat que amb un molt poc percentatge. I llavors... D'altra banda, també, no sé, què en penses tu? Abans de començar el tema i escoltar els testimonis, tu has hagut de demanar, per exemple, mai la sal als teus veïns?
7: No, mira, jo crec que funciona diferent, depèn
12: d'on visquis,
7: del lloc
12: no?
7: On vius. Clar, no és el mateix una casa que un pis. Quan he viscut en pisos, sí que és cert que tenia més coneixement de les persones que vivien al voltant, perquè te'ls vas trobant per l'ascensor, per l'escala... O sigui, al final, crec que és més fàcil en un pis, en un bloc de pisos, conèixer la gent que viu allà. Quan vius en una casa, ara, per exemple, visc a casa dels meus pares, clar, sé qui són els veïns, però no parlo mai amb ells.
12: Clar, depèn de la relació que també tinguessis. Però de petita, per exemple, aquesta zona on ara vius, han sigut els mateixos veïns sempre? Han anat canviant? Els teus pares s'hi porten?
7: Gairebé... Quasi sempre diria que on visc jo, més o menys com que és una urbanització i les cases estan allà, més o menys tothom porta molts anys vivint allà.
12: Llavors hi ha certa relació entre vosaltres, o amb els teus pares, més ben dit.
7: És que no, no,
12: eh?
7: No
12: hi és.
7: És que els veïns al costat tampoc són molt simpàtics i, per tant,
12: val,
7: és com...
12: Ui.
7: És que a vegades ni saluden, saps?
12: Ah,
7: és com
12: això
7: molt
12: és
7: estrany.
12: Un altre tema, eh? Hi ha hagut gent que quan li he fet aquesta pregunta han dit, ui, no em gravis, eh? No em gravis, que això... Dic, bueno, perdona, escolta, no
7: s'ha de ser sincer, s'ha de dir la veritat.
12: Jo he dit, podia ser de forma anònima, però hi ha molta gent que no s'ha volgut mullar per estalviar-se problemes, Gemma.
7: Molt bé, doncs va, anem a escoltar, si vols, a...
12: Vinga.
7: Aquestes persones que s'han entrevistat.
12: Som-hi, el primer.
13: Quina relació té vostè amb els seus veïns i veïnes?
14: No tinc cap relació, perquè cada uno va a la seva faena. I si tienen gossos que molesten, aún hay menos relació.
13: I creu que abans els veïns parlaven més entre ells que ara?
14: Molt més. I s'ajudava.
13: Per què?
14: S'ajudava. Perquè ara estem metidos en un bucle que no hacemos caso a nadie.
12: Ep, aquí hi ha dues coses importants, eh? La primera, tema mascotes. Gemma, no sé si tu creus que això... Bé, jo crec que sí, que és un problema que en molts blocs de pisos... Per, que sí? Que pot
7: I no
12: condicionar.
7: Només mascotes. Jo et diria, vaig viure una temporada en un lloc que hi havia un nadó recent nascut al pis de dalt i mira, crec que és pitjor que un gos. O sigui, em sap greu, eh? Sé que és una mica lleig això que acabo de dir, eh?
12: Però
7: el plor d'un nen petit, mare meva, o sigui... Jo entenc els pares, eh? No voldria posar-m'hi a la seva pell, però clar, és que no és el meu nen, per tant, estic aquí aguantant, és complicat.
12: Fins i tot, la meva tieta em va explicar que l'antic bloc de pisos on vivia, estem posant exemples, eh? Perquè els oients ho entenguin, i a veure si els hi resulta familiar, ella deia que, clar, estava el primer, però el tercer hi havia també nens petits, dos en concret, i clar, i quan de vegades tiraven aquelles tovalloletes per la tassa del vàter. Clar, i això s'embossava, perquè tothom fa servir les mateixes canonades.
7: Uf, ja. Yeah.
12: I això és tot un problema.
7: No. S'ha de ser molt cívic, si vius en comunitat.
12: I tant. I l'altre problema que ha comentat la dona en aquest àudio, a mi m'ha semblat molt rellevant, és
7: l'egoisme.
12: El fet... Sí, i el fet de la velocitat en què anem tots el dia a dia.
7: Som una societat, no tothom, però ens hem tornat individualistes, egoistes, només mirem per nosaltres.
12: De fet, tu no estaves parlant, no, ara, amb la persona que has entrevistat, amb aquella dona?
7: Sí, i la gent fins i tot a vegades se t'apropa la gent al carrer. O sigui, ens pensem que, que tothom és dolent, que tothom ens robarà, i a vegades potser algú se t'apropa per preguntar-te una cosa i hi ha com molta desconfiança, que no dic, que haguem d'aquí d'anar a prendre alguna cosa amb algú que no coneixem de res, no? Però a mi a vegades em ve gent gran i em pregunta doncs, com funciona la màquina dels tiquets al pàrquing.
12: Sí.
7: No sé, i no m'espanto, no? I dius... No sé, ens hem tornat molt egoistes.
12: Mira, ara parlant de gent gran, i això que et pregunten de com fer X cosa, escoltem una noia que explicava la relació que té en el seu bloc de pisos amb, sobretot, persones grans.
15: Doncs sempre intento interaccionar amb els meus veïns, ja sigui saludant-los, apropant-me a ells quan els veig a baix del portal o quan estem dins l'ascensor sempre intento tenir una interacció amb ells.
12: Clar, sobretot és gent gran el que explicava i també el tema de demanar-se coses, no? O la sal o algun objecte. Oi, perdona, he d'anar aquí, em pots cuidar de, jo què sé, del gos, que de vegades s'hi han trobat, no? Comentava això ella.
15: Doncs la veritat és que mai els he hagut de demanar res, però sí que els veïns meus de la mateixa planta, sí que sempre que ens veiem doncs qualsevol cosa, sabem que estem allà per ajudar-los.
12: Veus, ho tenen parlat, i com a mínim hi ha aquesta relació de cordialitat, i saben que, bé, no, a ella no li ha passat, però sap que pot comptar amb ells o al revés. És maco, això, també.
7: Sí, sí, al final, si et cal alguna cosa, ho demanes, no? O sigui... No ho veig això que sigui un problema, però... I aquesta noia em sembla molt bé, eh? Em sembla que és un exemple a seguir, perquè tant de bo tothom fos així.
12: Clar, jo crec que també és una mica el tarannà de cadascú, no? Els valors que t'ensenyen i, sobretot, el com ets tu o vols ser tu amb els altres, perquè, per exemple, aquesta noia segurament, si a ella li agrada també que li diguin o bon dia o hola de forma cordial i ser una persona... Ara no em surt la paraula... amable,
7: simpàtica.
12: Respectuosa, no? I que és un mínim, jo crec, de respecte, saludar amb algú que viu allà al teu bloc de pisos, per exemple, quan entres a la feina, doncs ella també ho fa. I al final crec que la gent gran ho valora molt més que la gent jove. Sí, els que estan creixent.
7: Marc, tenim algun altre tall?
12: Sí, va, escoltem l'últim.
13: ¿Qué relación tienes con tus vecinos?
16: Muy bien, yo he venido de Francia no hace mucho tiempo, tengo buena relación con mis vecinos.
13: Y cuando tú les pides alguna cosa, ayuda o la sal o cualquier cosa que necesites con tus hijos que están aquí con nosotros ahora, ¿te ayudan?
16: Sí, porque yo hace 2 semanas tengo una alergia muy fuerte, mi coche no funciona y lo he pedido a mi vecino que me traiga a Santa Catarina, él me dejó su coche la noche a las 2 de mañana. Hasta las 7.
13: ¿Y tú crees que los vecinos a día de hoy la relación es diferente a hace años atrás? ¿O no?
16: Yo creo que sí, que tengo una experiencia con vecinos franceses y aquí, yo creo que aquí mejor.
17: Más familiares.
13: Más familiar.
16: Sí.
13: Clar, jo aquí crec que també juga molt, Gemma, el fet d'on puguis venir. Aquesta dona era francesa i per això tenia aquest accent. I ens explicava això, que, mira, més familiar on aquí, a Tordera...
18: Que a França. Que,
13: exacte. Jo crec que, el que dèiem, no? Una mica del tarannà de cadascú.
18: Totalment. La cultura, una mica tot
13: sí, sí.
18: Influencia.
13: Exacte.
18: Marc, moltes gràcies. Ens acaba el temps, però ens ha agradat molt aquesta secció. Ens escoltem d'aquí una estona. Fins ara.
13: Molt bé, fins ara.
18: Molt bé, nosaltres ara anirem a fer un cop d'ull al cel amb la previsió del temps d'en Quim Serra.
19: Hola, bona tarda. Avui jornada marcada bàsicament per la presència d'alguns núvols. Fins i tot aquest matí s'escapava algun petit ruixat a la franja costanera de la comarca. 0,2 dècimes de litre han caigut a Montgat o també a Tiana. Mentre que la previsió anuncia per les properes hores un temps cada cop més estable. Aquesta tarda tindrem molt de sol amb alguns núvols al Maresme Nord, poc importants, amb aquests vents que ho faran fluixos del sud-oest i de cara a demà tot continuarà més o menys igual, amb estabilitat i domini del sol a tot el Maresme i amb vent que ho farà de mar cap a terra, unes temperatures que pugen una mica a les hores centrals del dia. Per contra, les mínimes demà seran una mica més baixes, sobretot a les fondalades de l'interior de la comarca. De cara a demà passat diumenge tindrem temperatures màximes i mínimes més altes en una nova jornada de temps estable i assolellat a tot el Maresme.
18: Molt bé, doncs aquesta és la previsió del temps per aquest divendres i també pel cap de setmana. Nosaltres, tot seguit, farem una breu pausa de 3 minuts i a la tornada us portarem la secció de cinema, repassarem algunes pel·lícules noves que s'estrenen aquesta setmana amb en Dani Grau des de Canet. També us portem l'agenda teatral amb en Jordi Prats Avalls des de Palafolls i acabarem amb la secció de tecnologia a càrrec de la Laura Espanyol des de Malgrat. No marxeu, de seguida tornem. Fins ara.
20: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
2: Vinga, som-hi en directe, moment de repassar què es diu avui a les xarxes socials i comencem pel Maresme. Prop de 10.000 alumnes del Maresme rebran aquest curs 2026-2027 un ajut de menjador escolar. En concret, el Consell Comarcal ha concedit 9.744 beques, un 1,3% menys que el curs passat, que se'n van atorgar 9.875. Aquest descens coincideix amb una lleugera reducció del nombre de sol·licituds. Enguany s'han rebut 12.496, 120 menys que el curs anterior. I en clau internacional, si ens fixem què passa al món, un advocat penalista de Nou Mèxic ha estat sancionat després d'utilitzar ChatGPT per preparar la defensa d'un home condemnat a cadena perpètua per un assassinat. En la documentació presentada davant del Tribunal Suprem hi havia testimonis, noms de persones i informes policials que no existien, generats per la intel·ligència artificial. El lletrat Stephen Arons va atribuir els errors a ChatGPT i va assegurar que desconeixia el risc que la intel·ligència artificial generés informació falsa. Les anomenades al·lucinacions. Déu-n'hi-do, quin advocat de pacotilla, ho sento, però s'havia de dir. I el tema curiós del dia. El centre comercial Diagonal Mar de Barcelona ha sortit a la venda per uns 500 milions d'euros. L'actual propietari, Deutsche Bank, ha iniciat el procés per trobar comprador, tot i que no ha transcendit el motiu de l'operació. El banc alemany va adquirir l'immoble fa 10 anys, el 2016, fa una mica més que 10 anys, per uns 493 milions d'euros. Amb 90.000 metres quadrats, no euros, metres quadrats, de superfície, Diagonal Mar és el segon centre comercial més gran de Catalunya, només per darrere de La Maquinista. I amb això dit, anem a conèixer la pregunta del dia. I com que el tema d'aquest divendres, 18 de setembre, és els veïns ara, els veïns d'abans, si coneixem els veïns, si no els coneixem, si són antipàtics, doncs us preguntem, coneixeu prou els vostres veïns o veïnes? Ens podeu respondre a través de les nostres xarxes socials, a Instagram. Estarem encantats de llegir-vos. Fins ara. I ara canviem de tema perquè toca parlar de cinema. Els divendres ens agrada parlar de cinema i repassem algunes de les pel·lícules, estrenes i històries que trobem aquests dies a la gran pantalla. Ho fem de la mà d'en Dani Grau. Dani, bona tarda.
3: Bona tarda, Jaume, què tal?
2: Molt bé.
3: Comencem amb un clàssic, ja en diverses versions, ja, però no posa número, Resident Evil, que és una història de por, una d'aquestes famílies de por, rotllo Viernes 13, però en Resident Evil, diu que en Brian, un missatger, es veu atrapat, doncs, inevitablement, una nit de caos a una ciutat i comença a col·lapsar per una amenaça

0: Sí, sí, un ensurt que, vull dir, sí, evidentment, ciència-ficció hi ha, perquè, evidentment, també hi ha ciència-ficció a qualsevol pel·lícula. També hi ha ciència-ficció, per exemple, l'anunci dels mortos vivientes, no? Vull dir, tot i que va ser fet als anys 70, no? Però vull dir...
1: Clar, clar, dir, clar, que hauria de posar terror, i no ho avisa.
0: Sí, no, ho avisa, però vull dir, diu... ciència-ficció suspense i al final diu terror. Mm. Quan seria terror, suspense i ciència-ficció.
1: Al final.
0: Seria tot al revés, vale?
1: Clar.
0: Seria al revés, vull dir.
1: Molt bé, molt bé.
0: Doncs això, doncs, cridar-li, doncs, una nova versió, una nova pel·lícula de la sèrie Resident Evil. Els que tenim una edat, ja vam veure, i passo la segona pel·lícula, doncs uns dibuixos animats, el Coyote i el Correcaminos, vale? Tu ets molt jove i no...
1: No, però sí que ho he vist,
0: Sí, sí,
1: sí que arribar a veure,
0: El Mic-Mic, Correcaminos Mic-Mic, val? Doncs ara, doncs, li ha arribat el... ha fet una pel·lícula perquè el Coyote passi comptes amb l'empresa Acme, que és l'empresa de explosius, que no li va funcionar mai. I ara, diguéssim, el Coyote en aquesta pel·lícula, que suposo que és entre animals i humans, val? Denuncia a la casa Acme perquè en el seu moment no va poder, doncs, apotegar ni malmetre mai el Correcaminos. I ara el Coyote, doncs, denuncia a la casa Acme, Vull dir que és una pel·lícula...
1: Però això és el perdona, Dani, això és la descripció, o sigui, la sinopsi, o això és una...
0: Sí.
1: Vale.
0: El Coyote contracta un advocat no gaire bo, segons diuen...
1: Com aquest, no?, de Nou Mèxic, que s'inventava tot amb el xat GPT el tio.
0: Per denunciar Acme, perquè no li va funcionar mai, doncs, el tema. El repartiment hi ha John Cena, que és un lluitador d'aquests de Pressing Catch, vale?
1: Sí.
0: Que deu ser l'advocat, no sé, Will Forte i l'Anna Condor. No conec Will Forte ni l'Anna Condor, però John Cena sí que sé qui és.
1: Sí, jo també pel nom.
0: No li donen un Òscar, a John Cena. I, diguéssim, la pel·lícula més sèria i més potent d'aquesta setmana és Tiempo de Victoria. Que dura 1:40, és de guerra i un... guerra i un thriller històric de guerra i de suspens, que és, doncs, va sobre el desembarcament de Normandia, vale? En el qual hi ha un metròleg que el 1945, que devia ser allò, doncs li demanen 3 dies abans del dia del desembarcament quin temps farà. Ara, en Tomàs Molina, doncs mira històries i mira... té tots els mitjans com per veure si ve, perquè té satèl·lits i no satèl·lits, i abans, evidentment, en el temps que, doncs, per exemple, el meu padrí i oncle, que era meteoròleg professional, doncs, exercia, el qual em va ensenyar alguna cosa a mi, no gaire, però alguna cosa sí, doncs, evidentment, era molt difícil de predir, segons quin dia, i li van demanar a aquest senyor, que es deia James Strack, doncs, quin temps faria per si havien d'avortar el desembarcament de Normandia, que va ser vital perquè els, diguéssim, els alemanys perdessin la guerra i guanyessin, diguéssim, bueno, els nazis perdessin la guerra i, evidentment, es portés un ordre mundial més normal que no pas el nazisme, no? I, per tant, doncs, una pel·lícula que surten personatges històrics com Dwight Eisenhower, que va ser posteriorment president dels Estats Units, doncs, durant dos mandats, un dels presidents més històrics, i que li van fer una sèrie als anys 80 que es deia Ike. I, per tant, doncs, és una sèrie, és una pel·lícula que m'apunto. El Tiempo de Victoria, només 1:40, un bon temps per una pel·lícula.
1: Curteta,
0: Bueno, acceptable.
1: Sí, està bé. 1:40 està bé. 3 hores de pel·lícula, com hi ha pel·lícules que són 3 hores, dura massa.
0: No, que el viento se llevó, que se lleve el viento i alguna cosa més. No
1: Oppenheimer, també, dura 3 hores.
0: No l'he pogut acabar.
1: Jo ni he començat. Dani, anem acabant la secció.
0: Sí, recomanem ara, doncs fa 3 o 4 dies o 5, a Netflix, el català de Netflix, ha aparegut el Club Gastronómico, que és una sèrie on hi ha quatre, és una sèrie de 5 parelles,
1: sí,
0: que són molt amics, i llavors, bueno, un d'ells

0: fills mora després d'un incendi i doncs no tot és blanc, sinó que comencen a investigar i es veu doncs que hi han arestes, clar, històries, no? I llavors van fent flashbacks entre actualitat i, diguéssim, el per què i el com arriben a les circumstàncies i, evidentment, surten secrets i arestes i malrotllos i tot això.
1: Jo l'he començat, Dani, he vist, crec que dos capítols.
0: És lenta, és una mica lenta.
1: Però... Pues saps què m'agrada a mi d'aquesta sèrie? Sense explicar gaire cosa, eh? Però quan tu veus sèries o pel·lícules de plataformes... La festa i la diversió sempre és entre gent jove, gent universitària...
0: No, aquesta gent són 40, de 40
1: clar, damunt. I a més estan casats, tenen fills, com que a vegades ens pensem, no, que la vida més enllà del matrimoni, de tenir fills, és avorrida i estem a casa avorrint-nos. No. I és com que, vaja, també hi ha diversió, no? Ara, potser no saludable, però s'ho passen bé.
0: He llegit que diu que Bergen, que és una ciutat noruega, diu que està a Bèlgica, amb el que he llegit jo, i Bergen està a Noruega.
1: Vaja, bueno, no sé, doncs mira.
0: Jo crec que aquests tios són nòrdics, la sèrie és nòrdica.
1: Sí, és nòrdica. Sí. Dani, doncs...
0: El Club Gastronómico.
1: El Club Gastronómico, l'apuntem, eh?
0: Sí.
1: Molt bé.
0: És lenta, però bona.
1: Però val la pena. Molt bé, Dani, gràcies. Fins ara. I després de parlar de cinema, parlem també de teatre. Moment d'apuntar la gent de les diferents propostes teatrals que ens porta avui divendres el nostre company des de Palafolls, en Jordi Prats de Valls. En Jordi, bona tarda.
2: Molt bona tarda. Gemma, preparat per portar una alternativa al que deia Dani Grau. Si no voleu anar al cinema, jo us proposo anar al teatre, que també hi ha propostes de molt bona qualitat.
1: Perfecte, doncs tu mateix.
2: Va, vinga, doncs si consultem una miqueta l'agenda que tenim al Maresme, de fet, amb la secció de teatre que normalment fem cada divendres, el que fèiem era parlar amb els seus protagonistes, avui nosaltres donem una passa més i el que volem és directament bombardejar amb propostes teatrals que la gran majoria podeu veure aquest cap de setmana. Per exemple, anem a la capital del Maresme, a la Sala Cabanyes, a Mataró, i és que aquests pròxims dies podreu visitar, si no l'heu vist ja, doncs dos musicals que van fer la temporada passada, que són Peter Pan i Wendy, que representaran aquest mes del setembre del 2026, i a l'octubre torna també el Gran Showman. Dos musicals claus, sobretot amb Peter Pan i Wendy. No sabeu com s'ho fan perquè Peter Pan i els nens puguin, doncs això, volar pels aires en un teatre. O sigui, indústria fina, diria gairebé, Gemma? Jo no sé si has vist mai en una obra de teatre algú volar dalt de l'escenari i veure-ho en directe, a no sigui que sigui el Mago Pop, que després en parlarem.
1: Jo vaig veure una persona asiàtica en una funció de teatre que feia de Jesucrist, que tenien un fallo tècnic i el pujaven massa cap amunt i sortia de l'escenari tot, sortia volant.
2: Vas poder veure el truc, que ni deien, això ja desinfla una mica, eh?
1: Ja, sí, però això era un vídeo d'aquests de xarxes, eh?
2: Doncs mira, sí. a Sala Cabanyes podreu veure precisament aquests dos musicals que, com deien, ja vam estrenar l'anterior temporada. A Mataró també teniu el Teatre Monumental, que escalfa motors aquest cap de setmana, perquè aquest diumenge, dia 20 de setembre, a partir de 7:45 del vespre, fan la gala de presentació de la nova temporada d'Art en Viu a Mataró. A partir d'aquí, doncs, s'hi podrem veure diferents propostes teatrals, Cançó d'amor i de guerra, atenció que tindrem La nit friki, amb les veus de Bola de Drac, i també d'altres sèries que tots ens han agradat quan eren petits, Poesia en Viu i d'altres propostes que podeu consultar a través de culturamataró.cat. Però també es preparen ja propostes per Nadal. Deixa'm dir-te que si anem fins a Calella, Joventut Artística de Calella, el que està preparant és un càsting per tots aquells que vulguin participar a l'Estel de Natzaret. Diuen que et busquem a tu, per tant, Gemma, si t'hi vols apuntar, busquen personatges de Nataniel, Benjamí, pastors, dimonis i figurants. Això serà aquest diumenge.
1: Em van proposar una vegada a Sant Vicenç de Montalt ser l'Àngel, però vaig dir que no, perquè
2: vas dir que no.
1: Era un pessebre vivent i fa molt de fred, saps? I estàs allà parat i vas gairebé despullat, vas amb una manta, una túnica, no?
2: Déu-n'hi-do, sí. I són moltes hores,
1: no.
2: Depèn de quins pastorets també són moltes hores.
1: No, vaig dir no, tinc feina.
2: Si volem sortir del Maresme, Gemma, ja per acabar i anar fins a Barcelona, recordeu que hi ha espectacles que valen molt la pena, com el Mago Pop. Això sí, ho haureu de mirar amb temps, perquè a un mes vista no trobareu entrades. Recordeu que el trobareu al Teatre Victòria, o també, capitanejat per Emma Vilarassau i Jordi Buixaderes, La truita, al Teatre Poliorama, un espectacle que també està molt bé.
1: Perfecte. Doncs això seria tot, Jordi?
2: Sí.
1: Déu-n'hi-do, eh? Una agenda ben farcida. Doncs moltes gràcies. Fins ara.
2: A tu, gràcies. Fins ara.
1: I vinga, va, som-hi, que avui estem d'estrena. Estrenem nova secció en la que parlem de tecnologia aplicada a diferents aspectes al nostre dia a dia. Per tant, una secció ben útil d'escoltar. Des d'una malgrat ens aportaran aquests temes tan interessants amb la Laura Espanyol. Laura.
3: Doncs sí, Gemma, avui estrenem secció i col·laboració amb l'Eurecat, el principal centre tecnològic de Catalunya, que està ubicat aquí al Maresme, a Mataró. Per presentar aquesta nova col·laboració, avui parlem amb el gerent de l'Eurecat, en Carles Fradera. Bona tarda, Carles.
4: Molt bona tarda.
3: Per qui no conegui l'Eurecat, explica'ns què és i com funciona.
4: Bé, com bé has dit, l'Eurecat és el principal centre tecnològic de Catalunya, un dels principals de l'Estat i també a nivell europeu, que es va crear fa 10 anys ajuntant la pràctica totalitat de centres tecnològics que hi havia en aquell moment per millorar la competitivitat de les empreses i per ajudar les persones a incorporar la tecnologia en el seu dia a dia. Nosaltres el que fem és recerca molt aplicada i sobretot innovació, ja dic, amb empreses de tota mida i amb persones.
3: I quin és el suport que reben emprenedors i empreses que treballen amb vosaltres?
4: De forma molt pràctica i planera, podríem dir de fer-los molt fàcil la incorporació de la tecnologia en les seves responsabilitats respectives. Tenim bons experts, però el que fem sempre és no intentar parlar d'una forma de llenguatge molt complicat, sinó adaptar-nos específicament i transformar. Nosaltres diem que fem innovació. No fem invents, sinó fem que els invents funcionin i, per tant, acompanyem a les organitzacions a que ho apliquin a casa seva, o apliquin a la seva empresa, o apliquin a la seva organització, i que les persones que formen part ho sàpiguen fer servir, ho coneguin i puguem desenvolupar, puguem fer noves innovacions plegats.
3: Treballeu amb un tipus de perfil concret o treballeu amb diferents empreses, emprenedors, persones?
4: El nostre raó de ser és aconseguir que tot Catalunya sigui més competitiva amb tot el teixit empresarial. Aquest és un teixit empresarial format per moltes petites i mitjanes empreses, unes quantes de grans i, afortunadament, també moltes start-ups i empreses que van creixent ràpidament. Treballem per totes elles. Treballem aquí en el Maresme, treballem també la resta de Catalunya, tenim alguna presència també fora de Catalunya per aprofitar el nostre coneixement, però estem oberts a tothom, estem oberts a tothom. Per exemple, l'any passat vam treballar amb més de 2.000 empreses fent això, sempre innovació. La nostra solució sempre està basada en innovació tecnològica per preparar els territoris a superar aquests reptes tan grans que tenim, reptes industrials, reptes socials. Ens està canviant tot l'entorn, ens està canviant la societat i les empreses s'han d'adaptar permanentment.
3: I llavors les empreses i les persones que vulguin accedir a aquest servei, com hi poden accedir?
4: És a dir, que estem oberts a tothom. En el cas del Maresme, doncs, tenim la sort de tenir un dels nostres centres a Mataró, per tant poden venir físicament al nostre centre situat a Tecnocampus, a Mataró, o poden naturalment accedir a través de la web i contactar amb nosaltres, que els visitarem, els anirem a veure i mirarem si podem treballar plegats. A banda d'això, com que acompanyem les organitzacions, però també a les persones, el que intentem és no només fer projectes innovadors, sinó fer formació i fer assessorament molt a mida. Llavors, una de les formes que poden accedir qualsevol persona que no es conegui encara és venir a la nostra formació. Una formació molt orientada a la innovació, molt pràctica. Per exemple, ara aquests dies està en boca de tots la intel·ligència artificial. La setmana que ve comencem un seminari gratuït, està ja finançat per un tercer, per veure com aplicar la intel·ligència artificial a les empreses. Doncs qualsevol persona que vulgui venir a aquest seminari o qualsevol de les activitats doncs pot accedir a la web i serà molt benvingut. I nosaltres el que intentem és començar a innovar i llavors ja és un camí continu, perquè la innovació és com el gimnàs. Està de començar, però sobretot més important és mantenir-lo com a rutina.
3: Clar, llavors, a part de la formació, quins són els serveis que vosaltres oferiu?
4: Bé, sigui molt pràctic, fent servir algun lema que fa servir algun centre tecnològic també. Busquem problemes per trobar-hi solucions, però el que ens venen, quan ens ve algú és dir, tinc aquest problema. Aquest problema quin pot ser? Aquest problema pot ser, per exemple, tinc aquests sòls, aquesta terra contaminada. són contaminades. Aquí hi va haver petroli, on aquí hi va haver uns abocaments. Jo hi voldria aprofitar-ho per plantar-hi, o voldria posar-hi unes aigües netes, etc. Com puc netejar aquest terra d'una forma eficient? Doncs això aquí parlo com un exemple concret que hem fet recentment, on utilitzant microorganismes, bacteris, algues, hem fet doncs, la neteja d'un terreny amb el que s'anomena una bioremediació. Utilitzar els rius per convertir doncs, en una cosa que està contaminada, el problema és que estava contaminat, amb alguna cosa que ja no sigui contaminada. Els problemes poden ser molt diversos, molt habituals, és a dir, a on te poso els meus productes, a quines botigues els poso per vendre més. Perquè si en una botiga en queden en la prestatgeria i en l'altra botiga no hi ha estoc, doncs vendré menys. Doncs aquí, aquesta predicció intel·ligent d'on t'haig de vendre perquè al cap de setmana hi hagi la màxima venda al client final, doncs ajudem a l'empresa. Això sí, busquem problemes i trobem plegats les solucions.
3: Doncs quines ganes de continuar parlant i conèixer totes aquestes tecnologies. Moltes gràcies, Carles, per apropar-nos la tecnologia a la ràdio.
4: Moltes gràcies a vosaltres per permetre explicar doncs, quines són aquestes tecnologies i sobretot sempre ho farem amb exemples reals que així permeten conèixer millor els detalls d'aquella solució.
1: Doncs bé, nosaltres acabem el programa d'avui. Tornem dilluns amb un nou programa i un nou tema del dia. Que tingueu un bon cap de setmana. Adeu!
5: Hora Maresma. Des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera.

0: entendre. Jo crec que encara us heu de fer amics. Quan us feu amics, la Rambla 54 i la intel·ligència artificial integrada a la pàgina de NACAS, estic segur que entendrà perfectament quin és l'objectiu i quin és l'estil del vostre programa. Per cert, molta sort en aquesta nova etapa.
1: Hola. Doncs la veritat és que serà un honor que feu servir la Rambla com a sintonia del vostre programa Rambla 54. Salut i per molts anys.

0: ovelles, els conills... Jo no sé tu, però Servidor ha fet aquesta amenaça més d'una i de dues vegades, amb cap intenció seriosa, ho he de dir. L'endemà, quan ja se m'ha passat aquest síndrome d'Scarlett O'Hara, penso que sóc una mica desconsiderada, fins i tot frívola, amb la feina que fan les dones i els homes del camp. Perquè és una feina dura, i aquesta sí que és 24/7. 24 hores, 7 dies a la setmana, que els enciams s'han de regar i les vaques no poden trucar un globo. Per això, confessada aquesta frivolitat cosmopolita, avui volem parlar i comprometre'ns amb la pagesia de veritat de casa nostra, la pagesia física i, atenció, perquè també la pagesia periodística. Resulta que en un FM hi tenim la Pili García, la directora de l'emissora, que fa 14 temporades que presenta un programa dedicat al món rural, el Som Terra. I avui no està sola. Amb ella hi ha el Miquel García, que és viticultor del celler La Gravera del Farràs, on treballen amb agricultura biodinàmica. Els tenim aquí, eh, Joan? Benvinguts tots dos al Rambla 54.
1: Hola, Anna. Hola, Ivan.
2: Hola, bona tarda.
3: Hola, hola.
0: Hola, què hola. Tal? Pili, sí, disculpa.
1: No sé, demà no serà millor programa que avui, perquè tenim el Miquel.
0: Ah, molt bé.
2: Sí, em sap greu, Anna, però ja podem pedalejar, perquè avui ho petarem, o sigui, que el tercer capítol...
0: Vinga, doncs anem a petar-ho amb la pagesia. Però abans, Pili, disculpa, però com que estem fent aquesta ronda de presentacions i l'oient encara no ens coneix massa bé, igual tenim un oient a Cornellà, a Premià o a Deltebre que no sap què és M1FM. Ens en pots fer 5 cèntims i ja posats de sobre, a sobre, doncs, explicar-nos també qui ets tu, si us plau.
1: I tant, mireu, Emun ve de les sigles de emissores municipals. Aquí no hi ha massa secreta, no hi vam pensar massa a posar-li nom a la marca. El que sí que té d'original el nostre consorci és que és una agrupació d'emissores municipals, un consorci d'emissores municipals públiques que donem cobertura a l'Alt Segrià i a la Noguera Baixa, i som els municipis d'Albesa, Alfarràs, Alguaire, Almenar i Torrefarrera. I jo mateixa, doncs, sóc una, em considero una periodista rural, podríem dir que experta en primeres entrevistes, perquè n'he fet moltes, i que m'agrada molt explicar històries, perquè m'agrada, sobretot, escoltar-les. I de seguida penso, ostres, aquesta és una història que jo he d'explicar en algun moment donat.
0: Doncs tens Rambla 54 per això, perquè la nostra missió, precisament, és explicar històries. I començarem amb un pagès que ja ens ha saludat, que ja ens diu que el programa d'avui ho petarem, el Miquel García, que no és un pagès qualsevol, no? García i García, això hi ha casualitat aquí o què?
2: Del tot, hi ha una... A sobre compartim hasta el segon cognom, García Sánchez, o sigui, la Pili és la meva germana gran, correcte.
0: O sigui que avui, avui tot queda a casa, digue'ns, digue'ns, Miquel.
2: Que quan has dit que era un pagès, jo primer em considero viticultor, perquè no sóc fill de pagès, sóc fill de pare que treballava a la construcció, mare que feia dones de la neteja, i jo sóc enginyer forestal, i a partir d'aquí, per pagar amb la carrera, vaig tindre a treballar amb una vinya i d'allí que faig de viticultor puro i duro.
0: Bueno, podem dir que ets un pagès viticultor o un viticultor pagès?
2: Un viticultor que potser sí, fa de pagès.
0: Sí, no? Si vas a la vinya.
2: Vaig a la vinya i sobre... és que ara, sobretot, hi ha molt agrícola i el pagès és, per mi és l'agrícola, però que hi fique consciència. I aquesta forma que tenim nosaltres de treballar, sobretot, és de consciència, és d'intentar fer les coses bé i no les coses amb recepta.
0: Miquel, ens deies que tu no vens de família de pagès. Això a la gent de ciutat se'ns fa una mica estrany, perquè pensem que això de pagès és com una herència, no? Que has de tenir com la família que ja es dediqui a això. Què et va portar fins aquí? D'on te vens i com has acabat a la vinya?
2: Pues la veritat és que em va portar perquè jo vaig fer el treball de final de batxillerat, el vaig fer de la Taumetopea Pitio Campes Shift.
0: Ui, ens has d'explicar què és això, eh?
2: La processionària del Pi, vale? I li vaig agafar gust, vaig fer un terrari, a casa volàvem papallones, hi havia orugues per tot arreu, ma mare és faraïda, i vaig fer enginyeria forestal, però el primer any per pagar amb la carrera. D'un altre tema em truca que havia fet amb un celler molt gran de la zona i cap allà hi vaig fer el cap i pues, ja porto 20 anys treballant de viticultor.
0: Però la família sí que tenia un hort, això m'ho ha xivat la Pili abans mentre estàvem preparant el guió, no?
2: Sí, mira, la família, mon pare farà uns 6, 7, 8, 9 anys, una cosa així, va començar a fer hort i és dolent, això supero que no ho sento, però... quan té les tomates allò que diu, ja estan guapes, diu, ara les arranco que m'han dit que hi he de ficar los carbassons. Dic, no, mos mengem tot verd i el que no verd passat, no anem bé, no anem bé, però ho negaré, vale?
0: D'acord, d'acord. Doncs si vols tornem a la viticultura, això vol dir el raïm. Ara em sembla que és temps de brema i deus tenir molta feina, no?
2: Estem en plena diversió ara, sí, sí, ara farem mitja jornada cada dia, 12 horetes com a mínim, o sigui que mira, ara m'he escapat i després d'aquí tornaré cap allà una estoneta.
0: Per tant...
2: I sí, estem en plena brema, lo que mira, jo fa 10 anys que estic al celler La Gravera i com a curiositat, el primer any vaig començar el dia 25 d'agost la brema i enguany hem començat el dia 12 d'agost la brema, sí, perquè vegueu com va el canvi climàtic.
0: Això és degut al canvi climàtic, o sigui, ho noteu cada any, que comenceu abans?
2: Cada any. L'any passat vam començar el 16 i enguany ja el 12. Cada any va avançant la cosa.
0: I podem dir que això, segona quinzena d'agost, primera quinzena de setembre, és la punta de feina durant tot l'any?
2: Sí, sí, sí. La cúspide és tota la feina que has fet durant 11 mesos. Està entre la primera quinzena, entre la segona quinzena d'agost i la primera de setembre. Quan vaig començar era entre l'última setmana d'agost i la primera d'octubre, però ara s'ha concentrat tot molt més.
0: Perquè, escolta'm una cosa, el raïm, clar, no es planta. Un cop tu tens un cep plantat, cada any reculls el raïm del mateix cep. Això vol dir que durant l'any, com es cuiden aquests ceps? Què se'ls hi ha de fer?
2: Bueno, hi haurien com diferents fases. Més o menys, primer, quan tu plantes un cep, fins al quart any, com ho fem nosaltres, no comences a tindre producció, val? I la gràcia seria que a l'hivern fas una poda, que es diu poda d'hivern, que faries la poda de formació, per dir d'alguna manera. Després nosaltres el que fem és la poda en verd, que seria la primavera, que seria deixar els llucs que vos, que nosaltres pensa que treballem amb agricultura biodinàmica, si tu parles amb un pagès que fa agricultura o amb un viticultor que fa agricultura convencional, no et dirà el mateix, perquè, per exemple, la poden veure-se la salte. I després el que faríem, nosaltres encara passem a tirar raïm, com farien els pagesos amb els préssecs, que seria el birba, i per últim la recol·lecció, que seria ara en aquesta època.
0: Tu dius, nosaltres ens dediquem a l'agricultura biodinàmica. Nosaltres això a Barcelona ho sentim molt, especialment en el teu àmbit, diguéssim, el vi està produït de forma biodinàmica i tal, però jo crec que no sabem massa bé què és.
2: Mira, això és llarg, potser d'explicar, però per resumir, la biodinàmica seria el treballar com treballar en els nostres repadrins, però amb els coneixements i la tecnologia actual, més o menys. No sé si et servís com a explicació.
0: I això de què té a veure amb les fases de la lluna o no sé què, d'unes banyes de vaca o aquestes coses?
2: Sí, sí. És que hi ha moltes coses de la biodinàmica. Ja ens dutxem, ja el primer que et vull dir és que ens dutxem, vale, cada dia, que hi ha gent que m'ho ha arribat a preguntar, no som tan hippies, però sí que tenim consciència del que som i del que mengem, i com que el vi és un aliment, està considerat aliment, hem de fer que el vi que fem nosaltres, com a mínim, sigui excel·lentment saludable per les persones. I que nosaltres tenim a veure moltes coses, una d'elles, per exemple, són les fases de la lluna, una altra seria que això dona per un programa sense, una altra seria que treballem amb fitoteràpia, que és utilitzar plantes que curem les plantes, una altra és treballar amb animals de l'entorn, per exemple, nosaltres treballem amb abelles, amb ovelles, amb muricecs, o sigui, amb ratpenats serien els muricecs, amb treballar amb l'entorn, o, per exemple, que treballem amb tracció animal.
0: Com els has dit, els ratpenats?
2: Muricecs.
0: Muricecs, això en dieu així, a Lleida, muricecs.
2: Sí, sí, sí, sí. Almenar com a mínim, sí, jo diria que s'extén una mica.
1: Sí, sí. Una paraula que utilitzem habitualment, muricec.
0: Ah, mira, és una paraula autòctona.
2: Mira, muricec, i l'altra que m'assembla preciosa és bambarol, que seria la rosella, per si no ho sabies.
0: Ah, aquesta també ens l'apuntem, curiosa. Curiosa. I, Miquel, quina mena de vi feu a La Gravera? Feu totes les varietats, allò negre, blanc, rosat, o no? Esteu especialitzats en alguna cosa? O...
2: primerament, nosaltres fem un vi excel·lent.
0: Com aquest això programa.
2: Igual, no sé si... Sí, estem allí, al nivell estem. A sobre, cada dia que faig un vídeo jo, li dic bon dia, graveros i graveres. A veure si voleu acollir lo de rambleros i rambleres. Jo us ho he dit, fantàstic, eh? O sigui que... I nosaltres treballem amb 38 varietats de raïm diferent. Imagineu-vos, fem blancs, fem negres, fem rosats... I més que res perquè el celler La Gravera tenim 5 vinyes, però tenim 3 segles d'història, perquè tenim vinyes que van plantades des de la més recent del 2006, però després n'hi tenim unes del 1930 i 1935, i després tenim la vinya catalogada més antiga de Catalunya, que és del 1889. Així que... tenim vinyes molt diferents i tenim la gràcia i la sort que tenim és que, per exemple, en una d'aquestes vinyes, només amb 1,4 hectàrees hi ha 24 varietats diferents.
0: Déu-n'hi-do.
2: Sí.
0: Una cosa, dèiem en començar, es dona la circumstància, ens estàs explicant tot això, al costat de la teva germana, vale? Que la Pili no fa de pagesa, no fa de viticultora, però sí que informa de la pagesia i del sector vitivinícola. S'assembla molt una feina amb l'altra, Pili?
1: La divulgació del sector primari, sí, sí, amb algunes coses sí, perquè com deia el Miquel, no? També ho fas estimant les persones, estimant el territori, explicant-ho perquè la gent conegui què és el que està passant. Jo crec que en el sector primari en concret fa falta molta divulgació. En el món rural en general fa falta explicar el que ja existeix, no? Perquè al final no ens inventem res, és que ja hi és. El que passa és que com que no té l'altaveu, nosaltres anem allí a posar-li la teva i a explicar aquestes històries que ja existeixen. I sobretot, home, també té potser una mica en comú que és que també vius molt l'actualitat, no? El món rural és el que està passant ara, si hi ha una pedregada, si hi ha, com deia el Miquel, no? Altes temperatures, això té una afectació concreta, però no només l'aquí i l'ara, també és l'aquí i l'ara mundial, és a dir, si hi ha una guerra entre Rússia i Ucraïna, això té unes conseqüències al món de la pagesia que al final repercuteix a tothom, a les persones rurals, però també a les persones urbanes, perquè tots mengem. Llavors, poder explicar tot això, doncs és molt xulo. Sobretot, i en primer lloc, per poder-ho entendre jo mateixa. Que jo penso que sí, que tinc una capacitat normal i curiositat, no? Si jo puc entendre, vol dir que les persones a què els ho explico també, ja em donaria per satisfeta.
0: I el Miquel què et diu d'aquest programa? Miquel, t'agrada el Som Terra?
2: M'encanta, l'escolto a sobre, ja vaig, bueno, hi he participat amb anterioritat alguna vegada i res, que, bueno, estic molt content. Primer, estic molt orgullós de la meva germana, de lo bé que fa les coses, de com les viu i després, bueno, això, de la part de divulgació, de que sempre tingo ganes de fer un, saps, de fer altaveu, perquè realment el dia a dia de la pagesia, o sigui, quan tu veus allí al supermercat de turno, ja no vull donar noms, però tu veus allí o l'ampolla de vi o la safata de fruita, dius, 2,75, bueno, ho han pujat, me faran el 20% de descompte perquè tinc la targeta soci, saps? Però tu veus tota la feina que hi ha darrere? No. I aquí és una forma de que tothom pugui veure una petita part, com a mínim, de com acaba funcionant.
1: I a l'inrevés, Anna, tu no saps la part periodística que té el Miquel. No només per explicar i divulgar la seva feina, és que és el nostre periodista en successos.
0: Ah, sí?
1: I sobretot pel que fa als incendis. Bueno. Ell veu un fum a qualsevol lloc i agafa el cotxe, se n'hi va i ens fa una crònica, oi, Miquel?
2: Bueno, mira, Anna, tinc una coneguda que és agent rural i l'altre dia em va enviar un missatge per Instagram dient-me, bueno, que sapiguem que ja t'estem investigant, que són massa coincidències seguides.
0: Seràs el viticultor?
2: He deixat de fumar. Sí, sí, he deixat de fumar pel que puc ser, saps? Que no em trobo un cap metgero, que si no...
0: El viticultor bomber.
2: Correcte, correcte.
0: Miquel, doncs des del Rambla 54 volíem fer-te una proposta perquè siguis d'alguna manera la nostra consciència pagesa, a veure si acceptes. Tu ho has dit abans amb clau de conya i la veritat és que jo t'ho volia dir en sèrio. Nosaltres hem establert que hi ha un seguit de gent que són els nostres ramblers. No demanem calés, eh? Només que de tant en tant doncs, ens informis de coses, de com va la vinya, de què esteu produint, de si has vist un foc o qualsevol cosa que et vingui de gust. Et semblaria bé?
2: Res em faria més il·lusió, Anna, que estar aquí amb vosaltres i que aneu seguint com funciona el camp i com funciona aquí a les Terres de Lleida.
0: Doncs mira, ets el segon rambler a darrere de Sergi López. I Pili, quedes encarregada d'anar perseguint un germà. La veritat és que t'ho poso fàcil.
1: I tant, que m'ho posis fàcil. M'encanta. Gràcies.
0: Vinga, nois, merci, doncs, Anna. Gràcies per ser el Rambla 54. Fins aviat.
1: Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
2: Una abraçada, adéu.
3: Jo escolto Rambla 54, la meva ràdio local.
4: No, a la meva ràdio local.
3: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
4: Crec que ja està, no?
5: No sé, tu mateixa.
6: Esteu escoltant Rambla 54...
0: Ivan, he de dir que sento això, jo crec que ja està. Espero que la nostra amiga Intel·ligència Artificial no entengui que s'ha acabat aquí el programa. Que seguim, eh? Vinga, tu saps què és el joc de la morra? Jo no ho sabia fins que el Jordi Galo d'Amposta Ràdio ens va proposar d'explicar-t'ho. A risc de simplificar-ho massa, jo m'ho imagino com una mena de pedra, paper, tisora, però un pèl més complicat, com la versió de Sheldon Cooper a Big Bang Theory. El joc de la morra, però, és bastant més antic, és una tradició i se'n fa fins i tot un campionat del món. Jordi, és així?
7: Hola, Anna. Doncs és així. Jo inclús afegiria que la morra té molta més energia que el paper tisora i pedra. Ué, bueno, l'ordre de los factors no altera el producte.
0: Exacte, això ho vam aprendre a l'escola.
7: Sí, perquè és molt de cridar, també. Molt de cridar i molt de càlcul mental.
0: Doncs de seguida parlem d'aquest joc de la morra i presentem el convidat que ens portes, Jordi, però abans, com que estem fent una setmana de presentacions, bé, de fet estarem diverses setmanes perquè som 54 ràdios, som molts i volem conèixer a tothom. Pots explicar-li a l'oient quatre coses sobre Ràdio Amposta i sobre tu?
7: Bueno, Amposta Ràdio és una ràdio municipal de la capital del Montsià. Portem ja més de 30 anys com a emissora i som una emissora de ràdio on tenim la informació i l'entreteniment com a bandera, amb humor i molta proximitat amb els nostres oients. Sobre mi, sóc la navalla suïssa d'Amposta Ràdio, vull dir, és el que faig de tot, estic de locutor, com estic de guionista, com estic de productor, i també, bueno, doncs sóc còmic, improvisador i amb moltes ganes de cada matí posar-nos aquí als micròfons d'Amposta Ràdio i donar entreteniment i informació als nostres oients.
0: Arnau apunta còmic. Això ens donarà un tema algun dia. I per reblar les presentacions, Jordi, sí. Qui tens amb tu avui per parlar d'aquest joc de la morra?
7: Mira, avui tinc un rapitenc, se diu Rafa Balaguer, és membre fundador i jugador de la Morràpita, que és l'entitat que ha recuperat aquest joc a la població i fins i tot està ensenyant a les escoles d'aquí de la nostra comarca.
0: Rafa, benvingut al Rambla 54.
8: Hola, bona tarda.
0: Escolta'm, quin és l'origen d'aquest joc de la morra? D'on ve això? I exactament què ens hem d'imaginar? Perquè nosaltres ja ho hem col·locat amb el pedra, paper, tisora, però el Jordi ens ha dit no, s'ha de cridar més i hi ha més estratègia, més càlcul mental. Explica'ns una mica.
8: Sí, sí, és molt més que això, eh? La morra és una filosofia i tot, te diria. Nosaltres, a la Ràpita, coneixem el joc dels nostres avantpassats mariners, pescadors, i nosaltres descobrim o seguim aquest joc perquè els mariners, en acabar les faenes a la llonja, de quan acabaven de vendre el peix, era el típic joc que es jugava allí a la taverna. Nosaltres mos pensàvem que aquest joc era inventat pels nostres avantpassats i el continuàvem jugant. I va ser cap al 2008, 2007-2008, que per internet descobrim que aquest joc, que també es diu Morra o Murra, fora de casa nostra, sobretot a Itàlia, també hi havia poblacions i llocs on se jugava. i va ser a partir d'aquí que comencem a investigar. I la investigació va ser tal que vam arribar als egipcis. És a dir, el més antic que hem trobat del joc de la morra té més de 3.500 anys, i en uns gravats a unes tombes egípcies, llavors no es dia morra, se dia el joc de Tep, i aquest joc queda gravat o queda registrat per un escriptor anglès que fa una búsqueda de diferents jocs dels egipcis, i és on nosaltres descobrim l'origen d'aquest joc. I no és només per a nosaltres, a nivell mediterrani, tots els que juguem avui en dia del Mediterrani, l'origen el tenim a Egipte.
7: Rafael, que clar, sí, jo ho he vist, però la gent que ens està escoltant de tota Catalunya potser no sap de què consisteix exactament el joc de la morra. Se juga per parelles, si és així, però què s'ha de fer?
8: Vale. Mira, pots jugar per parelles, que és lo normal, o també sí, pots jugar cara a cara un contra un altre. Vale? La finalitat de la morra, la finalitat bàsica, és que dues persones a la vegada trauen un número de dits en una mà, el puny tancat és un 1, dos dits, tres dits, quatre dits i 5, no? Vale? Nosaltres podem traure les 5 posicions que tenim des del dit 1 fins al dit 5, però en veu alta diem un número del 2 al 10. Vale? I en veu alta hem de procurar, cada vegada que traiem les mans, que sigui la suma dels dits que jo trac i el que jo intuïxo que traurà el meu contrincant. Vale? En principi pot pareixer fàcil, perquè és un joc on, pues, bueno, jo diré 8, trauré la mà plena, trauré 5 dits i espero que el contrincant ne tragui 3 i em digui 5 i que la suma sigui 5 i 3, 8, el punt seria meu, no? En principi és una teoria prou fàcil, el que passa que aquest joc va agafant velocitat a base que vas jugant i has de ser molt àgil, és a dir, tens mil·lèsimes de segon per a veure si el número que tu has cridat coincideix en el que tu has dit o coincideix en el que crida el teu contrincant, ¿vale? Mm. Mentre vas jugant, que aquesta és la idea, i no van sortint els números i no es van encertant la suma, també has d'anar escoltant què està demanant el teu contrincant, és a dir, quina combinació busca'l, vale? Si el meu contrincant me trau dos dits i diu 4, o me trau tres dits i diu 5, o trau quatre dits i diu 6, jo sé que està buscant el número 2, vale? Perquè totes les combinacions que feien falta per a fer la suma, que ell diu en veu i els dits que trau, era el número 2. Jo això he de ser conscient del que ell m'està buscant, però també jo he de seguir buscant la meva combinació. No sé si m'explico, eh?
7: T'expliques, però jo ja estic sangrant i tot només
0: pensar-ho,
7: eh? Sí, sí,
0: entenem que s'ha de ser molt ràpid i molt àgil mentalment.
8: Sí, has de tindre una miqueta de bagatge, has de tindre pràctica, perquè com més jugues, més àgil i més ràpid ets. En un cop d'ull, en seguida veus si el punt és teu o no és teu, però entenem que al principi moltes parelles que nosaltres igual anem als col·legis o a l'institut, les primeres partides solen ser més lentes perquè entenguen el funcionament, ¿vale? Perquè vegin quina és la dinàmica del joc. Perquè cada vegada que amaguem les mans o tanquem la mà i la tornem a obrir, hi ha 25 opcions possibles, ¿vale? Hi ha 25 opcions diferents de fer combinacions en els 5 dits i la veu. Vale? Llavors, aquesta dinàmica a la llarga, quan ja portes un temps, pot ser ràpida i tu en un simple cop d'ull veus si és punt o no és punt, i si no és punt continues treballant fins que trobes el punt, si no tu, el teu contrincant.
0: I si ets molt, molt, molt, molt ràpid, acabes el Morramundo, no?, que és aquest campionat mundial, perquè ens deies això es jugava, suposo que a través dels pescadors a tota la Mediterrània, per tant, es deu haver conservat en diversos indrets del nostre mar.
8: Sí, és molt curiós perquè a Catalunya bàsicament juguem a la Ràpita i a l'Ametlla de Mar. Vale? Hem trobat alguns altres pobles, a Amposta s'havia jugat, a les cases d'Alcanar... Però se va perdre, ¿vale? És un joc que sí que és molt exagerat, se crida molt, podria ser molest, depèn a quin lloc jugues, i te podrien prohibir de jugar per això, perquè és un joc que realment és teatral, has de cridar, bueno, has de cridar, no és que et demana el joc cridar en si, però te porta, el joc te porta. Llavors, a nivell mediterrani, el bo que tenim, i el que hem anat descobrint en tota la gent que hem anat coneixent des del 2008, que nosaltres ja sortim de casa per a fer el Morramundo, per dir-ho així, me'n donem compte que té un... Este joc té un inici, que a casa nostra és mariner, però, per exemple, a l'illa de Cerdanya, tot i ser una illa, és un joc de pastors. A l'Aragó és un joc de pastors. És a dir, són jocs molt primitius, que la base la tenen, sobretot per a mi els oficis més antics, que, com podria ser l'anar a pescar o l'anar a caçar o la gent que porta el ganado, ¿vale? o el ramat per la muntanya. Llavors sí que sempre hem trobat aquesta cosa que té de similitud en els altres pobles, eh? Vull dir que a Còrsega me va sobtar molt, perquè a Còrsega era un joc de llenyadors, era de llenyataires. La gent que anava a tallar els boscos per a fer això era el joc en el qual jugaven. I la majoria de gent o és joc de pastor, o és joc de pescador, o és joc de això, d'alguna feina, de llenyataire o d'alguna feina que et demana moltes hores.
0: Seria un joc de sector primari.
8: Sí. I com és fàcil, perquè la teoria és prou fàcil, només necessites les mans i una persona cara a cara, el que passa que et dona molta vida i quan entres dins del joc t'absorbix. Vull dir, és addictiu, eh?
7: Bueno, fàcil, tal com m'ho has contat, no... Ostres, tindré al cap les possibilitats que pugui dir el número que... Tu què fas de marcador? Perquè aquest joc tu mateix fas de marcador, fas de jutge... No, feu de tot.
8: Que no et prengui el punt, la qual cosa has d'estar sempre atent als punts que tu portes, els punts que porta la teu contrincant, vale? I sobretot escoltar, saps? Escoltar i que no et prenguin un punt. Vull dir, però això, ja et dic, això, la pràctica, el fet de jugar molt seguit, en seguida ho agafes, eh? Vull dir, se fa prou fàcil.
0: Jordi, tu hi jugues?
7: He intentat jugar amb el meu company de la ràdio, Tomàs Ginestra, que és treballador d'aquí d'Amposta Ràdio, i és impossible. Tenen un càlcul mental ràpid, estan pensant en quin número treus tu, més ells van sumant el seu. A mi ja em costa sumar el número que surt al moment, i ells ho van traient, i a més, que no sé si també, Rafael, això forma part de l'estratègia. El joc és cara a cara. Tu estàs mirant el teu contrincant, cridant-li el número, que pareix com si l'estiguessis insultant, pràcticament.
8: Sí, bueno... El que passa que aquest joc té aquesta rivalitat, i és una miqueta agressiu a l'hora que jugues, però sempre que acabes de jugar, una abraçada, una apretada de mans, me refereixo, és normal, perquè el joc te ho porta. Si fos una partida de parxís o fos una partida de dominó, te diria, pues no, és un altre ritme. Però és que la morra ja vas a buscar això, saps? La qual cosa, tots entenem que quan juguem donem molta, molta vitalitat, però guanyem o perdem després l'encaixada de mans o l'abraçada va conjunta, perquè entenem que mos fiquem per a jugar, però després tornem, no?, per dir-ho així.
0: Doncs això sempre. Jordi, em sembla que tu i jo haurem de jugar al parxís, sí. I agrair-li al Rafa aquestes explicacions. M'heu fet ganes de venir a veure un joc de la morra a les Terres de l'Ebre. Moltíssimes gràcies per ser al Rambla 54.
7: Moltes gràcies, Anna.
5: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.

0: Hola, Anna, què tal, com va? Soc la Sabina Pedros del Ficat Ràdio. Escolta, que ja que avui comença l'escola, he pensat en un tema que no s'acostuma a parlar, els patis, perquè els nens i les nenes passen moltes hores en aquest espai i, escolta, encara que sembli això una estona d'esbarjo, aquí també és on socialitzen, al final aprenen i sobretot es relacionen. I no sé tu, però jo quan penso en un pati, penso en el tradicional, una pista de futbol allà al mig o jocs de pilota, nens corrent amunt i avall pel mig del pati i al voltant la resta intentant trobar aquell raconet per poder jugar, parlar tranquil·lament. I aquí jo em vaig preguntar, realment els patis de les escoles estan pensats perquè tothom pugui gaudir de l'espai en igualtat de condicions? Per això, el que crec és que demà podríem posar el focus justament en aquest tema i pensar en els patis coeducatius, perquè a Lleida ja s'ha començat a implantar en diverses escoles i moltes altres també s'estan repensant els seus patis. Per això, justament, perquè tots els nens i les nenes tinguin les mateixes oportunitats de poder jugar, moure's i relacionar-se i al final gaudir del seu espai de pati. Així que, si et sembla, demà en podem parlar. Tinc una experta brutal que té molta experiència i ha participat en diversos projectes de patis coeducatius. Ja em dius i a veure si demà en podem parlar. Adeu!
1: Jo escolto Rambla 54 a Girona FM.

0: Quan la meva filla, la Neus, era petita, hi havia tres pel·lícules de Disney que a casa veiem una vegada i una altra. La Ventafocs, la clàssica, aquella del Dibbidi-Dabbidi-Bum. Frozen, que va ser una plaga de purpurina blava al sofà. I Tangled. Es traduïa com Embolicats, però malauradament 16 anys després, la versió de dibuixos encara no té un doblatge en català. I és una llàstima, perquè és de les bones. Potser amb la versió d'acció real, la de persones, farem una mica més de sort. Sobretot perquè una part d'aquesta història, com passa amb altres pel·lícules, Tomb Raider o El Perfum, o la sèrie Joc de Trons, s'han rodat al barri vell de Girona, que és tan bonic, gairebé sembla de Vilanova, tu. Bromes a banda, la nova versió d'Embolicats, no només hi surt Girona, també hi surten gironins fent d'extres. Oriol Mas, no em diguis que t'hi veurem.
1: No m'hi veureu, a mi. Ja saps que això de... Nosaltres fem ràdio, la imatge la deixem pels altres. La veu o no, podríem arribar a posar aquí des de la ràdio, però no, a mi no m'hi veureu, no m'hi veureu pas.
0: Doncs és una idea, posar la veu en off o fer el doblatge des de Girona FM. Aquí ho deixem, si els senyors de Disney ens estan escoltant, ja ho saben.
1: Ja li direm al senyor Disney.
0: Doncs, exacte. Abans no ens presentis amb qui estàs, toca que ens parlis una mica de qui sou. Estem engegant programa nou, tenim oients arreu de Catalunya i cada un d'ells vol saber qui sou, Girona FM i tu.
1: Girona FM, jo sóc el director de Girona FM, som la ràdio municipal de Girona Ciutat, som una ràdio força jove, que fa pocs anys que està en funcionament, som un equip també petit encara, però que anem fent sobretot doncs, el seguiment de l'actualitat de la ciutat, de les notícies, evidentment, divulgació, de tot un moment el que passa a Girona, també un moment d'àrea urbana, i també amb vosaltres, doncs, amb la xarxa, també el que passa a Catalunya, evidentment. Vull dir que som, ja et dic, un projecte força jove encara, però que anem avançant fort i que mica en mica ens anem fent el nostre espai comunicatiu aquí a Girona.
0: I de tu, de l'Oriol Mas, què hem de saber?
1: De mi què heu de saber? Doncs mira que sóc periodista també des de fa ja molts anys, he estat en diversos mitjans locals, sempre, aquí al Punt, després a Televisió de Girona, també fent feines de comunicació institucional a l'Ajuntament, i ara aquí a la ràdio, vull dir que tot el que sigui comunicació, ho he tocat allò una miqueta tot, i ara torna a tocar la ràdio, que és on te vaig començar, a Ràdio Palamós, precisament, i, per tant, allò roda el món i torna al Born, que diuen.
0: Doncs, fetes aquestes presentacions, ara sí, ja podem saludar les teves convidades. Amb qui estàs, Oriol?
1: Estic amb la Natàlia Fontaner. Natàlia.
2: Hola, bon dia.
1: Bona tarda. I la Nora Esteve. Nora.
3: Bon dia, bona tarda.
1: Són dues convidades que som mare i filla, i que tu ara parlaves d'Embolicats, de la pel·lícula, i com deies, doncs vam estar gairebé 15 dies, 20 dies aquí a Girona Ciutat aquest estiu, molt pendents del rodatge d'aquesta pel·lícula, perquè van rodar moltes i moltes escenes, i elles hi van ser. Per què? Com us hi vau presentar? Això, com, expliqueu com va ser una mare, filla i algú més, em penso, fins i tot.
2: Sí, sí, i el meu marit, el pare de la Nora,
1: vam
2: estar...
1: Sí, família sencera.
2: Ens van dir que hi havia això per fer el càsting i la meva filla, ella volia anar-hi sí o sí, saltar-se la classe i anar-hi, perquè algunes amigues també anaven, però bueno, vaig dir que no, primer és l'escola, i sortint jo de la feina vaig passar igualment per veure una mica l'ambientillo i vaig veure tota aquella multitud de gent, vam demanar un QR, ens vam fer el QR, unes fotos a casa i unes dades que ens demanaven i vam provar sort ell i jo. Al cap d'uns dies, el teu pare, Nora?
3: Sí, al cap d'uns dies ens van agafar les dues i el meu pare un dia va anar a treballar

0: I va preguntar, està tancat això? I diu, no, entra, li van fer el càsting, i quan va acabar li va dir, sí, ja estàs agafat directament. I diu, com, ja? I diu, sí, perquè tenim tants pocs homes que tots els que venen l'agafem.
1: Va entrar directe, ell va entrar directe perquè hi havia molt pocs homes.
2: Ostres,
1: en canvi de noies i adolescents a tope.
2: Això sí que és una sort. Nora, no sé si tu, com la meva filla Neus, sones molt jove, eres fan d'aquesta pel·lícula. La de dibuixos, sí, parlo, la...
0: Sí. Jo, quan era petita, sempre m'ha agradat molt Disney. De fet, quan sortia del col·le, quan era petita, sempre amb la meva mare dèiem, vai, quina pel·li toca avui? Jo què sé, Cenicienta. I ens posàvem allà i cada tarda fèiem una pel·lícula diferent, que ja les tinc totes molt vistes i m'agraden molt. I una d'aquestes era Rapunzel o Embolicat, que a mi m'agradava molt, perquè jo deia, com és possible que tingui aquest cabell, no sé què, tan llarg, no?, i tan maco.
1: De fet, la vam veure a Disney, com vam anar, que va ser una de les princeses sorpresa que ens va tocar, i estava ella allà amb aquells cabells que, bueno, tocaven al terra, era al·lucinant.
2: I la música, que és molt xula,
1: Música, sí.
0: Sí, m'agrada molt, són molt originals les cançons.
2: I teniu experiència prèvia amb això de fer càstings, o ho heu fet aquesta vegada perquè us ho han posat a la porta de casa?
1: Ha sigut així, perquè vivim aquí a Girona, ben bé, que dius, dos carrers a darrere d'on hi ha la fira, i quan vam anar vam fer el QR, amb aquella multitud no teníem pas ni idea de com aniria, i sí, vam tenir sort. I el meu home encara més, perquè no hi havia homes i el van agafar, però no tenim cap experiència prèvia. De fet, ara ja tenim un currículum allà posat, que si mai hi ha alguna altra cosa, Nora, estem obertes,
0: sí, ara...
1: a que ens tornin a trucar. Ja. Ens va agradar molt.
3: Per tant, voleu repetir, vull dir que ha anat bé l'experiència.
0: Sí. Si ens diessin de fer un altre cop, jo aniria.
1: Sí,
0: sincerament, sí. I crec que la meva mare també.
1: Sí, tot va estar molt ben preparat i, bueno, tot.
3: Perquè s'ha parlat també de que hi havia moltes hores d'espera, de que hi havia... De que, clar, i al final, dia de rodatge, no sé quantes hores us hi podíeu estar, al final, per rodar escenes o fins i tot per no rodar res.
1: Sí. Ja. Algun dia jo vaig anar, no vaig rodar res. De fet, el divendres, l'últim dia, perquè jo vaig estar-hi 4 dies, i la meva filla i el meu home, 2. I jo d'aquests 4 dies, un no vaig rodar res, perquè ens van dividir en 2 parts, i la part meva, doncs, no, eren com els segons extres, perquè els primers ja van passar, i, bueno, anava una mica com per sorteig. Però només el fet d'estar allà i anar vestit com anàvem vestits, amb aquelles robes, així, ja l'experiència ja valia la pena.
2: Perquè quin paper feu exactament a la pel·lícula?
1: Bueno, com es diu això? La Coronación, el nom posava Cor, no sé què, Cor Coronación, i un altre nom, i anaven com de noies del poble, pues, el meu home anava com de dignatario, que anava com més arreglat, amb tot un traje negre.
2: Vaja, va tenir sort amb tot,
1: Sí. Es va posar uns galons. De fet, em sembla que el divendres ell sí que sortirà, perquè van trucar només a 2 o 3 dignatarios, i anaven just a darrere aquella escena que s'ha vist molt per Instagram, de que abracen la princesa perduda i així, i hi ha 2 o 3 per allà, doncs ell és un d'ells. Llavors, ell va anar 2 dies, però noi, allà va trencar la pana. I nosaltres, com que érem, pues, de més a més, només d'entrada deien, ets rica o pobra? I dic, home, suposo que pobra, no? Com totes, perquè totes portaves uns vestits una mica trencadets, però anàvem del montón, vaja.
2: Ostres, que dur.
3: Perquè del que vau veure, de quan estàveu allà, de tot el que rodava, s'assemblarà gaire a la pel·lícula original, o s'han pres llicències? Què vau intuir?
1: No, jo crec que és molt semblant, la pel·lícula.
0: Sí, jo crec que s'assemblarà bastant, perquè van posar-hi molt de temps en aquests escenaris, i sí, s'assemblaven molt a la pel·lícula de dibuixos, i jo crec que sí.
1: Estaven molt ben caracteritzats. De fet, per exemple, de cavalls, n'hi han 4 de reals que es van tornant, i un que és un animatrònics, que és on l'enfoquen, pues, fent la cara del cavall aquell tan expressiva, no? I de noies, de princeses, també hi ha l'original, i llavors n'hi ha una altra, que és la doble, que tu la mires i són iguales, però aquella és francesa, no?
0: Sí.
1: La noia tan simpàtica que ens va firmar, fins i tot. I després hi ha el noi que és el protagonista, Milo, i després també hi ha 2 dobles, de fet un era per fer salts i l'altre era el que portava el cavall, i clar, tots estan especialitzats en un tema, no? Un posa la cara, que és el protagonista, llavors hi ha el del cavall, que era un noi que es diu Arturo, que, bueno, aquell feia superbé, i un que era un anglès que només feia que saltar, saps les mandorles del castell? Saltava d'un lligat, que quina por, d'una mandorla a l'altra, i es deixava anar, i està tot molt especialitzat, i llavors la decoració era molt igual que la pel·lícula també.
2: I els vau poder conèixer, aquests actors i actrius principals? Els heu saludat? Teniu autògrafs o us heu...

0: Heu endut algun record en aquest sentit?
1: Bueno, més o menys el de la princesa, la Rapunzel, sí, perquè quan ens van fer el segon dia de rodatge meu, ens van fer, bueno, el moment d'anar a dinar, jo volia pues, una autògraf, sincerament, com a nena fan, i ens la vam trobar, perquè ara estan gravant una escena del cavall, i també hi havia la seva doble, perquè ella no sap cavalgar, crec. I llavors pues me la vaig trobar allà i em va poder firmar un autògraf. Llavors també li vaig demanar en un altre moment, quan estava dinant la doble, que si me podia firmar la doble, i també me va firmar en francès, perquè és francesa. I el protagonista, pare, no? Si jo els horaris de nens pues és bastant estricte, teníem 6 hores, llavors vaig haver de marxar. Però el meu pare, que és així signatari i gravava tot el rato molt a prop de Milo, que és el print rider, va poder, sí, li va demanar una de les altres nobles que estava amb ell, portava una llibreta i un boli i ens va poder, ens va poder firmar.
0: Portava d'amagat aquí a la bota, perquè esclar, tot sí, està ben molt secret i no podies portar res, evidentment ni càmeres de fotos, ni res, però bueno, ella portava un bolígraf i un paper i una em sembla sí. que va fer-ho amb un tovalló, no? La nostra, un tovalló de paper.
1: Sí.
0: I bueno, ells són molt macos, es deixaven, si t'hi podies acostar, perquè clar, estaven bastant plens de gent al voltant, però si podies un moment acostar-te no es feien estranys, al contrari, va, una foto, va.
2: Que bé, doncs, Nora, Natàlia, moltíssimes gràcies per haver compartit aquesta experiència amb nosaltres. Jo he buscat avui a Google i posa que aquesta pel·lícula l'estrena cap al març de l'any vinent.
0: Del 2028, eh?
2: Del 2028. Ah, ostres, doncs no de l'any vinent, de l'altre.
0: De l'altre, sí, perquè encara estan rodant a França, he vist, i encara llavors hi ha tot el post, doncs, està per llarg, em sembla.
2: No sé si Rambla 54 encara estarem allà, però si hi som, us trucarem. Perfecte. Vinga, moltíssimes gràcies. Oriol, una abraçada.
0: Gràcies.
3: Igualment, Anna.
1: Adéu.
0: Adéu, gràcies.

0: escoltant Rambla 54.
1: Què podem dir més?
2: És que no sé de què se tracta.
1: Com que no saps de què se tracta?
0: Ni idea.
1: És un programa de coses xules.
0: Aneu a punt de veure un...
1: No, esteu a punt d'escoltar.
0: Aneu a punt d'escoltar.
1: Esteu escoltant millor.
0: Vale. Esteu escoltant un meravellós programa de ràdio.
3: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Tordera.
4: Doncs marxem cap allà, perquè en Sergi López i en Miquel García de Lleida ja poden anar a fer lloc per un rambler més. El Fernandel Alonso és colombià i fa 3 anys que viu a Tordera, al Maresme. Aquest curs comença un segon curs de català al Consorci de Normalització Lingüística, i ara mateix el tenim als estudis de la ràdio amb el Marc Treserres. Benvinguts tots dos a la Rambla.
5: Hola, bona tarda, Anna.
4: Abans de res...
6: Fernandel Alfonso, soy de Colombia. Fa 3 anys que vis en Tordera. Desde que arribé a Tordera, estudié el català perquè me interessa aprendre l'idioma.
4: Doncs t'ho agraïm moltíssim, Fernandel, aquest gest per aprendre la nostra llengua. Abans de res, però, Marc, t'he de demanar que et presentis tu, perquè ja sabeu que acabem d'engegar aquest programa, l'oient no sap qui som, i llavors l'oient que no sigui de Tordera, situa'ns una mica. Una pinzellada, Ràdio Tordera i el Marc Treserres. Què anem de saber?
5: Doncs mira, Anna, comencem per l'emissora. Ràdio Tordera va néixer l'any 1982 per un grup de joves interessats en el món de la comunicació, i a dia d'avui, més de 40 anys després, hi col·laboren una 60 de membres a la programació diària. Per tant, és una ràdio totalment al servei del poble.
4: D'acord. I sobre tu, què hem de saber?
5: Doncs mira, que fa 12 anys, més o menys, em vaig iniciar en el món de la ràdio. Sempre m'ha apassionat, sempre vaig voler estudiar periodisme i ser periodista, i al final, després d'uns quants anys, vaig treure amb la carrera, ho vaig aconseguir, i també doncs, col·laborant a l'emissora del meu poble i en altres mitjans catalans, fent ràdio, fent premsa escrita, fent informatius, una mica de tot. I on gaudeixo més és realitzant retransmissions esportives i fent entrevistes. Per tant, content de poder formar part de Rambla 54 i fer l'entrevista d'avui.
4: Doncs moltíssimes gràcies. Gràcies, és un plaer. A més, tenim aquí el Fernandel, que serà un dels nostres ramblers, un home que ens anirà explicant com li va aquest estudi del català. Fernandel, has començat ja el curs d'aquest any o encara no?
6: Sí, el curs de català lo ha empezat des del nivell 1, i en ese moment ja és el nivell 3 de català.
4: Doncs molt bé, si vols contestar-nos alguna resposta en castellà, pots fer-ho, perquè anirem parlant i anirem veient, que ens vagis explicant aquesta experiència d'aprendre el català. Així has començat aquest curs, els profes què tal, els companys què tal?
6: Tot ha sido molt bé, perquè he compartit els coneixements que tenen los mestres del tema, y los companys, todos como somos de diferentes países, entonces hemos hablado de las costumbres de cada país.
4: I què és el que més costa d'aprendre català de cap i de nou? I què és el que et resulta més fàcil?
6: Llegir és més fàcil. Que leí más fácil que porque la pronunciación de prensa faltan como diálogo, más interacción con la yen para poder aprender bien el acent y la pronunciación del català.
4: I a més, m'han dit que també estudies anglès.
6: Sí, perquè en mi mente que el hablar los idiomas no tienen que ser un límite para poder compartir con la gente.
4: Exacte, doncs em sembla una filosofia fantàstica. Fernandel, et trobes amb molta gent d'aquest tòpic de tu parlant en castellà, ells catalanoparlants, i que et canvien la llengua?
6: Acá en Tordera hay gente muy, muy amable que le agrada hablar con la gente extranjera para transmitir el idioma a la gent.
4: Doncs animem a la gent a continuar fent-ho. Fernandel, jo et deia, et sap greu si de tant en tant et truquem o ens envies notes de WhatsApp per saber com va evolucionant aquest aprenentatge del català? Ens agradaria moltíssim.
6: Sí, sí, seria molt, molt important, perquè mi idea és poder compartir con la gent el mensatge que puedo aportar para el mejoramiento de la gent.
4: Doncs moltíssimes gràcies, Fernandel. Quedes nomenat tercer rambler d'aquest programa i amb tu tanquem avui. Marc, també gràcies a tu, a tots dos, per ser aquí al Rambla 54.
5: Molt bé, Anna. Moltes gràcies a tu també i seguirem molt atents també amb les millores d'en Fernandel. Gràcies.
4: Gràcies.
6: Muchas gracias. Ha sido un placer compartir con sus oyentes y con toda la gente que nos está escuchando a este momento.
7: Hola, Anna. Soc l'Eduard i tinc una història molt xula que t'he d'explicar. És relacionada amb els gegants. Ara ja estic a l'escola. I si envies un periodista a Ibarz i que m'entrevisti?
4: Hola, Eduard. Escolta'm, ja pots comptar-hi, eh? Ara mateix truco al Julen de Ràdio Ponent Mollerussa i te l'envio cap a Ibarz. Estic expectant amb aquesta història que ens has d'explicar. Vinga, gràcies, eh? Una abraçada.

0: Bona tarda des de Ràdio Tordera. Avui és dilluns 7 de setembre de 2026. Comencem el Notícies de Tordera, el butlletí accessible amb les informacions més destacades del poble. Ara escoltarem els titulars. Després explicarem les notícies amb calma i al final farem un repàs perquè quedi tot ben clar. Primer titular. Tordera dona la benvinguda a 2 nous policies locals. Segon titular. L'Espai Agrari de la Baixa Tordera realitza 14 actuacions per reforçar la pagesia. Tercer titular. Ràdio Tordera arrenca una nova temporada amb canvis a la programació. Quart titular. La Corporació de Salut ajunta la imatge de pediatria amb animals i plantes marines. Cinquè titular. Hi haurà pocs professors a les escoles i instituts per la vaga educativa dels mestres demà, 8 de setembre. Notícia 1. Tordera incorpora 2 nous agents a la policia. Ja han superat l'aprenentatge i ara començaran les pràctiques. Segons la regidora de Seguretat, Nàdia Cantero, cal ampliar la plantilla i per això hi haurà un nou procés de selecció per cobrir 2 places més i tenir més policies a Tordera. Notícia 2. L'Espai Agrari realitza 14 actuacions per reforçar la pagesia en els pobles de Tordera, Blanes, Malgrat, Palafolls i Santa Susana. Volen que hi hagi millores per tornar a tenir terra del camp útil. Millora dels espais de pagesia i programes educatius pels nens i nenes de l'escola, i que ho coneguin. Notícia 3. Nova temporada de Ràdio Tordera. Arrenca una nova temporada amb un canvi sobretot destacat als matins. L'informatiu començarà a les 8, tal com ha dit el director de la ràdio, Albert Sabater, perquè volen que quan la gent agafi el cotxe ja tingui disponible tota la informació. Les notícies hi arribaran fins la 1. Notícia 4. Nova imatge de pediatria amb motius marins. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha ajuntat la imatge del servei de pediatria a tots els centres del litoral i sortiran formes d'animals i plantes del mar. Notícia 5. Serveis mínims de la vaga educativa de mestres i professors. Demà, dimarts, 8 de setembre. A infantil, primària i secundària hi haurà un docent per cada 3 aules i als centres d'educació especial la meitat de la plantilla. Recordem els titulars d'avui. 1. 2 nous policies locals de Tordera. El 2. L'Espai Agrari realitza 14 actuacions. El 3. Nova temporada de Ràdio Tordera. El 4. Nova imatge de pediatria. I el 5. Mestres i professors faran una vaga educativa a les escoles. I això és tot amb el Notícies Tordera. Gràcies per escoltar-nos.
1: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

0: A Ràdio Tordera repetim de matinada els programes de tot el dia. Well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end
1: of Lonely Street, that Heartbreak Hotel. Ai, sóc la Teresa i això és música per tu. Aquesta temporada, aquesta nova temporada de música per tu, farem una variació. Començarem amb l'Elvis. Heartbreak Hotel és la música que està sonant ara mateix. Bueno, al ser el primer dia potser m'enrotllo una mica més. Va, vinga. Música per tu, farem un viatge ple de música de tots els temps. Recordeu que les cançons no són velles, són grans èxits. Escoltarem els èxits que vam ballar, les cançons que vam cantar i la música, ja ho sabeu que aquí m'emociono, la música amb la que ens vam enamorar. I també podreu demanar una cançó. Com? Pues escrivint al WhatsApp de Ràdio Tordera, dient quina cançó voleu, el vostre nom, si va dedicada o no, simplement perquè us agrada. I com demaneu la cançó? Paper i boli, vinga, som-hi. 611-481-381, que és el WhatsApp de Ràdio Tordera, on teniu que escriure dient quina cançó voleu. 611-481-381, i jo, encantada, us la posaré.

Ai, aquestes cançons dels 70, 80, 90, que tant ens agraden a nosaltres aquí, a Música per tu, eh? Bueno, puc dir que m'agraden a mi, però també a vosaltres. Sí, tant que sí. Vinga, anem amb la Britney Spears. Spears. Ja sabeu que no. Aquest estiu no hi ha après anglès. Al revés. Quasi, el poc que sabia se n'ha anat. S'ha fundit. Així que ho tenim molt malament ara. Baby on More Time. Qui ens cantava això? Bastanta gent, però en aquesta ocasió la canta la Britney Spears.

Diu, oye lo que quieres, bebé, o baby en aquest cas. Tinc el que necessites, saps el que tinc? Tot el que t'estic demanant és perquè em donis una mica de respecte quan arribi a casa. Escolta, carinyo, quan arribis a casa no et faré mal mentre no... No et faré mal mentre no estiguis, perquè no vull fer-te mal, perquè t'estic demanant alguna cosa molt, molt clar. T'estic demanant respecte. Respecte quan arribis a casa. Respecte quan estic a punt de donar-te tots els meus diners, tot el que puc donar-te a canvi d'amor. Ostres, ostres, quina lletra! Quan arribis a casa, només seràs meu. En fi, tot aquest rotllàs que us he pegat és per dir-vos quatre pinzellades de la lletra en castellà, perquè com sempre l'escoltem en anglès, a vegades no tenim idea, ens agrada molt la cançó, ens agrada com sona, però realment què ens està dient? Us he fet una miqueta de resum dintre del meu anglès, eh? Ja sabeu que el meu anglès està per sota de la mitja normal. Jo necessito algú que m'ensenyi. Si hi ha algú a Tordera disposat, pues jo agrairia, oi? Gratuïtament, evidentment, que em donés quatre pinzellades a mi d'anglès. No, ara, sense bromes, anem amb una cançó brutal de l'Aretha Franklin, que és Respect, preciosa, divina. I la lletra, ja sabeu...

I aquesta, que és maca, Miguel, mi chica, la meva noia. Ai, The Temptations.

Ai, que maca, per favor. Ja sabeu que només aquí, a Música per tu, podeu trobar els èxits de sempre. Jo podria començar hasta pels 50, si voleu, imagineu-se. 70, 80, 90, 2000 i els d'ara, per què no? Normalment, a Música per tu, sempre ho faig així i no m'agrada canviar. Si funciona, per què canviar-ho, no? Com diu aquell. Si funciona, per què canviar-lo? A no ser que vosaltres tingueu alguna cosa a dir. I la podeu dir al WhatsApp de Radio Tordera, al 611-481-381. Al WhatsApp de Radio Tordera, 611-481-381. Demaneu-me una cançó. Sigui de l'any que sigui, jo us la posaré, eh? Em podeu dir per què, si us agrada, si no us agrada. Si voleu dir el vostre nom, si va dedicada a algú, si no. Sobretot el nom de la cançó. Al 611-481-381. I bé, continuem amb aquesta ratxa que estem una miqueta cap a aquells anys, eh? Aquestes cançons tan maques. Jo ara aniria amb Guns N' Roses quan ens cantaven Sweet Child O' Mine.

Una cançó preciosa, i em sembla que us ho vaig comentar no fa gaire. Estava en un teatre, el Neil Diamond, que ja està gran i ja està amb Alzheimer, i la persona que estava a l'escenari cantant va començar a cantar "Is with Caroline", i ella va començar a tatarejar sentat al seu seient, que estava pues, amb un... com us dic, com en un primer pis del teatre, no?, amb una llotja d'aquestes particulars, i algú estava, no sé si era la filla, devia estar amb ell, i el va fer aixecar i li van donar un micro, i va continuar la cançó. Oh, és com esgarrifo, perquè ho he vist, eh? Busqueu-lo per internet, perquè és esgarrifant com la canta, i tenint en compte que, bueno, que té aquesta malaltia tan dolenta, que la conec perfectament, familiarment. Venem una miqueta de marxar. Aha ens cantava "Take on me". Toma ja. A ballar.

Ah, i ara us vaig a posar una cançó antiga i a més en castellà, però és que la vaig escoltar ahir perquè em va donar molta il·lusió i tal com la va sonant, jo l'anava cantant. O sigui, no us ho perdeu això perquè, vamos, no té desperdici, eh? Bé, com us estava dient, no té desperdici, estava mirant una sèrie que, per cert, us recomano. Estic per fer un programa de sèries, perquè de veritat, o de pel·lícules, perquè amb el que a mi m'agrada, es diu El clan Olimpia, i la noia protagonista es diu Zaira Morales. Papelón, papelón, eh? Surt bastanta gent coneguda, és espanyola, però està superbé. De com per necessitat ella es fa una espècie de narco, no? És la història de la seva mare, o sigui, realment això li va passar a la seva mare i s'ha fet la pel·lícula i ella és el protagonista. Bueno, tot aquest rotllo, és que a vegades m'enrotllo massa, ho entenc, és per dir-vos que em va encantar aquesta cançó i em va portar records de quan jo era jove. Clar, quan jo era jove, música en català en teníem poca, potser alguna del Serrat, alguna del Diango, alguna del Raimon, el Lluís Llach, però vull dir, poqueta cosa. Més ben, aquestes eren reivindicatives, no? Bueno, les del Diango i Serrat i tal eren d'amor. La tieta us la tinc que posar, que és preciosa, de Serrat. Veieu com m'enrotllo? No pot ser això. Bueno, van tocar aquesta cançó i jo soleta anava dient qui la cantava. I al meu cap anava pum, pum, pum, i dic Medina Zahara, pam, pam, pam. Títol de la cançó, pues, aviam, Todo tiene su fin. I vaig pensar, mira, com tinc que anar a fer el meu programa, demà la posaré. Bueno, a lo millor a vosaltres no us agrada. Poder, però si teniu alguna cosa a dir, la dieu, que podeu dir-ho per al WhatsApp de Ràdio Tordera, que és per on demaneu les cançons, al 611-481-381. Demaneu-me cançons, al 611-481-381. Pues Medina Zahara ens va fer aquesta cançó tan maca, que és Todo tiene su fin.

Bé, tinc que dir que és una cançó de quasi de 4 minuts perquè té molta música, és preciosa, però clar, com era una pel·lícula van posar el trosset que canten, no? I a mi em van vindre records de quan jo era jove i l'escoltava. La veritat és que és una cançó molt maca. Canviem rotundament, ens anem amb el nostre Sergi Dalma quan ens canta aquestes cançons italianes en castellà. Això ho fèiem a la temporada passada aquí a Música per tu. Ja dic, jo no penso canviar. Si voleu que canviï alguna cosa, només la teniu que demanar. Ara anem una miqueta a Itàlia i després passarem i acabarem, com sempre, el programa en català. Tenint en compte que aquest estiu hem fet un programa amb cançons en català, per mi brutal, eh? No sé si a vosaltres us haurà agradat, però ha sigut molt maco el programa d'Un mar de música que s'ha fet aquest estiu amb cançons molt de català, molt de català, i hem tingut grans èxits i bueno, hem estat el dia, hem posat els catarres dient els diumenges, com es diu aquesta dels diumenges, i ha sigut number one, ells estan contentíssims, però nosaltres aquí ja l'havíem posat abans que fos number one. Bueno, entonces vosotras, yo quiero verte danzar, Sergio Dalma.

Bueno, com és el primer programa de la temporada 2026-2027, encara no hi ha cap petició formal, però bueno, a vegades m'arriben informalment, eh? Us vaig explicar que un dia vaig trobar un senyor a la fruiteria i em va preguntar si jo era la que feia d'això i li vaig dir que si volia demanar-me una cançó i em va dir no, nena, jo vull que me diguis com he de fer-ho jo vull aprendre. I va acabar aprenent, i la va acabar demanant. Bé, com aquesta vegada no, pues bueno, he agafat una miqueta a l'entorn de casa i bueno, us l'estic buscant, eh? Però ara, pues, com estem amb les italianes, he pensat que aquesta pot ser xuli. Paroles, paroles de l'Ida i a la Indelon. Toma ja el que estic dient. Us en recordeu de la Indelon? Quan és jove? Que guapo, mare de Déu, quines pel·lícules! Vinga, som-hi una mica romàntics.

cançó preciosa, sempre cantada per qui sigui, però aquesta versió de l'Alain Delon, no em digueu, que no té un què, eh? Té aquell això. Bé, la cançó és demanada pues, per la Jessica. La Jessica és coneguda meva. Efectivament, la demana per la seva filla. I en aquest cas jo l'empleo per tots els meus nets, tal qual, estic parlant de la meva filla, de la meva neta, així que com en tinc quatre, jo l'amplio per als quatre nets, que és una cançó preciosa, però he de dir que és la cançó de les més preferides de la meva filla, en de que no l'hem posat vegades a casa. Era Sonrises i Làgrimes la cançó, ei. I la cançó que en té moltes, totes són maques, però aquesta particularment me l'ha demanat ella. Diu, mama, em pots posar això? I jo dic, i tant, filla meva, i tant. Així que per als meus nets i per als meus fills, pel meu gendre i per la meva jove, per tots, venga, Edelweiss, de la Julie Andrews, per vosaltres.

una cançó preciosa que parla d'Edelweiss, que és una flor que surt a les muntanyes d'Àustria, i quan està... Encara està nevat, però bueno, és quan arriba la primavera, no? Només surt en aquesta època de l'any, és molt difícil de trobar, i ha començat cantant el Christopher Plummer, continua la Julie Andrew amb els nens, és una cançó preciosa d'una pel·lícula preciosa, que si teniu nens, és estupendo. Bé, el que us deia, qui ha sigut number one aquest estiu? Catalanet, catalanets, catalans nostres de casa. Però número un, aquesta cançó, que l'han fet nova per aquest estiu. Diumenge sense drama. Catarres, venga, som-hi, per vosaltres. Ja comença a fer-se...

hem escoltat els Catarres els diumenges sense drama, que sense voler jo us vaig començar a posar aquest estiu i va acabar sent, bueno, ja jo crec que a finals de juliol ja era number one. Bé, ara, qui demana, com no tinc peticions, perquè és el primer programa de la temporada, doncs recordeu que podeu demanar al WhatsApp de Radio Tordera al 611-481-381, 611-481-381, i aquesta ocasió la demano jo. Per què? Perquè és una cançó molt maca, és del nostre Jean-Manuel Serrat, la canta en català, i a més, tinc que dir que jo crec que quasi tots de nosaltres hem tingut una tieta com aquesta. Jo en tenia tres, dues estaven casades, aquesta era viuda, tenia un fill, o sigui que era el meu cosí i padrí, o sigui que em portava molts anys amb ell, perquè jo sóc la menuda de casa, jo tenia un germà que em portava 13 anys, imagineu-vos els cosins. Aleshores, pues, bueno, jo tenia aquesta tieta que donava la vida per mi i tenia més nebots, eh? Ojo. Però jo era la petita, així que tot el que havia fet pels altres i pel meu germà i pels meus cosins, jo no ho sé perquè no hi era, però sé el que va fer per mi. Jo cada any m'anava una setmana a casa seva i, bueno, allò era fer festa major, festa grossa. La festa major del Poble Nou també era. Casualitats de la vida, eh? Però, bueno, aquesta cançó de la tieta a mi sempre em fa plorar, perquè em recorda a la meva tieta. Així que, per tots vosaltres, la tieta de Joan Manel Serrat. Som-hi!

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, divendres 18 de setembre. Les tres paraules del dia són beques, escena, aventura. Beques atorgades, 525 beques menjador a Tordera pel curs 26-27, i mossèn Edwin assumeix també la rectoria de Fogars de la Selva i la parròquia de Tordera canvia els horaris de missa a partir d'aquest diumenge. Escena, l'obra Dansa d'Agost de Brian Friel, puja a escena avui i demà al Teatre Claver a càrrec del grup d'interpretació del teatre. Hi ha èxit d'inscripcions i places exaurides per al taller La roba d'abans de l'Arxiu Històric de Tordera. Conduït per Carme Tàpies, combinarà una part explicativa i una part pràctica. Aventura. El Club Futbol Tordera comença l'aventura a segona catalana aquest cap de setmana rebent l'Sporting Vidrerenca dissabte a les 5, i més de 60 inscrits a la pedalada familiar de dissabte. L'activitat s'emmarca en la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible. Atorgades 525 beques menjador de Tordera per aquest curs 26-27, la convocatòria es manté oberta per afrontar situacions sobrevingudes durant el curs, ho explica la regidora de Serveis Socials, Toni García.
2: Aquesta convocatòria està oberta durant tot el curs per aquelles situacions sobrevingudes que les famílies s'hi puguin trobar. Per tant, totes aquelles persones que ho puguin necessitar s'han d'apropar a l'àrea de Serveis Socials, demanar per aquesta beca menjador, se li donarà la instància i la informació per poder-la omplir.
1: Avui és el Dia Internacional de la Igualtat Salarial. Esperem un dia amb ambient assolellat, amb temperatures suaus que rondaran els 25 graus. Demà, continuïtat de l'estabilitat meteorològica també de cara a diumenge. Queden 37 dies per al canvi d'horari d'hivern que es produirà la matinada del diumenge 25 d'octubre. Queden 24 dies per al proper festiu, que serà el 12 d'octubre, dia de la Hispanitat. Farmàcia de Guàrdia, La Vendrell, situada al Camí Ral. Fa un any explicàvem que detenien un home de 61 anys a Cornellà del Terri per l'atropellament mortal a Tordera, en concret a la Nacional 2. Fa 5 anys parlàvem de 8 dies de vaga Renfe per demanar la incorporació de nou personal. I fa 10 anys, dues persones resultaven ferides en un accident a la carretera Girona 600. L'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera és escoltar l'entrevista amb els polítics aquesta setmana amb la regidora d'Esquerra Republicana, Mònica Díguez.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
3: A Ràdio Tordera, repetim de matinada els programes de tot el dia.
4: Idíl·lic, el podcast itinerant del gènere fantàstic, amb Karen Madrid.
5: Benvinguts a l'Idíl·lic. Avui la nostra itinerància ens ha portat fins la Garrotxa, concretament fins les Planes d'Hostoles, perquè hem gravat un programa al Gorg del Molí dels Murris, també conegut popularment com el Gorg dels Murris. I hem vingut fins aquí per parlar d'una novel·la on el Gorg és el protagonista, o concretament qui viu, una dona d'aigua molt maligna que tindrà un impacte enorme en la família protagonista. Estem parlant d'ella, és el Gorg, d'Ivan Belsunce, publicat per Espècula. Una novel·la de terror que agafa tots els tropos, els posa en una coctelera i crea la seva pròpia obra. Belsunce ho explica així.
6: Em va costar molt trobar el títol, sóc molt dolent posar títols, i feia servir com a acudit Catalan Horror Story, perquè igual que American Horror Story, fem un aglutinat de tòpics i sacsegem la coctelera i ho deixem anar. Doncs amb la novel·la he fet una mica el mateix. No sé si diria sacsejar i deixar anar, crec que he sigut una mica més calculat, però hi ha tots els tòpics del gènere que a mi m'agrada transitar. Ho tenim tot, no? Tenim el folklore, tenim, com ho deies, tenim el folklore, tenim la Casa Encantada, tenim la Mare Terrible, tenim l'incrèdul, tenim l'ambigüitat entre això és una crisi de salut mental o el sobrenatural és real.
5: En aquesta conversa parlem amb Belsunce sobre d'on surt aquesta novel·la i sobre els temes de rerefons que passen per la pèrdua, pel dol, per la culpa i per qui som quan ens passen una sèrie de coses que ens canvien per sempre. Comencem! Abans d'entrar en aquesta conversa amb l'Ivan Belsunce, ens agradaria posar-vos una mica en context, sobretot del on hem anat a fer aquesta conversa. Recordareu que la temporada passada un dels últims programes que vam fer va ser en una cova, a l'Espluga de Francolí, parlant de Fatum. Aquell espai tan peculiar va crear un ambient que, sens dubte, us ha agradat. Ho hem vist sobretot en les visualitzacions de YouTube i teníem ganes de repetir una mica l'experiència de gravar en un lloc diferent, una mica íntim també, perquè hi ha llibres que necessiten d'aquesta intimitat per poder-los explorar. I tenint en compte que el primer llibre d'Ivan Belsunce és una novel·la que es titula Ella és el Gorg, vam dir, què, hi anem? Anem a un gorg? I vam decidir anar al Gorg del Molí dels Murris, també conegut com el Gorg dels Murris, que es troba a les Planes d'Hostoles, a la Garrotxa. Per què hem triat aquest gorg? Doncs bé, hem triat aquest gorg perquè està ubicat en un espai que és molt accessible, que està ben senyalitzat i que ofereix precisament aquesta sensació d'estar una mica sols al món per tenir aquesta conversa. Està situat a l'espai protegit del Brugent, on hi ha quatre gorgs. O sigui, és un municipi molt petit, té només 1.700 habitants, però cada any registra una enorme afluència de visitants en aquests gorgs. De fet, tot i que finalment no ha pogut ser per aquí el dia de la gravació, sí que vam parlar amb la persona que s'encarrega dels accessos, en Nani, que és un naturalista que, a més, és mag. Hauria tingut una entrevista, llàstima que finalment no va poder venir. Ens va explicar que tot va començar precisament amb el Gorg dels Murris, es va començar a fer popular i va passar de que hi anessin unes 500-600 persones l'any a unes 23.000. Clar, aquestes xifres són enormes i tenen un gran impacte en el que és l'indret natural. Llavors es va decidir regular els accessos. És a dir, si després d'aquesta entrevista teniu ganes d'anar al Gorg dels Murris, si aneu en temporada de calor, és a dir, des de Setmana Santa fins a finals de setembre, em sembla que van comentar, doncs haureu de fer una reserva prèvia per internet. I si hi ha massa gent apuntada per aquell dia, doncs no hi podreu anar, perquè es limiten els accessos. Nosaltres hem gravat aquest episodi, ja ho veieu, ara, mes de setembre, un dia entre setmana, i un dels gorgs d'aquesta zona estava molt ple de gent. Però nosaltres ja havíem decidit que gravaríem el Molí dels Murris perquè, si veieu el vídeo a YouTube, ho tindreu clar, era l'idoni per transmetre aquesta sensació que transmet Ella és el Gorg. Només afegir que ens hauria encantat poder fer l'entrevista al Nani, aquest responsable dels accessos, perquè la seva faceta de mag ens va semblar increïble. Resulta que el Nani combina aquesta feina dels accessos als gorgs amb la feina d'il·lusionista que fa juntament amb la seva dona. Fa bolos per tot arreu i entre ells té uns projectes a l'Àfrica. Va diferents vegades l'any a l'Àfrica a fer màgia per nens de col·lectius desafavorits. Per tant, una persona doncs molt peculiar que, a més, va resultar que sempre porta unes pedres pintades a la butxaca per fer els seus trucs de màgia. I si llegiu Elles del Gorg, veureu que les pedres pintades i tenen un paper molt important. Amb aquesta introducció i aquest context fet, anem a escoltar aquesta conversa amb l'Ivan Belsunce. L'Ivan acaba de treure la seva primera novel·la, Elles al Gorg, publicada per Espècula, i hem de dir que fa més o menys un any, per aquestes dates, ens trobàvem amb el Jordi Casals d'Espècula a la Setmana del Llibre en Català, i ens deia, sortirà un llibre que és una passada, ens encanta, i és d'un autor que no sabíem absolutament res i que hem conegut a través de la CatCompro. A veure, Ivan, explica'ns aquesta història de com va el teu manuscrit a Espècula a través de la CatCompro. Què sabies tu de la CatCon? Com l'has començat a moure?
6: Bé, doncs, bueno, aprofito primer per agrair en Jordi, perquè és veritat que ell ha sigut superentusiasta amb el projecte des del primer dia, i és una cosa que quan ets autònom ell, doncs s'agraeix molt, perquè, bé, llences una mica a la piscina, no saps quina serà la rebuda, però bé, tenir un editor que creu tant des del principi amb la novel·la d'algú desconegut com jo, doncs la veritat és que és d'agrair i ha sigut un goig. I el tema de la CatCon, doncs bé, com ja he avançat una mica, el món de l'autoria novel·la és un infern, és la travessia pel desert. És molt difícil fer-se conèixer, sobretot quan ets una mica outsider, com és el meu cas. Jo no tinc padrins literaris, jo tampoc no tinc una formació especialitzada ni en literatura, ni en gènere, etc. Però sí que tenia un manuscrit sota el braç. Jo vaig fer tot l'itinerari de narrativa i de novel·la a l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu, i aquesta novel·la era el meu projecte. Aleshores, quan vaig acabar, doncs, el manuscrit el vaig donar per acabat, perquè t'hi podries estar fins a l'infinit, però arriba un moment que has de dir prou, tanco, ja no tocaré més aquest text. Doncs potser sobre el gener del 25 ja vaig dir, ja està, el manuscrit serà aquest, i comença doncs la cacera d'editorials, i jo no coneixia absolutament a ningú, per tant tot va ser doncs la consulta de les mil i una webs, de les mil i una editorials. Primer comences amb les que tu consideres que estarien interessades, per tant editorials del gènere, editorials dels que ja coneixes el catàleg i per tant penses que hi podries encaixar, i al final ho acabes enviant a la campana, m'explico, perquè al final arriba un moment que estàs a casa teva amb una ansietat que et mors perquè dius, no ho estic movent, no sé què. Bé, en tot aquest context, una antiga mestra meva de l'escola, que ara és companya, em va enviar un post d'Instagram dient-me, Ivan, i això? M'ho ha passat una alumna. I era un banner, un post d'Instagram que parlava de la CatCon Pro. Jo no ho coneixia, jo tampoc no coneixia la CatCon, i m'hi vaig apuntar amb aquest projecte, amb Ella és el Gorg, com a projecte a presentar a les editorials participants.
5: I com ha sigut el procés de desprendre't del manuscrit, que passi per l'editor i que torni a tu? Perquè suposo que el moment de correcció, de debat, de ai, això per què ho has fet així, deu ser tota una experiència, no?
6: Sí, la veritat és que va ser molt guai. Tinc molt poques coses.
5: Ets massoca, no?
6: No, va ser molt guai. O sigui, no tinc res negatiu a explicar sobre aquest procés, més enllà de l'angoixa meva pròpia de m'estan enganyant, això és mentida, en qualsevol moment algú em dirà sorpresa, era una broma, i no et volíem publicar, només ens volíem riure de tu. O sigui, això ho vaig patir, però perquè jo estic boig, no perquè fos una cosa que fos real, d'acord? En Jordi sempre ha sigut supertransparent des del principi, i des del primer moment, el primer contacte, em va dir, la novel·la necessita molt poca feina, però alguna coseta.
5: Cosa que per un editor és un regal, això,
6: sí,
5: no?
6: Sí, suposo, no ho sé. Per mi tot ha vingut de nou, però la veritat és que ha sigut un somni, literalment un somni fet realitat. I bé, sí que va haver-hi alguna conversa molt interessant al voltant de què fer amb alguns punts de dubte, si algun capítol doncs era dient deixar-lo on era o si col·locar-lo en un altre lloc, capítols que directament van acabar desapareixent, però també vam tenir com... No diré discussió acalorada, perquè en absolut va ser acalorada, però sí que va haver-hi debat al voltant de bueno, i què fem això, perquè veiem el punt, però també veiem el... I bé, la veritat és que va ser una conversa molt, molt xula. Ell sempre, des del principi, em va dir, tu ets l'autor, per tant, tu tens l'última paraula sempre. I em vaig sentir molt bé, molt còmode.
5: Clar, Elles, el Gorg, tractes molts temes, ja els anirem desgranant, però així, grosso modo, tenim d'una banda la figura mitològica de les dones d'aigua, però la vessant més xunga que hi ha, o sigui, la dona d'aigua, que és més una maledicció que una benedicció, diguéssim, ja en parlarem. Després hi ha la part de cases encantades, que la gent que li agraden les cases encantades gaudirà molt d'aquesta novel·la, i després hi ha una altra part, que és per la que m'agradaria començar, perquè jo crec que és el motor de la trama, que és el dol, no? Que és una història de una família que està tocada per un procés de dol, que això deixa les seves empremtes i que anys després encara cueja. D'on surt aquesta història? Perquè jo sospito que surt d'aquesta subtrama, però potser no, potser m'estàs dient, no, jo volia parlar de dones d'aigua, però a mi em dóna la sensació que no, que volies parlar de l'impacte en les famílies, del que és perdre algú.
6: Sí, literalment. Sí que és veritat que el germen creatiu de la novel·la va ser el paisatge, o sigui, jo vaig començar dient el Gorg estarà al centre de la novel·la i jo construiré la història al voltant. Però sí que és veritat que jo tenia clar des de molt al principi que jo volia explicar la història d'algú molt ancorat al passat per culpa, mai millor dit, d'una pèrdua, d'un dol, d'una mort. Aleshores, doncs bé, volia explorar la dinàmica familiar quan una pèrdua d'aquestes característiques succeeix. Sense entrar en massa detall, la pèrdua que s'explica en la novel·la és força traumàtica pel protagonista, i per tant doncs la novel·la ens planteja només començar com aquest protagonista, que ja té una certa edat, doncs no ha acabat, no, d'aconseguir solidificar doncs vincles significatius, no, un projecte vital significatiu, a causa d'aquesta pèrdua molt aviat en la seva vida, també hem de dir. Aleshores, diguéssim que aquesta pèrdua ens presenta, no?, a l'inici aquest personatge, aquest protagonista, doncs, absolutament paralitzat i ancorat en aquest passat. I sobretot, doncs, diguéssim que l'evolució del protagonista al llarg de la història succeeix al voltant, o el conflicte del protagonista al llarg de la història és el retrobament amb la seva mare. Perquè diguéssim que aquesta pèrdua i aquest dol és el desencadenant o és el detonant de, diguéssim, bueno, és el que desfà completament la relació entre mare i fill. I quan la història comença, doncs la mare crida el fill perquè torni a la llar, diguéssim. Aleshores, doncs, el primer dilema amb el que es troba el protagonista és: què faig, no? Torno a casa meva i em veig les cares amb la meva mare, o em quedo aquí i continuo en aquest forat negre, no?, que he viscut tota la vida, no?
5: Clar, la primera part de la novel·la, de fet, és molt, molt poc fantàstica. Vull dir, és molt del que totes famílies que hagin viscut alguna pèrdua s'hi sentiran identificades quan la llegeixin. I també hi ha una part molt important de la culpa des dels dos prismes, la culpa de la mare, que en el moment que passa aquesta pèrdua ella no estava bé, està en una depressió, o almenys és el que podem deduir del que va passant, i la culpa de l'altre membre de la família, del protagonista, que també estava en una situació que podríem dir que ell podria pensar que ha desencadenat una mica tot el que ha anat passant, no? O sigui, jo crec que el dol i la culpa són com les dues germanetes que mouen tota la novel·la i que justifiquen, no?, que els personatges actuïn com actuen i sentin el que senten, no?
6: Sí, el dol i la culpa van de la mà. Crec que fins i tot la culpabilitat o el sentiment de culpa per què podria haver fet, amb què m'he equivocat en relació a la persona que hem perdut, és que és una part gairebé indissoluble del procés de dol. Si li podem dir procés, que és una paraula que no m'acaba d'agradar, però en fi. Per desgràcia, ho he viscut en les meves pròpies carns, has de lidiar amb el sentiment de dir: això ha passat per culpa meva. Quan moltes vegades és un sentiment irracional, molt irracional. En el cas d'ella és el Gorg, aquest sentiment no és tan irracional, però crec que una cosa que és curiosa de la culpa derivada d'un dol és que internament, diguéssim, te l'adjudiques a tu mateix o a tu mateixa, què és el que jo no he fet, si jo hagués estat més atent, si hagués dit, si hagués fet, però de cara en fora centrifuguem aquesta culpa cap a altres persones. Aleshores, jo amb el protagonista he volgut una mica transitar aquesta dualitat i trobarem un personatge que es carrega la culpa d'aquesta pèrdua per esdeveniments concrets que tampoc no desvetllarem.
5: Això s'ha d'anar descobrint mica en mica.
6: Perquè jo crec que és una mica la gràcia de... Crec que una de la gràcia de la novel·la, i una cosa que també carrega molt l'atenció i l'expectativa, és: però per què es matxaca tant aquest noi, no? Mm-hmm. Sí que penso que hi ha, doncs, això, moltes vegades et matxaques irracionalment, és simplement una part natural del procés de dol, però, bueno, és que de vegades també hi ha aquella trucada que no has fet, aquella conversa que no has tingut, i que és molt difícil treure't del cap, no? Aleshores, doncs, volia un personatge que transités aquesta dualitat constantment. I a la vegada que el lector no parés de fer-se la pregunta de... Bueno,
5: què li passa, no?
6: Què ha passat, no? Què no se m'està explicant perquè ell es matxaqui d'aquesta manera tan heavy, no? Aleshores, això per una banda amb el personatge protagonista, amb en Pau, però després tenim la contrapart de la seva mare, de l'Àngela, que jo l'he volgut col·locar en un altre lloc. Diguéssim que quan, també sense entrar en molts detalls, quan entrem amb el seu punt de vista, quan veiem el relat explicat des de la seva vessant, comencem amb una dona que ja ha passat un dol i que està llesta per tornar a casa seva. Uh-huh. Com una manera de reclamar, doncs, els seus records i la seva llar d'infància, però sobretot la llar que va compartir amb els seus dos fills, que al final és el que ella troba a faltar. I com això, doncs, salta pels aires per també certs esdeveniments que es donen al llarg de la trama. Això per una banda. Però també, és a dir, crec que el que funciona molt bé per moure el conflicte entre ells dos, a banda de que el protagonista centrifuga molta de la seva culpa cap a la seva mare, També hi ha moltes coses que no li ha perdonat a la seva mare i que no hi ha, diguéssim, volta de full. La seva mare ha fet moltes coses malament, per entendre'ns. No? Però bé, una de les coses que m'agradaria transmetre també amb aquesta història i amb el llibre en general és que hem de ser una mica més compassius els uns amb els altres, sobretot quan tenim una pèrdua en comú.
7: I això d'unir més que no pas separar, no, diguéssim?
6: Sí, sí. Però, i com a la vida real moltes vegades aquestes coses separen absolutament, però perquè moltes vegades la convivència fa mal perquè inevitablement et retornen records i et retornen, doncs, flashos de coses que no tens ganes de reviure, no?
7: Clar.
6: Aleshores, bé, tot això és on volia col·locar els personatges de la novel·la. I sí que és veritat això que deies, que al principi l'element fantàstic va apareixent a gradient, no? Molt al principi és imperceptible, després una miqueta a poc, i al final no diré explosió, perquè no és un final explosiu,
7: home,
6: però...
7: Home, Déu-n'hi-do, eh?
6: Déu-n'hi-do.
7: Sí.
6: Era important per mi, la novel·la no deixa de ser una novel·la de fantasmes, per tant, és una novel·la de gènere, i crec que és important, com a tòpic del gènere, el tòpic de l'incrèdul, no? I en Pau és l'incrèdul.
7: Clar, ara... un petit matís, els oients veuran que estem fent moltes voltes perquè hi ha molts spoilers que no volem fer, sí. O sigui, hi ha moltes coses que no volem revelar,
6: sí.
7: Perquè la gràcia del llibre és anar-ho descobrint de mica en mica, eh?
6: Sí.
7: Però clar, si no tractem certs temes tampoc no estem parlant del llibre.
6: Sí.
7: Quan entrem al gènere, tu has dit una novel·la de fantasmes, el primer que ens trobem de cara quan ja entra la xitxa, diguéssim, de la narrativa és una casa que sembla que està encantada, no? Que,
6: sí.
7: Que hi passen coses estranyes, o almenys
6: sí.
7: Ja no és la casa que el Pau recorda quan era petit, no?
6: Sí.
7: Hi ha unes pintures que són més aviat creepies, no?
6: Sí.
7: Hi ha, passen coses, no,
6: sí.
7: En aquella casa, però primer està molt, molta part de la novel·la està en aquell dubte de si és la mare que està com un fenferro i ha maquejat la casa perquè sigui com una mena de manifestació del que ella creu,
6: sí.
7: O és que realment hi ha alguna cosa allà, no?
6: Sí. La novel·la... té tots els tòpics del gènere a uts i per haver. Ara amb el temps, el novembre farà un any que està publicada i per tant el gener farà 2 anys que la vaig donar per finiquitat. Sembla mentida. Ara que ho penso amb la distància, sembla una sèrie que m'agrada molt, que es diu American Horror Story.
7: L'adoro.
6: La novel·la és... A vegades em va costar molt trobar el títol, soc molt dolent de títols, i feia servir com acudit Catalan Horror Story, perquè... igual que American Horror Story fem un aglutinat de tòpics i, no? I sacsegem la coctelera i ho deixem anar, doncs amb la novel·la he fet una mica el mateix. No sé si diria sacsejar i deixar anar, crec que he sigut una mica més calculat, però hi ha tots els tòpics del gènere que a mi m'agrada transitar. Ho tenim tot, no? Tenim el folklore, tenim, com ho deies, tenim el folklore, tenim la casa encantada, tenim la mare terrible, tenim l'incrèdul, tenim l'ambigüitat entre això és una crisi de salut mental o el sobrenatural és real. He de dir que aquestes preguntes que es pot fer el lector amb la lectura, jo me les vaig fer escrivint també. No sempre vaig tenir clar si volia que l'element sobrenatural fos explícit, per complexa. Al principi pensava que no se'm prendria seriosament si escrivia una novel·la de fantasia i una novel·la de gènere.
7: Sí, no tenies... Sí. Però sabies que estaves escrivint una novel·la de gènere o no?
6: No necessàriament.
7: Val.
6: No necessàriament. Però al final vaig arribar... O sigui, em vaig trobar amb certs bloquejos a nivells creatiu de no saber com tirar la història endavant i només es van desbloquejar quan vaig fer explícit l'element sobrenatural i això també va ser com un alliberament per mi i la novel·la va fluir bastant més o com a mínim el procés d'escriptura. Per tant, sí, la novel·la és una novel·la de fantasmes, és una novel·la de terror, i trobareu un element sobrenatural clar i explícit, però com a moltes novel·les de terror, doncs aquest element sobrenatural també fa la metàfora, o diguéssim, no sé si de metàfora, però sí, de cambra d'eco, de moltes coses que al final no deixen de ser sentiments humans.
7: Ara m'has recordat, m'he fet un link mental dels meus, que hi ha una novel·la que es diu Sota el fang, no sé si la coneixes, del Joan Roca Navarro, que ell va agafar el folklore de l'Ebre i va fer una novel·la doncs, que era com un thriller, però que tenia folklore de l'Ebre, i ell no volia fer una novel·la de gènere, volia fer un thriller. I ens explicava que fins que ell anava fugint del gènere i la novel·la li anava portant. I ara quan ho has dit, jo crec que potser hi ha molt d'això en els escriptors de gènere, no? De dir, no, vull fer una cosa que sigui canon, que sigui narrativa, que sigui acceptat per tothom, però és que la meva ment funciona
6: totalment
7: com a gènere.
6: I a més
7: no?
6: Perquè els tòpics els tinc al cap, però perquè són tòpics que a mi em fan gaudir. Aleshores, era gairebé natural acabar en aquests llocs comuns, però també tenia molt clar que volia que fos una novel·la de personatges i que el conflicte entre els personatges i que els sentiments dels personatges al voltant de la tragèdia fos el que mogués la història, més enllà que no pas l'element sobrenatural. Tot i així, l'element sobrenatural també posa sobre la taula coses molt interessants, com bé, la banalitat, l'absurditat o fins i tot, no?, com la immediatesa de la tragèdia. Ara hi ets i en un segon no, i el teu món s'ha capgirat, que és una cosa amb la que molta gent pot ressonar, encara que no xali amb les zones d'aigua sinistres, m'explico. Jo també m'ho he passat molt bé escrivint així, també ha sigut com molt repte per mi dir, vale, ara vull que aquest capítol faci molta por, com ho puc aconseguir mitjançant l'escriptura, mitjançant l'atmosfera, mitjançant les accions dels mateixos personatges. Per tant, bé, La Casa Encantada em va sortir una mica com a també un molt bon escenari per fer tot això, perquè al final no deixa de ser un lloc que conté records, i això al protagonista ja li fa molta por retrobar-se amb el seu passat.
7: Perquè ell ha fugit d'això, no?
6: Perquè ell havia sortit corrents d'aquí per no haver d'enfrontar el que va passar, no? I també, doncs, era una... ell era molt jove, també volia donar-se una oportunitat a ell mateix, no?, de viure la vida, que és una cosa que li retreu molt a la seva mare, no? I que també és una mica els ingredients de tot aquest xup-xup dels antecedents de la història que acaben esclatant amb el que acaba esclatant. Aleshores, doncs, la Casa Encantada no només em conté els records d'un passat del que no, del que vols fugir, sinó que també, doncs, conté la mestressa de la casa, no?, amb el que tot això comporta. Això és casa meva, però a la vegada sóc un estrany, perquè aquesta casa no la porto jo. I també hi ha una certa pugna entre els dos protagonistes també en quant a qui gestiona la casa, qui neteja la casa, com és que la casa està d'aquesta manera, com és possible que l'hagis degradat, l'hagis deixat degradat tant, i com això també és un mirall
7: de la degradació de la mare, no?
6: De l'estat d'ella, no?, també.
7: I ella durant moltes hores no hi és, no?
6: Sí.
7: I és com aquesta casa buida que ets tu però alhora no ets tu, no? I
6: sí,
7: m'has fet venir però no hi ets,
6: però
7: no
6: hi ets, una... i a la vegada, però a la vegada la teva presència és a tot arreu.
7: Sí.
6: Amb el tema de les pintures, el tema del pintar, ho vaig voler utilitzar per caracteritzar l'Àngela. Crec que necessitem una bona novel·la també s'aguanta sobre personatges memorables, o com a mínim que tingui certs punts que diguis, ai sí, la pintora. A mi m'agrada...
7: L'artista bohèmia.
6: Sí, sí, a mi m'agrada com fer això, intentar com donar aquest toc als personatges, tot i que siguin personatges que venen d'arquetips. L'Àngela és la mare terrible, sense més i sense menys. Però bueno, crec que el tema de l'art em donava com el punt de... com gestionem la pèrdua, no? Aleshores, l'Àngela ho fa, això. Ella gestiona la pèrdua amb l'art, pintar a les parets de la casa, per ella és ressuscitar aquests fantasmes des de la vessant més positiva possible, no? Perquè ella ho pinta, com a mínim inicialment, d'una manera, i després ho fa d'una altra, no? I això també a mi m'anava molt bé per marcar el desenvolupament del personatge.
7: Tu ara has parlat de l'art. Sí. També vincules l'art amb la natura, perquè hi ha una part de l'art de agafem les pedres del gorg, un gorg com aquest,
6: sí,
7: i les pintem, i això té una funció i un simbolisme,
6: sí,
7: que ja ho feien els meus nens quan era petit, jo ho estic fent ara amb un altre objectiu,
6: sí,
7: no?
6: Sí, jo aquí he de dir que això és una cosa que jo he fet.
7: Sí?
6: Sí, sí, jo he viatjat per rius i m'he endut... Igual no ho hauria de dir.
7: I no direm quins rius i ja està.
6: No. I hem agafat pedres de riu, que em disculpin els geòlegs, i els he pintat a casa, amb el típic rotulador. Hem fet mandales, hem fet paraules, i ho hem fet entre amics, i els tinc a casa.
7: Els guardes tots?
6: Sí, o com a mínim alguns. Ara, després de tanta mudança, potser ja no. Però els tinc a casa. I recordo pensar... quan veus, no, aquesta pedra pintada, recordes el dia, recordes amb qui eres, sobretot. Dius, ai, mira, això ho vaig fer amb aquestes persones, estava aquí. I a la novel·la, doncs, el record és molt important. Aleshores, aquestes pedres, aquest MacGuffin, perquè no deixen de ser una mica MacGuffin, em vinculaven això, els personatges amb el passat, però també em vinculaven els nens a la seva mare, que és una cosa que també necessitava per fer, diguéssim, la dinàmica una mica més especial, una mica més complexa, que ho diu la meva mare perquè tal, sinó crec que també necessitava com el punt de connexió, i crec que aquest és un punt, un dels punts.
7: I anem a la protagonista, almenys per títol, que és la dona d'aigua. Ella és el gorg.
6: Sí.
7: A mi aquesta dona d'aigua em recorda a la nena de The Ring, però en dona, no?
6: Sí.
7: O sigui, és molt... fa molta por, no? La imatge d'aquesta ombra que surt de l'aigua i sí, que no sembla que tingui molt bones intencions.
6: No.
7: Clar, les dones d'aigua normalment quan les recuperem, ara almenys últimament, no? Les dibuixen com unes dones hermoses,
6: sí,
7: que sí que tenen aquesta part de mala llet, però només si et portes malament amb elles, no? És com... I en canvi tu agafes una dona d'aigua... Ostres, doncs molt fantasmal, no? I molt,
6: sí,
7: molt tètrica. Com ha sigut el agafar la dona d'aigua i portar-la a l'extrem de la seva pitjor cara?
6: Bé, bueno, m'ha agradat molt. M'ho he passat molt bé fent-ho. O sigui, tenia moltes ganes de que la novel·la hi hagués el monstre, per dir-ho d'alguna manera, tot i que no me la imagino monstruosa, però sí que me la imagino molt sinistra i molt terrorífica. Aleshores, doncs m'ho he passat molt bé. Volia generar una mica aquesta... que jo crec que existeix molt al voltant del folklore i al voltant dels éssers mitològics de... Aquest és el meu domini. Tu ets un estrany aquí. Aleshores, tu no tens poder aquí. Aquí mana aquesta entitat que no entens, que no coneixes. I el fet de fer-la aparèixer al Gorg, doncs, és que va ser molt fàcil, perquè al final, doncs, les llegendes al voltant de la dona d'aigua hi són a tot arreu, ara estan molt de moda, com tu bé deies, sí que és veritat que potser no des d'un punt de vista sinistre o de terror, però a mi m'ha semblat gairebé natural aquesta versió. Tampoc no crec que sigui molt original de la interpretació sinistra de la dona d'aigua, no? Tenim coses com la Llorona, tenim coses fins i tot els Ojos Verdes del mateix Becker, que també era una història una mica sinistra, de conta amb aquests ulls sota l'aigua.
7: Sí, però Catalunya, vols dir? No?
6: Ja,
7: diré, és com que hem blanquejat molt el folklore aquí,
6: ja,
7: no? Perquè havia quedat molt oblidat i ara el recuperem com una cosa més...
6: Ja, més simpàtica.
7: Més blanca, sí, més bonica, i tu sí, agafes i dius, no, aquí...
6: No, total. Bé, jo venia de fer, o sigui... Ara això quedarà també com molt... com molt presumptuós, però el canto jo de la Irene Sola, ella fa una interpretació molt xula, molt pròpia de la dona d'aigua, que no té res a veure amb la que faig jo, però vaig pensar, que guai, i em vaig quedar molt amb aquesta idea, també. Aleshores, crec que també el procés creatiu és un trencaclosques que et falten moltes peces i mai saps d'on vindran. Aleshores, jo el tema del Gorg tenia moltes ganes de posar-lo en una novel·la, perquè és un paisatge que m'encanta i perquè n'he visitat bastants al llarg del país, perquè en tinc un del que soc un enamorat que visito sovint, gairebé com a ritual... I m'agrada banyar-me, i quan m'hi banyo passo por, perquè,
7: sí,
6: perquè és profund, perquè és fosc, i penso que hi ha per aquí sota, i això és una idea que em vaig endur. Després tinc, doncs això, tens les peces del trencaclosques que venen de les coses que llegeixes, de les coses que mires, i després penses quin tipus de personatges visitarien això, després doncs tinc aquest costum tonta amb les meves amigues de pintar pedres, o sigui, no saps molt bé d'on ve
7: molt
6: tot,
7: tu,
6: però
7: no?
6: Al final doncs acaba encaixant, vas agafar les peces, no saps molt bé d'on...
7: No, però realment, ara estem aquí gravant en un Gorg, és de dia, no fa por, no? Però si ara se'ns fessin, no sé, quarts de nou del vespre, tu t'hi banyaries aquí?
6: Doncs mira...
7: Home, no. aquest no és tan profund com el que dius tu, però...
6: No, perquè a més ara estic com molt sugestionat, ara sí que penso en...
7: En la dona maligna aquí,
6: sí.
7: A veure què hem de vigilar,
6: sí,
7: no?
6: Sí.
7: Home, al final també aquestes imatges del folklore servien per avisar, no? De dir...
6: Clar.
7: Compte amb els gorgs, no us banyeu aquí perquè tal, i això ho hem anat perdent, no?
6: Sí, totalment, també hi havia com aquesta el llibre també tenia aquesta ànima d'una mica de la rondalla, una mica de folklore propi del poble que al final es va quedar diluint i es toca una mica per sobre en el llibre, però inicialment sí que tenia com moltes ganes que hi hagués com la rondalla d'aquesta dama que es menciona en el llibre molt per sobre, amb el topònim del Gorg, s'anomena el Gorg de la Dama. També ens agradava la idea, i ho dic en plural, perquè aquesta va ser molta... La conversa principal que vam tenir amb en Jordi Casals, amb l'editor, va ser al voltant d'això.
7: Perquè tu tenies títol primer, o quan vas donar el manuscrit, o no? Vull dir, el títol és suggestió de l'editor, o fruit d'aquest debat?
6: Doncs mira, ja
7: o...
6: ni el recordo quin era el títol quan vaig enviar el manuscrit. Hem donat moltíssimes voltes al títol. Jo sóc molt dolent posant títols. El que sí que tenia molt clar és que no volia que el llibre es digués la noia de o la dona de, perquè hi ha 25.000 llibres que es diuen així, i és una mania meva, que no volia que el llibre es digués així. Aleshores vam estar... Crec que al final la versió del títol que em convencia més era La dama del Gorg, però em semblava també com un títol molt clàssic, I al final se'm va acudir que d'ella és el Gorg, que si m'ho preguntes ara, encara el dubto, la veritat, però és que ho diu posar títols, o sigui, és horrorós. Però m'agradava perquè tenia un punt una mica més, no sé si dir-li modern, però no és el típic llibre, no és el típic títol. Crec que és un títol que li escau molt a la història perquè pot referir-se a diferents personatges, no només el que tenim al cap.
7: Jo reconec que vaig estar mig llibre pensant a qui et referies amb el títol, perquè realment hi ha moltes referències que és que, clar...
6: A mi això m'agradava, és el que més m'agrada d'aquest títol, que qualsevol dels personatges principals podrien entrar dintre de la pregunta que es fa algú quan llegeix aquest títol, que és com, bueno, qui és ella? O
7: qui és ella? És la mare? És algú altre que apareix?
6: I per això al final vam acabar triant i al final el Jordi m'ha dit, mira, nen, tu tria tu, ja n'hi ha prou.
7: Deixem-ho així, no?
6: Sí.
7: A mi hi ha uns altres personatges que apareixen que em van fer gràcia, però que alhora... doncs és la versió... A veure, com ho explicaria? Jo li dic els hippies. No vindria a ser ben bé hippies, però...
6: Sí.
7: Seria el rebranding de l'exorcista, tu vas a buscar el mossèn, a qui vas a buscar quan tens una casa encantada i una dona d'aigua per allà, no? O sigui, és la versió moderna, no?, de qui et pot treure d'una situació així.
6: Sí, total.
7: No sé com els hi deies tu, els que jo els hi dic els hippies.
6: Sí, no, aquest personatge és un personatge que li tinc un amor especial, crec que és un personatge molt tendre, és un personatge que em vaig divertir molt escrivint. I a més també era una mica mal de cap a l'hora d'escriure, perquè tota història que té un cert punt de màgia o un cert element sobrenatural té el mal de cap de dir, això he d'explicar-ho al lector, però tampoc no vull explicar-ho, no vull ser explícit, no? Ara no vull fer un capítol de lore perquè quin avorriment. I la gràcia és que la informació arribi de la manera més orgànica possible, des de la interacció dels personatges, però clar, com expliques, doncs, el que s'explica a la novel·la d'una manera orgànica o d'una manera fàcil. No ho és. A nivell d'escriptura va ser una mica mal de cap, i un dels professors que vaig tenir a l'escola mentre planificava la novel·la em va dir, mira, els tòpics del gènere existeixen per alguna cosa. Fes-los servir. O sigui...
7: Fes-los teus, no?
6: Clar, fes-los servir i fes-los teus. Aleshores, aquest personatge és la mèdium de qualsevol història de fantasmes que sempre apareix. Una mica més endavant del midpoint, sempre hi ha una mèdium que t'explica què és el que està passant. Val?
7: Perquè tu fins fa dos dies no sabies què estava passant. Clar, estàs més perdut que un pulpo en un garatge.
6: Els lectors ho necessiten, penso. Crec que també hi ha diferents graus. Hi ha gent que li agrada que li expliquis absolutament les 200 pàgines de world building i hi ha gent que no li agrada absolutament res. Jo estic una mica amb l'entremig. Però vaja, aquest personatge, el personatge de la Marta, per mi era la mèdium, no? Perquè aquest professor que vaig tenir va ser... em va dir, quin és el personatge que explica la història? Jo, el mèdium. I em diu, vale, doncs escriu una mèdium.
7: Doncs és el mèdium, no?
6: Però buscat la manera de fer-ho el més propi possible, no? Que no sigui una còpia del que hem vist 50.000 vegades. Per tant, la funció narrativa és aquesta... Però sí que vaig voler escriure una cosa que jo encara no m'he trobat, que és el que deies tu molt encertadament, trobo, que és l'actualització, no? Si abans no anaves a la bruixa a demanar la poció quan tenies un mal de panxa, doncs ara també vas a la bruixa quan tens un mal de panxa, però és un altre tipus de bruixa o no és la que tenim al cap, no? Aleshores sí que em vaig voler basar en això que tenim totes molt al voltant de... Bueno, d'aquestes noves, no sé si dir-los teràpies, però aquestes noves tendències al voltant de l'espiritisme, que des d'un punt de vista de cultura pop em semblen molt interessants. Jo soc un desconegut, jo no crec absolutament res. Però...
7: Sí, però ara no et banyaries.
6: No, exacte, perquè la sugestió és molt poderosa i crec que els temes d'espiritisme i esoterisme actual a mi m'interessen molt. I fins i tot he participat de certs rituals i de certes pràctiques.
7: No em
6: digues
7: que has fet una ouija, eh?
6: Sí, clar.
7: Ostres!
6: Evidentment.
7: Jo no m'atreviria.
6: Evidentment, que s'han fet buides i tant. Doncs això, aleshores doncs vaig voler fer això i crec que ha quedat un personatge com molt creïble.
7: És que,
6: i molt divertit.
7: Com a anècdota, fa uns mesos en el club de lectura que tenim a la Biblioteca Carles Rahola de Girona vam llegir Carcoma, no sé si l'has llegit, de la Laila Martínez, és que també connecta molt, no? I allà parlen molt de los santos, no? Sí. I los santos i los santitos i no sé què. I un membre del club de lectura, que també és escriptor, deia, però és que això dels gurús espirituals d'ara, no deixa de ser un rebranding de Los Santos, no? I em vaig quedar amb aquesta frase i vaig pensar, és que té raó, a qui recorreríem ara si no se'ns han caigut els nostres pilars de els que sostenen les creences, no? I els que som mig-mig o els que sou descreguts, dius, si em passa alguna cosa, aquí puc anar a consultar, no? I crec que és molt oportú aquest personatge perquè no desencaixa amb el moment actual. No estem anant al segle XIX o al segle XVII i que vingui aquí el mossèn i ens solucioni la papereta, no? És algú que podríem trobar-nos a qualsevol botiga d'esoterisme, no? Sí. Vull dir que això està molt bé. I en aquest capítol a mi també m'agrada molt que veiem un altre moment vital de la mare, que nosaltres la coneixem en els seus pitjors

0: Sí. Cap a lo bo, tant com per al dolent, eh? Jo també, des d'un punt de vista propi, i que m'interessa a mi com a escriptor i que m'interessa el gènere, i per què fem el sobrenatural explícit i no metafòric, és perquè també busquem aquesta cosa de hi ha d'haver alguna cosa més, no pot ser que això sigui tot, crec que hi ha un punt d'això.
1: Clar.
0: I l'existència del que s'explica a la novel·la, encara que sigui terrorífic, també és una constatació de que això no és tot, no? Hi ha altres coses. Jo no és la meva creença personal, però encara tinc aquesta guspireta de...
1: És que això que dius també és un dir... Jo he perdut algú, però aquest algú, alguna cosa en queda, no? Si existeix alguna cosa més. En canvi, si no, doncs no, no?
0: I això també ens posa molt... ens fa la pregunta, que jo és una pregunta que he fet moltes vegades, que és que què passaria si jo pogués tornar a contactar amb les persones que m'estimo i que he perdut? Seria una cosa bona? Seria una cosa desastrosa? Bueno, crec que la novel·la també genera conversa al voltant d'això.
1: Jo crec que hi ha una reflexió també final, que no sé si la volies fer explícitament o no, eh? Que és en quin moment podem deixar de mirar enrere i toca mirar endavant, perquè jo crec que és algo que en diferents punts de la novel·la, no? Clar, la mare diu, vine que m'està passant una cosa, no? Però la mare li queda, el temps que li queda ho sap, el fill s'ha d'enfrontar a què passa a partir d'ara, i ell pren unes decisions que potser el lector no prendria, no? No sé fins a on volies arribar amb això, no? Vull dir, volies animar la gent a dir, tu, que la vida són 3 dies i hi ha un moment que has de pair certes coses, o si creus que hi ha coses que realment et deixen una empremta que és molt difícil de superar. Pregunta de psicòloga.
0: Wow.
1: No, però és que clar, jo el llegia i em preguntava, dic, és que a mi... fins a cert punt m'enfada al final, no? Perquè jo hauria fet alguna altra cosa, però clar, jo entenc que no estic en aquella situació o que no he passat el que ha passat al pobre Pau, no?
0: Si m'ho preguntes demà, probablement respongui completament diferent, però la resposta que donaria avui és que hi ha coses de les que no te'n surts.
1: Vaja, quina depre.
0: I no passa res.
1: Aleshores, quedes com et quedes i ja està, no?
0: Argumentaria que el protagonista no es queda com es queda. Jo crec que el protagonista fa un viatge i fa una evolució i fa un canvi. Si aquest és el canvi que a nosaltres ens agradaria veure, això és una altra pregunta. També crec que... Clar, és que tampoc no vull entrar com amb molta discussió al voltant del final, per tampoc no esbudellar-ho.
1: Això no és un club de lectura, els oients però no l'hauran llegit.
0: Si algú és, diguéssim... Si algú és aficionat, ha llegit terror, els finals acostumen a ser d'una certa manera. Jo també vaig buscar l'arquetip del gènere fins i tot amb el final. No tenia molt de sentit. Una altra cosa, la meva opinió. I a més també penso que el recorregut del personatge justifica les decisions. Moltes vegades... I crec que és on la literatura és més interessant, sobretot les històries més lidiades per personatges, és que lo important és que entenguis per què pren aquella decisió. Una altra cosa és que tu prenguessis una decisió.
1: Sí, és totalment coherent. Eh?
0: Però mentre entenguis la decisió que ha pres, jo ja em dono per satisfet.
1: Sí, és totalment coherent, l'únic que m'enfada. Això no, una cosa no treu l'altra. Clar, tu ara parles molt dels arquetips, de que fas servir tots els tropos del terror, però clar, jo llegeixo aquest llibre i... per trencar una llança, que no vull que l'oient pensi que llegirà un llibre convencional, perquè no ho és.
0: Jo crec
1: que agafes els tropos, però... Mira, jo sempre dic una cosa que qui m'hagi seguit ja l'ha sentit mil vegades, perquè jo som molt fan d'Expediente Warren i d'Insidious. I són pel·lícules que tenen tots els tropos del terror. Tu saps que quan t'ensenyen un llac hi haurà algú ofegat, i que quan hi ha una branca d'un arbre hi haurà algú penjat i que quan està al llit li agafaran el peu amb la mà. Sí. Ho saps. Però està tan ben fet que t'espantes igual. Doncs jo crec que amb ella és el Gorg passa una mica això, de dir, la casa encantada, sí, però és que quin cague que dona aquesta casa, que incòmode estic quan el personatge voreja per aquí, no? La dona d'aigua, realment jo crec que no és un llibre convencional en el sentit de más de lo mismo, encara que es faci servir els tropos del terror, no?
0: T'ho agraeixo molt per una banda i per altra estic d'acord. Com a mínim aquest és l'ànim que jo tenia a l'escriure. fer servir com els convencionalismes del gènere, perquè com molt ben va dir aquest professor, els,

0: Els convencionalismes dels gèneres existeixen per alguna cosa. Els llocs segurs o coneguts ens agraden, ens fan gaudir. Jo moltes vegades, quan estic triant un llibre... Bueno, amb els llibres potser no, perquè com que sóc escriptor, moltes vegades també llegeixo per ampliar i veure què fan altres persones, eh? Però amb altres continguts culturals, com el cinema, sí que vaig dir, a veure, això tindrà allò? Vale, perfecte, doncs l'aniré a veure perquè segur que m'agradarà. I ho gaudeixo si està bé, i la novel·la té vocació de fer certa reflexió al voltant de temes bastant heavies, però la novel·la, la primera vocació que té és ser una novel·la entretinguda. Això és com el que tenia...
1: Ho és.
0: La primera prioritat era que fos una novel·la entretinguda, perquè si no, què estem fent?
1: Ho és si a la teva zona de confort és el terror. La meva ho és.
0: És veritat, està clar que sí.
1: I sí que parlàvem fora de micro que hi ha gent que la va començar i va dir, no sé cap on va perquè, ostres, no acabo de veure... Clar, triga una mica, es fa a foc lent, però és que jo crec que també el terror té molt d'això, no?
0: Sí.
1: De que et pugui anar posant aquella atmosfera dintre i que tu vagis llegint i et quedi aquell mal rotllet de... Jo ja fa mesos que vaig llegir aquest llibre i aquí estem parlant-ne i m'estan venint els records de les escenes i penso, és que per mi un llibre bo és això, no? Que passi el temps i es quedi amb tu. Ara que tu deies, mira, el novembre farà un any, com ha anat l'acollida d'elles al Gorg? Perquè jo, la gent que conec que l'ha llegit, estan tots encantats, però no sé fins a quin feedback t'ha arribat a tu com a autor.
0: Bé, jo la veritat és que estic molt content. Tinc la sensació que les persones que han llegit el llibre, doncs, els hi ha agradat. Des de l'editorial també s'ha defensat molt i la veritat és que ha sigut una experiència molt bona. També m'ha portat a fer un munt de coses que no imaginava que faria mai, com estar parlant amb tu ara, que la veritat és que està sent un gust. Conèixer altres autors i autores que han escrit llibres que jo he llegit i que he disfrutat, que és una cosa que tampoc no m'havia passat mai. I
1: anar a la CatCon i tot, a donar consells, no, també?
0: Sí, i tant. O sigui, a cada espai que puc ocupar em sento una persona molt privilegiada de poder parlar del llibre i sobretot de poder compartir impressions amb les persones que l'heu llegit i veure que hi heu ressonat, perquè al final el que busques quan escrius... Bueno, també això, aquí entraríem en una conversa també molt llarga, sobre per què escrius i el que escrius, però bueno, hi ha una necessitat de connectar, està clar, hi ha una necessitat de comunicar, aleshores no vols estar sol amb el teu propi eco, no? Aleshores veure que hi ha gent que se l'ha llegit i que ha ressonat, doncs això, no? Que ha ressonat amb la trajectòria que fan els personatges, doncs és molt guai.
1: Tu ara abans deies jo, que era un outsider, ara estàs dins, ara ja formes part de la privilegiada secta del fantàstic en català. I ara és quan ve la pregunta obligada, no? Que és què estàs escrivint ara, si seguirà sent gènere i una mica doncs, això que ens trobarem després d'això.
0: Doncs he aprofitat les vacances d'estiu per fer una miqueta de feina, per fer una miqueta de planificació i ara estic preparant la següent novel·la. Ara estic en fase molt inicial de planificació. Jo fins que no tinc una idea amb la que em sento còmode i amb la que penso que puc estar motivat, doncs no m'hi poso, perquè tinc el temps. Que una cosa que també m'està passant aquest any és com, veig el llibre i dic, això ho has escrit tu? Quan? En quin moment has escrit això?
1: Quantes hores de son he pres?
0: Sí, aleshores diguéssim que embarcar-se en un altre projecte d'aquestes característiques un altre cop també té com certa planificació logística que he de fer, perquè el dia té les hores que té, tinc moltíssimes feines, però ara estic com molt content perquè he trobat un fil. Aleshores ara estic com intentant preparar alguna cosa que m'agradaria que fos una altra novel·la
1: de gènere.
0: Sí. I mira que vaig començar pensant, quan vaig començar com el brainstorming, pensava, bueno, no té per què ser una novel·la de gènere.
1: I és que cada cop que pregunto això tinc por que l'altra persona em contesti que és una novel·la de la Guerra Civil.
0: No.
1: Llavors, clar, quan em diuen això, que m'ha passat unes quantes vegades, la meva cara és un...
0: No ho és en absolut.
1: Faire,
0: no ho és en absolut, no ho és en absolut. De
1: fet, gràcies. No necessitem més novel·les de la Guerra Civil.
0: Tinc ganes, o sigui, vull escriure una cosa que no tingui res a veure amb Elles al Gorg, res a veure. Vull que els temes siguin diferents, també em vull veure a mi què tal escrivint un altre tipus d'història, però he tornat al gènere i crec que he tornat a l'error. El que s'està coent és això.
1: Benvingut.
0: Sí. Però bueno, de moment és superinicial,
1: Doncs moltes gràcies, Ivan, per passar per l'idíl·lic, per aventurar-te a venir a aquest Gorg, que no és el teu, però hem buscat el que s'assembli més al Gorg de la novel·la. Esperem veure moltes més coses teves publicades i que puguem seguir parlant d'ara endavant.
0: Moltes gràcies.
1: fins aquí aquesta conversa des del Gorg dels Murris sobre Ella és el Gorg d'Ivan Belsunce, publicat per Espècula. Abans de marxar, però, volem donar les gràcies, com sempre, als mecenes de l'Aixeta, que fan possible la nostra itinerància. Són l'Anna Llisterri, en Sergi Giró, en Quim Gómez, en Colton, en Jep Massanes, en Josep Rodríguez, en Fran Millán, en Josep Call, en Nico Díaz, la Cristina Silvente, en Toni Cortés, en Sergio Leal i en Dani Gómez. Vosaltres, ara que comença temporada, si us voleu apuntar a la nostra Aixeta, és molt fàcil. A les nostres xarxes socials hi veureu l'enllaç i podeu triar la modalitat que vulgueu, des de 2 euros al mes fins a la xifra que vosaltres vulgueu per mantenir viu aquest projecte. I res, animar-vos a que estigueu atents a les xarxes socials perquè comença l'època més moguda de l'any per l'àmbit fantàstic, des d'ara i fins al desembre. Un munt d'activitats, festivals, propostes de tot tipus, i serem pràcticament a totes, sigui fent programes en directe o sigui fent cobertura. I ens encantaria veure-us-hi entre el públic si us queda a prop de casa i teniu poca cosa a l'agenda. Em sembla que no em deixo res, així que vagi molt bé. Adéu-siau.
2: Idíl·lic, amb Karen Madrid.
3: 107.1 FM. Tordera, l'emissora que t'escolta.

Salutacions cordials una setmana més al programa Llargs i Curts, com sempre produït per l'emissora municipal de Sant Esteve Sarrovires i que el podeu escoltar a través de la xarxa de ràdios locals de Catalunya i sí, a través també de la vostra ràdio local. Anem a dedicar avui el programa al Sarda Show. Què és el Sarda Show? Doncs és una sèrie de recopilatoris d'àlbums que van editar la cobla contemporània versionant cançons de la tele, tant siguin de sèries com de dibuixos animats, com d'anuncis, entre d'altres. Avui toca un programa relativament curiós, ja que escoltareu aquestes cançons tradicionals de tota la vida en versió sardanista. De fet, hem començat en aquest dia d'avui amb una peça anomenada Galop Televisió, d'Agustí Serratacó i Costa. Són versions que, com dèiem, sentirem en versió sardana de moltes cançons. Podríem destacar, per exemple, no sé, ara mateix els Picapedra, sí, els Picapedra, que també s'ha fet una versió sardanista d'aquesta cançó, d'aquesta banda sonora de la pel·lícula, del clàssic. Entre moltes altres divertides que anireu sentint en aquest dia d'avui. Des d'ara i fins aproximadament 55 minuts de programa Llargs i Curts, el programa sardanista de la xarxa comença ara mateix. I ho fem amb una peça també curiosa, com totes les que escoltarem en aquest dia d'avui. Anem-la a ballar. Segurament aquesta us sona d'una sèrie japonesa de que es va començar a emetre més o menys cap a mitjans dels anys 80. Estem parlant d'aquella sèrie de dibuixos animats anomenada Bola de Drac. Doncs sí, se li ha posat aquest nom, Anem-la a ballar, i així sona, ja veureu.

Què us han semblat aquestes peces curioses, oi? També aquesta segona era referent a una sèrie que es va emetre per TV3. Si no recordo malament, era aquella anomenada Nissaga de Poder, que també s'ha fet, com ha pogut comprovar, versió sardanista de la cançó. La Cobla Contemporània és la que es va encarregar de fer també aquesta versió. Una cobla on podrem trobar a la Maria Mercè Navarro, al Flaviol, a Jeroni Velasco, Josep Maria Velasco, també als tibles, ara als tenors, Joan Benavides i Agustí Serratacó, trompetes, Lluís Pollina i Jordi Muñoz, al trombó, Fernando Velasco, fiscorns, Martí Villegas i també Eduard Coll, i al contrabaix, Xavi Castillo. És una cobla, doncs, que dirigeix Gerard Pastor. De fet, sempre el so ha acompanyat i subratllat l'evidència de la imatge. La televisió va permetre posar cara a allò que escoltàvem a la ràdio, o que, de forma molt puntual, els avis veien al cinema. L'invent de la tele va socialitzar la realitat. Alguns diuen que enriquint-la, d'altres minvant la capacitat d'imaginació dels oients o televidents. Avui les xarxes socials amplien encara més aquest debat. Podem veure o escoltar un programa de ràdio o de televisió a qualsevol hora, però i allò que dèiem d'imaginació, dels somnis, de les imatges que posem a determinats sons? Últimament es diu que allò que no es veu no existeix, i això no és cert. Proveu d'escoltar la música d'anuncis o de sèries de televisió sense veure'ls per pantalla. Ho sentiu i ho veieu, oi? Existeixen, oi que existeixen? Sense mirar-los físicament, els esteu imaginant. Els personatges, les situacions, tot se representa de forma clara i diàfana. De fet, el vostre cap els ha retingut per sempre més i només amb l'ajuda del so els reproduïu mentalment. I amb aquesta producció de la Cobla Contemporània, de fet, estem acostumats a la seva bona feina. L'efecte de les imatges que ens arriben per mitjà del so és genial. La televisió pública va fer parlar en català produccions audiovisuals provenients d'altres països, d'altres cultures. Seguint aquesta tàctica, les vam adoptar com a pròpies. La Cobla Contemporània, doncs, acaba aquest procés d'integració. Agafen les partitures, les arrengen a ritme i tempo característics de la sardana i, finalment, les interpreten amb els instruments més singulars del país. És l'exemple, són els exemples que venen a continuació. A veure si les endivineu, de quines pel·lícules, sèries o anuncis, doncs, estan destinades. Primer, anem a escoltar una que porta per nom Gat i Gos, i després Petri Sardana. Aquesta segur que us sonarà millor.

0: Carles Miralpeix presenta Llargs i curts.
1: Aquesta idea ha sobtat, ha sorprès, a més d'un jove. Són els que han crescut amb sons i imatges d'altres com a referència, com heu escoltat, Goku, Chin-chan, Batman, els Barrufets. Lluny de ser assidus de plecs o d'audicions, aquests joves ara exclamen: quina gràcia em fa! És el fruit d'una imatge i d'un so empaltat i el seu tarannà, i que amb les cançons d'avui us estem sorprenent, oi que sí? De fet, és la darrera edició del Sarda Show. El Sarda Show de la mà de la cobla contemporània. I, de fet, en aquesta gravació també es va comptar amb la col·laboració d'un dels humoristes catalans també més importants de l'època. Estem parlant del senyor Pep Plaza. Pep Plaza, doncs, va voler fer... Se'ls va oferir fer una introducció a l'inici d'aquest CD. I el senyor Pep Plaza, doncs, va acceptar. Sabeu que el Pep Plaza, doncs, és un humorista que imita a gent coneguda, com per exemple Matías Prats, Joan Pera, Boris Izaguirre, entre d'altres. Què us sembla si escoltem aquesta introducció, doncs, molt graciosa, que inclou aquest àlbum recopilatori, de la mà del senyor Pep Plaza?
2: Hola, sóc el convidat d'aquesta introducció. Esteu a punt d'escoltar el darrer disc de la cobla contemporània, que porta per títol Sarda Show TV.
3: Sí, senyor. Quan diu aquest xicot a l'OMS, és una cosa que està molt bé, això, les sardanes, és una cosa, jo, aquesta gent, els amics de la cobla contemporània, fa dies que ho sé, no? En tot aquest disc que han fet, doncs, amb coses de pel·lícules, amb coses d'òpera, i està molt i molt bé. Us ho recomano, quedareu encantats, de veritat.
4: ¡Qué momento, por favor! Yo les recomiendo a todos y a todas este disco, que lo escuchen en sus momentos más íntimos. Es una maravilla de disco para compartir en la más absoluta intimidad.
5: Oh, a mi sempre m'ha agradat el Flabiol. Només escoltar-lo se m'ha posat la pell de gallina. Oh, quin disc més ben tret. Oh.
2: Interrumpimos la introducción para darles una noticia de alcance. Sarda Show TV. Nunca nadie tocó tanto la berra en tan poco tiempo. Efectivament, senyores i senyors, no s'ho perdin. Escoltin amb atenció, perquè és la sardana portada a l'extrem. Sarda Show TV. Efectivament.
6: Hola a tots i a totes. És per mi un plaer poder estar en aquesta introducció de la cobla contemporània, amb aquest darrer disc, un disc interessant, un disc que, si us lleveu d'hora, ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora, us ajudarà a passar el dia amb moltíssima, moltíssima, moltíssima energia. Escolteu-lo.
7: Amics. Amics i amigues, gent que escolteu aquest disc de la cobla contemporània, una gent entranyable que fan de la sardana una mica més propera per tothom. Escolteu aquest Sarda Show TV. Si tu l'escoltes un poc per aquí,

0: L'ajudarà.
1: Lluís, pots deixar de tocar aquesta cançó que se sent dormirà, no hi ha ritmo. Jo he cantat una cançó, fet una composició d'una sardana versió country, i diu així: el mestre Tejada al piano.

0: Ja, nois, puc o no puc? Gràcies. Si em despisto, no parlo. Soc el Pep Plaza i vull felicitar molt especialment a la Cobla Contemporània pel seu darrer treball i a vosaltres només dir-vos que gaudiu d'aquest nou disc.
1: Doncs sí, han sigut les invitacions. Albert Om, Jordi Pujol, Boris Izaguirre, Joan Pera, Matías Prats, Lluís Canut, Pep Guardiola, Lluís Llach, Tomeu Penya i doncs ha sigut l'inigualable Pep Plaza. El que feia doncs la presentació d'aquest àlbum, d'aquesta darrera edició del Sardaixou 8, editat el 2013. Doncs bé, escoltem més versions sardanistes d'aquestes sèries, d'aquestes pel·lícules, d'aquests anuncis. I ara us volem deixar amb dues peces que, en primer lloc, Bob Chang, ja la reconeixereu, del Xinxan, i Batman, Quin temps fa.
2: Esteu escoltant Llargs i curts, el programa sardanista de la xarxa.

Aquest Sardà Show és fer de la sardana una festa. Sovint, en les actuacions a la darrera sardana, els de la contemporània coreografien i animen al final de festa. De fet, es poden trobar barrets, disfresses, bombolles, pilotes de platja, confetis, globus a diferents dimensions, amb l'ànim doncs, d'innovar. La música sempre és el fil conductor amb el qual s'engresca a tot el públic. Una genial idea que avui doncs, compartim amb tots vosaltres. Les versions sardanistes de moltes cançons que segurament heu escoltat moltíssimes vegades a la televisió. El programa sardanista de la xarxa, una producció de ràdio Sant Esteve Sarrovires i que podeu escoltar a la vostra ràdio local. Més versions, més cançons curioses, més sardanes curioses en aquest dia d'avui. Anem a escoltar Mans a l'aire i La vella picapedra. Segur que us assonaran. Martí Villegas i Pons i també Robert Agustina i Busquets són els creadors d'aquestes peces que ara mateix escoltarem. Sardà Show.

De fet, l'any 2007, Mans Unides, l'ONG i la Cobla Contemporània van arribar a un acord de col·laboració. I és que els guanys de la venda dels enregistraments dels discos compactes anirien destinats a assolir una part del finançament de projectes humanitaris pel Tercer Món. En tots els enregistraments de la Contemporània, de forma ben visible a la seva portada, s'ha reflectit aquesta col·laboració amb el logotip de Mans Unides i el missatge de Cobla Solidària. I amb aquest àlbum, el que avui hem repassat, esperem que us hagueu divertit moltíssim. Amb el Sardaxou 8 de la Cobla Contemporània. I tornem la propera setmana amb d'altres sardanes, d'altres compositors, d'altres cobles. La propera setmana, aquí, a la vostra ràdio local. Ens acomiadem i ho fem amb el Doraemon i els Barrufets. És aquesta versió que també van fer els contemporanis d'aquestes sèries de televisió. Doraemon i els Barrufets. Tornem la propera setmana. Salutacions del Carles Miralpeix un dia més, a les vies de so i també a la locució. Adeu-siau.

emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Quan el port guarda històries i la música les desperta, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
1: Hola, què tal? Com estan? La segona edició de la Cantada del Foment de Girona va tenir lloc fa pocs dies, concretament el dijous 2 de juliol d'aquest 2026. Es va celebrar a la plaça de Catalunya de Girona, en un escenari obert de cara al riu Unyà i amb vistes a la catedral i a Sant Feliu. Sota la direcció artística de Francesc Sánchez Carcassés, la vetllada va reunir tres formacions més destacades de l'havanera i el cant de taverna, com són el Son de l'Havana, Arjau i les Anxovetes. L'objectiu d'aquesta segona edició ha estat consolidar la cantada com una de les cites imprescindibles de l'inici de l'estiu a Girona, barrejant música tradicional, identitat i gastronomia. Anem a fer un tastet del que va ser la cantada. Comencem aquesta nova temporada de tastets de cantades. I si em volen acompanyar, comencem.
2: Sons a Cau d'Orella, Premi 2x4 l'any 2020 per la Fundació Ernest Morató.
1: Els primers que van pujar a l'escenari, igual que l'any passat, van ser el grup Arjau de Palafrugell, que enguany no tenen el CD, però sí que han participat a un gran espectacle musical totalment recomanable i que es titula Maramundi, juntament amb artistes com Bet, Joan Garrido, Marion Escoda i Samantha, acompanyats per la Coral de Puig-reig i la Simfònica de Copla i Corda de Catalunya. Tot i que ells ja els presentaran, els hi avanço els temes i també els explico, per als que no sàpiguen de què va, que del seu repertori que varen fer en aquesta cantada de cada grup he escollit quatre cançons. I les d'Arjau són Tamariu, Mar Bonança, Calella i Cercança Tonada.
3: Bé, som Arjau, venim de Palafrugell, molt contents d'estar aquí a Girona. L'any passat vam començar i aquest any és una realitat, és una cantada fantàstica, ben florida de gent i amb un espai, amb un entorn immillorable, la catedral Sant Fèlix. I bé, nosaltres ara volem fer una parla de casa, de Tamariu, una cançó de Josep Bastons i Narcís Oliver de la primera època i que és ben coneguda també. Tamariu.

Una cançó que vam fer servir per obrir el nostre penúltim disc, ADN, i que és de Ricard Viladesau i la lletra de Josep Martí Clarà Bepes, que vam fer moltes cançons, moltes sardanes sobretot, i aquest és un vals, un ritme de vals lent, ben bonic, i que parla una mica com aquell mar, quan el mar està en bonança, que té aquell pes, té aquella cadència, i que és ben bonic, i que ens agrada tant observar-lo, ens quedem embobats mirant el mar. I aquesta cançó explica una mica aquest paisatge. Mar, bonança.

dels mateixos autors, una cançó que farem sense guitarra, una sardana. Dintre del repertori de l'Havanera ens agrada fer havaneres, evidentment, balsets com aquest, el Mar Bonança i la Calma de la Mar, i també sardanes a capella, aquesta la farem, dels mateixos autors, Calella, que parla d'aquesta platja tan melancòlica i tan coneguda per tots, i que dissabte farem una gran cantada també, que no té res a envejar la d'avui, i que amb els anys segur que serà tan important la de Girona que precedirà a la de Calella. I la gent parlarà més de la de Girona que la de Calella que ve després. Aquesta es diu Calella, som-hi.

0: gent. Moltes gràcies, molt agraïts. Molt agraïts. És una sardana d'aquelles valentes que ens ha de cantar perquè ens transporta molt a casa nostra. En volem fer una altra del mestre Bastons que va idear amb el seu company de lletres moltes vegades, Tòfol Mus. Era una cançó que parla una mica de la seva història. En Tòfol Mus enviava per carta el poema de la lletra, de la música, de la cançó que volia que en Josep li musiqués. I en Josep ho llegia, s'ho escoltava, feia una tornada a sobre, llavors l'enviava en casset, us en recordeu el que era, no, el casset? Molts d'aquí segur que sí. L'enviava a tornar del casset cap a Maó, i allà en Tòfol Mus deia, carai, quina música m'ha posat en Josep. I d'aquí em feien cançons com aquesta, que es diu Cercant-se tornada, i que explica una mica aquesta història, que m'he embolicat una mica, però crec que més o menys ja m'heu entès.
1: S'ha entès.
0: S'ha entès, sí.
1: La pròxima ja la presentarem nosaltres, eh? Ja estan avorrits.

0: Visca Catalunya, visca el Foment, visca Girona.
1: Moltes gràcies.
0: Bona nit, gràcies.
2: Havaneres i cants de taverna a sons a cau d'orella.
3: I després del grup Arjau, seguidament van ser els de Sant Vicenç dels Horts, el Son de l'Havana, un grup que no deixem mai amb un repertori molt ben acurat i amb grans músics professionals. Aquesta és la seva selecció. El capità, quan érem dos infants, les dones del mar i el canó de Palamós.
4: Gràcies, benvinguts de nou. Ens agrada molt ser aquesta tarda aquí i compartir en aquesta segona cantada del Foment amb tots vostès la nostra música conjuntament amb els nostres companys. Bé, seguim a fer-ho amb una havanera que porta el títol El Capità, però amb un arranjament especial que va fer el Llorenç per Son de l'Havana. I sona així.

0: Bé, dintre del nostre últim disc que vam registrar ara fa aproximadament un any, hi ha una fantàstica cançó que l'autor tenia mica a l'escenari, que és l'Oriol Roca, i ell mateix ens pot explicar com va anar tot això, Oriol. Agafa't amb la boca plena, eh?
1: Hola, què tal? La cançó que tocarem es diu Com quan érem dos infants. Perdoneu. És que dic, avui estic posseït pel Guardiola. Surten galls. I és una rumbeta ben alegre que ve a celebrar l'amor de dues persones que s'estimen molt, que s'estimen d'aquella manera en què els infants fan les coses. És per això que es diu Com quan érem dos infants. Per tots vostès.
0: Som-hi!

Tans. Molt bé, seguim per tots vostès amb una cançó dedicada a la dona del mar, però no a la dona del mar que va a feinar al mar, a treballar-hi, no. Les dones que es queden a casa i pateixen i han patit sempre el seu, esperant els seus marits, els seus companys, perquè tornin de la mar amb una bona pesca i sobretot amb vida. Les dones del mar.

sortir amb la lluna, una barca petita empesa per homes, amb xarxes cosides d'històries viscudes, retalls d'esperança i anhels de fortuna. Endinsant-se en la fosca, un fanal ombrejava el seu rostre.

I les dones a terra enfilaven l'agulla i sergien les xarxes malmeses de tantes tempestes, algunes vençudes, havent encaixat les derrotes més dures. Jornaleres de costa, estones pageses, mestresses de casa, banquetes,

0: Moltes gràcies.
1: Esteu escoltant Sons a cau d'orella, amb Joan Brugués.
0: Aquesta de les dones del mar, fantàstica cançó, fantàstica lletra. I els autors els tenim aquí a l'escenari, José Manuel Olaya i l'Oriol Roca. Moltes gràcies, senyores. Molt bé. Tots els que heu estat a Palamós en alguna ocasió sabeu que hi ha un carrer, hi ha un canó famós, eh? Hi ha un canó, allà quiet, gairebé arrovellat, hauria de ser sense forat. És com nosaltres pensem que haurien de ser avui, estar avui en tot el dia, avui en dia tots els canons del món, com el de Palamós, allà, quiet, sense forat, sense fer soroll. El canó de Palamós sona així.

0: Moltes gràcies!
1: Sons a cau d'orella, amb Joan Brugués.
2: I després de Sons de l'Havana, els hi diré que si l'any passat tancava la cantada del grup Terra Endins com a anfitrió, aquesta vegada els hi tocava fer-ho al grup Les Anxovetes, una formació que no ha parat de créixer musicalment des dels seus inicis a l'estiu de l'any 2013. El repertori que he escollit és el següent: Records, Encisadora, Tornaré i Ànima de Corall.

Moltes gràcies, bona nit, què tal, com esteu? Nosaltres estem molt emocionades de ser en aquesta cantada, entre altres coses doncs, perquè estem jugant a casa i sempre ens agrada molt doncs, poder actuar aquí amb totes, tot de cares conegudes i d'altres que no ho són, però que també ens agrada molt veure-us. Nosaltres som les Anxovetes, els nois són els Seitons, i us acabem d'oferir un balset mariner que es diu Records. I ara farem un paso doble que vam incorporar l'any passat en el nostre repertori, que ens agrada molt i que es diu Encisadora. Surt el sol.

0: Moltes gràcies, tornaré.
1: Bé, ara la cançó que farem a continuació és una habanera reggae, que li diem. És una cançó del cantautor usonenc Guillem Remisa, que ens va robar el cor, que esperem que us agradi, que es diu Ànima de Corall.

0: dia mal.
1: Moltíssimes gràcies.
2: Sons a cau d'orella amb Joan Brugués.
3: I després d'escoltar els grups, venia la cançó final. I per tancar, aquesta vegada, igual que l'edició passada, no es va interpretar ni la vella Lola ni el meu avi, sinó la sardana que podem dir que és l'himne oficiós de la ciutat de Girona. Segurament ja tots saben quin és. L'escoltem, la gaudim i, com no, la cantem. Girona m'enamora.
4: Moltes gràcies, Anxovetes, i lògicament anem a cantar tots plegats una magnífica cançó perquè Girona m'enamora a tu, m'enamora a mi, ens enamora a tots. I per tant, rebem un fort aplaudiment a la resta de grups que ens acompanyaran, que és el Son de l'Havana. Arxau. Anxovetes. I com que em fa defecte que pràcticament tots sabem aquesta cançó i que acabarem cantant Girona m'enamora.

I després d'escoltar l'única cançó que varen fer els grups en conjunt, aquest Girona m'enamora, acabem aquest tastet de la segona cantada de Veneres del Foment de Girona, esperant i desitjant que es vagi consolidant. Recordin que ens poden seguir a les xarxes socials i a la web sonsacaldorella.gindo.com. També els hi recordo que Maria José Bultó ens té al dia de l'actualitat havanerística de Catalunya, amb tota l'agenda de les cantades que es fan arreu i també detallades algunes d'elles amb fotografies i vídeo. Gràcies per la companyia i atenció i fins la propera. Adeu-siau.

0: La música queda, nosaltres marxem. Fins al proper Sons a Cau d'Orella.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Comencem amb les notícies més destacades d'avui dissabte 19 de setembre de 2026. El curs escolar a Tordera ha començat amb 525 beques menjador atorgades pel Consell Comarcal del Maresme. La regidora de Serveis Socials a Tordera, Toni García, recorda que, a banda de les beques, l'Ajuntament de Tordera també destina unes ajudes per als casos que l'ens comarcal no hagi contemplat. García recorda que la convocatòria es manté oberta tot el curs per abordar les situacions sobrevingudes. Prop de 10.000 alumnes del Maresme rebran ajuts de menjador escolar aquest curs 2026-2027. La parròquia de Tordera ha anunciat una sèrie de canvis en els horaris de les misses dominicals, coincidint amb el nomenament de mossèn Edwin Antonio Vázquez i Palacio com a nou rector de Fogars de la Selva. A partir d'aquest diumenge 20 de setembre, els horaris de les misses quedaran establerts de la següent manera. A Sant Pere, la missa passarà de 9:45 a dur-se a les 9. Al Fogars de la Selva, la missa celebrarà a 11:45 del matí i a Sant Esteve de Tordera, la missa es manté a 12:45. Ho explicava Ràdio Tordera mossèn Edwin.
2: Canvis d'horari. Sant Pere abans era 9:45, ara serà a les 9. Fogars a 10:45. I nosaltres aquí a Tordera, a Sant Esteve de Tordera, tenim la missa a 11:45.
1: Pel que fa a les misses del dissabte, es mantenen sense canvis a les 6 i a 8:15 del vespre. Des de la parròquia s'ha demanat que tothom estigui al cas dels nous horaris que entren en vigor aquest mateix diumenge. Cinc germanes, una casa, un petit poble d'Irlanda i un agost de 1936, que ho canviarà tot. Aquest és el punt de partida de Dansa d'Agost, de Brian Friel, del grup d'interpretació del Teatre Clavé, que porta escena aquest cap de setmana. Es tracta d'una història tendra i nostàlgica sobre la família, els desitjos, els canvis i aquells instants amb què el pas del temps es converteixen en memòria. La proposta escènica és diferent de l'habitual, transforma espais poc convencionals i situa el públic molt a prop de la història, gairebé com un personatge més. Les funcions seran avui i demà amb un preu de 10 euros pels socis de l'Associació d'Espectadors, 8 euros. Tota la taquilla va destinada a la campanya Compromís i Cultura.

0: El cap d'Ordera informa que ja es pot demanar hora per a la campanya de vacunació de la grip i la Covid-19, la campanya que s'inicia el 19 d'octubre per a col·lectius prioritaris. Per tant, a partir d'avui, ja es pot, a partir del 19 d'octubre, ja es podrà dur a terme aquesta campanya per les persones de 80 anys o més, població en atenció domiciliària i també les persones que viuen en residències, infants i embarassades. A partir del 26 d'octubre s'iniciarà la campanya per la població general, en especial atenció a persones de 60 anys o més. Els punts de vacunació serà l'esplai de la gent gran cada dilluns de 9:45 del matí fins la 1 i de 4:45 de la tarda fins a 7:15 de la tarda, i així ho detalla la directora del CAP, Núria Roura.
1: I en particular aquí a Tordera ho fem com els últims anys, que ens ha anat molt bé perquè hem aconseguit un nivell de cobertura molt alt. Centralitzarem la vacunació els dilluns, tot el dia, a l'esplai.
0: Podeu demanar cita a través de La Meva Salut per telèfon o presencialment al CAP. En matèria esportiva, aquest cap de setmana el Club Futbol Tordera comença l'aventura a segona catalana amb un objectiu molt clar. L'equip tordarenc enceta una nova il·lusionant temporada amb l'objectiu de sumar els primers 3 punts a casa contra l'Sporting Vidrerenca a les 5 de la tarda. L'enfrontament marca l'inici de Lliga d'aquesta nova etapa, on cada punt val el seu pes en or i comença amb bon peu si pot anar a marcar la dinàmica de les pròximes setmanes. Pels locals, l'estrena davant de l'afició és alhora un repte i una responsabilitat a les múltiples baixes que acumula la plantilla. Podreu seguir el partit en directe a través del canal de YouTube de Ràdio Tordera. El de la parròquia de Tordera.
2: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
3: La veu de la parròquia. Una producció del Consell Pastoral de la Parròquia de Tordera. Notícies de la parròquia.
4: Bon dia. Comencem la veu de la parròquia del dissabte 19 de setembre. Molt bon dia, mossèn Edwin.
5: Molt bon dia, Dolors, i molt bon dia a tots els nostres oients.
4: Mossèn Edwin, ara avui sí que hem d'informar de canvis a la parròquia. Comencem per els canvis d'horari.
5: Sí, canvis d'horari. Sant Pere abans era 9:45, ara serà a les 9. Fogàs a 10:45. I nosaltres aquí a Tordera, a Santa Esteve de Tordera, tenim la missa a 11:45.
4: 11:45.
5: 11:45.
4: Bé, esperem que tothom estigui al cas, que ja aquest diumenge, demà, dia 20, hi haurà aquests horaris. Les misses del dissabte es mantenen en el mateix horari,
5: igual,
4: no?
5: Igual, sí, igual. 18, perdó, 18, 6
4: sí,
5: de la tarda.
4: En castellà.
5: I 8:15. 7:30 de la tarda.
4: Molt bé, aquestes són igual, però el diumenge a les 9 a Sant Pere, a les 10 a Fogàs, si és que volem venir a Fogàs, no? Perquè vostè començarà aquest diumenge, no?, com a rector de Fogàs.
5: Com a rector de Fogàs, amb la festa major de Fogàs, que és precisament Sant Ciprià i Sant Corneli.
4: Sí.
5: Corneli papa, Ciprià bisbe, que precisament avui tenim el tema de els pares de l'Església, i Ciprià era un dels pares de l'Església.
4: Ah, molt bé, doncs ara en parlarem. I a la parròquia, a 11:45, 11:30. Molt bé. Moltes gràcies per la informació, però hem de seguir informant perquè també ara s'obren les inscripcions de catequesi. A partir del dia 28 de setembre i fins al 9 d'octubre, 2 setmanes, per poder inscriure els nens a la catequesi.
5: Sí, animen-se. Sí, els nets, perquè el diguin, els fills. Molt bé.
4: Sí, sí, i seran al local de Sant Antoni.
5: Com sempre.
4: Sí, com sempre. Aquests dies, del 28 de setembre al 9 d'octubre, i en l'horari de 6:45 fins a les 7.
5: Sí, pot ser que sigui una mica curt, però bueno, ja tindrem una mica de espai.
4: Sí, com que són molts dies, doncs hi haurà oportunitats d'inscriure els nens, i si cal, també es pot canviar o allargar l'horari, no?
5: Sí, temporal també, sí.
4: Ho recordarem la setmana vinent, doncs, perquè, és clar, no és aquesta setmana, sinó la del 28 que comença, ja ho tornem a recordar.
5: I tant, molt bé.
4: Molt bé, mossèn Edwin, hem dit, i fa un moment n'hem parlat, però molts temes hem fet esment dels pares de l'Església. A qui fa referència aquest nom? És un càrrec o què és dins l'Església?
5: El nom de pares de l'Església fa referència a un grup de teòlegs podem dir així, el principi de la teologia, els primers de els primers del segle de la fundació de l'Església. Després de fundada l'Església, comencen alguns a despuntar com líders en el sentit espiritual i també reflexiu. Uh-huh. Fins al segle IV, del primer al quart, estan alguns dels pares de l'Església, els més importants. I després hi ha un desenvolupament més evident des del segle V fins al segle VIII. Podríem dir que els pares de l'Església van del segle I al segle VIII. Uh-huh. També els anomenen sants pares de l'Església.
4: Sants pares.
5: Sí, perquè són un grup d'homes de fe i gran testimoni de santetat, que amb la seva reflexió, oració i estudi van desenvolupar la teologia. No és un càrrec. Ningú no els va dir, ara serà pare de l'Església. Van néixer de la necessitat, de vegades per corregir errors de la fe, com els heregies, però també per ajudar a fer la comprensió de la vivència cristiana, de la conformació de l'Església i també per acompanyar i guiar el treball pastoral. Per això trobem que són tant pares de l'Església oriental, la que anomenem ortodoxa, i també de l'occidental, que comúment anomenem Església Romana. Fins a l'any 1054, les dues esglésies constituïen un sol bloc. Avui continuen sent les dues ales de l'Església, amb una que té el patriarca i l'altra, la nostra, al papa.
4: Mm-hmm. I quins personatges van rebre aquest nom? Són persones concretes?
5: Sí, sí. Van ser persones concretes. Molts van ser bisbes, altres van sorgir entre els primers eremites, entre els primers monjos del desert, altres van ser papes, bisbes, sacerdots i fins i tot diaques. Hi havia més o menys uns 51 que han estat tomats com pares de l'Església.
4: Són molts, no?
5: Sí, són molts. Són molts, però repartits.
4: En diversos segles.
5: Sí, els més específics van del segle I al segle IV, que és com el procés de formació, d'instauració, d'instal·lació, mal bé, de l'Església. Des del segle I fins al segle VIII, estan constituïts també uns altres. Els primers segles, el segon, són anomenats pares apostòlics. Del primer al segon, pares apostòlics, per ser els que van tenir proximitat amb els apòstols. Les seves aportacions van anar, sobretot, sobre la moral cristiana i es dirigeixen a comunitats específiques, però també hi ha aportacions teològiques. Les principals d'aquests períodes són Sant Climent de Roma, Sant Ignasi d'Antioquia, Sant Policarp d'Esmirna. Després hi ha els pares apologistes. Dins dels els pares apostòlics està Sant Ciprià, que deia precisament.
4: Sí, patró de,
5: aquesta setmana hem sí, tingut sí. La memòria i el diumenge la festa de Fogars. Molt bé, després hi ha els pares apologistes, deia, que van de mitjà del segle II, quan ja anaven desapareixent les persones que van tenir contacte directe amb els apòstols i els que van donar testimoni directe dels ensenyaments de Jesús. Recordem que l'últim apòstol a morir és l'evangelista Sant Joan,
4: sí,
5: que ho va fer, la seva mort va passar a l'any 99.
4: 99.
5: 99 després de Crist. O sigui, ha ocupat tot el segle.
4: Sí, I va ser coetani també de Jesús.
5: I tant, sí. Òbviament. I, mm-hmm. i bueno, al morir a una edat avançada, el 99, mm-hmm. lo han conegut moltes persones que haurien de vivir al segle, al segle 3.
4: I va poder transmetre molt
5: sí, el segle 2,
4: la seva vivència. Sí. Sí.
5: Bueno, els pares apologistes són com el segon grup. Van fer aportacions, sobretot, per l'estudi de les Sagrades Escriptures, la litúrgia i la tradició a les esglésies locals. En aquest grup tenim sants com Sant Ciprià, deia, de Cartago, Sant Climent d'Alexandria, que va deixar molts deixebles, una escola anomenada precisament Escola d'Alexandria, Justino Màrtir, Sant Irineu de Lyon, i també estan apostòlics i apologistes que són com els dos primers grups, però també tenim altres angles d'estudi, com la exègesis i la dogmàtica, que venen després, precisament. Tot aporta un marco teòric per l'Església, precisament, però no solament teòric, sinó fonamental. Són fonaments,
4: sí?
5: Per poder desenvolupar procés de l'Església de reflexió i de treball pastoral.
4: Com una base, no? I de què van parlar els pares de l'Església?
5: Bueno, recordem que l'Església neix en un context d'opressió i sospita. Primer, Jesucrist desenvolupa la seva revelació enmig d'un poble sota l'imperi romà. I alhora per a les pobres que estaven sota l'opressió de la teocràcia jueva. Després de la resurrecció del Senyor, l'Església és part del judaïsme, però els fariseus i els saduceus, la classe dominant, veuen els deixebles i seguidors de Crist com uns heretges, fins que acaben en la persecució oberta i els deixebles fugen del territori jueu. Aquí és que emigrem a totes les direccions de l'imperi, però l'imperi també les persegueixen. Sospiten que són un perill per a l'ordre social. Aleshores, de què parlen els primers pares de l'Església? Els pares apostòlics busquen transmetre fidelment els ensenyaments dels apòstols fent una aproximació a la mentalitat de cada cultura a la que arriben. Recordem que la majoria de la població no tenia accés a l'educació. També que el cristianisme neix en un context cultural jueu i així cal saber explicar els conceptes que venien d'aquesta cultura, precisament. Per exemple, les paràboles de Jesús. La majoria parlen de coses molt comunes a totes les cultures, però també hi ha sentits que són més difícils d'entendre pels no jueus. Pels jueus molt fàcil que per als no jueus. Així, els pares apostòlics parlen i escriuen per saber entendre l'Evangeli. Comencem també a fer un acompanyament a les comunitats que es van fundant i arrelant. Els ajuden a entendre la seva funció i el seu sentit dins de les seves societats. Els proposen com respondre als desafiaments que té dins dels seus propis ambients. Una cosa així com el que van fer Sant Pau amb les cartes a les 7 esglésies, aquelles cartes pastorals que llegim avui a les nostres misses, que el van dirigir als corins, als romans, als gàlatas, etc. També els aconsellen sobre com celebrar, com practicar els sacraments i els ajuden a corregir errors de fe.
4: I continua sent important ara la doctrina dels pares de l'Església?
5: Molt. Tant que sense tot allò que van reflexionar i escriure sobre els pares de l'Església, no tindrien el desenvolupament que l'Església ha tingut al llarg de la seva història. Segurament que l'Església s'hauria desenvolupat d'altres maneres, però gràcies a la patrística, que és com s'anomena l'estudi específic dels pares de l'Església, no tindríem l'entesa en les àrees que ara es divideix com ara podem dir la dogmàtica, la eclesiologia, la litúrgia, el dret canònico, l'exègesi, la sacramentalitat. Precisament aquestes temàtiques són part del que s'estudia amb un seminari per formar els sacerdots futurs. Nosaltres transmetem l'evangelització a les nostres comunitats a partir d'aquests coneixements. Quan parlem dels pares de l'Església, estem fent referència a una font que ajuda a mantenir els fonaments de l'Església i també a tot allò que l'ajuda a avançar i respondre als canvis d'època. M'atreveria a dir que tot això unit a allò principal, que és la gràcia de Déu i de l'Esperit Sant, i l'Esperit Sant que ens ha donat, és el que ens continua ajudant a aprofitar el pa de la paraula i el pa de l'Eucaristia i la vida comunitària.
4: I avui podrien haver-hi nous pares a l'Església?
5: Bàsicament no.
4: No?
5: No, perquè els pares de l'Església van ser els que van acompanyar tots aquests processos de transició. com fou passant el temps de la persecució al temps de l'acceptació per l'imperi romà, després de l'oficialització, i per això l'estructuració quasi, com la coneixem, comença precisament entre el 1 i el 4.
4: Sí.
5: Per això reconeixem com a pares de l'Església aquells personatges que van des del segle I fins al 4 i després altres teòlegs eminents que van fins al segle VIII, ajudant a conjurar problemàtiques com les heregies i les intrusions polítiques. Per això, en comptes de pares de l'Església, ja comencem a trobar-nos amb els doctors de l'Església. Sí que avui pot ser que vinguin nous doctors de l'Església. Es podria dir que entre els pares de l'Església de l'Antiguitat, fins i tot els doctors de l'Església, hi ha hagut una continuïtat de bona part del ministeri profètic, que arriba fins a nosaltres a través de tots els pastors i del qual també participem tots els batejats.
4: Mm-hmm. Bé, doncs, és tot un coneixement de què van fer, de quina funció, en quina època, no?, van establir totes aquestes bases.
5: Exactament.
4: Perquè sí, sí que sentim, sí, els pares de l'Església, però tampoc sabíem massa la seva funció,
5: sí,
4: ni que fossin tants.
5: Un dels mals coneguts, per exemple, és el fill de Santa Mònica.
4: De Santa Mònica?
5: Sí.
4: A veure...
5: del segle IV, precisament. És com el que tanca una primera temporada dels pares de l'Església. Home, és un dels teòlegs més coneguts
4: de
5: i que més mencionem. Sant Agustí d'Hipona. Sant Agustí d'Hipona,
4: sí,
5: precisament.
4: Sí, sí, sí. Ell és un dels importants.
5: Un dels més coneguts perquè és molt, molt citat, però sí que hi ha altres molt importants, sí.
4: Uh-huh.
5: És que és conegut popularment, per dir alguna cosa, però hem escoltat moltes coses que segurament venen de pares de l'Església i no ho sabem.
4: No tenen... Sant Agustí s'ha fet com molt mediàtic, per dir-ho d'alguna manera, no? I d'altres potser
5: inclús,
4: no són...
5: No vull desacreditar ningú predicador, però m'he adonat que molts predicadors, molt coneguts i molt afamats per la seva predicació, el que fan és fer versions de predicacions dels pares de l'Església, precisament.
4: Sí, sí, sí, versions potser actualitzades.
5: Ara que la gent va molt, molt a canals de YouTube, canals cristians,
4: sí,
5: m'he trobat això. Està molt bé, però també haurien de fer la pràctica de dir això ho he agafat de
4: YouTube.
5: Tal pare de l'Església.
4: Sí, explicar l'origen, no?
5: Sí, sí, perquè...
4: Clar.
5: Uno nota com predica en nom propi, com si esto se me hubiera ocurrido a mí.
4: Sí, sí, no. I quan no, és agafat.
5: I quienes coneixem alguna cosa de la patrística poden identificar, pues esto es de la escuela de Alejandría.
4: Sí, sí.
5: Esto lo ha dicho, por ejemplo, se me escapa noms de pares de l'Església,
4: sí,
5: però sí que s'identifiquen discurs que uno escolta a predicadors.
4: Anar als orígens, no?,
5: Orígenes, és un dels pares de l'Església,
4: Orígenes.
5: Precisament.
4: Ah, sí?
5: Sí, així es deia.
4: Es deia així.
5: Orígenes,
4: sí, sí, sí.
5: D'Alexandria. Sí. Uh-huh. Uh-huh.
4: Molt bé, doncs ja coneixem més coses, coneixem tota aquesta informació que ens ha portat sobre els pares de l'Església i la seva funció en la seva època, i com diu, que encara és la base i encara s'entreu
5: doncs, sí,
4: els seus coneixements.
5: Si ara tenim
4: a terme
5: un progrés com el Concili Vaticà II i un progrés com hem buscat arribar a la... aquesta nova forma de plantejar l'Església,
4: sí,
5: des de documents com Aparecida, és precisament perquè els pares de l'Església han posat en marxa un camí.
4: Sí, sí, sí.
5: Els pas d'un camí.
4: Han marcat,
5: sí, han marcat
4: la ruta una mica.
5: Una
4: no?
5: ruta
4: sí.
5: de camí.
4: Sí, sí.
5: El camí, la veritat i la vida és Jesús.
4: Sí.
5: Però una manera d'anar per el camí és guiats,
4: sí,
5: per pastors,
4: sí,
5: que tenen la il·luminació espiritual suficient, l'Esperit Sant.
4: Molt bé, doncs moltes gràcies, mossèn Edwin, per la seva explicació i fins la setmana que ve. Bona setmana.
5: Adéu-siau.
3: La veu de la parròquia, una producció del Consell Pastoral de la Parròquia de Tordera.
6: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
7: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí RAL 182.
8: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música. Obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611 803 882 o vine. Des d'avui aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.

0: Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
1: Hola amics, què tal? Aquest passat dimarts van entrar en vigor els nous nomenaments parroquials. Això comporta que alguns mossens hagin canviat de parròquia. Un d'ells és mossèn Pere Domènech, que després de 10 anys a Olot passa a ser rector d'Arenys de Mar i d'Arenys de Munt. Avui parlarem amb ell per saber què significa per a un capellà que el canviïn de parròquia i què comporta tot això. Amics i amigues, ben retrobats a Església Viva. Comencem, com és habitual, escoltant el missatge setmanal que ens adreça el nostre bisbe Octavi.
2: La paraula del bisbe, una reflexió setmanal del nostre bisbe, fra Octavi Vilà.
3: Benvolguts i benvolgudes. Per a mi, viure és Crist. Les paraules de l'apòstol Sant Pau en la carta als cristians de Filips són ben adequades per centrar la nostra fe. Som seguidors de Crist, en ell vivim i per ell vivim. I per això aprofitem qualsevol possibilitat d'aprofundir en la nostra relació amb el Senyor. La pregària, el contacte amb la paraula, són ocasions privilegiades per acostar-nos-hi. A ell que dona sentit a la nostra vida, però hi ha per damunt de tot un moment setmanal, si és que no el vivim de manera més freqüent, de trobada amb el Senyor i amb la comunitat en qui compartim la fe. I aquest moment és la celebració de l'Eucaristia. Dedicar un dia de la setmana a Déu, posar-lo a ell com a centre d'aquest dia en record de la seva resurrecció, que és el centre de la nostra fe, i fer-ho participant en la celebració de l'Eucaristia, no és tan sols un precepte, és molt més. El diumenge no és tan sols un dia de descans, és sobretot, com escrivia Sant Joan Pau II l'any 1998, el dia del Senyor. Sant Joan Pau II destacava a Dies Domini que el diumenge és el dia de l'Església. La fe és un regal personal que rebem de Déu cadascun de nosaltres, però la fe en Crist no la vivim sols, la vivim en comunitat. El cristià forma part d'un poble, del poble sant de Déu, i d'una comunitat concreta, la seva parròquia. El cristià viu la fe amb els que té més a prop i també viuen la fe com ells. Per això ens reunim en comunitat per celebrar l'Eucaristia dominical a la nostra parròquia, on tots els cristians formem un sol cos en Crist. Per viure en plenitud aquesta celebració del Dia del Senyor, ens cal anar-hi amb el cor ben disposat, no com qui compleix de manera indolent o repetitiva un precepte establert, sinó com aquell que, igual que els deixebles, corre cap al sepulcre i es deixa sorprendre pel misteri de la resurrecció. Ens cal preparar-nos-hi per tenir set de participar en l'Eucaristia, set de seure al voltant de l'altar, set d'escoltar la seva paraula, set de rebre el seu cos i la seva sang, set de trobar-nos amb la comunitat. En aquesta preparació cal tenir present la salut de la nostra ànima, que a través del sacrament de la reconciliació és sempre guarida de les ferides que la vida i que nosaltres mateixos li infringim. No està de més, per exemple, també, llegir d'antuvi les lectures del diumenge corresponent per tal de poder prestar-hi més atenció. Petits o no tan petits gestos que ens ajuden a viure la celebració dominical amb més profunditat. Si també per a nosaltres viure és Crist, els cristians estem convocats cada diumenge a viure i confessar la presència del ressuscitat. Estem cridats a ser evangelitzadors i testimonis en la nostra vida quotidiana. Fins la setmana que ve, si Déu vol.
1: Nova temporada i també torna el punt de vista, res millor que començar-lo amb el Jordi Grau, president del Col·legi de Periodistes de Girona. Gràcies, Jordi, com sempre.
4: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
1: Esperem que aquesta temporada també tenir-te amb nosaltres, eh?
4: Molt bé, doncs quan sigui necessari, aquí estarem, si Déu vol.
1: Gràcies, Jordi, quan vulguis.
4: Ara sí, s'acaba l'estiu. Entrem, doncs, a la tardor. A vegades tenim la mania de dir que l'estiu s'acaba quan s'acaben les vacances, si és que les fem a l'agost, especialment. Tothom fa vacances quan pot i quan el deixen. I, de fet, poder-ne fer significa tenir feina, si no és que està jubilat o encara en edat d'anar al col·legi, a l'institut o a la universitat. Però en les tres primeres setmanes de setembre pertanyen encara a l'estiu meteorològic, aquell que, encara que s'hagin acabat els dies festius, continua sent estiu. Però ara no. Per tant, és al voltant de la fi de les vacances i el començament del curs escolar quan a molta gent li canvia la vida. Durant l'estiu es trenquen normes i rutines, es canvien els horaris, hi ha una certa llibertat que s'acaba quan cal tornar a complir les normes, els horaris de feina o els horaris que marca ensenyament. És, doncs, un moment de tornar a la realitat, i a voltes això ens provoca aclaparament i una certa angoixa. Tornar a la normalitat, però, és absolutament necessari i, per tant, tornem a dependre del despertador. Aquest artefacte que per a molta gent li resulta odiós és en realitat una tornada a la normalitat. Beneïda normalitat si tenim feina, si els nens tornen a escola, si hem de pautar la nostra vida a les necessitats dels moments. Llevar-te, esmorzar, anar a la feina, escoltar la ràdio, treballar, dinar, tornar a treballar, anar al gimnàs o a nedar o a córrer, comprar el que després farem servir per fer els àpats, tornar a casa, llegir, això els que encara ho fan, jugar a les maquinetes, que de tot hi ha la vinya del senyor, veure a la televisió alguna sèrie, escoltar música, que encara en queden també de malòmens. Ja hi som, a la rutina de la tardor que ens portarà la de l'hivern i després a la de la primavera per tornar a somiar aviat amb les vacances de l'estiu. De nou comença per la rutina del despertador, absolutament necessària per posar-nos en marxa, complir amb les obligacions que tenim i començar a somiar en tenir de nou els que poden unes llargues vacances d'estiu per poder queixar-nos de la calor o de que plou massa o de que plou poc, tornar a parlar de si l'autopista va plena o si els trens no van a l'hora. Maldecaps habituals, rutines també, que fan que el ritme de la vida s'adecui de nou a les necessitats que tenim. Pot semblar un despropòsit, però la rutina del despertador és absolutament necessària per tornar a aquesta esperada normalitat que ens fa tant de bé i que ens permet apreciar la genialitat de poder trencar durant unes setmanes de l'any quan arriben les vacances. Torna, però, la rutina del despertador. Benvinguts a la realitat.
0: Això és Església Viva, mitja hora de ràdio amb l'actualitat de la nostra diòcesi.

0: els que aquest cap de setmana vagin a missa, a Arenys de Mar i a Arenys de Munt notaran un canvi, i és que tenen nou rector. És mossèn Pere Domènec, que ha entrat ja com a nou rector oficial d'Arenys de Mar i d'Arenys de Munt, i també de Sant Iscle de Vallalta, des d'aquest passat dimarts, dia 15 de setembre. El tenim aquí al nostre estudi. Què tal, mossèn Pere?
1: Bon dia.
0: Bon dia i felicitats.
1: Gràcies.
0: S'ha de felicitar un capellà quan canvia de parròquia?
1: Es pot fer, però no cal, perquè vol dir que quan acceptes la proposta del bisbe, doncs hi vas, i però normalment és això, que la gent et dirà benvingut, i això també ho agraïm,
0: L'entrevistem a vostè, mossèn Pere, com a representant, podem dir-ho d'alguna manera, de tots els capellans que canvien de parròquia, que en són molts, i la gran pregunta que es fa a la gent és: per què canvien el capellà? N'hi ha molts que diuen: tan bé que estava aquest capellà aquí a casa nostra, i ara ens el canvien, no?
1: Sí, no, els canvis sempre sorprenen, però s'ha de dir, responen a la conjuntura global de la diòcesi. El nostre, en aquest cas, si al bisbat de Girona hi ha hagut uns 8 capellans que han arribat a la jubilació per raons d'edat i de salut, doncs llavors la reorganització doncs comporta canvis, i els canvis doncs són això, a vegades afegir parròquies a les que ja duem, o a vegades canviar i canviar de comarca, com és en aquest cas el meu, no? I però sempre es barreja una barreja, un aigua barreig. D'un cantó recansa perquè canvies, i el que deixes són etapes, i també per altra banda doncs mira, hi ha reptes, que és començar de nou, i això també té al·licient, conèixer nova gent, descobrir situacions, i al final és un lloc l'altre, sempre estar-hi amb aquest esperit de servei, comptant que les comunitats venen de lluny, els capellans passem, però resten les comunitats que fan el seu camí.
0: Vostè va néixer l'any 1953, on?
1: Sí, jo vaig néixer a Pruit Rupit.
0: Ah, molt bé.
1: Però als 4 anys vaig anar a Hostalets d'en Bas, i llavors jo sempre dic soc d'Hostalets, perquè simplement doncs vaig estar 4 anyets que no recordo, de Rupit i Pruit, i acabat doncs Hostalets, i per tant de la Vall d'en Bas.
0: I va ser ordenat de capellà l'any 1978, ha estat a moltes parròquies. Jo el recordo del principi dels anys 90, que estava a Banyoles.
1: Sí, sí, el 78 vaig ser ordenat del Mercadal de Girona, i llavors vaig estar 5 anys a Figueres, i acabat de Figueres doncs precisament vaig anar al Maresme, i del Maresme doncs he estat a Malgrat de Mar i al Poble Nou, i acabat vaig anar a Banyoles del 90 al 97, i del 97 al 2016 a Girona, Barri Vell i a l'Eixample del Mercadal i la Devesa, i després doncs de aquí a Girona aquests 18 anys he estat 10 a Olot, i vol dir Olot i els pobles que s'han anat afegint i que duíem els mossens d'Olot.
0: I ara se'n va al Maresme, lloc on tenim moltes emissores de ràdio que ens passen aquest programa, i estarà doncs a Arenys de Mar, Arenys de Munt i a Sant Iscle de Vallalta. Quan a vostè li comuniquen que no sé si va ser el mateix senyor bisbe, no sé qui va ser, que si estava disposat a anar al Maresme...
1: Ah, a mi va ser, senzillament, devia ser mitjans maig, que el senyor bisbe, diguem-ho així, em va sondejar per al possible canvi. I era justament abans d'una intervenció quirúrgica. I vaig dir, sí, si tot va bé, per descomptat. I si no va bé, haurem de buscar un lloc, en tot cas, apte i segons condicions que tingui o pugui.
0: Més o menys ens ho ha dit vostè la primera pregunta que li feia, però, clar, un canvi de capellà no és una mica un trasbals?
1: És, primer, ja ho deia, dues paraules, és senzillament, quan deixes una etapa en un lloc, experimentes la recança, i una mica deixes enrere i deixes unes relacions i deixes tot un tram que has fet de camí junt amb aquella gent que col·labora, recolza i t'ajuda, i plegats hem pogut fer doncs comunitats parroquials. I per altra banda, pensem això, que també les nostres vides són etapes, i en aquest cas meu el canvi suposa doncs començar una nova etapa, i aquesta vegada fer-la a l'Alt Maresme, i concretament als pobles doncs de Sant Iscle, Arenys de Munt i Arenys de Mar.
0: Com valora aquests 10 anys que ha estat a Olot?
1: Per mi va ser retornar a Olot, retornar a la comarca de procedència, no? I per altra banda, doncs, bueno, descobrir, tens una coneixença ja, diguem-ne, de la ciutat i de la comarca, però sense haver-hi estat mai de capellà, perquè doncs a mi havia transcorregut a l'Empordà, al Maresme, Pla de l'Estany i Gironès. I això, però, procedir-ne et fa fàcil també entroncar i establir relacions. Llavors, jo valoro aquesta etapa, doncs, això. Vaig anar inicialment a Olot per les parròquies de Sant Esteve, que va estar basílica, i Sant Cristòfol les Fonts. Però això que diem, són pocs mossens, llavors va ser tota la ciutat, i acabat van ser també pobles dels voltants d'Olot, i per tant, i ara el qui em substitueix encara s'eixampla més, no? Què recordaria d'aquests anys? Doncs, mira, amb 10 anys, Déu-n'hi-do, les coses que hem pogut fer, i també doncs, amb les que t'has retrobat i el camí que has pogut compartir. Llavors jo n'estic content i també n'estic agraït, perquè en el fons la dimensió d'un capellà són les comunitats, els pobles, i en aquest sentit donem gràcies a el que som pels pobles també que hem intentat servir com a capellans.
0: Estava ara comptant les parròquies que tindrà el seu successor a Olot, que serà mossèn Pere Narbon.
1: Exacte.
0: 33 sí. Parròquies.
1: Sí.
0: A part
1: sí, sí, sí.
0: Olot, més 32.
1: Sí.
0: 33.
1: El que passa
0: és que,
1: a veure, quan certament són les parròquies canòniques i hi ha parròquies més grans, parròquies amb més vida, parròquies que, en aquest cas, la gent les estima com a tals, i a vegades hi ha més nombre d'habitants i menys. Això vol dir, sí, una nova situació, que les parròquies hi són i els mossens doncs, estem molt més itinerants en aquest servei pastoral que estem fent.
0: Ens presenti el nou rector d'Olot, per la gent que ens escolta des d'aquesta zona, que és mossèn Pere Narbon.
1: Sí, jo penso, primer, segur que és benvingut i segur que serà ben acollit, i segur també que trobarà aquelles persones amb les quals haurà de fer equip per arribar i atendre i servir això, les 33 parròquies que engloba ara aquesta agrupació o aquesta unitat pastoral. Si bé s'ha de comptar que hi ha el pare Gaspar com a vicari, hi haurà 3 diaques i hi ha una bona colla de laics i laiques que dirigeixen celebracions. Això al costat doncs, dels catequistes, al costat de tants voluntaris arredors de les parròquies i amb els serveis de Càritas i de grups que tenen la seva vida i també van fent el seu camí.
0: I ara vostè doncs, ja coneix el Maresme. Clar, aquesta entrevista l'estem enregistrant a meitat
1: sí.
0: de setmana quan vostè ha firmat el nou càrrec, no? Hi ha hagut
1: sí.
0: ara el jurament dels nous
1: Mira,
0: càrrecs.
1: El Maresme tampoc més tan estrany, no ho és, i lluny tampoc. Jo vol dir que hi he tingut família i després vol dir que hi he estat de seminarista i he estat de capellà. De seminarista jo havia fet casals d'estiu, 2 estius i campaments a Sant Pol, havia fet casal d'estiu també a Pineda i havia fet també colònies amb nois i noies doncs, de Blanes. O sigui, m'hi he mogut i vol dir que he tingut família a Canet i a Calella de la Costa.
0: I Arenys, què coneix d'Arenys?
1: Arenys hi havia anat, i això, reunions de la meva època, doncs de coordinació, de catequesi, i la pastoral d'adolescents, això pensem que en els anys 80, queda lluny. I acabat sempre hem tingut relació també amb els mossens que hi ha hagut.
0: Ara vostè canvia la Mare de Déu d'Altura per la Mare de Déu de Lourdes, perquè ja sap que hi ha 2 Lourdes, un Arenys de Mar i un Arenys de Munt.
1: Sí,
0: per la competència.
1: Sí, això que certament l'emplaçament no el conec jo, perquè no hi he estat cap vegada, però he sentit a parlar i evident

0: Arenys de Mar i una anada a Arenys de Munt, però que han estat un contacte puntual que era gairebé descobrir quines les esglésies i on viuré. I llavors he vist només algunes persones. Serà a partir d'aquest cap de setmana i a partir de demà, que vol dir ja estaré a Arenys.
1: Jo abans li deia si això suposava molt de trasbals, per exemple, amb coses pràctiques, per exemple, el tema dels mobles. Com ho feu, això?
0: Sí, no, sempre porto un trasbals i a vegades és el que realment més enrenou comporta. Llavors, certament, anem amb les nostres pertenences, doncs, des de llibres fins a les coses materials, fins a segons el que trobes. En el meu cas, també menys, però també déu-n'hi-do l'enrenou, perquè vaig en un pis doncs, de lloguer i que té algunes coses ja doncs, de moblement.
1: Una curiositat, per exemple, si vostè ha comprat una taula, un moble, aquest moble se l'emporta a Arenys,
0: sí,
1: o el deixa a Olot?
0: No,
1: o
0: això,
1: el llit, per exemple, no?
0: Sí,
1: el típic,
0: tot,
1: que compri matalassos,
0: exemple,
1: no sé.
0: Vol dir, com que on vaig ja hi ha nevera, doncs, i hi ha màquina de rentar la roba i això, doncs això ho deixo a Olot. I mobles, doncs, llits com que n'hi ha, doncs els deixo. Això depèn. I si no, ens espavilem. Com qualsevol que ha de muntar pis, doncs comptes amb el que trobes i acabat compres el que fa falta.
1: Actualment ja manca de capellans, s'ha fet una reorganització, s'han passat de 13 arxiprestats a 6. Com està veient aquesta nova organització?
0: Bé, la reorganització sempre és sobre el paper, després de diàlegs i d'escoltar, i diem planerament, el paper ho aguanta tot. A mi em sembla que l'important està en el treball amb equip que es pugui fer. I llavors, tant li fa si és una unitat més petita o més gran, sembla que el que és més bo i que apunta més futur és que es treballi amb equip d'una forma corresponsable i que veritablement la gent es pugui sentir atesa i l'aspecte comunitari sigui viu. I amb això s'hi contribueix, doncs, des dels mossens, els religiosos, però d'una manera especial els laics, que van assumint corresponsablement doncs, petites o significatives responsabilitats per la vida de les parròquies.
1: I el capellà actual, com el veu, Sant Pere?
0: Jo diria, com sempre, només que són els temps diferents. En l'esperit, doncs, això, nosaltres som servidors, i amb aquella màxima de Sant Agustí, que som cristians al costat dels altres i de tothom, i per als altres, i per a tothom, doncs això, capellans, servidors. Llavors, l'esperit aquest de servir, fer comunitat, i que, doncs, si hi ha una motivació de fons, i és precisament això, servir anunciant Jesucrist i, per tant, fent comunitat, i això que ens ajudi doncs, a viure, a celebrar i a ser-ne testimonis.
1: I el paper dels laics, sobretot, no?
0: I tant, això és imprescindible. I hi ha església, hi ha comunitat, evident, no si hi ha clericalisme, si hi ha església, si hi ha comunitat.
1: Sant Pere, un missatge que vulgui donar als nostres oïdors del Maresme, sobretot els d'Arenys de Mar i Arenys de Munt, en el qual es passa aquest programa a la ràdio, i també els d'Olot, si vol, que també tenim emissores
0: no,
1: al
0: dit,
1: voltant que
0: ho sintetitzo. Pel que fa a Olot, doncs, dues paraules. És gràcies i a reveure. I pel que fa doncs, als pobles del Maresme, Sant Iscle, Arenys de Munt i Arenys de Mar, això, una salutació cordial, ampla, oberta, i esperar d'estar en sintonia doncs, per fer-hi i ser-hi com a capellà.
1: Doncs mossèn Pere Domènech, que ens ha explicat avui doncs, què significa canviar de parròquia. Vostè portava 10 anys a Olot, eh?
0: Exactament,
1: sí. I ara sí. En portarà també 10 anys més a Arenys.
0: No ho sé, els que Déu vulgui. Sí, i la salut, doncs, hi acompanyi.
1: I hem sabut també què significa, no?, això de canviar de parròquia, si el trobaran a faltar, suposo suposo que sí, els fidels d'Olot ja li hauran dit,
0: no,
1: suposo,
0: sí, això, jo dic

0: Hem tingut diferents etapes com a capellà i a tot arreu, doncs, jo guardo un bon record.
1: Mossèn Pere, gràcies i molta sort.
0: Doncs gràcies a vosaltres.
1: Que vagi molt bé. Recte final d'Església Viva, anem a conèixer quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge, dia 20 de setembre, amb el doctor Joan Ferrer, professor de Filologia de la Universitat de Girona i membre de l'equip parroquial de Pineda de Mar. Aquest diumenge, Joan, bon dia.
2: Bon dia.
1: Aquest diumenge és un dia especial per tu perquè rebràs els ministeris laicals de lector i acòlit de mans del nostre bisbe Octavi a les 11 del matí a la parròquia de Santa Maria de Pineda de Mar. Què significa això per tu, Joan?
2: Bé, en primer lloc, és un honor molt gran, el qual estic infinitament agraït al nostre bisbe, fra Octavi, que ha tingut la gentilesa i la generositat d'acceptar-me per aquesta tasca parroquial, que jo entenc que forma part de la vida de qualsevol cristià, el compromís cada vegada més intens amb la nostra estimada Església.
1: Què és el Ministeri de Lector i Acòlit?
2: Bé, simplement és que el senyor bisbe et confereix la missió de servir l'altar. Això és l'acòlit, ve del verb grec akolouthēo, que vol dir seguir, de tal manera que un seguidor, aquesta és la tasca de qualsevol persona cristiana, que som seguidors de Jesús, la tasca d'acòlit és una cosa molt més simple, fer un servei a l'altar.
1: És tot. Fer d'escolar, no?, diguéssim.
2: El que abans se'n deia això, efectivament, que passa que es pot llegir, suposo, en un context més teològic i més de servei, i que em sembla que és una feina important, ja que s'inscriu dins el que és la definició de la persona cristiana, que és aquella que segueix Jesús en el camí de l'Evangeli, de la creu i de la resurrecció.
1: Felicitats, Joan.
2: Moltes gràcies.
1: Doncs anem a escoltar el significat de l'Evangeli per aquest diumenge, dia 20 de setembre, quan vulguis.
2: La pregunta és: va actuar bé l'amo? O tenien raó els qui rondinaven? Observem que la sentència final de la paràbola comporta un desafiament molt gran envers aquells qui se senten privilegiats perquè tenen un lloc de proximitat amb Jesús. És evident que el món econòmic no pot pas funcionar així, però aquí es tracta d'una paràbola del regne. El món de la gràcia de Déu no es mou pas segons el sistema de mèrits. Per això, quan confonem els plans, tendim a rondinar o a justificar les queixes dels treballadors de la primera hora. Hem de notar que la decisió del propietari del camp no és un senyal de benvolença o generositat envers uns pocs desafortunats, sinó que ens convida a la possibilitat de veure Déu d'una manera completament diferent, com aquella a què és invitat el germà gran de la paràbola del fill pròdig.
1: I fins aquí Església Viva. Aquesta ha estat una producció del Bisbat de Girona per aquesta emissora. Ens tornem a escoltar la setmana que ve. Sigueu feliços.
3: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.
4: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria Papereria Camiral 50.
5: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
6: Sí, sí.
5: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930 130 278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
3: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
7: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses. L'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35, o pot demanar cita al telèfon 93 764 0469.
3: Ràdio Tordera. Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius. Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Comencem amb les notícies més destacades d'avui, dissabte 19 de setembre de 2026. Atorgades 525 beques menjador a Tordera per aquest curs 2026-2027. La convocatòria es manté oberta per afrontar les situacions sobrevingudes que puguin tenir les famílies. Mossèn Edwin assumeix la rectoria de Fogars de la Selva i la parròquia de Tordera també canvia els horaris de missa. Els nous horaris ja s'aplicaran a partir de demà diumenge. L'obra Dansa d'agost de Brian Friel puja a escena avui i demà al Teatre Clavé. El grup d'interpretació del teatre estrena una proposta escènica que transforma espais poc habituals i acosta el públic a la història. Ja es pot demanar la cita per a la campanya de vacunació, la campanya que es farà a partir de l'octubre a l'esplai de la gent gran. El Club Futbol Tordera comença l'aventura segona catalana aquest cap de setmana. L'equip tordarenc enceta una nova i il·lusionant temporada amb l'objectiu de sumar els primers 3 punts a casa contra l'Sporting Vidrarenca a les 5 de la tarda. I preservem el Maresme. Rebutja el nou intent de la Generalitat per allargar la C-32 entre Tordera i Lloret. La plataforma ciutadana denuncia que el govern insisteixi a tirar endavant un projecte que la justícia ja va tombar el 2019.

Pel que fa al temps d'avui dissabte, tindrem unes temperatures a mínimes que aniran fins als 16 graus i màximes que arribaran als 26. Aquestes que arribaran, sobretot, cap a les hores centrals del dia, des de les 2 fins les 4 de la tarda. El dia d'avui estarà marcat pel sol, però també tindrem presència de núvols. Demà el dia serà molt més clar i tindrem més presència de sol. Les temperatures que pujaran lleugerament demà diumenge fins ja al diumenge que ve, que tindrem, per tant, una setmana plena de sol per acabar bé i començar bé aquests inicis de curs.

0: El curs escolar a Tordera ha començat amb 525 beques a menjador atorgades pel Consell Comarcal del Maresme. La regidora de Serveis Socials de Tordera, Toni García, recorda que, a banda de les beques otorgades pel Consell, l'Ajuntament de Tordera també destina unes ajudes per als casos que l'ens comarcal no hagi contemplat. García recorda que la convocatòria es manté oberta tot el curs per abordar les situacions sobrevingudes.
1: Aquest any a Tordera, en el curs 2026-2027, s'han donat 525 beques menjador. Important que sàpiga la gent és que aquesta convocatòria està oberta durant tot el curs per a aquelles situacions sobrevingudes que les famílies s'hi puguin trobar. Per tant, totes aquelles persones que ho puguin necessitar s'han d'apropar a l'àrea de serveis socials, demanar per aquesta beca menjador, se li donarà la instància i la informació per poder-la omplir.
0: Prop de 10.000 alumnes del Maresme rebran ajuts de menjador escolar aquest curs 2026-2027. Pel que fa al servei de menjador escolar, el Consell Comarcal inicia el curs amb l'empresa adjudicària Sers Futària SL i amb una previsió de servir aproximadament 215.000 menús al llarg del curs d'enguany, uns 1.215 menús diaris. El servei es gestiona a diversos centres educatius del Maresme, entre ells l'Escola Ignasi Iglesias i Serra de Miralles de Tordera. La parròquia de Tordera ha anunciat una sèrie de canvis en els horaris de les misses del diumenge, coincidint amb el nomenament del mossèn Edwin Antonio Vázquez i Palacio com a nou rector de Fogars de la Selva. A partir de demà, a partir d'aquest diumenge 20 de setembre, els horaris de les misses dominicals queden establerts de la següent manera. A Sant Pere la missa passa de 9:45 a les 9 del matí. A Fogars de la Selva la missa celebrarà a 11:15 del matí i a Sant Esteve de Tordera la missa es manté a 11:45 del matí. Ho explica a Ràdio Tordera mossèn Edwin.
2: Canvis d'horari. Sant Pere abans era 9:45, ara serà a les 9. Fogars a 11:15 i nosaltres aquí a Tordera, a Sant Esteve de Tordera, tenim la missa a 11:15.
0: Pel que fa a les misses de dissabte, es mantenen sense canvis a les 6 de la tarda i a 7:45 del vespre. El nomenament de mossèn Edwin com a rector de Fogars de la Selva coincideix amb la festa major d'aquesta localitat, dedicada a Sant Ciprià i Sant Corneli. Des de la parròquia s'ha demanat que tothom estigui al cas dels nous horaris que entren en vigor a partir de demà.

0: Cinc germanes, una casa, un petit poble d'Irlanda i un agost de 1936, que ho canviarà tot. Aquest és el punt de partida de Dansa d'Agost, de Brian Friel, que el grup d'interpretació del Teatre Claver porta a escena aquest cap de setmana. Es tracta d'una història tendra i nostàlgica sobre la família, els desitjos, els canvis i aquells instants que, amb el pas del temps, es converteixen en memòria. Ens parla la Carme Fernández, alumna del grup d'interpretació.
1: I avui us convido com a alumna del grup d'interpretació del Teatre Claver a venir el divendres a les 8 del vespre o el dissabte a les 6 de la tarda a veure l'obra que hem estat preparant i que porta per títol Dansa d'Agost. L'obra és un relat que descriu amb tendresa i nostàlgia la vida de cinc germanes solteres que viuen juntes en un poblet que es diu Ballybeck a la Irlanda de 1936. Us esperem per compartir amb vosaltres aquesta obra.
0: La proposta escènica és diferent de l'habitual, transforma espais poc convencionals i situa el públic molt a prop de la història, gairebé com un personatge més. Les funcions seran avui a les 8 del vespre i a les 6 de la tarda, i també va haver-hi una funció ahir a les 8 del vespre. El preu és de 10 euros i pels socis de l'Associació d'Espectadors, 8 euros. Tota la taquilla va destinada a la campanya Compromís i Cultura, que enguany té com a beneficiària l'entitat Jata Candeia. El Cap d'Ordera informa que ja es pot demanar hora per a la campanya de vacunació de la grip i la Covid-19. La campanya s'inicia el 19 d'octubre per als col·lectius prioritaris, és a dir, persones de 80 anys o més, població també en atenció domiciliària, persones que viuen en residències, infants i embarassades. El 26 d'octubre ja s'iniciarà la campanya per a la població general, en especial atenció a persones de 60 anys o més. Els punts de vacunació serà l'espai de la gent gran cada dilluns de 2:15 del matí a 1 del migdia i de 2:15 fins a 6:15 de la tarda, i ho detalla així la directora del CAP, Núria Roura.
2: I en particular aquí a Tordera ho fem com els últims anys, que ens ha anat molt bé perquè hem aconseguit un nivell de cobertura molt alt. Centralitzarem la vacunació els dilluns tot el dia a l'esplai. És convenient que la gent demani hora, val? I se'ls programarà, però serà a baix a l'esplai de la gent gran. Sempre diem, però, que aquelles persones doncs, que han de venir aquí al CAP per qualsevol altra gestió, evidentment se'ls posarà la vacuna aquí al CAP i ja no se'ls farà baixar a l'esplai.
0: Podeu demanar cita a través de La Meva Salut, per telèfon o presencialment al CAP.

Després d'una pretemporada exigent l'experiència a la Copa Catalunya, càrregues físiques i múltiples lesions, la competició oficial torna a escena. Aquest cap de setmana, el Club Futbol Tordera dona el tret de sortida a una nova campanya en lliguera, rebent un vell rival conegut, que és l'Sporting Vidrarenca. L'enfrontament marca l'inici d'una lliga d'una nova etapa a segona catalana on cada punt va del seu pes en or i començar amb bon peu pot marcar la dinàmica de les pròximes setmanes. Pels locals, l'estrena davant de l'afició és alhora un repte i una responsabilitat amb les múltiples baixes que acumula la plantilla. El nou cos tècnic del Club Futbol Tordera, liderat per Guillem Ferrer, ha treballat de valent amb les noves incorporacions per ser un equip intens, proactiu i amb ganes de ser el dominador del joc mitjançant la possessió de la pilota i les transicions ràpides per les bandes. Tot i la missió local al davant, hi haurà un Sporting Vidrarenca que no posarà les coses gens fàcil. De fet, els visitants per certificar el descens dels tordarencs en la seva última etapa a segona catalana. Podreu seguir el partit en directe a través del canal de YouTube de Ràdio Tordera a partir de les 5 de la tarda. La plataforma Preservem el Maresme ha mostrat la seva oposició frontal a la decisió de la Generalitat de licitar un nou estudi informatiu d'impacte ambiental per allargar la C-32 des de Tordera fins a Lloret de Mar. Aquest projecte preveu una inversió futura de 109 milions d'euros i reobre un debat històric de la comarca marcat per un fort rebuig social i territorial. Des de l'entitat es recorda que aquesta infraestructura no és nova i que ja va ser tombada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya l'any 2019. Llavors, la justícia va aturar les obres ja iniciades en detectar les deficiències ambientals greus i considerar que no s'ajustava a la llei catalana del canvi climàtic. En parla Antoni Esteve, membre de Preservem el Maresme. Bé, no tenim el tall ara mateix d'Antoni Esteve, tot i així hem d'explicar que argumentava que no hi havia espai entre el mar i la muntanya per posar-hi més ciment. Des de la plataforma també s'assenyala que abans d'abocar milions d'euros a l'asfaltatge cal resoldre de manera prioritària la millora de la xarxa de rodalies i la pacificació de l'N2.

Acabem amb un repàs del temps. Avui dissabte tindrem un dia assolellat, també en presència d'alguns núvols alts i amb temperatures que aniran a mínimes dels 16 graus fins a màximes de 26. El sol, però, que serà protagonista, i això s'allargarà durant tota la setmana que ve. I és que el sol també serà clar protagonista i també pujaran les temperatures lleugerament. Per tant, a pluges de setmana que ve, poques, no en trobarem, i el sol que es quedarà una setmana més aquí al municipi.

Regardez-nous. Radio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Comencem amb les notícies més destacades d'avui dissabte 19 de setembre de 2026 en àmbit comarcal.

Parlo en defensa de l'Es de l'Er quan ja plovia al Maresme. S'envia quan la població s'ha de protegir, avisava la consellera. La consellera d'Interior justifica que l'avís arribés dimecres al vespre quan la tempesta ja havia provocat incidències a la comarca i assegura que el Meteocat havia corregit la previsió. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha defensat aquest dijous en el moment que en què dimecres al vespre es va enviar l'Es de l'Er al Maresme per advertir del risc de temps violent i d'inundacions sobtades. Parlon ha assegurat que aquestes alertes no s'envien simplement perquè plogui amb intensitats, sinó quan la situació fa necessària que la població adopti mesures per protegir-se. En el cas del Maresme, el primer avís es va enviar a les 9 i 12 minuts quan el Meteocat va corregir la previsió i va elevar a les 6 sobre 6 el nivell de perill per a intensitat de pluja. La justificació de la consellera arriba després d'un episodi que va tenir una afectació directa a la comarca durant la tarda i el vespre de dimecres, que les tempestes van desplaçar cap al litoral i van acabar afectant especialment l'àrea de Barcelona i les comarques del voltant. Protecció Civil ha activat prèviament el Pla Inuncat davant la previsió de pluges amb possibilitat de tempestes, calamar-se i fenòmens de temps violent. Un home de 28 anys ha estat detingut a Palafolls després d'una fugida policial que va acabar amb el vehicle accidentant-se contra el mur d'un mas i el sospitós amagant-se en una casa de la zona. Els fets van passar aquest dimecres a la tarda després que la policia local de Blanes detectés el vehicle i el conductor, fugint en veure la presència dels agents, va haver de dur-se a terme una persecució. Aquesta es va iniciar a Blanes, on el conductor va accelerar sobtadament i va fugir de la patrulla. L'home va circular de manera temerària per camins en direcció a Tordera fins a arribar a Palafolls. En aquest municipi maresmenc va acabar perdent el control del vehicle i va accidentar-se contra el mur d'un mas. Separar una ampolla de plàstic, una llauna o un tros de paper i dipositar-los al contenidor corresponent serveix realment d'alguna cosa? Doncs davant la creença estesa que tots els residus acaben barrejats i que l'esforç individual és inútil, la resposta és clara, que sí que serveix. Llançar els residus al contenidor que toca permet recuperar materials, estalviar recursos naturals i energia i evitar que una part dels residus acabi en sistemes d'eliminació final. Ara bé, la resposta té matisos importants. D'una banda, el que fem a casa no és reciclar, sinó separar. De l'altra, tot i ser imprescindible, el reciclatge no és la principal solució al problema dels residus. Com resumeix Jordi Pons, el director del Maresme Circular i responsable de la gestió pública del Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme, reciclar és imprescindible però insuficient. Aquesta distinció no és una simple qüestió de vocabulari. Quan dipositem els residus en diferents contenidors, fem una separació de residus a casa. El reciclatge, en canvi, és tot el procés posterior que fan les plantes de tractament especialitzades per transformar aquests materials en noves matèries de primeres secundàries. L'Ajuntament de Mataró ha decidit retornar els 1.633 euros de multa que va imposar un veí per haver arreglat pel seu compte desperfectes de la via pública. És la resposta al recurs que va presentar l'afectat. En concret, l'home va reparar algunes rajoles i un banc que s'havien fet malbé i també va plantar 5 arbres en un carrer de la localitat, després d'haver demanat a l'Ajuntament que ho fes sense èxit. Ara, el consistori, que assegurava que es tractava d'una sanció dissuasiva per evitar crear un precedent i que es facin actuacions pel compte propi, diu que li tornarà els diners. L'import que li van posar, també segons l'Ajuntament, era el que va costar retirar el que havia fet el veí.

0: i acabem amb un breu apunt del temps al Maresme. Avui tindrem un temps assolellat a tota la comarca amb temperatures que aniran des de mínimes de 16 graus fins a màximes de 26. La presència del sol, que no serà només avui, sinó que es quedarà aquesta propera setmana, per tant, haurem d'esperar encara una mica més per tornar a trobar-se amb pluges.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera. L'emissora catalana. Ràdio Tordera. Tordera. 107.1 FM.

0: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
1: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
2: No, primer has de fer la digestió.
1: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
2: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
3: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93 764 0607.

0: sol.
1: Senyores i senyors, molt bon dia. Què tal? Com estan?
0: Les trompetes fan al·lar, els trombons, el si bemoll, per afinar.
1: Nosaltres molt contents i a punt de començar un nou espai de ball matinal.

Envoltats del bo i millor de les nostres formacions de casa nostra, aquests primers 45 minuts dedicats a la música de concert i ball, ball i concert. Tancarem el nostre espai amb la dedicatòria i salutació de la setmana. Ja tenim a punt els ballables, el concert, el repertori i també els músics. Perquè ball matinal és la festa. És el teu concert, és el teu ball. I et farà costat en aquesta hora de ràdio, una setmana més, com aquestes 20 temporades, el meu nom, Josep Maria Pla. Sigueu benvinguts i benvingudes. Comencem!

0: Amics i amigues, molt bon dia i benvinguts a la ràdio. Gràcies per compartir aquest camí amb nosaltres. Amunt el taló. El concert és a punt de començar.
1: Saludem els nostres pobles de la nostra comarca. A tots ells, també des de la nostra vila. Viatjant per les emissores de la FM. I un agraïment especial també a tots els que recomaneu el programa. Si ens volen acompanyar, comença el nostre viatge musical d'avui. I avui ens acompanya a l'escenari per obrir el nostre concert. Ho farem començant amb una formació que ens arriben des de la comarca d'Osona, la música de l'Orquestra Venus. Amb una selecció dedicada a la música de les Havaneres. A tots sigueu benvinguts i benvingudes.

0: Sergi Jornell, i a vosaltres. Ai, que...
1: Sentia... Jo...
0: Tots junts.

Obríem el nostre concert d'avui amb la formació que ens arribaven des de Torelló, la música de l'orquestra Venus, i hem escoltat un dels seus concerts en directe en aquesta ocasió, com dèiem, amb una selecció de cançons de música de veneres populars, cançons d'ahir, d'avui i de sempre. Així hem començat el nostre concert.

0: Això és Ball Matinal. El programa de ball de Josep Maria Pla.
1: I ara hi posem unes quantes emocions. Al costat de la formació, l'Orquestra Internacional Meravella. Des d'aquest àlbum i aquestes cançons llatines.

Doncs amb aquest mambo acaba aquesta selecció. A l'escenari, els músics i cantants de l'Orquestra Internacional Maravella. Aquest tema llarg que porta com a nom Canciones Latinas. Hem escoltat l'Ave Maria, la Media Vuelta, Copacabana, també aquesta malagueña. Amb la música dels nostres músics.

0: ara temps per als nostres ballables.
1: A partir d'ara, et convidem a escoltar i ballar les cançons de les sales de ball, casals, esplais i festes majors de la comarca.
0: Doncs, sense perdre el ritme, avui comencem amb una cúmbia. Amb una cúmbia d'en Pere Rico. Que ens arriba des de la població de Cardona. Amb una llarga trajectòria musical, com a duet i com a solista. Homenatge al gran Leo Rubio i aquest tema que diu així, la llamaven Maria. Ens acompanyes a ballar-la? Som-hi, en línia o en parella?

0: Ball matinal. Celebrem les vostres alegries, il·lusions, sentint la música, emocionant. Gràcies per compartir aquesta trajectòria amb tots nosaltres.
1: Ball matinal, 20 anys en antena. Compartint la música dels nostres músics. Ara ens anem fins a Girona, amb una formació molt coneguda, que són els germans Prunell, els Set Sons. I seguim amb el ritme, i ho fem ara a ritme de merengue. Amb tot un clàssic, aquest que diu així: Cuando calienta el sol.

Amics i amigues, els bons records i un sentiment de sincera amistat ens conviden a compartir en el nostre programa Velles Melodies, brillantment interpretades per músics d'arreu del nostre país. Aquesta música que ens fa rejuvenir, aquesta passió per la ràdio. Una passió que ens ve de ben petits i sempre ens manté ben joves i ben atents. Saludem i felicitem a tots els pobles de la nostra comarca que segueixen antena a través de la nostra emissora. Seguim compartint bona música i ara ens posem intimistes al costat d'una formació que ha celebrat els seus 140 anys de música. Ens referim a la música de la Cobla Orquestra Els Montgrins. Ja els tenim a l'escenari avui per compartir la música d'aquesta bonica balada. I que porta com a nom Échame a mí la culpa.

0: Ens acompanyaven els mongrins.
1: Que allà en el otro mundo, que en vez de infierno...
0: Amb un tema de l'original, tema del Albert Hammond. Échame a mí la culpa. Amb la música dels nostres músics.

0: transformacions a Bany Matinal.
1: Canviem d'estil, canviem de música i ara és el temps ara de ballar una bachata. Ens acompanyen a l'escenari el duet Pep i Maria José. Amb una bachata de l'original del gran Sandro Jacobo. Aquest Jardín Prohibido. Segur que l'has ballat? Doncs ara també el pots ballar amb nosaltres. Som-hi!

Això és Vall Matinal. El programa de ball de Josep Maria Pla.

Avui per partida doble, la música dels Mugrins. Abans ho he fet amb un tema intimista. I aquesta és la seva selecció. Un dels balls en directe que es va celebrar ja fa alguns anys. Guadalajara. Algunes temporades. Que porta com a nom Mix México. Amb la música dels nostres músics.

0: I ara és el moment de dedicar el programa de la setmana.
1: Doncs hem ja plegat veles pel que fa al nostre espai de la setmana. Avui el tancarem recordant la música dels 70 i dels 80. Amb una formació que ens arriben des del Berguedà, des de Vià i també des del Pont de Vilomara. Són els Café Trio. Una selecció que ens presentaven l'estiu passat, amb la que tancaven els seus concerts i els seus balls. Comencen melòdics, però després la cosa es va pujant de to.
2: Recordaràs, però sé que en mis brazos...
1: Setmana en què saludem també a les comarques del Maresme, Baix Llobregat, La Garrotxa, Moianès, Bages, Vallès Oriental, Osona, Cerdanya.
2: Dime, dime, dime, dime, amor. Dime, dime si es verdad lo que sientes en tu cor.
1: I salutació dedicatòria que volem enviar també aquesta setmana. Ho fem a una parella que ens escolten des d'Avinyó, al Bages. Són en Pere i l'Angelina. Gràcies, doncs, també per escoltar-nos. I que els volien, doncs, dedicar aquesta selecció musical per tancar el nostre programa d'avui.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Són les 12 del matí, els parla Genís Mas. Comencem amb les notícies més destacades d'avui dissabte 19 de setembre de 2026. Comencem amb una notícia d'aquesta emissora, i és que Salvador Romans i la família Filó Genaro començaran dues obres radiofòniques que es duran a terme, per exemple, demà diumenge, després del matí de sardanes. Serà una obra que tindrà un aire de controvèrsia, serà costumista i còmica. La primera que la podreu escoltar serà demà, comentem, després del matí de sardanes, serà La Verema. També s'espera que us agradi i que comenten que ho han fet amb molta il·lusió. Aquestes històries radiofòniques tenen una durada d'aproximadament una mitja hora i demà La Verema serà la primera d'unes quantes que veurem d'ara en endavant. El curs escolar a Tordera ha començat amb 525 beques menjador atorgades per al Consell Comarcal del Maresme. La regidora de Serveis Socials a Tordera, Toñi García, recorda que a banda de les beques atorgades pel Consell, l'Ajuntament de Tordera també destina algunes ajudes per a casos en què l'ens comarcal no hagi pogut contemplar. García recorda que les convocatòries es mantindran obertes tot el curs per abordar les situacions sobrevingudes. Prop de 10.000 alumnes del Maresme rebran ajuts aquest curs 2026-2027. La parròquia de Tordera ha anunciat una sèrie de canvis en els horaris de les misses dominicals, coincidint amb el nomenament de mossèn Edwin Antonio Vázquez i Palacio com a nou rector de Fogars de la Selva. A partir d'aquest diumenge 20 de setembre, els horaris quedaran de la següent manera. A Sant Pere la missa es durà a terme a les 9 del matí, a Fogars de la Selva a 11:15 i a Sant Esteve de Tordera es mantindrà a 12:15. Així ho explicava mossèn Edwin a Ràdio Tordera, on comentava tots aquests canvis. Per tant, recordar que això entrarà en vigor a partir de demà. Pel que fa a les misses de dissabte, es mantenen sense canvis a les 6 i a 7:45 del vespre. El nomenament de mossèn Edwin com a rector de Fogars de la Selva coincideix també amb la festa major d'aquesta localitat. L'obra Dansa d'agost de Brian Friel puja a escena avui demà al Teatre Claver. El grup d'interpretació al Teatre Claver estrena una proposta escènica que transforma espais poc habituals i acosta el públic a la història. Les funcions van ser ahir, perdoneu, i també es durà a terme avui en una segona sessió a les 6 de la tarda. Amb un preu de 10 euros pels no socis i pels socis de l'Associació d'Espectadors, 8 euros. Tota la taquilla anirà destinada a la campanya Compromís i Cultura. Ja es pot demanar cita per a la campanya de vacunació, aquesta que es farà a partir de l'octubre a l'esplai de la gent gran. Aquesta campanya es centra en la vacunació de la grip i la Covid-19 i s'iniciarà el 19 d'octubre per als col·lectius prioritaris amb persones de més de 80 anys, població en atenció domiciliària, persones que viuen en residències, infants i embarassades. I a partir del 26 d'octubre s'iniciarà la campanya per la població general, també en especial en atenció a persones de 60 anys o més. Els punts de vacunació seran l'esplai de la gent gran, a cada dilluns de 9:45 del matí fins a la 1 del migdia i de 4:15 de la tarda fins a 7:15 de la tarda. Ho detallava també la directora del CAP, Núria Roura, dient que aquest sistema permet un índex de cobertura molt alt. Podeu demanar cita ja a través de La Meva Salut per telèfon o presencialment al CAP de Tordera. Acabem amb una notícia d'esports. El Club Futbol Tordera comença l'aventura segona catalana aquest cap de setmana. Ho farà avui amb una nova il·lusionant temporada amb l'objectiu de sumar els primers 3 punts a casa contra l'Sporting Vidrarenca a les 5 de la tarda. Es durà a terme, per tant, a casa al Camp Municipal d'Esports, però també podreu seguir el partit en directe a través del canal de YouTube de Ràdio Tordera i a través de la 107.fm. Acabem amb un apunt meteorològic. Avui dissabte tindrem un dia marcat pel sol. Així serà la resta de la setmana, on el sol serà el protagonista. Les temperatures que aniran a mínimes dels 16 graus fins a màximes de 26 i lleugerament aniran pujant en els propers dies a màximes que podrien arribar als 29 graus. Tot i així, les mínimes que ja es quedaran i aquest fred de primera hora del matí que ja s'instal·la al nostre municipi.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
2: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
3: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let, i també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instal·lar al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
4: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
5: Sí, sí.
4: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930 130 278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
2: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM. Tordera.
6: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611 803 882 o vine. Des d'avui aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo, fes que la teva passió soni ben fort.
7: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina!
8: No, primer has de fer la digestió!
7: Ai, coi! Venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar!
8: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc!
9: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
2: Emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

Avui el gran mestre és Joan Sebastián Bach i teníem a la discoteca una gravació que potser no és massa, podríem dir, popular, però que en canvi pels grans músics és molt important. La prova està que aquesta gravació està feta per el director, el famosíssim director Sir Neville Marriner. I l'orquestra és l'Acadèmia de Sant Martí en de Fels, que doncs acredita la qualitat d'aquesta obra. Com que és molt extensa, perquè és la número 1, la número 2, la 3 i la 4. Nosaltres avui els hi portem la 2, la 3 i la 4. I començarem per la 2, evidentment. I no ens allargarem més, perquè ja és prou llarga, i veurem fins on arribem en quant poder-los oferir tant la 2 com la 3, i tot seguit, doncs, que seguiria ja la quarta. Però, de moment, escoltem el primer moviment, l'obertura de la suite número 2, en si menor, de Joan Sebastián Bach.

Bé, hem escoltat l'obertura de la suite número 3 en re major, i per tant hem començat una nova suite. Fins ara havíem escoltat la 2, ara hem escoltat l'obertura de la 3, i així anem seguint.

Bé, aquí finalitza la suite número 3 en re major de Joan Sebastián Bach. Nosaltres no avui, en el programa d'avui, no hem parlat massa, no hem fet massa presentació de cada temps ni de cada suite, perquè entenem que és una obra mestra. És realment avui Bach, escoltar Bach amb aquestes dimensions és un goig, és passar una estona molt bé. Esperant que vostès hagin gaudit igual que nosaltres de Bach, aquí els deixem amb el començament de l'obertura de la suite número 4 en re major i finalitzem el programa d'avui.

Grans Mestres, una selecció equilibrada entre música simfònica, música sacra i música de cambra. Grans Mestres, els dissabtes a les 12 del migdia i en reemissió els dimecres a la nit.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Comencem amb les notícies més importants d'avui dissabte 19 de setembre de 2026. Comencem amb una notícia d'aquesta emissora. Salvador Romans i família Filo i Genaro començarà dues obres per cada mes. Demà, després del matí de sardanes, després d'aquest programa matinal, tindrem la primera història radiofònica d'aquesta família Salvador Romans, una història que convida a tots els oients a viure un aire de controvèrsia costumista i còmica. Una història, per tant, que tindrà aquestes característiques i serà la primera de dues que podreu escoltar aquest mes. Cada mes, per tant, en tindrem dues i la primera demà serà la Verema. L'organització s'espera que agradi i que ho han fet amb tota la il·lusió del món. Tindrà una durada aproximada de 30 minuts, per tant, serà més o menys el que podrem trobar a partir de demà, després del matí de sardanes. El curs escolar a Tordera ha començat amb 525 beques menjador atorgades pel Consell Comarcal del Maresme. La regidora de Serveis Socials a Tordera, Toni García, recorda que a banda de les beques atorgades pel Consell, l'Ajuntament de Tordera també destina unes ajudes per als casos en què l'ens comarcal no hagi contemplat. García recorda que la convocatòria es manté oberta tot el curs per abordar les situacions sobrevingudes. Prop de 10.000 alumnes del Maresme rebran ajuts de menjador escolar aquest curs. Pel que fa al servei, el Consell Comarcal inicia el curs amb l'empresa adjudicatària Ceres Food Area SL i amb una previsió de servir aproximadament 215.000 menús al llarg del curs 2026-2027. La parròquia de Tordera ha anunciat una sèrie de canvis en els horaris de les misses dominicals coincidint amb el nomenament de mossèn Edwin Antonio Vázquez i Palacio com a nou rector de Fogars de la Selva. Els canvis és de transformar. Passen a ser, a partir de demà, diumenge 20 de setembre, la missa de Sant Pere es durà a terme a les 9 del matí. A Fogars de la Selva se celebrarà a 11:15 del matí i a Sant Esteve de Tordera la missa es manté a 12:15. Pel que fa a les misses de dissabte es mantenen sense canvis a les 6 de la tarda i a 8:15 del vespre. L'obra dansa d'agost de Brian Friel puja a escenari avui del Teatre Claver i també ho va fer el dia d'ahir. El grup d'interpretació del Teatre Claver estrena una proposta escènica que transforma espais pocs habituals i acosta el públic a la història. El Claver tracta una història tendra i nostàlgica sobre una família, els desitjos, els canvis i aquells instants amb què amb el pas del temps es converteixen en memòria. La proposta és diferent de l'habitual, que busca transformar espais poc convencionals i situar el públic molt a prop de la història. La segona funció, després de la primera edició d'ahir, serà avui a la tarda, a les 6, amb un preu de 10 euros pels no socis i de 8 pels socis de l'Associació d'Espectadors. El Club Futbol Tordera comença l'aventura segona catalana aquest cap de setmana. Ho farà avui al Camp Municipal d'Esports a casa a les 5 de la tarda i podreu seguir el partit en directe a través del canal de YouTube de Ràdio Tordera i la 107.fm. Ho farà davant d'un vell conegut, l'Sporting Vidrarenca, un rival que ja va posar les coses difícils la darrera temporada i no va posar les coses gens fàcil certificant el descens dels tordarencs en la seva última etapa segona catalana. Acabem amb un breu apunt del temps. Avui dissabte tindrem unes temperatures amb el protagonista, el sol com a protagonista, el dia d'avui. Unes temperatures que aniran amb mínimes dels 16 graus a primeres hores del matí, però que ràpidament s'han enfilat amb màximes que arribaran a les properes hores amb 26-27 graus. Tot i així, la sensació tèrmica és de més calor amb un sol, com comentem, protagonista, que es quedarà al municipi durant tota la setmana. Per tant, el sol que aquesta setmana es quedarà aquí a Tordera.
0: Música. Serveis informatius de Ràdio Tordera.
2: Are you ready to get on down to the funky disco sound? Five, five, four, four, three, three, two, one, one.

0: Dents 80, un programa presentat per Josep Maria Jurado.
1: Hola, benvinguts i benvingudes a una nova edició de Hot Dents 80. Ja en portem 660 programes. Encetem la temporada 17. I aquesta temporada ens dedicarem a escoltar la història de l'Italo. Hi ha més novetats al programa que les anireu descobrint conforme vagi sortint per antena. Així doncs, benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80 i la història de l'Italo Dance. Música dels 70s, 80s i 90s. I mai més com aquesta temporada. Perquè aquesta temporada sí que escoltarem a cada programa música dance dels 70, dels 80s i dels 90s. Pal Mozzolini Gazebo va néixer a Beirut en una família italiana vinculada a la diplomàcia. Va viure a diversos països i va passar una etapa important a Londres. Aquesta experiència internacional acabaria influint en el seu so.

Gazzeb havia tornat de Londres fascinat pel so de grups com Ultravox i Human League. Volia fer una música electrònica i New Wave, però amb una sensibilitat italiana. Masterpiece va néixer d'aquesta idea. I encara hi ha una curiositat espectacular. El nom Gazebo va sortir de la pròpia lletra de la versió estesa de Masterpiece. Paul Mazzoli no sabia que aquell nom artístic l'acompanyaria durant tota la seva carrera artística.

i no, no utilitza una melodia de Chopin. El mateix Gazebo va explicar que el títol venia de la seva fascinació per la complicada relació entre Chopin i George Sand. El més curiós és que Gazebo no pensava que fos un èxit tan gran. Era una demo que considerava simplement una bona balada. Va ser Freddie Najjar de Baby Records qui va veure immediatament el potencial d'aquesta cançó.

Després de l'explosió de Glen Chopin, Lunatic tenia una missió complicada, demostrar que Gazebo podia oferir més d'un gran èxit. La cançó també va tenir una important repercussió internacional.

La cançó va tenir també una important repercussió internacional i va entrar al top 10 de diversos mercats europeus. Aquest tema pertany a la mateixa extraordinària etapa creativa del primer àlbum de Gazebo. És interessant escoltar-lo perquè ens mostra l'altra cara de Gazebo, menys explosiva que I Like Chopin, però igualment melòdica i sofisticada.

0: I acabarem la història de la música dance amb la cançó Telephone Mama del 1984.
1: Hello, living dancer.
2: Fandango.
1: This is Madame Bovary.
2: Oh.
1: Symbiosis with Voltaire.
2: When?
1: Telephone Mama.
0: Gazzè ens ha ensenyat com l'Italo Disco podia ser electrònica, romàntica, sofisticada i al mateix temps arribar a les llistes de mig món.

Benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80, 17a temporada, i comencem, com sempre, amb la Michael Brown i el So Many Men, So Little Time.

George Moroder va construir la base instrumental pràcticament amb sintetitzadors i seqüenciadors, quelcom revolucionari per una cançó disco del 77. La cantant, ja ho sabeu, és la Donna Summer. Aquesta cançó va néixer després de que Neil Rogers i Bernard Edwards, convidats per Grace Jones a la inauguració de la discoteca Studio 54, no els deixessin entrar.

Seguim al 1978, ara amb Patrick Hernández. Patrick Hernández portava diferents anys intentant triomfar al món de la música quan va enregistrar aquesta cançó. Born to be alive. Vaig néixer per ser viu. I sabeu què? La Madonna era una gogó d'aquest home. I ja sabeu com ha acabat la Madonna. Encara està en actiu.

I de la música de Patrick Hernández anem a escoltar a la Gloria Gaynor amb el seu gran èxit, que curiosament era enregistrat a la cara B d'un single.

I ara encetem una nova secció aquesta temporada número 17, que és la mescla compassada. Perquè avui en dia molts DJs, per no dir tots, fan mescles amb controladores i es fan coses molt maques i molt potents. Però volem tornar a escoltar la mescla compassada. Escoltarem una mescla de DJ Robert Mixwell de Toto Africa amb una cançó de Steve Miller Band, Fly Like an Eagle.

la música de Human League, Don't You Want Me, una cançó del 81. Philip Huxley pensava inicialment que la cançó no era el suficientment bona per ser publicada com a single. I ja veieu a on ha arribat. El primer single d'Aerosmith va ser Sweet Dreams, però avui escoltem There Must Be an Angel.

Els Eurythmics van comptar amb la col·laboració a l'harmònica de Steve Wonder. Està sintonitzant Hot Dance 80 amb el programa 660. Estem encetant la 17a temporada. I aquesta és la ciutat del funky. Ells són el Lip Sync i això és Funky Town.

Recorda que si vols enviar una nota de veu a Hot Dance 80, ho has de fer al 623-77-5514. I del funky de Lipsing anem a escoltar una versió que va fer la Laura Branningham d'una cançó que va gravar inicialment Raff.

I la propera formació que escoltem i canviem de dècada i entrem als 90s és Black Box. La seva primera cançó, Right on Time, van agafar un tall samplejat de la Lolita Hallway. Per samplejar el seu Right on Time. I aquesta cançó que escoltarem avui la van samplejar, no, no, la van fer una versió d'una cançó dels Earth, Wind & Fire. Estem parlant de Fantasy.

Estàs sintonitzant Hot Dance 80. Primer programa de la 17a temporada. Programa amb total 660. 623-7755-14 és el WhatsApp al que pots enviar notes de veu per fer peticions.

0: I Love Music. Una cançó de Rozzala. Està sintonitzant Hot Dance 80, el programa fet pels baby boomers i els que són més joves perquè prenguin cultura musical. I és que la música que es fa al segle XXI, mare de Déu.
1: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
3: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha estat aquest matí a Mataró des d'on ha demanat als partits que sumin forces per tirar endavant el nou model de finançament.
4: Per la seva banda, des de Palafrugell, el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, no només ha fet balanç de la coda de legislatura, sinó que ha apuntat als reptes del futur pròxim i molts d'ells passen per afrontar el canvi climàtic.
2: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
5: Bon dia, Eduard.
2: Seguim amb més política. El secretari general de Junts, Jordi Turull, acusa Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal de convertir Catalunya en l'escenari de la seva pugna política.
4: Els líders del PSOE i el PP estaran demà a dos actes a diferents punts de Catalunya, mentre que el de Vox va fer un míting ahir a Barcelona.
2: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Mar Jaureguizar.
6: Ens hem despertat a primeres hores del matí amb unes temperatures fredes al Pirineu i Prepirineu i fresques també a l'interior de Catalunya amb unes mínimes que no passaven dels 15 graus. En canvi, la suavitat era la principal dominadora de tot el litoral català. Al matí hem tingut alguna boira, sobretot ubicada a Ripoll, i també l'arribada de bandes de núvols alts i prims per l'Alt Pirineu. Però el matí de dissabte ha estat realment molt assolellat al conjunt del país. A aquestes hores de la jornada, les temperatures són més altes respecte a les d'ahir divendres, i de fet, fins als propers minuts esperem arribar fins als 30 graus, sobretot a punts de la Vall de l'Ebre. La resta, molta més suavitat amb una tarda on la nuvolositat serà més compacta, sobretot a les comarques de Barcelona, i aquestes bandes de núvols alts i prims faran acte de presència a les comarques de Girona i també de Tarragona. Al Pirineu, alguna núvola d'esporàdica, però sense precipitacions.
2: I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona un fugitiu de 25 anys condemnat a 20 anys de presó a Suïssa per tràfic de marihuana i haixix a gran escala.
4: El detingut formaria part des del gener de l'any 2025 d'un entramat dedicat a la distribució de grans quantitats de droga a través d'aplicacions de missatgeria instantània.
2: I en plana cultural, la setmana del llibre en català escalfa motors amb l'edició més gran de la seva història.
4: En aquesta 44a edició, que es va inaugurar ahir i s'allarga fins al 27 de setembre, el pagès de Lluís Companys i ja està sota el lema "Molt per veure i molt per llegir".
2: I en els esports, avui el Barça juga a partir de les 9 al camp del Sevilla amb l'objectiu de mantenir el ple de victòries abans de la parada de seleccions.
4: I ahir derrota l'Espanyol contra l'RC Stadium 1-3 davant l'Elx, tot i que els blanquiblaus van jugar gairebé tot el partit en ciutat numèrica.
2: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Comencem avui parlant de política. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha estat aquest matí a Mataró i ha demanat als partits que sumin forces per tirar endavant el nou model de finançament.
7: Evidentment, cadascú podia agafar el seu cove i intentar pescar la lluna, però potser si entre tots agafem el cove i posem peixos, serem capaços de donar una resposta útil a la societat que necessita solucions als seus problemes.
4: Després de Palafrugell, al Baix Empordà, el conseller d'Empresa i de Treball, Miquel Samper, no només ha fet balanç d'aquest acord de legislatura, sinó que ha apuntat als reptes del pròxim futur, i molts d'ells passen per afrontar el canvi climàtic.
5: Diuen els experts que actualment, de si fas tres parts de l'aigua que es consumeix, dos terços estem esperant que caigui del cel, i un terç només són el que ja tenim preparat. Hem donat la volta, hem de fer que dos terços els tinguem nosaltres preparats i que un terç només sigui allò que ens caigui de dalt, no? Per tant, molta sostenibilitat. La velocitat a la que van els canvis ens obliga a anar molt ràpid, a nosaltres també.
2: Més reaccions polítiques, en aquest cas des de Vic, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha admès per la seva banda que la situació del català a la justícia no és bona. Aquesta mateixa setmana hi va haver polèmica per la pilota de goma que va fer, és a dir, va haver polèmica durant el judici per la pilota de goma que va afectar un ull de Roger Español perquè les intèrprets no van entendre les preguntes amb fluïdes. Escoltem el conseller.
8: Parlar català, adreçar-se en català a un tribunal de justícia de Catalunya, també, de la resta d'Espanya, perquè la llei ho reconeix així, no és un caprici, és un dret que tenim tots i totes nosaltres. I estem lluny de que aquest dret es pugui fer efectiu. Ser, doncs, exigents amb la llengua i donar, exigir i donar, doncs, eines com un servei de traducció que quan no funciona, doncs, posarem les coses a lloc, i aquesta és una evidència. Se m'han viscut un episodi, doncs, que és absolutament lamentable. Hem cridat l'empresa que havia de prestar el servei, li hem requerit, doncs, que abans de 48 hores ens doni un conjunt d'informacions i actuarem amb coherència, perquè amb els drets no es juga.
2: Per la seva banda, el conseller d'Agricultura ha aprofitat el balanç que ha fet des de Lleida per anunciar que es destinarà un ajut de 5 milions d'euros per la recuperació de les explotacions que van haver de sacrificar animals durant la dermatosi nodular contagiosa.
4: I també en política, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha acusat a Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal de convertir Tarragona a la sèrie de la seva pugna política. Els líders del PSOE i del PP estaran demà en dos actes de diferents punts a Catalunya, mentre que el de Vox va fer un míting ahir a Barcelona.
2: Escoltem Jordi Turull en aquesta reacció política durant la jornada d'avui.
9: Que no ens enganyin, venen aquí a fer teatre, venen aquí de nou a parlar des de Catalunya però no sobre Catalunya i per tant fer-la servir d'escenari de les seves batalles campals, i això nosaltres el que fem és una crida als ciutadans de Catalunya perquè posin molt en valor el que per defensar els seus interessos només al final serveix aquelles forces polítiques que som d'obediència estrictament catalana.
4: Turull també ha defensat el recurs que Carles Puigdemont ha dirigit al Tribunal de Comptes perquè se li apliqui l'amnistia i l'absolgui de la responsabilitat comptable que hauria pogut cometre en referèndum de l'1 d'octubre. Això ha passat després que el jutge del Suprem, Pablo Llarena, ha rebutgés la petició d'aplicar-li aquesta llei d'amnistia pel delicte de malversació, malgrat que la sentència era favorable del Tribunal Europeu. Segons Turull, Puigdemont ha de poder esgotar totes les possibilitats si no troba justícia a Espanya.
2: Seguim encara amb més política. Aquesta setmana que Escòcia, Gales i Irlanda del Nord han segellat el pacte amb una estratègia comuna a favor del dret a decidir, Esquerra Republicana ha dit avui al seu Consell Nacional que aquí caldria fer el mateix amb Bildu, els nacionalistes gallecs i el BNG.
4: Això ho ha dit Diana Riba, europarlamentària d'Esquerra Republicana, i que ha demanat un agermanament amb les altres nacions sense estat de l'estat espanyol.
10: Que aquesta aliança de les forces sobiranistes també és més necessària que mai aquí. Els països catalans, Euskal Herria i Galícia, cada nació amb la seva història i les seves idiosincràcies, però amb horitzons compartits.
2: I tenim encara un últim apunt en clau política, perquè Plataforma per la Llengua ha demanat per carta al cònsol italià a Barcelona, Gabriele Luca Fava, que el seu país no s'oposi a l'oficialitat del català a la Unió Europea. La missiva arriba uns dies després que el ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, assegurés que el seu homòleg italià, Antonio Tajani, és un dels màxims obstacles per al seu reconeixement.
4: El moviment de l'entitat de defensa de la llengua catalana també dona uns dies abans de la reunió de ministres d'Afers Europeus en Europea de març vinent, on podria discutir-se de nou l'assumpte, tal com ha demanat el govern espanyol. Plataforma ha recordat a la carta que el català també es parla a l'Alguer i insta a Itàlia a avançar en aquest reconeixement a de cara a dimarts vinent.
2: <t'ha> Parlem ara de Salut i Sanitat. La comissió promotora de la iniciativa legislativa popular per garantir el caràcter públic del sistema sanitari català registrarà la seva proposta al Parlament el proper 19 d'octubre, segons ha avançat un dels seus portaveus, Enric Feliu.
11: Tenim una situació de que el règim de concerts en el que es basa el model sanitari català està caducat. La normativa europea no preveu la possibilitat dels concerts, almenys a la manera com ho ha estat fent fins ara el Departament de Salut i els diferents governs de la Generalitat. I, per tant, davant d'aquesta incertesa jurídica i, evidentment, tenint en compte també els informes de la Sindicatura de Comptes dels últims dos anys, creiem que cal optar per un model de gestió directa i defensar, per tant, el caràcter públic al 100% del nostre Servei Nacional de Salut.
4: La iniciativa, impulsada amb el suport de Marea Blanca i Marea Pensionista, reclama un model de gestió directa i defensa el caràcter 100% públic del Servei Nacional de Salut. Feliu també argumenta que el règim de concerts en el que es basa el model sanitari català està caducat i que la normativa europea no el preveu tal com s'havia aplicat fins ara. També Feliu ha dit que un cop registrada aquesta ILPC, la mesa del Parlament disposa de 15 dies per emetre la tràmit. A partir d'aquest moment en què rebin aquest vistiplau, la comissió tindrà 120 dies per recollir les 150.000 firmes necessàries perquè la iniciativa pugui continuar la seva tramitació parlamentària. Els promotors han presentat aquesta proposta aquest dematí en un acte a les cotxeres de Sants de Barcelona.
2: Seguim parlant de salut, i és que al voltant d'unes 60.000 dones catalanes estan afectades pel desabastiment a les farmàcies de productes relacionats amb la teràpia hormonal substitutiva.
4: Es tracta de productes que ajuden a millorar la sintomatologia de l'etapa de la menopausa, com l'estradiol, que es prescriu per pal·liar els símptomes més molestos, com són les sufocacions, l'osteoporosi o la sequedat vaginal. De tot plegat ens parla des de Ràdio Rubí, David García.
12: Aquesta problemàtica està succeint des de fa uns quants mesos i l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris manté actiu un avís per manca d'aquests productes. La previsió és que el subministrament comenci a reprendre's al novembre i que es normalitzi el 2027. Marc Toro, de la farmàcia Can Oriol de Rubí, explica que el desabastiment s'explica pel trencament de tabús d'aquesta etapa vital, però també per la lògica de preus d'aquests fàrmacs.
13: Els fabricants, tenint les unitats que tenen, doncs a vegades, degut, no, en aquest cas, a l'increment de la prescripció, si tu tens més prescripció, necessites, no, més producte, i a vegades, en funció d'on estigui localitzada la planta de producció, doncs les unitats que s'alliberen a un país o a un altre, la distribució impacta sobre la prescripció i, per tant, la dispensació. És un factor molt important.
12: El desabastiment afecta els fàrmacs que es subministren a través de la pell, que són els més segurs. També hi ha alternatives orals, però no són indicades en molts casos, com, per exemple, obesitat o tabaquisme.
2: Parlem avui també de colesterol, necessari per al funcionament del nostre organisme, però i és que quan n'hi ha massa pot augmentar el seu risc per patir malalties cardiovasculars.
4: Amb el motiu del Dia del Colesterol parlem amb Jordi Mestres, vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, sobre els mites, els factors de risc i la importància de cuidar aquests hàbits. Ens porta tota aquesta informació al 9FM, Núria Parera.
14: Tenir el colesterol alt no vol dir automàticament tenir una malaltia ni necessitar tractament. Amb motiu del Dia del Colesterol, els especialistes insisteixen que cal valorar cada cas de manera individual i tenir en compte també altres factors de risc cardiovascular. En parla Jordi Mestres, vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
15: Cal individualitzar, és a dir, tenir un colesterol alt no necessàriament vol dir que aquella persona tingui una patologia o s'hagi de tractar. Per tant, és molt important individualitzar-ho.
14: I és que el colesterol és només una peça del puzzle. L'edat, la tensió arterial, el sucre, el sedentarisme, l'alimentació, el tabac o els antecedents familiars també poden incrementar el risc cardiovascular.
15: Que el colesterol ens ha de preocupar, entre cometes, si tenim factors de risc, sobretot, no? Si som una persona sedentària, que no fem activitat física, que mengem malament, que tenim familiars amb antecedents de patologia cardiovascular, sobretot amb edats joves.
14: Per això, tenir una analítica sense cap valor fora dels paràmetres no significa estar exempt de risc. I davant d'un dels mites més habituals, també hi ha marge per la tranquil·litat.
15: Al final és la tríada clàssica dels estils de vida. Alimentació, estil dieta mediterrània, l'activitat física moderada. Això no vol dir que siguem esportistes d'èlit, això vol dir que ens mantinguem actius. No cal que ens apuntem a un gimnàs, eh? Vol dir que ens movem, no? Que ens aixequem de la cadira i que cremem aquesta energia que farà mobilitzar aquests greixos de la de la sang.
14: Per això el missatge dels especialistes és clar. No es tracta d'obsessionar-se amb una única xifra, sinó de tenir cura del conjunt d'hàbits que condicionen la nostra salut cardiovascular. Perquè, com recorda Mestres, el colesterol no s'ha de mirar de manera aïllada.
2: Obrim plana de successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona un fugitiu de 25 anys condemnat a 20 anys de presó a Suïssa per tràfic de marihuana i haixix a gran escala.
4: El grup de recerca internacional de fugitius del cos l'ha arrestat en pocs dies després de rebre una ordre europea d'atenció i entrega per part de les autoritats suïsses. Aquests el van situar en un immoble a la capital catalana. Segons les autoritats del país helvètic, el detingut formaria part des del gener del 2025 d'un entramat dedicat a distribució de grans quantitats de droga a través d'aplicacions de missatgeria instantània. L'organització hauria comercialitzat talment amb 410 quilograms de cannabis i hauria generat una facturació superior als 2 milions de francs, l'equivalent a 2,1 milions d'euros.
2: Seguim amb més successos. Els Mossos d'Esquadra també han detingut 4 homes de 21, 22, 23 i 25 anys, a més d'una dona de 35, per presumptament intentar robar cables de coure a les vies del tren a Roda de Barà, una acció que pot provocar greus afectacions en la circulació ferroviària.
4: Els fets que han tingut lloc aquesta matinada han sigut quan els agents han detectat i han seguit amb discreció diversos vehicles que es dirigien cap a aquesta zona propera a les vies del tren de Roda de Barà. Durant l'escorcoll dels cotxes s'han intervingut diversos objectes compatibles amb aquest tipus d'activitat delictiva, com eines, roba de treball o una llanterna. Durant les pròximes hores passaran a disposició de la secció d'instrucció en funcions de la Guàrdia del Tribunal d'Instància del Vendrell com a presumptes autors d'un delicte de robatori en força en grau de tentativa.
2: I no ens movem de les vies perquè la circulació de trens a les línies R11 i RG1 entre Figueres i Vilamalla ha quedat restablerta i normalitzada aquest migdia. Segons ha informat Protecció Civil, l'autoritat havia activat la prealerta del Pla Ferrocat pels vols de les 8 del matí per una interrupció del servei causada per un atropellament, i amb la circulació restablerta la prealerta ja ha quedat tancada.
4: També durant el matí s'havia restablert un servei alternatiu per carretera entre les dues estacions que ja no fa falta.
2: Parlem ara també de mobilitat. La plataforma Preservem el Maresme ha mostrat la seva oposició frontal a la decisió de la Generalitat de licitar un nou estudi informatiu i d'impacte ambiental per allargar la C32 des de Tordera fins a Lloret de Mar, a la comarca de la Selva. Ens porta en més detalls des de Ràdio Tordera, Lluís Sabater.
16: Des de l'entitat recorden que aquesta infraestructura no és nova i que ja va ser tombada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya l'any 2019. Llavors, la justícia va aturar les obres ja iniciades en detectar deficiències ambientals greus i considerar que no s'ajustava a la llei. Antoni Esteban és membre de la plataforma Preservem el Maresme.
17: No tenim espai entre el mar i la muntanya per posar encara més ciment. El que tenim que mirar és intentar recolzar els punts que tenim vers a tota la comarca, la pagesia, l'aigua.
16: Des de la plataforma assenyalen que abans d'abocar milions d'euros a l'asfaltatge de noves vies cal resoldre de manera prioritària la millora de la xarxa de Rodalies i la pacificació de la Nacional 2.
2: Obrim ara plana local. Una palada de sorra obre a Sant Cugat del Vallès el camí al primer temple dels sants dels darrers dies a Catalunya. Aquest matí s'han donat tots els detalls d'aquest nou centre per a la comunitat popular ben coneguda com a Mormona, una confessió nascuda a finals del segle XIX als Estats Units. Més informació des de Ràdio Sant Cugat, Joan Garcia.
18: El nou temple de l'Església de Jesucrist dels Sants dels darrers dies a Sant Cugat serà una realitat entre 2029 i 2030 al barri de Vullpellera. Serà el primer temple d'aquesta confessió a Catalunya i el segon de l'Estat després del de Madrid. El complex comptarà amb un temple d'aproximadament 2.500 metres quadrats, edifici d'uns 1.260, envoltats de jardins. Abans de la seva dedicació religiosa, l'edifici obrirà les portes a la ciutadania durant el període aproximat de 3 mesos perquè es pugui visitar. El primer pas simbòlic s'ha fet aquest dissabte al matí amb un acte als terrenys de Vuitpalleres, on s'han dut a terme tradicionals palades de terra. Hi han participat l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, Sor Lucía Caram i Sebastián Montaño Leigue, membre de l'Església de l'Estaca de Granollers. Moment d'escoltar el David Pérez, ell és el director local de comunicació d'aquesta església.
19: temple de Sant Cugat, que serà aquí, és un temple que, com hem dit, nosaltres tenim el que són capelles o esglésies on anem els diumenges, i el temple és un, per nosaltres, un lloc més especial. És un lloc on ens casem, fem vots, diguéssim, de fidelitat a Jesucrist, i fem, o sigui, fem coses per els nostres avantpassats també, no? O sigui, és un lloc especial per nosaltres. El temple està obert tres mesos abans de que es beneixi el temple.
18: 2029-2030 és la data que han explicat que estarà obert i construït aquest temple.
2: Parlem ja de cultura i comencem amb la setmana del llibre en català que escalfa motors amb l'edició més gran de la seva història. La 44a edició es va inaugurar ahir i s'allargarà fins al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona sota el lema Molt per veure, molt per llegir. L'espai ocuparà 9.000 metres quadrats i reunirà 332 expositors, 98 casetes i 282 segells editorials. Escoltem a dos dels paradistes que hi prendran part aquests dies.
20: Una cosa és, et podria dir que com que nosaltres verem poesia, les expectatives, per altes que siguin, no seran molt grosses, perquè la poesia sabem que és una cosa que va com va. La segona manera de dir-ho és que les expectatives són altes, evidentment, i com que tenim novetats molt interessants, doncs funcionarà molt bé. De fet, la setmana és una manera de donar-te a conèixer i de que els teus llibres surtin al carrer molt més que dins d'una llibreria.
21: Tenim llibres per gent adulta també, però la majoria són infantils, així que, bueno, espero que vingui molta gent. L'any passat va anar molt bé, així que espero que sigui igual o millor.
4: Durant 10 dies hi haurà presentacions, taules rodones, activitats familiars i rutes literàries, amb la participació d'autors com Care Santos, Ampar Moliner, Mario Serra o Colom Tobin. Una de les novetats d'aquest any serà precisament la presència de la Casa de la Creació Digital, amb activitats pensades especialment per apropar la literatura a la gent jove.
2: I seguim parlant de cultura perquè dos documentals de la xarxa han estat reconeguts als desens Premis Terres Festival celebrats aquest passat vespre als Jardins del Príncep de Tortosa.
4: Perspectives, una manera de viure, una producció de Cardedeu, la xarxa Radio Espanyola, està guardonat en la categoria de responsabilitat social, mentre que Canalla, el Pom de Dalt, ha rebut el premi en la categoria d'Història i Patrimoni. El productor Jordi Sacristán parla de la vessant social de tots aquests projectes.
22: És una temàtica vinculada al que és l'acció social d'una llar de Cardedeu que des de fa molt temps s'ocupa de donar cabuda als més desvalguts, amb problemes de temàtica molt diversa, però que neix d'una iniciativa privada, i és una història molt singular d'una casa molt singular que hi ha a Cardedeu. I a l'altra, Canalla, és un documental que explica la història dels més petits de les colles castelleres. És un documental trepidant que el que intenta és posar en valor la feina que fan els més petits en el món casteller, no? És una feina fonamental.
4: Els dos treballs es posen els focus en realitats socials i culturals del país i han estat distingits en un festival que reivindica les produccions audiovisuals vinculades al viatge i al territori i al desenvolupament sostenible.
2: Són les 2:21 minuts, anem a parlar d'esports.
3: Notícies en xarxa. Esports.
2: Comencem parlant de futbol, perquè avui el Barça juga a partir de les 9 al camp del Sevilla amb l'objectiu de mantenir el ple de victòries a la Lliga.
4: Els blaugranes volen mantenir el nivell mostrat durant aquestes primeres 6 jornades i arribar a l'aturada de seleccions amb un ple de victòries. Davant tindran un equip andalús que també ha començat molt bé aquesta competició, instal·lant-se en posicions de Lliga de Champions. S'esperen novament rotacions a l'11 de Hansi Flick, amb la principal incògnita a la porteria. Joan Garcia es baixa, tot i que Chesney va jugar a la segona part davant del Racing de Santander. L'entrada de l'onze titular de Dominic Lligoy no està descartada.
2: I encara més futbol, derrota de l'Espanyol a l'RCD Stadium per 1-3 davant l'Elche, tot i que els blanquiblaus van jugar gairebé tot el partit amb superioritat numèrica.
4: Mal partit dels pericos, que es van veure superats durant pràcticament tot el partit pels visitants. Tot i l'expulsió de Redondo del minut 6, un doblet de Ferninho a la primera meitat va planar molt el camí als alacantins. Un gol en pròpia porta de Xus tampoc va servir per canviar el signe del partit, i és que pràcticament a la següent acció, Germán Valera va sentenciar amb l'1-3 definitiu.
2: Camí d'esport, ens n'anem al Waterpolo. Rubí i Club Natació Barcelona s'han enfrontat aquest matí en l'estrena de la divisió d'honor masculina d'aquest mateix esport, en directe des de Ràdio Rubí. Sis Colar, aquí s'han dut la primera victòria del curs.
0: Doncs el Club Natació Barcelona era de preveure victòria més contundent, 9-31 ha guanyat el Club Natació Rubí, diferència entre les plantilles dels dos equips. A més, el conjunt que juga a Sabadell però que exercia com a local, que arribava a aquesta cita sense porters i s'ha vist obligat a convocar a Pol Roldán, equip o jugador de categoria cadet. Partit sense més història que els 31 gols d'un Club Natació Barcelona que competeix per Europa. El Club Natació Rubí haurà de treballar per assolir la permanència a la màxima categoria del waterpolo en l'actual campanya.
2: Moltes gràcies, Siscu, i apuntem aquesta primera victòria del curs del Club Natació Barcelona. Seguim parlant de waterpolo, perquè també s'està disputant la Final Four de la Copa Catalunya de la Divisió d'Honor Femenina. La primera de les semifinals l'han jugat Mataró i Terrassa. La crònica d'aquest partit des de Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
1: L'Assolim Centre Natació Mataró ha derrotat el Club Natació Terrassa a la primera semifinal de la Copa Catalunya, disputada aquest dissabte al migdia a la piscina Joan Serra. L'enfrontament contra el conjunt agarenc suposava el primer compromís seriós de la temporada per al conjunt de Dani Ballar, després d'haver superat sense excessius problemes el Sant Feliu als quarts de final. Si això hi afegim que el Terrassa sempre ha estat un esdú d'arrossegar per a les mataronines, no ens ha d'estranyar que el partit no s'encarrilés per a les locals fins ben entrat el tercer període. El primer quart s'ha saldat amb un mínim 1-0, gràcies a un penal transformat per l'hongaresa Camila Faragó. Els penals han estat la tònica del partit. Fins a 4 han enxiulat els àrbitres en el segon període, dos d'ells desaprofitats per Faragó i Claveria, que haurien permès l'Assolim obrir una mínima escletxa del marcador. Al descans s'hi arribava amb empat a 3 gols. Ha estat a la represa quan l'Assolim ha posat la directa. Caral Anton, que ja havia marcat el 2-1, ha anotat 2 gols més, mentre que Martina Claveria, Caral Bertran i Tilly Kearns s'apuntaven a la festa. Parcial de 6-3 que permetia l'Assolim afrontar l'últim quart amb un 9-6 a favor, un marge que, tot i no ser definitiu, si era prou clar per no patir. En els últims 8 minuts del partit, l'Assolim sempre ha mantingut un mínim avantatge de 3 gols, sense que el Terrassa pogués inquietar-lo en el marcador en cap moment. Al final, doncs, victòria del conjunt local. L'Assolim, Centre Natació Mataró 12, Club Natació Terrassa 8.
2: I parlem també de bàsquet, perquè el Girona i Moncho Fernández han arribat a un acord per ampliar el contracte de l'entrenador fins al juny del 2028.
4: Amb aquesta decisió, l'entitat gironina reitera la confiança en el projecte liderat pel tècnic gallec i aposta per la continuïtat d'aquesta etapa iniciada el 16 de desembre del 2024. En 17 temporades d'experiència a Lliga Endesa i més de 500 partits a l'elit de l'ACB, Fernández és un dels entrenadors amb més trajectòria de la competició. En el seu full de serveis destaca la seva història tapa a l'Obradoiro, entitat que va dirigir durant 14 temporades i amb la qual va aconseguir l'ascens a la màxima categoria en el seu primer any.
2: Precisament el bàsquet Girona va aconseguir ahir una sòlida victòria contra l'Ilerna Lleida per 103-95 en l'últim test de pretemporada per als dos equips disputat a Sant Hilari Sacalm.
4: Per la seva banda, el Manresa també va perdre 86-85 en un final molt ajustat davant del Leima Corunyo.
2: I amb aquest apunt de bàsquet acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, qui us ha parlat Lídia Porta i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Grans batutes, grans emocions.
3: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
2: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
3: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
2: Entrades a auditori.cat.
4: A veure, parla'm una mica tu.
5: Hola, sóc el López.
4: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
6: Vale.
4: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma ja.
6: Em van a Morgades Valldosera.
4: Sí, home. Ja ha de ser, no, la Valldu?
6: Sí, sí, sí.
5: Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
4: Vale, pues ja està.
7: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda a la teva ràdio local.

0: La sincronicitat és un concepte introduït pel psicòleg Carl Jung, que descriu l'ocurrència de dos esdeveniments o més que no tenen una relació casual evident, però que semblen estar significativament relacionats. És com quan penses en algú i de cop i volta aquesta persona et contacta, o quan veus un número repetit en moments inesperats. Un exemple fascinant de sincronicitat és la història de Jung amb un pacient escèptic. Durant una sessió, el pacient estava descrivint el somni en què algú li donava un escarabat daurat. En aquell precís moment, un escarabat reial, semblant al del somni, va xocar contra la finestra del consultori. Aquest esdeveniment inesperat va ajudar el pacient a obrir-se més en el procés terapèutic, demostrant com les coincidències poden tenir un profund impacte psicològic. Jung argumentava que aquests esdeveniments no són meres coincidències aleatòries, sinó que reflecteixen un principi de connexió més profund a l'univers, una mena de causalitat. Sosté que les nostres ments estan entrellaçades amb el món exterior de maneres que la ciència encara no comprèn completament. La sincronicitat, per tant, no només desafia la nostra percepció de la causalitat, sinó que també suggereix que hi ha una dimensió significativa i misteriosa a la vida que va més enllà del que podem explicar amb la lògica convencional.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
3: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: Els consellers del govern recorren durant aquest cap de setmana diferents punts del territori català per fer balanç de la primera meitat del seu mandat.
4: La iniciativa els porta a diverses ciutats on participen en actes i conferències per exposar els avenços dels seus departaments i compartir una diagnosi amb representants de l'àmbit social, cultural, esportiu, acadèmic i empresarial.
2: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
5: Bon dia, Eduard.
2: En una d'aquestes visites, la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha estat a Mataró des d'on ha demanat als partits que sumin forces per tirar endavant el nou model de finançament.
4: Per la seva banda, des de Palafrugell, el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, no només ha fet balanç de la codo de legislatura, sinó que ha apuntat als reptes del pròxim futur, i molts d'ells passen per afrontar el canvi climàtic.
2: I encara en política, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha acusat Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal de convertir Catalunya en l'escenari de la seva pugna política.
4: Els líders del PSOE i del PP estaran demà a dos actes a diferents punts a Catalunya, mentre que el de Vox va fer un míting ahir a Barcelona.
2: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar.
6: Ens hem despertat a primeres hores del matí amb unes temperatures fredes al Pirineu i Prepirineu i fresques també a l'interior de Catalunya amb unes mínimes que no passaven dels 15 graus. En canvi, la suavitat era la principal dominadora de tot el litoral català. Al matí hem tingut alguna boira, sobretot ubicada a Ripoll, i també l'arribada de bandes de núvols alts i prims per l'Alt Pirineu. Però el matí de dissabte ha estat realment molt assolellat al conjunt del país. A aquestes hores de la jornada, les temperatures són més altes respecte a les d'ahir divendres, i de fet, fins als propers minuts esperem arribar fins als 30 graus, sobretot a punts de la Vall de l'Ebre. La resta, molta més suavitat amb una tarda on la nuvolositat serà més compacta, sobretot a les comarques de Barcelona, i aquestes bandes de núvols alts i prims faran acte de presència a les comarques de Girona i també de Tarragona. Al Pirineu, alguna núvola d'esporàdica, però sense precipitacions.
2: I en cultura, la setmana del llibre en català escalfa motors amb l'edició més gran de la seva història.
4: La 44a edició es va inaugurar ahir i s'allargarà fins al 27 de setembre al Passeig de Lluís Companys de Barcelona. Donarem molt per veure, molt per llegir.
2: I en els esports, avui el Barça juga a partir de les 9 al camp del Sevilla amb l'objectiu de mantenir el ple de victòries a la Lliga.
4: I ahir derrota de l'Espanyol a l'RCD Stadium per 1-3 davant l'Ell, tot i que els blanquivaus van jugar gairebé tot el partit amb superioritat numèrica.
2: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. We'll be right back.

0: Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Comencem parlant de política. Els consellers del govern recorren durant aquest cap de setmana diferents punts del territori català per fer balanç de la primera meitat del seu mandat.
1: La iniciativa els porta a diverses ciutats on participen en actes i conferències per exposar els avenços dels seus departaments i compartir una diagnosi amb els representants d'àmbits socials, culturals, esportius, acadèmics o empresarials.
0: Comencem parlant de la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, que ha estat a Mataró, on ha demanat als partits que sumin forces per tirar endavant el nou model de finançament.
2: Evidentment, cadascú podia agafar el seu cove i intentar pescar la lluna, però potser si entre tots agafem el cove i posem peixos, serem capaços de donar una resposta útil a la societat que necessita solucions als seus problemes.
1: Des de Palafrugell al Baix Empordà, el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, no només ha fet balanç d'aquest acord de legislatura, sinó que ha apuntat als reptes del pròxim futur, i molts d'ells passen per afrontar el canvi climàtic.
3: Diuen els experts que actualment, si fas tres parts de l'aigua que es consumeix, dos terços estem esperant que caigui del cel, i un terç només són el que ja tenim preparat, hem donat la volta. Hem de fer que dos terços els tinguem nosaltres preparats i que un terç només sigui allò que ens caigui de dalt, no? Per tant, molta sostenibilitat. La velocitat a la que van els canvis ens obliga a anar molt ràpid a nosaltres també.
0: Des de Vic ha estat el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, que ha admès que la situació del català a la justícia no és pas bona. Aquesta mateixa setmana hi va haver polèmica durant el judici per la pilota de goma que va afectar un ull de Roger Español perquè les intèrprets no van entendre les preguntes amb fluïdesa.
4: Parlar català, adreçar-se en català a un tribunal de justícia de Catalunya, també, de la resta d'Espanya, perquè la llei ho reconeix així, no és un caprici, és un dret que tenim tots i totes nosaltres. I estem lluny de que aquest dret es pugui fer efectiu. Ser, doncs, exigents amb la llengua i donar, exigir i donar, doncs, eines. Eines com un servei de traducció que quan no funciona, doncs, posarem les coses a lloc. I aquesta és una evidència. La setmana hem viscut un episodi, doncs, que és absolutament lamentable. Hem cridat l'empresa que havia de prestar el servei, li hem requerit doncs, que abans de 48 hores ens doni un conjunt d'informacions i actuarem amb coherència, perquè amb els drets no es juga.
1: De la seva banda, el conseller d'Agricultura, Òscar Rodeig, ha aprofitat el balanç que ha fet des de Lleida per anunciar que es destinarà un ajut de 5 milions d'euros per la recuperació de les explotacions que van haver de sacrificar animals per la dermatosi nodular contagiosa.
0: Seguim amb política. Des de l'òrbita de Junts, el seu secretari general Jordi Turull ha acusat Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijó i Santiago Abascal de convertir Catalunya en l'escenari de la seva pugna política. Els líders del PSOE i del PP estaran demà en dos actes a diferents punts de Catalunya, mentre que el de Vox va fer un míting ahir a Barcelona.
5: Que no ens enganyin, venen aquí a fer teatre, venen aquí de nou a parlar des de Catalunya, però no sobre Catalunya, i per tant fer-la servir d'escenari de les seves batalles campals, i això nosaltres el que fem és una crida als ciutadans de Catalunya perquè posin molt en valor el que, per defensar els seus interessos, només al final serveix aquelles forces polítiques que són d'obediència estrictament catalana.
1: Trull també ha defensat el recurs que Carles Puigdemont ha dirigit al Tribunal de Comptes perquè li apliqui l'amnistia i l'absolgui de la responsabilitat comptable que hauria pogut cometre en el referèndum de l'1 d'octubre. Això ha passat després que el jutge del Suprem, Pablo Llarena, rebutgés aquesta petició d'aplicar-li la llei d'amnistia pel delicte de malversació, malgrat la sentència favorable del Tribunal Europeu. Segons Trull, Puigdemont ha de poder esgotar totes les possibilitats si no troba justícia a Espanya.
0: I aquesta setmana que Escòcia, Gales i Irlanda del Nord han segellat el seu pacte amb una estratègia comuna a favor del dret a decidir, Esquerra Republicana ha dit avui al seu Consell Nacional que aquí caldria fer el mateix amb Bildu i els nacionalistes gallecs. Parlem del BNG.
1: Ho ha dit Diana Riba, europarlamentària d'Esquerra Republicana, i que ha demanat un agermanament amb les altres nacions sense estat de l'estat espanyol.
6: Que aquesta aliança de les forces sobiranistes també és més necessària que mai aquí. Els països catalans, Euskal Herria i Galícia, cada nació amb la seva història i les seves idiosincràsies, però amb horitzons compartits.
0: I encara un apunt més en política, en aquest cas Plataforma per la Llengua ha demanat per carta al cònsol italià a Barcelona, Gabriele Luca Fava, que el seu país no s'oposi a l'oficialitat del català a la Unió Europea. La missiva arriba uns dies després que el ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, assegurés que el seu homòleg italià, Antonio Tajani, és un dels màxims obstacles per al seu reconeixement.
1: El moviment de l'entitat de defensa de la llengua catalana també es dona uns dies abans de la reunió de ministres d'Afers Europeus de la Unió Europea de dimarts vinent, on es podria tornar a discutir l'assumpte, tal com ha demanat el govern espanyol. Plataforma ha recordat a la carta que el català també es parla a l'Alguer i insta Itàlia a avançar en el reconeixement dimarts vinent.
0: Parlem ara de Salut i Sanitat. La comissió promotora de la iniciativa legislativa popular per garantir el caràcter públic del sistema sanitari català registrarà la proposta al Parlament el proper 19 d'octubre, segons avança un dels seus portaveus, Enric Feliu.
7: Tenim una situació de que el règim de concerts en el que es basa el model sanitari català està caducat. La normativa europea no preveu la possibilitat dels concerts, almenys a la manera com ho ha estat fent fins ara el Departament de Salut i els diferents governs de la Generalitat. I, per tant, davant d'aquesta incertesa jurídica i, evidentment, tenint en compte també els informes de la Sindicatura de Comptes dels últims dos anys, creiem que cal optar per un model de gestió directa i defensar, per tant, el caràcter públic al 100% del nostre Servei Nacional de Salut.
1: La iniciativa, impulsada amb el suport de Marea Blanca i la Marea Pensionista, reclama un model de gestió directa i defensa el caràcter 100% públic del Servei Nacional de Salut. Feliu argumenta que el règim de concerts, en què es basa el model sanitari català, està caducat i que la normativa europea no el preveu tal com s'ha aplicat fins ara. També Feliu ha indicat que un cop registrada aquesta iniciativa, a més, el Parlament disposa d'uns 15 dies per emetre el tràmit. A partir d'aquest moment en què arribin aquest vistiplau, la comissió tindrà 120 dies per recollir les 150.000 firmes necessàries perquè la iniciativa pugui continuar la seva tramitació parlamentària. Els promotors també han presentat la proposta aquest dematí en un acte a les cotxeres de Sants de Barcelona.
0: I encara en l'àmbit de la salut, al voltant d'unes 60.000 dones catalanes estan afectades pel desabastiment a les farmàcies de productes relacionats amb la teràpia hormonal substitutiva.
1: Es tracta de productes que ajuden a millorar la simptomatologia de l'etapa de la menopausa, com l'estradiol, que es prescriu per pal·liar els símptomes més molestos, com ara les sufocacions, l'osteoporosi o la sequedat vaginal. Tot plegat ens parla des de Ràdio Rubí, en David García.
8: Aquesta problemàtica està succeint des de fa uns quants mesos i l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris manté actiu un avís per manca d'aquests productes. La previsió és que el subministrament comenci a reprendre's al novembre i que es normalitzi el 2027. Marc Toro, de la farmàcia Can Oriol de Rubí, explica que el desabastiment s'explica pel trencament de tabús d'aquesta etapa vital, però també per la lògica de preus d'aquests fàrmacs.
9: Els fabricants, tenint les unitats que tenen, doncs a vegades, degut, no, en aquest cas, a l'increment de la prescripció, si tu tens més prescripció, necessites, no, més producte, i a vegades, en funció d'on estigui localitzada la planta de producció, doncs les unitats que s'alliberen a un país o a un altre, la distribució impacta sobre la prescripció i, per tant, la dispensació. És un factor molt important.
8: El desabastiment afecta els fàrmacs que es subministren a través de la pell, que són els més segurs. També hi ha alternatives orals, però no són indicades en molts casos, com, per exemple, obesitat o tabaquisme.
0: Obrim plana de successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona un fugitiu de 25 anys condemnat a 20 anys de presó a Suïssa per tràfic de marihuana i haixix a gran escala.
1: El grup de recerca internacional de fugitius del cos l'ha arrestat pocs dies després de rebre una ordre europea de detenció i entrega per part de les autoritats suïsses al situar-lo en un immoble de la capital catalana. Segons les autoritats del país helvètic, el detingut forma part, des del gener del 2025, d'un entramat dedicat a la distribució de grans quantitats de droga a través d'aplicacions de missatgeria instantània. L'organització hauria comercialitzat almenys en 410 quilos de cannabis i hauria generat una facturació superior als 2 milions de francs, que és l'equivalent a 2,1 milió d'euros.
0: I més detencions, perquè els Mossos també han detingut 4 homes de 21, 22, 23 i 25 anys i una dona de 35 per presumptament intentar robar cables de coure a les vies del tren a l'estació de Roda de Barà, una acció que pot provocar greus afectacions en la circulació ferroviària.
1: Els fets han tingut lloc aquesta matinada quan els agents han detectat i seguit amb discreció diversos vehicles que es dirigien cap a una zona propera a les vies del tren d'aquí de Rodona. Durant l'escorcoll dels cotxes s'han intervingut diversos objectes compatibles amb aquest tipus d'activitat delictiva, com són eines, roba de treball o una llanterna. Durant les pròximes hores es passaran a disposició judicial de la secció d'instrucció en funcions de guàrdia del Tribunal d'Instància del Vendrell, com a presumptes autors d'un delicte de robatori en força en grau de tentativa.
0: I no ens movem de Rodalies perquè la circulació de trens a les línies R11 i RG1 entre Figueres i Vilamallà ha quedat restablerta i normalitzada ja aquest migdia, segons ha informat Protecció Civil. L'autoritat havia activat la prealerta del Pla Ferrocat cap a les 8 del matí per una interrupció del servei causada per un atropellament, i amb la circulació restablerta la prealerta s'ha tancat.
1: Tot i això, els trens encara continuen circulant amb retards d'uns 45 minuts.
0: I encara un altre punt de successos, en aquest cas una altra detenció per part dels Mossos d'Esquadra, la d'un home de 19 anys a l'Hospitalet de Llobregat, sobre el qual hi havia un ordre de detenció per assassinat i tinença d'armes.
1: L'arrest s'ha produït a les 3:20 de la matinada al carrer Progrés del municipi per part d'agents de Pausa. La detenció es vincula amb la mort d'un menor a trets de 15 anys al parc del Pegaso de Barcelona el mes de juliol, i amb la mort violenta d'un home de 28 anys en una barrera Hospitalet, tot i que aquest extrem els Mossos no l'han acabat de confirmar.
0: Obrim ara plana local. Una palada de sorra obre a Sant Cugat del Vallès el camí cap al primer temple dels Sants dels darrers dies a Catalunya.
1: Aquest matí s'han donat tots els detalls d'aquest nou centre per a la comunitat popularment coneguda com a mormona, una confessió nascuda a finals del segle XIX als Estats Units. Ràdio Sant Cugat, Joan Garcia.
10: El nou temple de l'Església de Jesucrist dels Sants dels darrers dies a Sant Cugat serà una realitat entre 2029 i 2030 al barri de Gullpallera. Serà el primer temple d'aquesta confessió a Catalunya i el segon de l'Estat després del de Madrid. El complex comptarà amb un temple d'aproximadament 2.500 metres quadrats, edifici d'uns 1.260, envoltats de jardins. Abans de la seva dedicació religiosa, l'edifici obrirà les portes a la ciutadania durant el període aproximat de 3 mesos perquè es pugui visitar. El primer pas simbòlic s'ha fet aquest dissabte al matí amb un acte als terrenys de Vuitpalleres, on s'han dut a terme tradicionals palades de terra. Hi han participat l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, Sor Lucía Caram i Sebastián Montaño Leigue, membre de l'Església de l'Estaca de Granollers. Moment d'escoltar a David Pérez, ell és el director local de comunicació d'aquesta església.
11: El temple de Sant Cugat, que serà aquí, és un temple que, com hem dit, nosaltres tenim el que són capelles o esglésies on anem els diumenges, i el temple és un, per nosaltres és un lloc més especial. És un lloc on ens casem, fem vots, diguéssim, de fidelitat a Jesucrist, i fem,

0: per veure, molt per llegir. L'espai ocuparà 9.000 metres quadrats i reunirà més de 330 expositors, gairebé 100 casetes i més de 280 segells editorials.
1: Durant 10 dies hi haurà presentacions, taules rodones, activitats familiars i rutes literàries amb la participació d'autors com Care Santos, Lampar Moliner, Mario Serra o Colom Toibin. Una de les novetats d'aquest any serà la presència de la Casa de la Creació Digital, amb activitats pensades especialment per apropar la literatura al públic jove.
0: Parlem també dels dos documentals de la xarxa que han estat reconeguts als desens premis Terres Festival, celebrats aquest vespre als Jardins del Príncep de Tortosa.
1: Perspectives, una manera de viure, una producció de Ràdio Televisió Cardedeu, la xarxa i Ràdio Televisió Espanyola ha estat guardonat en la categoria de responsabilitat social, mentre que Canalla, el Pom de Dalt, ha rebut el premi en la categoria d'història i patrimoni. El productor Jordi Sacristán parla de la vessant social d'aquests dos projectes.
2: Una és una temàtica vinculada al que és l'acció social d'una llar de Cardedeu que des de fa molt temps s'ocupa de donar cabuda als més desvalguts amb problemes de temàtica molt diversa, però que neix d'una iniciativa privada i és una història molt singular d'una casa molt singular que hi ha a Cardedeu. I a l'altra, Canalla, és un documental que explica la història dels més petits de les colles castelleres. És un documental trepidant que el que intenta és posar en valor la feina que fan els més petits en el món casteller, no? És una feina fonamental.
1: Els dos treballs posen el focus en realitats socials i culturals del país i han estat distingits en un festival que reivindica les produccions audiovisuals vinculades amb el viatge, el territori i el desenvolupament sostenible.
0: Marxem ara fins al Museu de Valls a l'Alt Camp, que presenta des d'avui l'exposició Núria Pica, sota el signe de Taüll.
1: La mostra, coproduïda amb el Museu de Montserrat, reivindica la trajectòria d'una de les veus singulars de l'art català de la segona meitat del segle XX. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
3: Núria Piques, nascuda a Barcelona l'any 1927 i traspassa d'aquest passat mes de gener, va participar en els Salons d'Octubre i va estar vinculada als principals cercles culturals de la postguerra. La seva obra combina la modernitat amb la tradició amb una influència especialment destacada de l'art romànic de Taüll. La mostra, comissariada per Bernat Puig d'Ullés, reuneix obres de Piques i d'altres artistes contemporanis com Tàpies, Guinovart o Ràfols Casamada, procedents de 30 prestadors. El director del Museu de Valls, Jordi París, parla del contingut de l'exposició.
4: Nosaltres en aquesta exposició ens hem volgut centrar en aquesta primera època, que ella està encara per Barcelona, i ensenyar quina és l'obra que ella va fer molt jove i que és l'obra que, malgrat que sigui poc coneguda, és molt representativa d'un tipus d'art que es feia a la primera postguerra.
3: L'exposició restarà oberta fins al proper 29 de novembre. Posteriorment arribarà al Museu de Montserrat.
0: Seguim amb més cultura. 15 actes inspirats en la poetessa garrotxina Mercè Bayona protagonitzaran el Magmàtica, el Festival de Poesia i Nous Llenguatges d'Olot. La segona edició es farà de l'1 al 3 d'octubre. Des d'Olot FM ens ho explica Lluc Coll de Carrera.
5: Magmàtica serà protagonitzada per 15 activitats inspirades en el vers Veig vostre front com se decanta, de Mercè Bayona, poetessa garrotxina. En parla Lluís Riera, coordinador de Magmàtica.
6: En aquesta segona edició el que fem és un verdader homenatge a totes les dones escriptores, eternament silenciades, ningunejades i apartades en segon terme. En aquest cas el que hem fet ha sigut recuperar una dona de la Garrotxa, Mercè Bayona, que va néixer a Hostalets d'en Bas.
5: El festival començarà el dia 1 d'octubre fins al dia 3. Tot i això, Magmàtica anirà a visitar diferents centres educatius de la comarca. A més, altres col·laboracions faran que el festival arribi a altres indrets de la comarca. Ho explica Gisela Arimany, coordinadora de Magmàtica.
7: Com aquest any, com que estem parlant de Mercè Bayona, estem col·laborant amb l'Ajuntament de les Planes d'Hostoles i Magmàtica portarà un dels espectacles a Cogolls.
5: El festival comptarà amb activitats de tota mena i que es faran a diferents indrets de la capital garrotxina. Una de les activitats més destacades serà Aura, una microòpera que es farà al Teatre Principal d'Olot. El festival està dirigit a tots els públics i la majoria d'actes seran gratuïts. Pel que fa a les entrades, es podran aconseguir a la pàgina web de Magmàtica.
0: I passem també per Olesa de Montserrat, al Baix Llobregat, que viu avui una de les jornades de foc més esperades de l'any.
1: Una nova edició de l'Olesa tremola amb el lema Cultura que ens uneix. Olesa Ràdio, Raquel Montoya.
8: La colla de foc dels Diablots d'Olesa celebra durant tot el dia una nova edició de l'Olesa Tremola. Ha començat al matí amb una mostra de cultura popular que ha comptat amb la participació dels gegants, l'esbart i Olesa Sardanista. Després de les activitats matinals, el plat fort arribarà al vespre. A les 8 començarà la cercavila de foc infantil i a les 9 el correfoc, que començarà des de la plaça Fèlix Figueres durant...

0: l'alcaldessa de Montserrat. Des de Diablots, Anna Arjona anima a tothom a participar i recorda que per tercer any hi haurà un tram inclusiu.
1: Aquest vespre, a partir de les 8, comencen els correfocs. Obrirem amb el cercavila de foc infantil, que com ja fa un parell d'anys enrere els fem inclusius. Provarem els tres trams com cada any. I el correfoc adult també serà inclusiu. Convidar-vos a que vingueu, a que gaudiu.
0: Després, la festa continuarà amb sopar i DJ a l'arbreda del Parc Municipal.
2: Són les 2:51, moment de parlar d'esports.
3: Notícies en xarxa. Esports.
2: Comencem parlant de futbol. Avui el Barça juga a partir de les 9 al camp del Sevilla amb l'objectiu de mantenir el ple de victòries a la Lliga.
4: Els blaugranes volen mantenir aquest nivell mostrant durant aquestes primeres 6 jornades i volen arribar a l'aturada de seleccions amb el ple de victòries. Davant tindran un equip andalús que també ha començat molt bé la competició, instal·lant-se en posicions de Lliga de Champions.
2: Seguim amb futbol, en aquest cas femení, a la Lliga F. Aquest migdia el Badalona Women ha disputat el seu partit corresponent a la quarta jornada, rebent a la Reial Societat en directe des de Ràdio Ciutat de Badalona. Pau Roche, quin ha estat el resultat final?
5: Doncs el resultat final ha estat de 0-0, però és un resultat amb molt de mèrit pel Badalona perquè ha jugat amb una jugadora menys des del minut 35 quan han expulsat a la portera Maria Valenzuela amb targeta vermella directa. Tot i això, el conjunt de Marc Ballester no ha patit massa el partit fins al tram final. No ha sigut fins al 85 quan la Reial Societat sí que ha tingut les ocasions més clares, inclús un gol anul·lat a la sortida d'un córner per fora de joc posterior. Tot i així, el Badalona segueix estant en una gran còmoda plaça en cinquena posició, empatat a 7 punts amb la quarta plaça.
2: Moltes gràcies, Pau, i apuntem doncs aquest empat de molt mèrit per part del Badalona Women. Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet, i és que avui es disputen a Badalona les semifinals de la Supercopa ACB, que jugaran Joventut i Bascònia per una banda i per l'altra València, Bàsquet i Barça. La prèvia des de Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
6: La penya ha entrenat aquest matí a l'Olímpic i també ho ha fet el Bascònia. Badalona tornarà a viure un gran esdeveniment de bàsquet, com ja ho va fer amb la Final Four de la Basketball Champions League el passat mes de maig. Des del Joventut són conscients que a aquestes alçades de la temporada falta rodatge, però sobra il·lusió. Escoltem el tècnic verd i negre, Dani Miret.
7: Som dos equips en construcció, però l'oportunitat que tenim de, a dos partits, jugant a casa, poder jugar una final i poder-ho fer amb la nostra gent. Hem demostrat que aquí a casa som un equip molt fort i esperem que l'ambient doncs, ens empenyi a pujar una miqueta més a aquest nivell i que la falta de preparació es compensi amb altres coses que també formen part del joc.
6: Durant dues jornades seguides, les de dissabte i diumenge, es viurà a Badalona partits de primer nivell. Aquesta tarda a les 6 de la tarda amb un penya Bascònia i a partir de les 9 del vespre un València-Barça. Des de la plantilla verd i negra són conscients que és una gran oportunitat per tornar a guanyar un títol i fer-ho a Badalona. La Supercopa, però, com la Copa del Rei, és un torneig del caos i, per tant, el partit contra el Bascònia és decisiu. Així ho expressa un dels capitans de la penya, Ricky Rubio.
8: És un partit que guanyes i vas a la final, no? És un format, bueno, Final Four i tenim que estar molt, molt concentrats els 40 minuts. Sabem que, bueno, és pretemporada i encara ho sentim així, però no és així, perquè, bueno, l'equip ha de veure com superar moments difícils, un equip bastant nou, però igual que tots els que estan en aquesta Supercopa i amb ganes d'arribar a una final.
6: La penya no aconsegueix guanyar un títol a Badalona des de l'any 2007, quan va guanyar una Lliga Catalana a la ciutat. I un títol estatal no l'assoleix des de la Copa del Rei del 2008 a Vitòria.
2: Seguim parlant de bàsquet. El Bàsquet Girona va aconseguir ahir una sòlida victòria contra l'Ilerna Lleida per 103-95 en l'últim test de pretemporada per a tots dos equips, disputat a Sant Hilari Sacalm. Per la seva banda, el Manresa va perdre per 86-85 en un final molt ajustat davant del Leima Corunya. Tornem a canviar d'esport. Ara parlem de waterpolo. El Club Natació Sabadell va disputar el primer partit de la fase prèvia de la Champions League masculina contra el Brescia i els vallesans van caure per un gol de diferència davant del conjunt italià 16-15. Avui, segon partit a partir de les 3 de la tarda contra el Budva de Montenegro. I acabarem parlant de futbol sala, de la victòria del Barça i l'empat de l'Indústria Santa Coloma a la segona jornada jornada de la primera divisió.
4: Els joganes no van donar cap opció al Peñíscola, tot i que arribar al descans amb un empat a un. El Peit es va descantar completament al segon temps fins al 6-1 al final. Per la seva banda, els colomencs van arribar a disposar d'un 3-5 favorable a la pista de l'Oparrulo, que els gallecs van marcar els dos gols als últims dos minuts per assolir l'empat.
2: I fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Lídia Porta i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
9: La xarxa de comunicació local.
10: Continguts en xarxa.
11: La Cardellera renova amb Tiempo de Victoria, un meteoròleg que és la peça clau per garantir l'èxit del desembarcament de Normandia. També arriba la catalana Tanit. Una nena es mou lliure pels boscos al Montseny i allà es troba amb una dona que tothom pren per bruixa. Hi ha Coyote versus Acme. El conegut dibuix animat denuncia la companyia que el porta a fracassar en l'objectiu de caçar el correcamins.
12: El tiempo puede destruirnos. Churchill dice que es el mejor meteorólogo del país. Quiero una previsión.
11: Tiempo de Victoria ens porta 72 hores abans del dia D. Tot està llest per desembarcar a Normandia, tret d'un element clau, el temps. El capità James Stack, cap del Servei Meteorològic Britànic, rep l'encàrrec d'elaborar un pronòstic transcendental. Les condicions climàtiques adverses podrien arruïnar la major invasió marítima de la història, però qualsevol endarreriment podria fer que els serveis d'intel·ligència alemanys descobrissin el pla.
13: Soldados, marinos y pilotos, el mundo entero nos está observando.
14: La misèria, la fam i la incultura. I quan hi ha por, has de buscar culpables. Dones soles. Vosaltres sabeu quin nom li van donar a aquestes dones? Bruixes.
11: A Tanit, la nena del mateix nom es mou lliure pels boscos del Montseny. No li queda més remei. Un embaràs de risc obliga la seva mare a guardar repòs. Un dia, mentre busca el gos, es troba amb l'àvia Perona, una dona que viu aïllada i a qui tothom pren per bruixa. La Tanit es convertirà en la seva aprenenta, mentre que un fet inesperat sacsejarà el seu món i l'obligarà a fer-se gran abans de temps.
15: Em dóna la gana a fer-me gran.
16: Guante magnético marca Acme. Perdigones metálicos. Alpiste. Alpiste gratis.
11: Coyote versus Acme explica com, després que tots els productes fabricats per la companyia li surtin malament intentant atrapar el correcamins, Wild E. Coyote decideix demandar-la. Per fer-ho, contracta un advocat humà no gaire exitós. El fet de descobrir que el cap del seu antic bufet és el director general d'Acme encara animarà més el lletrat a aconseguir la victòria.
17: Vengo por lo de posar sin pantalones.
10: Continguts en xarxa.
9: La xarxa de comunicació local.
10: Set punt FM.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
1: Ràdio Tordera.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: l'emissora que t'escolta.
1: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
2: Sí, sí.
1: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930 130 278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
3: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
1: 107.1 FM. Ràdio Tordera.

l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera.
1: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
2: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
1: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604 98 71 72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
0: Ràdio Tordera. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: punt de començar una nova temporada de Lliga, a punt de començar una nova campanya del Club Futbol Tordera, aquesta, però amb el retorn protagonitzat a Segona Catalana. Després d'una temporada històrica l'any passat, després de moments absolutament inolvidables, aquest any el Club Futbol Tordera torna on molts diuen que ha d'estar, a Segona Catalana. Torna després d'un estiu que s'ha fet llarg, un estiu però que hem gaudit molt amb Copa Catalunya, amb competició, la millor competició dels campions de Catalunya, i on el Club Futbol Tordera, això sí, també ha tingut algunes baixes. Ara bé, avui el Club Futbol Tordera de Guillem Ferrer, que surt amb absolutament tot. I per explicar-ho, com sempre, ho farem aquí des de Ràdio Tordera, avui amb en Damià des de els piuets des de l'ordinador, l'Agustí des de la càmera, Lluc Carbonell al control de so, a mi al meu costat tinc l'Eli Sopiquet. Bona tarda.
1: Bona tarda, Oti.
0: Com estàs?
1: Molt bé, amb moltes ganes de que el Tordera comenci ja la temporada oficial.
0: Molt bé, ja. També a la meva dreta tinc en Gio Farino. Què tal? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Moltes ganes de l'inici de temporada i a veure què tal arrenquem, no, Ot?
0: Amb moltes ganes i amb molt més i millor amb vosaltres al costat aquesta temporada que és a punt d'arrencar. Avui, primera jornada de Lliga, el Club Futbol Tordera està a punt de començar davant de l'Sporting Vidrarenca, l'equip que justament el va fer baixar a Tercera Catalana. Tot a punt perquè comenci. Club Futbol Tordera quadribarrat a la nostra dreta, l'Sporting Vidrarenca de verd i blanc i negre a la nostra esquerra. L'àrbitre es posa el xiulet a la boca, la Lliga és a punt de començar, la Lliga és un sol xiulet de l'inici, a prop de 30 jornades ens esperen en endavant cada setmana en directe a través de Ràdio Tordera i en directe a través del YouTube, on ja us preguntem la porra d'avui. De seguida amb l'Eli coneixerem les alineacions d'aquesta jornada 1 de Lliga, una jornada on pràcticament el Club Futbol Tordera obre la seva categoria, la categoria Segona Catalana Grup 1. Perquè si l'heu de buscar, si heu de buscar algunes dades, doncs allà ho podeu fer. Passen pocs minuts de les 5 de la tarda, no, falten pocs segons, més ben dit, per les 5 de la tarda. Mira, començarem puntuals, l'àrbitre es posa el xiulet a la boca, comença la Lliga, comença la Segona Catalana en directe per Ràdio Tordera. Eli, anem-hi, no? Coneixem els protagonistes d'avui.
1: Per part del Club Futbol Tordera tenim a Òscar, Jandro, Biel, Joel, Masfe, Badó, Pide, Mamadou, Serrano, Àlex i Marc. I per part de l'equip visitant del Vidrarenca tenim 1, Toscà, 3, Eudal, 4, Puntó, 6, Joan, 8, Vinyes, 9, Marc, 14, Lautaro, 16, Galí, 18, Bernat, 19, Pedreño i 20, Xico.
0: Aquests són els 11 protagonistes d'ambdues bandes. Guillem Ferrer a la banqueta del Club Futbol Tordera, acompanyat de Sergi Cano, i també veiem en Rafa, que no falla una temporada més com a massatgista. Compte, que això prova el Club Futbol Tordera. Obertura a banda dreta de Masfe. La talla bé a l'Sporting Vidrarenca. Companys, què n'espereu del partit d'avui? Però abans que no me n'oblidi, que sempre em passa, us demanaré la porra. I, Gio, com que t'estrenes amb mi avui, et pregunto la porra.
2: Jo, per mi, crec que amb un 1-0 seria un resultat que veiem també al Vidreres, perquè és un equip que quan et toca la temporada doncs sempre dius, hòstia, serà una guerra. Doncs un 1-0 em conformo, al final serà els 3 punts, començarem una bona temporada, és l'inici per els dos equips i llavors intentar treure bones sensacions d'això.
0: Ara et preguntaré sobre el rival, sobre l'Sporting Vidrarenca. Compte abans amb aquesta jugada, se l'emporta Vinyes, línia de fons, l'acaba traient Joel, és el primer córner, el córner en contra també és favorable a l'Sporting Vidrarenca des de l'esquerra. Eli, porra.
1: Jo també tinc el mateix pensament que en Gio, 3 punts, 1-0 fàcil, l'important és que el Tordera guanyi avui.
0: La centrada que la treu Joel amb el cap, la prolonga Badó des de la frontal, pràcticament serà una autopassada. La talla de primeres, l'Sporting Vidrarenca ha sigut Xica, servei davant de punt d'arribar a la zona de mig, just favorable al Club Futbol Tordera, 1-0, m'has dit?
1: Sí, vale. Sí. L'important és que el Tordera comenci la Lliga amb els 3 punts.
0: A veure l'Agustí i en Damià. Sí. Agustí, comença amb tu, porra, 2-1, favorable al Tordera, i en Damià, a veure què em diu, 3-1, favorable al Tordera. I a vosaltres, que ens la podeu escriure a través del chat de YouTube d'aquesta retransmissió, i us anirem seguint, això i molt més, totes les tonteries que vulgueu, tonteries no són, però totes les comentaris que vulgueu dir, doncs encantats de parlar amb vosaltres. Gio, com és l'Sporting Vidralenca?
2: Sí, primer de tot aclarar que no és per falta d'optimisme el fet del resultat, sinó per la situació en la que ens trobem de la temporada. Llavors, és primer partit, és a nivell de trobar sensacions, i a partir d'aquí, doncs, intentar, sobretot aquests primers partits, treure-hi profit.
0: Obertura a banda dreta, la té Pedreño, tanca cap a dins, davant de Jandro, cobreix Jandro, l'agafen per l'esquena, hi haurà falta, molt bé, Jandro aquí, intel·ligent, falta favorable al Tordera, en camp propi.
2: I d'aquest Vidreres, m'agradaria destacar el número 8 del Vidreres, en Vinyes, vaig tenir l'oportunitat de jugar amb ell a l'Atlètic Club Sant Pol, un gran company, però sobretot un dels millors jugadors que teníem, venia de jovenet, d'allò que, típic jugador que faries...
0: Llarga per Marc Ruiz, l'obra per Madu. Madu, el control des de banda esquerra, escurant, busca la passada endarrere cap a Àlex Sánchez, cap al 10, cap al quadrí barral, la torna per Madu. Madu intentarà afrontar l'1-1 i havia fora de xoc. Sí.
2: I com us comentava, el típic jugador jovenet que arriba i acaba sent una sorpresa. Llavors, aquí a Vinyes, si ho escoltes i veus el vídeo repetit, doncs t'envio una abraçada forta i el so de la seva família, que són d'aquelles persones que te'n recordes al llarg dels anys.
0: Això és el que ens dona el futbol, eh? Això i aquestes amistats tan maques i amb jugadors tan bons que tenim a categories com segona catalana, clar que sí.
2: I del Vidreres, doncs, el que m'espero sobretot és un equip jove, amb molt de ritme, moltes ganes, que això de vegades, doncs, també porta a que sigui un partit exigent, sobretot físicament, però també amb certa experiència, no? Per exemple, el número 4, Puntí, un d'aquests centrals que sempre, doncs, et toca guerra, i llavors a partir d'aquí, doncs, intentar el Tordera fer el seu partit, no canviar el plantejament, passi que passi en el partit, i intentar, doncs, que la pilota, com més estona la tinguem nosaltres en els peus, doncs crec que més còmode estarem.
0: Intenta sortir en curt, Òscar, la dona per Badó, amb una bona sortida de pilota, la talla bé en zona de mitjos de l'Esporting Vidralenc, que també Badó, a veure qui se l'emporta, en aquest garbuix, salta Jandro, contundència, Badó, li fan una patada per l'esquena, l'àrbitre a la vista, hi haurà falta en camp propi. I tot això, Gio, t'he parlat per l'espai... Ui, compte, abans que s'acabi ràpidament Badó, troba l'espai per Àlex Sánchez, tres quarts de camp, afronta Àlex, a l'obertura per Marruiz, banda dreta, Lázar, control, hi havia fora de joc, és el segon en 4 minuts de joc del Club Futbol Tordera en aquest atac ofensiu dels quadribarrats. Volia preguntar per com arriba el Tordera, perquè dius, hosti, dèiem abans, no? Copa Catalunya, ha arribat fins a tercera fase, classificat absolutament històric, no havia passat mai en els 112 anys d'història del club, però ens ha comportat certes baixes, no? Certes lesions, com per exemple tu. Et volia preguntar com estàs.
2: Bueno, al final la lesió, doncs, recordem que va ser contra el partit de Ronin, el primer partit que jugava, tornant després de la lesió que vaig tenir contra el Palafolls la passada temporada, llavors diguéssim que en aquests dos partits hauré fet en total de 5 minuts i dues lesions mitjanes de gravetat, diguéssim. Aquest cop sí que ha sigut un pèl més del que esperàvem, perquè la caiguda va ser insignificant, vull dir, és una caiguda que fa qualsevol jugador en qualsevol partit i s'aixeca i segueix jugant. En aquí el que em va passar és que m'he trencat el lligament acromioclavicular i em van donar dues opcions, que una era l'operació, de forma que podria haver estat més ràpid tornant a jugar en qüestió d'un parell de mesos, i l'altra era la conservadora, que és la que he decidit, també doncs, per el traumatòleg que tinc de confiança i el metge amb el que més confio, que és la que farem, que sí que se m'allargarà, sent pessimistes, uns 6 mesos, llavors jo calculo, doncs, intentar aquest 2026 acabar de fer net i després tornar, però bueno, han sigut tantes odds, tu saps que portes aquí des del primer dia que arriba un punt ja.
0: Perdona, pilota en llarg, és Àlex Sánchez, el control des de dins, l'àrea cau al terra, demanava penal, es posa les mans al cap Àlex Sánchez, l'àrbitre diu que no, servei de porteria per l'Sporting Vidralenca. Doncs Àlex, que guanyava la posició, intentava el xut directe, si no m'equivoco, crec que notava un contacte, es deixava caure, veiem la repetició, l'àrbitre ha considerat que no hi havia res més. Perdona, Gio, parlaves, eh?
2: I res, a partir d'aquí, doncs, fer una bona recuperació i intentar tornar l'abans possible. Però, bueno, han sigut ja tantes que ja la mentalitat canvia una mica. Aquest cop sí que m'ha afectat una mica la feina, en el meu dia a dia, també anímicament, perquè no... una cosa és quan lesiones l'isquio o coses d'aquest estil, que al final és l'únic que t'impedeix jugar a futbol, però la resta de la vida pot seguir-la. En aquest cas no. Estic fins a la primera setmana d'octubre amb Cabestrillo, que la veritat demano disculpes perquè no sé com es diu en català, i intentarem doncs recuperar-lo abans possible. El Tordera com el veig? Doncs crec que la temporada que ha fet és la que tocava. En Guillem, jo des d'aquí, la veritat és que crec que ha fet el que havia de fer a nivell de metodologia de joc i d'intentar mantenir la mateixa idea de l'any passat i millorar-ho, millorar aquelles coses, aquells aspectes que crec que faltaven, i a partir d'allà doncs intentar que estigui l'equip el més unit possible. El que sí que és cert és això de les baixes. Recordem, Ot, que el partit de Mataró, tant Juanma com Dani Plaza van tenir també sorprenentment problemes a la clavícula amb la mateixa caiguda del mateix estil que la que vaig tenir jo, sí. Tot i que crec que es recuperaran abans, per sort, però bueno, una cosa anecdòtica que en un mateix equip, en una setmana, doncs tres persones tinguin aquest problema de clavícula.
0: Això ho explicava Guillem Ferrer també en l'entrevista la setmana passada, i és que jo personalment tampoc no ho havia vist ni m'hi havia trobat en els, ja no només en el quinzena d'anys aquí a la Transmis, sinó en els gairebé 20 jugant a futbol. La veritat és que no... Vaja, és tot una mala estrogança, tot plegat. Gio, de tot cor, ja t'ho he dit, també fora micros, espero que et veiem aviat a la gespa, però sobretot que sigui recuperat al 100%, que no volem que et facis més mal. La jugada a l'Sporting Vidrarenca, Pedrenyo, en darrere, buscant a Xica. El Tordera ara tancat en camp propi, avui a Eli Bayama, ara mateix a un... potser punta referent a Marruiz, a Àlex Sánchez com a mitja punta, un Àlex que també arrossegava certes molèsties, i bé, és una peça clau també per l'equip, eh?
1: Sí, i tant.
0: Mira, perdona, Serrano, la recuperació era bona, buscava en llarg per Àlex, es trobava un pèl massa enrere per començar la carrera, som al 9 de partit, de moment empat a 0 al marcador.
1: Ja es va parlar molt de que doncs, al principi de pretemporada que Àlex ja estava molèsties, no va poder jugar aquests partits al 100%, i bueno, veure ara que està de titular i que ja pot estar disponible per al Tordera sempre és una bona notícia.
0: I esperem que així duri. Avui una de les novetats a l'11 respecte a la temporada passada en competició de Lliga, per exemple, és Madu, un extrem que ja el vam veure vestint la samarreta del Cristineng la temporada passada, que ens va fer un traje, perdoneu que parli així, i que per sort d'aquesta temporada el tenim amb nosaltres. Compte, prova l'Sporting, és perillosa des de la frontal, el xut, Òscar! Blocant la de primera intervenció del partit, ha provat aquí Bernat l'execució des de la frontal, buscant el pal dret de la porteria, buscant també el hàndicap del sol en contra, eh?
1: Sí, ara mateix el Tordera té el sol de cara,
0: sí.
1: Que no sabem ben bé a quina hora deixarà d'afectar-li, potser li afecta durant tota la primera part de la trobada.
0: Segur que aquesta època de l'any, jo crec que ben bé fins al minut 45-50 el porter contrari tindrà problemes. Apret amunt el Club Futbol Tordera, se la treu del damunt l'Sporting Vidrarenca amb un passe majestuós cap a Pedrenyo. Pedrenyo dins l'àrea, centre que acaba el segon pal, no ha arribat pels pèls, em sembla que era Marc a rematar la boca de porteria, surt pel lateral, servei de banda favorable al Club Futbol Tordera.
1: Sembla que el Vidrarenca està sortint amb molta intensitat, moltes arribades per la banda, bastantes centrades i bueno, se'ls veu amb ganes de guanyar la primera jornada de Lliga i emportar-se els tres primers punts de la temporada.
0: Mm-hmm. Que ja sabeu tots plegats que és més que important començar amb bon peu, eh?
2: Sí, bueno, jo, també era el que esperàvem de Vidreres, no? Vull dir, un equip de Vidrarenca, un equip que com comentava va amb moltíssim ritme, que a l'espai els 7 anys joves doncs van amb molta velocitat, no es cansen mai de fer aquest desmarc de ruptura i atacar l'espai. I mira, al final serà qüestió d'estar atents en aquestes jugades, sobretot a les segones arribades després a nivell de puntes i d'extrem contrari en els centres laterals, i intentar, doncs, com et deia, tenir molta estona a la pilota. Tenir molta estona a la pilota als peus, marejar-los, intentar que s'avorreixin i que a partir de llavors es desesperin saltant, i que en aquells forats que facin a l'hora de saltar equivocant-se, doncs intentar aprofitar-lo. Però és un equip molt ben treballat, a mi personalment ja des de fa anys que m'agrada molt, i crec que doncs serà un partit molt tancat, molt igualat. I en aquell moment, doncs, si això passa, el Tordera ha de ser el suficientment madur i capaç doncs, d'intentar proposar el seu joc.
0: Anem un moment, si el joc ens deixa, a YouTube. La pilota és el Club Futbol Tordera. Anem a YouTube. L'Àlex García, que et saluda, Gio.
2: Àlex, crac, com estàs?
0: Compte amb aquesta, és Amado, banda esquerra, encara Amado, la frontal, entra dins l'àrea Amado, compte, carrega la cama des del terra, l'havia tancat molt i molt bé d'aquí, Xica ha fet rebotar la pilota als peus d'Amado, servei de porteria pels contraris. Uf, ha fet bé aquí, eh?
1: Sí, molt bona jugada de Madu, una llàstima que al final hagi fet rebotar justament als seus propis peus, perquè podria haver extret d'aquesta bona jugada que ha fet un córner, però bueno, deixa veure ja la qualitat individual que té, que pot oferir aquest jugador a l'equip.
0: M'agrada i n'estem també aquesta verticalitat, per cert. Ui, compte, des de la dreta, cau al terra Marroí. Tornaven a demanar alguna falta molt propera a l'àrea per enganxar per l'esquena l'àrbitre, el senyor Alfons Lladó, que no ha assenyalat res.
2: Aguantem una mica més, no?, amb les calentades que fèiem a nivell de regals de la porra.
0: No, m'he proposat aquest any estar tranquil, gaudir del futbol i, escolta'm, que intentar aguantar el màxim possible i no emprenyar-me amb els errors dels altres. Quant duro, sí, jo.
2: No, està bé. El Tordera, de moment, per això, que dins d'una mica els espais que estan havent-hi, el trobo còmode, eh?
0: Sí, és veritat el que deies, que potser sí que ens falta una mica més de possessió, no? Però quan té la pilota, se l'heu, si més no, còmode.
1: Sí, oh. Sí. I tant. El Tordera es veu, bueno, just ara mateix...
0: Sí, ja.
1: S'havia complicat una mica, però sí que potser el Vidrarenca ha controlat una mica més la pilota, però quan la té el Tordera està intentant jugar bé i tenir-la i...
0: Un que vol canvi de joc per Pit, buscant a Serrano en línia de fons, entre ells l'he passat endarrere, Serrano, crec que s'ha equivocat o no li ha acabat de sortir en precisió Alex Sánchez, que la demanava endavant, la pilota li anava endarrere, també hi havia Marroi de punt per pescar-la, la pilota en el cas és de Pide, buscant a Biel Pla, que puja gairebé tres quarts de camp, compte que nota la Robin, acaba perdent la pilota, atenció amb el contraatac, obertura banda dreta per Pedreño, la té l'Sporting Vidrarenc, a punt d'arribar al quart de partit, Pedreño que gira, entra dins l'àrea, Pedreño cau al terra, absolutament res, el demanava penal.
2: Ells viuen d'això, d'aquesta transició, i bueno, no només viuen d'això, perdoneu-me, sinó que un dels seus forts és aquest tipus de transició, i a l'hora d'aquests contraatacs que tenen amb la gent ben oberta a banda, doncs intentar doncs arribar el més ràpid possible dins àrea, treure centre, treure arribades, llavors és un equip que això ho fa molt bé.
0: La passada en llarg de Pide buscava la desmarcada de Madu, hi haurà servei de banda tres quarts de camp, l'executa ràpidament Madu per Àlex Sánchez, l'haurà de baixar com pugui, cau al terra, l'àrbitre diu que hi haurà falta favorable al conjunt local.
2: Iot, com et deia abans, seguint la tradició de l'any passat, creus que ens hem d'esperar una mica més a l'hora de regalar cosetes quan algú encerti la porra, o... ens esperem una mica a veure com avança la temporada i a partir d'allà decidim.
0: És que passa que jo no sóc ningú per regalar coses. Què vols que regali?
2: Bueno, doncs potser un dia serà un fuet, un altre dia serà un sortidor ibérico.
0: Mira, això sí que estaria bé, eh? Parlarem amb la direcció d'aquesta casa. A veure
2: de fet,
0: si...
2: mira, vaig... Espera un moment.
0: Sí, compte, que la té Àlex. La pica Àlex cap al segon pal, un pèl massa passada per Joel Viedma.
2: De fet, li preguntarem al president, expresident del Barça, president Núñez, vostè què opina si regalem alguna cosa?
3: Bueno, si és barato, sí, no? Si són 5 euros, eh?
2: Gràcies, president, ja pots marxar, moltes gràcies.
0: Sí, ja que ha vingut a veure el Tordera, el deixem, no? Compte que prova l'Sporting Vidrarenca, banda dreta, de nou per Pedreño, a Polivalència amb la pilota, encara més Jandro, que una vegada més li ha robat la cartera, ha hagut de fer feines per treure la pilota, si se la queda el Vidrarenca, Galí, obrint-la en banda esquerra, pressiona Masfe, traia bé la pilota, traia fent falta, senyala el senyor Alfons Lladó. Aprofito per anar ràpidament a YouTube, que no havia acabat. En Ramon, que ens diu bona tarda a tothom, amb ganes de tornar a trobar-vos. Comença el camí a segona, el camí cap als play-offs. Gràcies, Ramon, com sempre, per seguir-nos una abraçada. Molt agraïts que siguis amb nosaltres una temporada més. I en José Garzón, que diu un Tordera muy miedoso, amb un 4-4-2 a casa. La veritat és que veurem segurament plantejaments més moderats que no pas com la temporada passada. Compte amb aquesta falta, favorable a l'Sporting, tres quarts. El xut directe se'n va fora, a la xarxa, desviada, servei de porteria favorable al Club Futbol Tordera. Eli, primers 17 minuts de partit, com ho estàs veient tot plegat?
1: Doncs el Tordera està, potser això que dèiem, li costa més mantenir la possessió, però quan ho fa té un joc bastant bo de la pilota, i jo m'agradaria destacar de l'equip visitant el dorsal 19, Pedreño, que crec que és el que més està desequilibrant la defensa tordarenca, amb la verticalitat que té i els regats que fa.
0: Compte, ara que ho prova l'Sporting, davant d'esquerra, la centrada al primer pal, la treu bé via el pla, la pilota cau en peus de l'Sporting vidrarenca, encara amb la possessió, l'era Lautaro, la pilota endarrere, la centrada, Jandro de nou a la frontal de l'Sporting, la rebutja Badó, a veure qui l'acaba baixant, la corre endarrere a l'Sporting, l'acaba ara sí controlant, Bernat, obertura banda dreta per aquí, doncs mira, per Pedreño, en parlaves, Pedreño, el 2-1, Pedreño, segueix Pedreño des del terra, Jandro, providencial Jandro, en defensa, pilota pel conjunt tordarenc. Uf, és el que deies, la majoria d'accions que venen per la dreta, per Pedreño, de moment s'està trobant un Jandro 100% efectiu. Oh, que bé que havia girat, perdoneu, aquí Pida en sortida de pilota, li feien falta. De moment, sense amonestacions en aquests 18 minuts de partit. Serrano prova la passada en llarg, massa llarga, de fet, la rebutja bé la defensa vidrarenca, se la queda des de la porteria, Tuscà.
1: Això mateix que comentaves tu, que rebem molts atacs per part de la banda del dorsal 19 de Pedreño, que ja em deien, però també, per contrapart, el Tordera defensant molt i molt bé amb aquest Jandro, que l'està secant bastant tots els atacs que està fent aquest jugador i l'equip.
0: I que si així segueixi, s'ha fet mal Serrano. En aquesta última falta de l'Esporting Vidrarenca, quan els visitants reclamaven una falta de Biel, que ja posa més pa que formatge. El jugador, l'àrbitre, no hi ha caigut. El que sí que hi ha hagut ha sigut una patacada sobre el turmell de Serrano. Falta que anirà picada per Àlex Sánchez. A punt d'arribar al 20 de partit. Empat a 0 al marcador. En la primera jornada de Lliga entre Club Futbol Tordera i Sporting Vidrarenca. I anirà Àlex. La centrada cap al segon pal, amb els punts a salta Toscal, rebuig de Badó, fora de joc de Joel. El tercer. No, em sembla que la repetició, companys, s'aprecia. No, em sembla que no, no podem tirar, no tenim Spider-Cam aquí, Ja estaria bé, però això amb prou feines a primera. Pide, que bé que gira, quin control de Pide, quina qualitat, quina màgia per Madu, Ventura de banda esquerra, la centrada intervinguda de nou per Madu, gol! Gol!

0: Aplaudiments a la graderia. És el primer per molts més que en vinguin. Gol de Madu, gol del club futbol Tordera. Tordera 1, Sporting Vidrarenca 0.
1: Doncs ja comentàvem abans la qualitat individual que estava demostrant aquest jugador, i bueno, crec que amb aquest golaç que acaba de marcar ha quedat més que clar el que ve a oferir a Madu aquesta temporada al Club Futbol Tordera.
0: Mare de Déu, mare de Déu, és que buscàvem intentar definir-lo a principi de partit, aquí l'hem tingut. Quin golaç i quin detall de Pide, eh?
2: Correcte, és el que t'anava a comentar, justament això, destacar també sobretot el detall de Pide, que realment ha sigut el que ha trencat aquella línia que ens ha aconseguit després poder obrir la pilota cap a Madu. I Madu després, que crec que ho executa molt bé, perquè intenta fer tancar el primer pal, la pilota queda tallada per al defensa, i després crec que el gol ve de que no s'ho pensa,
0: no.
2: Perquè si s'ho arriba a pensar, fa un control, crec que seria ja el defensa el tindria a sobre, llavors no s'ho pensa, potser en aquest cas el porter tampoc tenia tota la visió del món.
0: Recuperació d'Àlex Sánchez, l'haurà de lluitar i encerà el terra, era l'últim home, hi haurà falta i targeta groga. Hi haurà targeta groga, la jugada d'Àlex Sánchez amb aquesta pressió en zona de mitjos, autopassada per córrer-la, ha sigut molt intel·ligent a l'hora de posar-se davant del jugador que s'ha vist obligat a tirar-lo al terra. És veritat que hi havia un defensa molt més desviat en posició esquerra, en tot cas la primera amonestació, falta per Josep el Tordera.
2: Per mi està ben senyalitzada, la pilota al final era anava en direcció no al 100% cap a la porteria i no acabava de ser del tot a l'últim home, o des d'aquí almenys en directe ens ha donat aquesta percepció, llavors des d'aquí, molt bé per part de l'àrbit. I seguint una mica cap a el que dèiem de Madu, felicitar-lo des d'aquí, realment és un golaç, i intentem ara que el Tordera doncs vagi aguantant aquest resultat o augmentar-lo fins i tot.
0: La falta que executarà Àlex Sánchez cap a la pilota. El pal fora! El pal i fora, la rosqueta. Que ha posat aquí en una pilota baixa, rasa. El porter que havia d'estirar el peu, l'esfèrica, finalment, que tocava fusta.
1: Molt bons minuts ara del Tordera, que veiem que amb el gol de Madu hi ha aquest remat d'Àlex de falta que quasi sorprèn el porter del Vidrarenca. Doncs bé, si continuen així tot el partit, espero que la meva porra es quedi molt curta.
0: Sí.
1: I que el Tordera s'emporti els 3 punts.
0: Ho prova l'esport de Vidrarenca, ara des de banda esquerra, atenció a la passada, endarrere, allargat el peu, que bé, magistral, via el pla, l'ha de treure el Tordera, se la queda l'esporting a 3 quarts de camp, la passada al lateral cap, en lloc servei, davant pels quadribarrats.
2: Haurien ara una mica tenir calma, mantenir el partit un pèl més tranquil, tenir la pilota, circular-la, perquè al final aquesta anada i tornada, tot i que nosaltres també sabem jugar i tenim armes per poder-ho fer, crec que ara per el moment on estem hauríem de baixar una mica de pulsacions.
0: Compte que ho prova l'esporting Vidrarenca, obertura banda dreta per Pedrenyo, Pedrenyo dintre dins l'àrea, centrada cap al segon pal, molt passada, a veure qui arriba, haurà de saltar Masfe, compte que et salten a sobre, salta bé Masfe, l'obertura per Serrano, no cau al terra finalment, hi haurà falta favorable al Club Futbol Tordera. Anèssima de l'Sporting Vidrarenca, 1-0. Ha marcat fa 4 minutets, al minut 20, Madu, el primer gol del Club Futbol Tordera d'aquesta temporada 2026-2027.
1: El Tordera està proposant un partit molt interessant, molt intel·ligent, contundent en defensa i molt bon partit en atac, també. Que això, bueno, ha fet que el marcador
0: pilota en llarg d'Òscar per Madu, el control, a veure que és Madu, cap a zona de mitjos, obertura de dreta per Serrano amb camp esquerra, Serrano, l'1-1 retalla dins l'àrea, el xut per sobre del travesser, nou intent del Club Futbol Tordera, ho ha provat ara des de la banda dreta, ho ha provat Serrano, una bona acció.
1: Bona acció, com dèiem ara, del Club Futbol Tordera.
0: Ui, perdona, ara el control de Pedrenyo és exquisit. Pedrenyo cap a la frontal de l'àrea, cau al terra, evita que surti l'esfèrica. Bon esforç del jugador vidrarenc. Pedrenyo endarrere, l'esfèrica cap a Bernat. Bernat en l'1-1. Bernat que agafa profunditat dintre l'àrea, s'entrega al segon pal. No arriba ningú a rematar-la. Em sembla que ha sigut Òscar que l'ha acabat rebutjant. Sort d'això, servei de banda en atac contrari.
1: Continua fent molt de mal el Vidrarenca per les bandes, tant per la de Pedrenyo com per l'altra. Crec que és per on més està atacant l'equip visitant i on més li està costant a la defensa del Tordera, tot i que estan fent un molt bon joc. Mm-hmm. I estan aconseguint, com ara, que acaben de treure aquesta bola de porteria per l'Òscar, estan aconseguint tapar molt bé aquests atacs de l'equip visitant.
0: Sí, la veritat és que estan mantenint, que això interessa un bloc, sobretot junt, no? Que és el que, algun dels problemes que teníem l'any passat, un bloc molt més junt, segur que ens dona més fiabilitat. Madu cap a Marc Ruiz davant del porter, és 1-1, Marc, des del terra, se li va la pilota, segueix amb l'esfèrica, els persegueix el porter, Marc retalla, per la passada endarrere, xut d'Àlex, l'ha aturat Madu, era un gol del segon del Club Futbol Tordera, la pilota encara és en joc, Biel Pla l'ha de tallar a l'aire, ara en zona defensiva, salta Jandro a l'aire, a veure qui se l'emporta, Joel Viedma, cap a zona de mitjos, la baixarà l'Sporting Vidrarenc, ens acabem d'aturar el segon gol d'aquesta jornada, ho prova l'Sporting, encara talla molt bé Serrano en tasques defensives i és intel·ligent, treu un servei de porteria, quina llàstima, era el segon
1: gol del Tordera, quina llàstima que se li hagi escapat a Marc Ruiz, quina llàstima també que Madu hagi tapat aquest xut d'Àlex, que estava pràcticament sol a l'àrea i que comptaven des que li havia arribat als peus que seria el segon gol del Tordera. Però bueno, ens quedem amb l'interessant que el Tordera està atacant i està atacant molt i molt bé i que si segueix així, doncs esperem que no tardi molt en arribar al 2-0.
0: Oh, quina llàstima, era molt bo, aquest.
2: Sí, molt bé, al final Madu el que ha intentat ha sigut tirar cap a dins per deixar-li tot l'espai a Marc i a partir d'allà ha sigut quan s'ha trobat enmig de la trajectòria entre la pilota, entre l'Àlex, i la porteria. Llavors, mala sort, mala bata i intentar doncs, que això es quedi com una anècdota i buscar el segon ja de seguida.
0: Madu, que ha marcat el primer gol de la temporada 26-27, el primer gol de la temporada 25-26 el vas marcar tu, Gio Farina.
2: Sí, correcte, la veritat és que és un record especial, a més, tal com va acabar la temporada, doncs, diguem que ha sigut una de les temporades més felices també que he viscut, tot i que pues, sembla un déjà vu, però causada pues, per les lesions. Vaig perdre la gran majoria de partits i bueno, al final això de les lesions és una merda, sí, parlant en plata. Lo difícil no és la frase de bueno, és que sempre es trenca, perquè és molt senzill, sinó que tot i sempre trencar-me, sempre intento tornar.
0: I tant que sí, noi, aquí ho has dit, aquí l'has encertat, l'important és tornar-se a aixecar i tornar a veure't d'aquí uns mesos sobre la gespa, que ja saps que ens farà moltíssima il·lusió. Doncs el Club Futbol Tordera, que ha tingut el segon gol a pocs centímetres entre nosaltres, ens l'hem acabat tapant, coses que passen de moment manant al marcador. Doncs anem de repentir 1-0 davant de l'Sporting Vidrarenca en aquesta primera jornada de Lliga. Ens podeu comentar a través del YouTube com veieu l'enfrontament i què n'espereu del Club Futbol Tordera per aquesta temporada. Bona pressió de Badó. L'esfèrica se la queda al cercle central a l'Sporting Vidrarenca, travessant, dividint en forma excel·lent fins que es troba Madu. Bona recuperació defensiva. Se l'emporta el Tordera. Marc Ruiz per Àlex Sánchez. La pilota dividida se la torna a quedar amb Marc Ruiz. Marc Ruiz endavant per Madu. Haurà de fer un esforç aquí l'extrem des de banda esquerra. Madu aixeca el cap, busca la centrada. Canvi de joc. No arriba per Serrano. La dirigeix bé la defensa vidrarenca des de sortida de pilota en camp propi. Ara el Tordera, que se li noten les cames aquestes. Ui, molt bé, Badó.
2: No és falta.
0: No era falta.
2: Destacar també, a part de Madu, òbviament, tot i que aquesta jugada l'ha fet per cansància al centre, per agafar aire, sí. L'ha destacat també el partit de Biel. Biel, l'argument, porta uns 30 minuts molt bé, m'està agradant moltíssim, tot i que és una feina potser una mica menys destacable perquè no es veu tant, sincerament m'està agradant molt, al igual que també ara amb aquesta acció ho veiem a Jandro, amb la trencada, amb la tallada que abans també ha fet. Llavors, de moment, veig el partit que esperava i a seguir.
0: Sí, Jandro i Biel que tenen a Pedreño demà, avui estan fent una molt bona primera part.
1: Això mateix, comentar el que dèieu, que el més vistós sempre són els atacants i els extrems i més Madu amb aquest gol que ha fet, però molt, molt bon partit de la defensa del Tordera, sobretot això que comentava Biel i Jandro.
0: I que es mantingui perquè de talent no els hi falten els vidrarencs.
1: Exacte.
0: A veure qui la baixa, Serrano entre dos, el llencen al terra, atropellat, semblava falta, l'àrbitre ha dit que no, segueix la pilota pels visitants, compta amb aquesta esfèrica des de la frontal, l'obertura a banda dreta, anirà per Pedreño, em sembla que hi havia fora de joc, l'àrbitre diu que no, des de l'alçada del córner, Pedreño que retalla cap a dins, a línia de fons, a la passada la treu Biel Pla, la pilota als aires, la rematada directa que se'n va fregant al pal dret de la porteria d'Òscar, ho ha intentat equilibridosament Xica, mitja hora de partit, 1-0, està guanyant el Tordera.
2: Una anècdota que vull comentar és que ahir vam fer el sopar d'inici de temporada aquí en el bar del Tordera, que sempre fem unes pizzas, algo improvisat, i com cada any, quan arriben els nous fitxatges, els nous jugadors, els hi fem alguna novetada que altra.
0: Ai, ai, ai.
2: Llavors, ahir va haver de sortir Madu i Carlos a fer el...
0: Perdona, prova l'Sporting, entra dins l'àrea, és perillosa, la rematada pels aires, per sobre el travesser.
2: Va haver de sortir Madu i Carlos a fer el ball cántico típico, llavors... Si acaba el partit guanyant, sí? I amb permís de Madu i Carlos, després, si voleu, l'ensenyem a Rayo, el tinc aquí en el telèfon.
0: El tens en el
2: tinc
0: mòbil?
2: El tinc en el mòbil, però com a premi serà que intent, bueno, que sumem els 3 punts.
0: Val, val. Home, doncs et diria que logísticament, si li envies a... me l'envies a mi i ens ho convém que la gent de casa el pugui veure bé.
2: Perfecte. I Guillem, si això no et semblava bé, demano disculpes, però crec que serà un regal pels primers 3 punts de la temporada si així acaba sent, que esperem que sí.
0: Esperem que sí. Madu, cap a Madu. Epa, la veritat és que ho firmo molt fortament, eh? Madu, la centrada cap al segon pal, Barruí, gol! Vamos!
2: Gol, gol,
0: del petitó! Ha marcat el petitó! Ha marcat el petitó de la casa! 31 de partit! Qui diria que és el més hàbil que s'han als aires? Centrada majestuosa de Madu des de cama esquerra a l'àrea petita pràcticament. Es troba Marruiz empenyent-la amb el cap. Segon del Tordera, marca Marruiz, marca de la casa, Tordera 2, Sporting 0.
2: Brutal lo de Madu, no sabem si és esquerra o dreta, perquè entre el xut i ara el centre ha sigut realment espectacular, i Marruiz que arriba molt bé des de, bueno, rematant de cap, cosa que tampoc és una faceta, diguéssim, no. de Mar, però en canvi, mira, tot i està molt blanc de pell perquè no pren el sol mai, el tio no li ha feiat aquest cop al cap.
1: Molt bon gol del Tordera, tant bona assistència de Madu, bon cop de cap de Marc Ruiz, que, bueno, com ja dèiem abans, no tardaria si el Tordera seguia jugant així en posar el 2-0 marcador, i així ha sigut de la mà de Marc Ruiz, assistència de Madu.
0: Dit i fet, segon del Club Futbol Tordera, efectivitat en aquesta jugada, amb la primera assistència també que notem a Madu. Prova l'Sporting, la centrada tancadeta per sobre del travessent sense problema. Som al 33 de partit, 2-0, gol de Marc Ruiz, gol del Club Futbol Tordera. Bones notícies, segurament pel que predicàveu, no, Elis i jo, pel que predicàveu de posar pausa, no, en el joc.
2: Sí, a veure, això són diferents formes de veure...
0: Sí, compte, perdona, eh? La té Àlex Sánchez, d'Àlex des de banda esquerra, haurà de córrer, retalla Àlex, la tocava el seu contrincant i haurà servei de banda favorable al Club Futbol Tordera. Tranquil·la, tranquil, Àlex, tranquil, ara sí, deixa la pilota a terra, llançament pel lateral. Dèieu.
2: Són diferents formes de veure-ho, no? Per exemple, ara segurament en Guillem et diria d'anar pel tercer.
0: Sí.
2: I potser jo, per la meva forma de veure-ho, sí que seria, òbviament, anar pel tercer, però intentant, bueno, doncs, que no passi res, diguéssim, que no passi res, sobretot a nivell contrari, de que l'equip rival, doncs, intenti tenir la menys estona possible la pilota als peus i nosaltres dominar-ho des de la tranquil·litat i amb aquesta maduresa una mica que a vegades, sobretot també en aquesta categoria, doncs, fa falta, tot i ser un equip molt jove, perquè el promig...
0: Epa, hi haurà penal! Penal! Sí, penal favorable al Tordera, el porter que amb el peu feia la passada en el jugador de l'Sporting Vidrarenca, que per aturar-la posava la mà sobre la normativa, i avui, companys, ho haureu vist, que us he passat el dibuixet de la normativa nova, indica que això és penal, l'ha encertat aquí l'àrbitre Alfons Lladó, penal favorable al Tordera.
2: No, excel·lent, vull dir, sincerament i totalment sincer, jo veient la jugada en cap moment ho he pensat, no sé si la normativa ha canviat o no, sí, des d'aquí, sí. Però si ha canviat...
0: No, perdona, no ha canviat, sinó que l'han puntualitzat expressament en un fullet informatiu que han repartit ahir la federació i on s'explica exactament aquesta situació.
2: Doncs, en aquest cas, l'àrbit ha encertat. Jo, sincerament, com a, i no parlo com a nom de Riu Torrella, sinó com a Gio, crec que és una acció que passa a tots els partits, vull dir, i que realment és algo que tots en algun moment o altre hem fet, que al final és el porter que sí que cerca l'atura, però li passa el defensa perquè s'aquí ell, crec que s'ha interpretat així, però si era la normativa, doncs l'àrbit al final ho ha aplicat bé.
0: Pena màxima, la picarà Àlex Sánchez, la picarà el 10, la pica el Tordera... Gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, del 10! Marc Àlex Sánchez! No em perdona una, aquest nano! No em perdona una, el 10, des de pena màxima, la pilota creuada a mitja alçada. Marc Àlex Sánchez, marca el Club Futbol Tordera, 35 de partit. Ui, que bé que hem començat. Tordera 3, Sporting Vidrarenca 0.
2: Molt feliç per l'Àlex, sobretot per com venia durant la pretemporada, que estava arrastrant diferents molèsties, i mira, crec que és un gol que s'ho mereix, que s'ho ha currat moltíssim per intentar poder estar avui aquí en el primer partit de Lliga, i s'ha trobat amb la recompensa i amb el premi. Tot i així, recalco, crec que ha sigut un gol potser més per la normativa que mèrits propis, bueno, totalment. Llavors, a partir d'aquí, seguim la mateixa filosofia que hem dit fins ara.
0: A seguir, que la Lliga acaba de començar 3-0, minut 36, encara queda 10 minuts més l'afegit per acabar la primera i tot una segona part, però de moment el Tordera comença amb bon peu amb aquest tercer gol.
1: Jo encara estic una mica processant el penal que acabem de veure.
0: Talment.
1: I sí que tot just el que deies tu, que ens vas passar un butlletí on la federació recalcava i puntuava aquest tipus d'accions i just apareixia aquest... un cas així i se'ns ha donat el primer partit de Lliga. Tant que el que deia en Gio, un gol potser no molt de mèrit de l'equip, més de la normativa, però bueno... tot el que sigui ampliar el marcador, doncs no li diem que no, la veritat.
0: Hi haurà falta ara de Masfei, a més, amonestació pel defensa, tallava en zona perillosa del cos, diguem-ne, mitja alçada sobre del genoll. L'acció que procurava Lautaro, falta favorable a l'Sporting Vidrarenca. No he tingut temps, volia ara aprofitar la mitja part per explicar a la nostra gent els... tres canvis de normativa que hi ha hagut i les puntualitzacions, doncs mira, una d'aquestes és aquesta que ja heu vist per pantalla. Us avanço, al final el canvi de normativa, i ja els han explicat molt per la tele, són els 5 segons de llançament, són les, també en els canvis de jugadors. La centrada de l'Sporting Vidrarenca, la frontal, la talla bé Jandro, Biel pla al terra, la rematada final de l'Sporting Vidrarenca des de la frontal se'n va fora. Servei de porteria per Òscar Roscallada.
2: També et dic, aquí en el cas del porter del Vidrarenca, Toscà, és una llegenda, també ha jugat molts anys en el Lloret. Jo me'n recordo d'ell quan era petit, de veure'l sempre. Ha sigut una acció que ha fet, pues, tota la vida en el futbol. Ell i qualsevol porter en cap moment ha pensat en que això podia causar, doncs, un penalti. Llavors, la gent que som de futbol de tota la vida, sí que és algú en cap cas, a no ser que portéssim la normativa com ha de portar-ho als àrbits i per això ho han aplicat correctament, doncs en cap cas haguéssim pensat, doncs, que això hagués causat un penalti.
0: No, molt menys. És el que deies, La normativa és la que és. I ara saltava Jandro, hi haurà targeta roga pel entrar al lateral tordarenc. Ha tallat la ràpida acció del jugador del Vidreres.
2: Sí, i ara sobretot, en aquest cas, aquestes dues grogues que hem tingut sí que han sigut les dues, però sí que hi haurà aquesta casuística, doncs, que l'àrbit... lleugerament serà més fàcil ara potser en algunes accions grises, doncs, anar un pèl més en contra del Tordera, perquè al final són aquestes emocions que tens, tot i que les dues faltes i dues grogues rebudes pel Tordera, per mi, sí que ho són, clares.
0: Sí, sí. No, jo tampoc no. No tinc dubte. Unes grogues, per certa, perilloses, són les dues laterals.
1: Sí, bastant perilloses, perquè ja dèiem que la majoria d'atacs perillosos del Vidrarenca venen per les dues bandes, i que el Tordera tingui els dos laterals ara mateix amb grogues és una mala notícia. Però bueno, a veure com ho gestionen i esperem que no tinguin cap susto.
0: Ara mirarem també a banqueta a veure si hi ha alguna oportunitat de fer entrar un lateral nou per evitar complicacions, sobretot amb aquesta, tenint en compte que els atacs del Vidrarenca són pel lateral. Això la falta? Pues entenc que ha posat les mans a l'esquena del jugador Gio. Deies?
2: Sí, quan m'ha semblat veure ha sigut això, doncs, que s'ha vist bastant com les mans anaven directament a l'esquena del jugador fent una empenta i a partir d'aquí doncs, al final pita falta.
0: Doncs falta de manual també.
2: I les dues grogues que hem vist dels dos laterals, jo sincerament crec que en el cas de Jandro no el tocarà i en el cas de Masfe potser sí que hi haurà doncs, per prevenir aquesta groga i que no cabia en algú més greu doncs l'entrada potser de Barceló que ja vam veure sí. En l'últim partit de pretemporada que va jugar a lateral jo l'altre dia ho parlava amb ell, a mi em va agradar molt, sí que és cert que Masfe doncs, té més recorregut, és un jugador que potser pot tendir més a anar per dins.
0: Ara en parlem, perdona, compta amb aquesta falta directa de l'Sporting Vidrarenc, el xut, ha escurat a la escaire del Club Futbol Tordera, ha anat fora, servei de porteria per Òscar Rosquea. Deies, a lateral Barceló.
2: Jo crec que sí, jo crec que seria el canvi que potser Guillem està ara pensant. Guillem, si quan estiguis ara el dimarts a casa amb el portàtil, amb el MacBook, escoltant-me diràs si estic boig o si és el que tenies en ment a minut 41 de partit i a partir d'aquí ho veurem. El sol dels dos m'agrada molt i crec que ho faran molt bé.
0: Hi havia falta de Marroïd i targeta roga per aturar la jugada directa.
2: Aquesta per mi ja no ho és, veus?
0: Jo per mi tampoc.
2: Per crec... mi està ben pitada la falta, però sí. La groga crec que ha sigut un pèl massa.
0: Sí, perquè és una falta de tàctica, que li dic jo, no sé com li deu vosaltres, que al final té els 10 jugadors per
2: correcte.
0: Darrere seu, és l'últim home i tampoc no talla res.
2: Sobretot per això, per la quantitat de jugadors que té darrere, llavors, davant, perdó, en aquest cas, i crec que no era una falta providencial que pogués haver trencat línies i a partir d'aquí, doncs, que no crec que hagués fet mal. Per cert, vull destacar, ara està passant per davant meu Narcís Barrera, un gran amic íntim que
0: li desitgem... La entrada, la rematada, les mans d'Òscar Rosquea, de Narcís Barrera.
2: Que li desitgem molta sort amb la seva temporada que també començarà d'aquí poc amb el Ronin i sí. Bueno, que vam tenir la sort també de que poguessin venir en el primer partit de pretemporada. Jo no vaig tenir la sort perquè va ser el partit que em vaig trencar la clavícula, però tot i així va ser una festa de l'esport.
0: Sí, ens ho passem molt bé, més és la segona temporada que ve el Ronin aquí, hi ha molt bon ambient, hi ha molts extordarencs... Vaja, només falta que vingui el president. Ja, li queda poc, també. Ja acabarà venint i enamorant-se de Tordera. La pilota filtrada. Ah, dèiem, Barceló, també hi ha... Si mirem a banqueta, també hi ha Starry, tot i que abans parlàvem bé i fora micros. Està en recuperació encara, problemes físics. Diu que ja ha entrenat amb normalitat, però vaja, el veiem fer una preparació diferent abans del partit. I em deia que està bé però que òbviament no per jugar de titular encara.
2: Sí, potser tal com està anant el partit de que acumuli minuts i sent una mica doncs, intentant prevenir que no sigui més del compte, doncs crec que pot ser una bona opció.
0: Guanya l'esquena Alex Sánchez, aixeca el cap, prova la centrada cap a Madu, la treu del cap, la té Piedelsund.
2: Gol! Justin Timberlake! Piedemont!
0: Tenim el que faltava! Justin Timberlake,
2: tio.
0: Pide que marca el quart del Tordera. Centrada perfecta d'Àlex Sánchez, que quedava morta després del rebuig de l'Sporting. Marca el quart del Club Futbol Tordera. Comencem fort, senyores i senyors. Som torderencs, senyores i senyors. Aquí venim a fer feina. Marca Pide, Club Futbol Tordera 4, Sporting Vidrarenca 0.
1: Quina rematada de Pide, quin golaç acaba de ficar el número 8 del Tordera. M'està encantant el joc del Tordera, com està jugant, passada molt bona d'Àlex, que queda rebutjada, però que agafa Pide a la frontal de l'àrea i que no la desaprofita de cap manera amb aquest xut i aquest golaç que acaba de fer.
0: Molt bé, aquí a Pide, la peça perfecta per aprofitar un rebuig al frontal que sempre pot sorgir. Estava en una posició immillorable, eh?
2: També et dic, no sé si compartiu el que diré ara, però jo a partir d'ara sempre diré que el Tordera guanyi 1-0.
0: Sí, perquè tots dos, eh?
2: De moment...
0: Jo dieu 1-0, quedeu-ho sempre així, perquè...
2: Perquè de moment està sortint perfecte, vamos.
0: És un dels millors inicis de partit de... Òbviament d'aquesta temporada no, perquè és el primer, però de la temporada passada.
2: Sí, 4-0. La veritat és que està sortint tot de roses. També mantenim-se una mica amb els peus a terra, que això al final és el fruit d'un gran treball des de l'any passat i des de l'anterior que va fer en Guillem i tot l'equip, però a partir d'aquest moment doncs, ja intentar seguir la mateixa línia, no afluixar, i ja doncs, anant també partit a partit, que això tot just acaba de començar i pot passar qualsevol cosa.
0: Mitja part al Municipal de Tordera. Qui de vosaltres firmava un inici així? 4-0 al marcador. Està guanyant el club futbol Tordera. Gols de Madu, Marruiz, Àlex Sánchez de penal i Pideson, el que de moment regnen a l'electrònic del Municipal en aquesta primera jornada de Lliga. Primers 45 minuts, quan veiem una mica de una pica baralla, era Toscà que assenyalava i cridava Àlex Sánchez, que se'n anava, no en volia saber absolutament res. Primera part, 4-0, companys. Un momentet de res, i tornem per fer el repàs d'aquesta majestuosa primera part.
3: Cada diumenge al matí, centenars de parades omplen el centre històric de Tordera per oferir-te una gran varietat de productes i un bon servei.
4: Perquè veure, olorar, tastar i tocar és l'essència i el que sempre ens ha caracteritzat. Vine a Tordera. Vine al mercat.
3: Ajuntament de Tordera.
0: Primera part excepcional del Club Futbol Tordera, el Municipal, 4-0 al marcador. Eli.
1: Jo no m'esperava un inici així, de cap de les maneres. Esperava que el Tordera guanyés jugant bé, però no m'esperava que jugués amb un marcador amb tanta diferència i amb un joc tan i tan bo. Que a mi m'agradaria que, si no recordo malament, el Vidrarenca l'any passat en aquesta categoria va quedar sisè.
0: Sí.
1: Llavors, molt bon rival per començar i molt bon resultat per Tordera, que si més no, jo crec que il·lusiona una mica a la plantilla, a l'entrenador, a l'afició i a tothom, el fet de dir que només a la primera part estem aconseguint aquest resultat contra un rival que l'any passat va quedar molt i molt ben posicionat a la categoria.
0: La veritat és que començar així és fruit de la bona feina, fruit d'una bona pretemporada, però saps allò que dius, sona la musiqueta, fa certa il·lusió, eh? Veia algun comentari a YouTube que pronosticava el que podíem aconseguir aquest any. Jo, Ramon, de moment no me n'aventuro tant, jo soc prudent, però escolta'm, Sant Bartomeu t'escolti i acabi passant alguna cosa així. De moment, uns bons primers 45 minuts, Eli, quin balanç futbolístic en fem?
1: Home, jo crec que el Tordera està jugant molt i molt bé, molt contundent en defensa, perquè no podem dir que el Vidrarenca no hagi atacat en tot el partit. Ha atacat, i molt, tant per les bandes com per centrades de falta, xuts i més. I el

0: penses tu, Ot, però el partit de Madu amb aquest gol i aquesta assistència que porta de moment, crec que és per destacar també.
1: Sí, la veritat és que Madu ha començat molt fort, uns primers 25 minuts excepcionals, un gol i una assistència, a més, molt polivalent, no només ofensivament, sinó també en defensa. M'ha agradat molt, ha ajudat molt a Jandro, una altra que el posaria top 3 com a mínim de millors jugadors d'aquesta primera part. La veritat és que per estar contents d'aquest debut oficial en Lliga de Madu amb la samarreta tordarenca, sí.
0: Exacte, que parlàvem de la bona defensa del Tordera, destacaves tu, Jandro, també podríem parlar de Biel Pla. Molt, molt, molt bona primera part d'aquests dos jugadors en defensa. Hem destacat a Madu, Pide Gulas, el que ha ficat.
1: I tant.
0: I bueno, Àlex Sánchez amb les centrades, les passades i el joc que porta. També m'assembla un jugador del que hauríem de parlar.
1: Molt, molt polivalent també Àlex Sánchez. És veritat que ha sigut protagonisme amb aquesta assistència i gol també que suma el marcador. Un Àlex potser avui, òbviament, ve d'una lesió, ve molèstia, segueix en fisio. Segurament amb una versió diferent del que vam veure a final de temporada. Segurament per això, Eli, també estem veient un Tordera que, òbviament, no en podem parlar malament, però sí que el veiem diferent. La temporada passada no és tan agosarat en l'atac, és més efectiu, això ho marquen les dades, però un Tordera més replegat en defensa, més ordenat, no? Potser?
0: Sí, potser l'any passat veia un Tordera que el fet de poder atacar més lliurement, per dir-ho d'alguna manera, més cops que l'efectivitat al final, pel que veiem,
1: sí, sí,
0: no ens podem queixar.
1: No.
0: Però sí que és veritat que l'any passat el Tordera atacava més lliurement. Aquest any veiem un Tordera, com dius tu, molt més organitzat, amb aquesta calma que parlàvem en la defensa, atacant en els moments claus, i veiem que quan ataquen ho aconsegueixen.
1: I tant.
0: I bueno, doncs, si aquest ha de ser el plantejament de la temporada i ens ha de donar resultats així, doncs benvingut sigui.
1: Endavant.
0: I endavant, equip, i jo crec que no li podem demanar res més de moment als jugadors.
1: De moment, amb una primera part excel·lent que recuperem de seguida amb les millors jugades a continuació.
2: I treure-hi profit.
1: Obertura a banda dreta, la té Pedreño, tanca cap a dins, davant de Jandro, cobreix Jandro, l'agafen per l'esquena, hi haurà falta, molt bé Jandro aquí, intel·ligent, falta favorable al Tordera, en camp propi.
2: I d'aquest Vidreres, m'agradaria destacar el número 8 del Vidreres, en Vinyes, vaig jugar, vaig tenir uns 6 mesos, llavors jo calculo doncs, intentar aquest 2026 acabar de fer net i després tornar, però bueno, han sigut tantes odds, tu ja saps que portes aquí des del primer dia, que arriba un punt ja...
1: Perdona, pilota en llarg, és Àlex Sánchez. El control des de dins, l'àrea cau al terra, demanava penal, es posa les mans al cap Àlex Sánchez, l'àrbitre diu que no serà. Per exemple, és Madu, un extrem que ja el vam veure vestint la samarreta del Cristineng la temporada passada, que ens va fer un traje, perdoneu que parli així, i que per sort d'aquesta temporada el tenim amb nosaltres. Compte, prova l'Sporting, és perillosa des de la frontal, el xut, Òscar, blocant la de primeres.
0: Sí que potser el Vidrarenc ha controlat una mica més la pilota, però quan la té el Tordera està intentant jugar bé i tenir-la. I...
1: un que vol canvi de joc per Pit, buscant a Serrano. Serrano en línia de fons, entre ells l'ha passat endarrere Serrano. Crec que s'ha equivocat. O no li ha acabat de sortir. Un Tordera molt miedoso, amb un 4-4-2 a casa. La veritat és que veurem segurament plantejaments més moderats que no pas com la temporada passada. Compte amb aquesta falta, favorable a l'Sporting. Tres quarts, el xut directe se'n va fora, a la xarxa desvia Alex Sánchez, a punt d'arribar al 20 de partit. Empat a 0 al marcador en la primera jornada de Lliga entre Club Futbol Tordera i Sporting Vidrarenca. I anirà Àlex. La centrada cap al segon pal, amb els punts a salta Toscal, rebuig de Badó, fora de joc. Per Madu, Ventura, banda esquerra, la centrada, intervinguda de nou per Madu, xut! Gol! Gol! Gol! Gol!
2: pensa, i després crec que el gol ve de que no s'ho pensa.
1: No.
2: Perquè si s'ho arriba a pensar, fa un control, crec que seria ja la defensa el tindria a sobre. Llavors no s'ho pensa.

0: Potser en aquest cas el porter tampoc tenia tota la visió del món.
1: Recuperació d'Àlex Àngel, haurà de lluitar i encerà el terra, era l'últim home. Hi haurà falta i targeta groga.
0: I seguint una mica cap a el que dèiem de Madu, felicitar-lo des d'aquí, realment és un golaç, i intentem ara que el Tordera doncs vagi aguantant aquest resultat o augmentar-lo fins i tot.
1: La falta que executarà Àlex Sánchez cap a la pilota, el pal fora! El pal i fora, la... tot junt, no? Que és el que... algun dels problemes que teníem l'any passat, en bloc molt més junt, segur que ens dona més fiabilitat. Madu cap a Marc Ruiz davant del porter, és un 1-1, Marc, des del terra, se li va la pilota, segueix amb l'esfèrica, els persegueix el porter, Marc retalla, per la passada endarrere, xut d'Àlex, l'ha aturat Madu, el pugui veure bé.
0: Perfecte. I Guillem, si això no et semblava bé, demano disculpes, però crec que serà un regal pels primers 3 punts de la temporada, si així acaba sent, que esperem que sí.
1: Esperem que sí. Madu cap a Madó. La veritat és que ho firmo molt fortament, eh? Madu, la centrada cap al segon pal, Marruí, gol! Vamos!
0: Cas, a no ser que portéssim la normativa com ha de portar-ho els àrbits i per això ho han aplicat correctament, doncs en cap cas haguéssim pensat doncs, que això hagués causat un penalti.
1: No, molt menys. És el que deies, eh? La normativa és la que és i ara saltava Jandro i hi haurà targeta groga pel entrar al...
0: Vam veure en l'últim partit de pretemporada que va jugar a lateral, jo l'altre dia ho parlava amb ell, a mi em va agradar molt, sí que és cert que m'has fet doncs, té més recorregut, és un jugador que potser pot tendir més a anar per dins.
1: Ara en parlem, perdona, compta amb aquesta falta directa de l'Sporting Vidrarenc, el xut, has curat a la Skyra.
0: No sé si compartiu el que diré ara, però jo a partir d'ara sempre diré que el Tordera guanyi 1-0.
1: Sí, perquè tots dos, eh?
0: De moment...
1: Divisió, dieu 1-0, quedeu-ho sempre així, perquè...
0: Perquè de moment està sortint perfecte, vamos.
1: És un dels millors inicis de partit, de, òbviament d'aquesta temporada no, perquè és el primer, però... De...
0: I doncs intentar, sobretot aquests primers partits, treure-hi...
1: La primera part del Club Futbol Tordera que ha arribat a la seva fi, com ho està fent també el moment de descans del Club Futbol Tordera Elit. Començaran a sortir ja els jugadors sobre el terreny de joc. Veiem primer sortir els de la banqueta. Veig a Carlos, veig a Enzon, Casanovas, Expo i Astarri. De moment encara vestits de blau, eh?
2: Sí, sembla que no hi haurà canvis a la primera part. No es mourà l'11 titular del Tordera. Veurem si podem veure si al Vidrarenca hi ha algun canvi.
1: Repassarem encara dins del vestuari. Sí. Jo crec que més coses a dir-se que no passa al Club Futbol Tordera, que de moment sí. Està fent una bona primera part. Explicàvem, però... que no cal confiar-se. Avui a la porteria, si tenim alguna cosa a destacar, la primera titularitat ha sigut per Òscar Ruscalleda durant tota la temporada, fins i tot aquells amistosos que no estan anunciats, amistosos internacionals, literalment. Òscar i Josep Baulet feien mitja part i mitja part.
2: Sí.
1: Avui Guillem Ferrer, Eli, ha optat per Òscar.
2: Sí, li ha donat la confiança de la titularitat a la porteria i veient com està anant de moment porteria 0, potser que s'afianci de moment aquest inici de temporada com el porter titular del Club Futbol Tordera.
1: Veurem com evoluciona tot plegat. Ens n'anem en aquesta jornada 1 de la segona catalana grup 1. De moment tenim un resultat a la mitja part. El Sant Joanenc està guanyant 1-0 contra el Bescanó. Estem, insisteixo, a la mitja part. A la mateixa hora ha començat el Fornells A contra el Farners A i de fa 20 minutets ha començat el Sant Gregori Blanes. En 3 minuts comença el Besalú Banyoles, un autèntic partidàs per mi, un dels que opten en aquest títol de Lliga. I de cara a demà, al migdia, a les 12 del migdia, el Sant Jaume Olot B, el filial de l'Olot, s'enfronta contra el Begú de Damià Seguer, si no m'equivoco, l'entrenador. A 1:15 del migdia, l'Ètic Bisbalenc contra Arbúcies, i tancarà la jornada a les 5 de la tarda de demà diumenge Empuriabrava Castelló contra Roses. Un bon inici de Lliga en aquests duels de segona catalana que ja us dèiem en la prèvia, en el show dels esports de 8 a 9 de la vespre cada dia entre setmana, doncs ja us explicàvem que és una Lliga complicada. El primer té ascens directe, del segon fins al cinquè jugaran playoff d'ascens, però és que els tres últims tenen descens directe i el quart per la cua té playoff de descens, això si no hi ha compensacions, que també pot ser que passi, i vaja, no m'estranyaria, perquè el Tordera no seria el primer cop que baixa de segona a tercera catalana, estan a mitja taula. Per tant, és més important que mai sumar punts, és més important que mai estar concentrats i sobretot no perdre la calma. Jo crec que una bona oportunitat és aquesta segona part per veure com el Tordera aguanta un resultat favorable, no?
2: Sí, ara li toca al Tordera aguantar, òbviament, si volen continuar fent gols, no els direm que no, però de moment l'important és aguantar, i jo personalment també tinc moltes ganes de veure com s'integren els canvis que entraran amb l'equip. Veiem que tenim diversos fitxatges d'aquesta última temporada a la banqueta, a més també tenim altres jugadors que, si no m'equivoco, alguns venen de tenir molèsties i venen de...
1: És així, és.
2: De, no sé si estan lesionats al 100%, però de tenir complicacions. Però bueno, jo crec que ara lo interessant d'aquesta segona part és veure com aguanta el Tordera, què pot oferir també el Vidrarenc, que després d'aquest contundent 4-0, a veure com responen. Mm-hmm. I per mi, també veure com es poden aquests canvis, doncs, ficar al partit i veure què poden aportar, també.
1: A veure com es desenvolupa tot plegat. Els jugadors del Vidrarenc ja han saltat al camp, a punt per començar la segona part.
3: Cada diumenge al matí, centenars de parades omplen el centre històric de Tordera per oferir-te una gran varietat de productes i un bon servei.
4: Perquè veure, olorar, tastar i tocar és l'essència i el que sempre ens ha caracteritzat. Vine a Tordera. Vine al mercat.
3: Ajuntament de Tordera.
1: A punt perquè arrenqui aquesta segona part, una segona part on el Club Futbol Tordera jugarà a la nostra esquerra de Codri Barrat, a l'Esporting Vidrarenca, amb la segona equipació de verd i negre i franges blanques a la nostra dreta. 4-0, punt perquè comenci aquesta segona part, de moment sense canvis a la vista per part de amb dos equips. L'àrbitre, el senyor Alfons Lladó, que ja es troba sobre el terreny de joc acompanyat dels dos liniers que estaven fent comprovacions de porteria. Veurem en aquesta primera jornada com és capaç el Tordera d'aguantar un resultat favorable, si l'és capaç. Tot a punt perquè comenci. 45 minuts en joc, que comencen a partir d'ara per concloure aquesta primera jornada de Lliga en directe per Ràdio Tordera. Gio, com ha de plantejar el Tordera aquesta segona part?
0: Doncs bueno, seguiré una mica, perquè també la comparteixo, la línia que ha dit en Guillem a la mitja part, al vestuari. Primera part, que molt bona, un 4-0, perfecte, però això ja forma part del passat. Ara, segona part, plantejar-ho com un 0-0 i anar pel 1-0. Llavors, a partir d'allà, doncs, aquesta ambició, que és la que tant ens destaca, doncs, intentar mantenir-la, vull dir, no conformar-nos amb això, llavors anar per més. És bàsicament aquesta ambició, doncs, la que ha intentat transmetre Guillem, a part de quatre ajustos tàctics, tant a nivell de pressió d'ells, de com superar-los i de més, doncs, ha sigut una mica la xarra de meitat de partit.
1: És Pide des de la frontal, Pide que retalla, prova el xut. Pide, li quedava tapat entre cames, l'acaba blocant Toscà, que no perd temps, busca una pilota en llarga, molta velocitat, és boníssima, és Pedreño, control, la rematada, Òscar, sense problemes, en dos temps acaba blocant el jugador del Tordera. Veurem segurament jugades molt més directes de l'Sporting Vidrarenca, Eli?
2: Jo crec que ara el plantejament que deu haver fet el Vidrarenca és, doncs, no venir-se a baix, intentar lluitar el màxim possible. Ja ho veiem, estan atacant, estan fent joc vertical. A veure com els dura aquest plantejament, i el Tordera, com ja bé han dit, doncs, ara mateix, pel que ha dit l'entrenador, estan amb el 0-0, anant per l'1-0, i espero que continuï proposant la defensa, que que ha demostrat la primera part.
1: Que així es mantingui, veurem segurament, sí, efectivament, en aquest llançament de porteria que provarà en curt del Tordera, veiem un bloc molt més alt de l'Sporting Vidrarenca, una pressió alta per intentar evitar la sortida de pilota dels torderencs. És Masfe, molt bé Masfe el control, intentava la filtrada, l'haurà de dividir Badó, protegeix Mar Ruiz, salta l'Sporting Vidrarenca amb un xut directe, a les mans d'Òscar, havia caigut al terra Mar Ruiz, es queixava d'alguna cosa amb puntó. Ni el linier ni àrbitre ho han considerat bé. Ho han considerat res, perdoneu. Jo tampoc no ho he vist.
0: No, res, aquí futbol, perquè puntí al final doncs intentant una mica...
1: Ah, hi havia falta de Marc, demanaven...
0: És la segona.
1: Ui, sí, doncs targeta groga per Marc, la segona expulsió pel jugador del Tordera. Vermella per Marc Ruiz, arribava tard en aquesta pilota dividida. Tocava amb la punta del peu al pit del jugador.
0: Groga per Joel.
1: I groga per Joel per protestar. Doncs ara mateix el Tordera, que al minut 47 jugarà la segona part amb un home menys, amb 10, per afrontar aquests 42 minuts més l'afegit que queden de partit. Ja ho dèiem, que res és fàcil, 4-0 amb un home menys.
2: Ja ho has dit tu, Ot, que no tinguéssim cap susto amb totes les grogues que hi havia, doncs hem tingut el primer, l'expulsió de Marc Ruiz. Veurem com afronta el Tordera la segona part, tenint en compte que va guanyant encara, però que està amb un jugador menys.
0: Sí, és l'escenari perfecte ara potser pel Vidrarenca, doncs... Si ja estaven sent agressius i verticals, doncs ara ho seran més que mai, sabent que a sobre són un efectiu més.
1: La centrada cap al segon pal, se'n va directament a fora, ho provava Bernat, ha anat tancant la pilota. Ara l'Sporting, com deia, segur que són més ofensius.
0: Correcte, i llavors escenari perfecte per Vidrarenca, d'intentar doncs ara ocupar els màxims espais possibles. També crec que és una groga que l'àrbit, igual que abans doncs, l'he defensat, ara ho haig de dir, crec que és una groga que no la treu l'àrbit, sinó que la treu el capità, sí. Puntí, perquè ha estat molt hàbil de seguida en el moment en què Marc fa la patada, la qual pràcticament l'àrbit no li havia donat ni tan sols la importància d'una segona groga, i crec que l'ha tret Puntí, que ha sigut molt hàbil, vull dir, un jugador veterà, molts anys en el futbol, també me'n recordo, deia, en el Lloret, i cago que això contra ell ha sigut d'aquests durs, i crec que aquí ha sigut mèrit seus més que del que l'àrbit ha pogut percebre, i ja després crec que ha sobrat totalment la segona groga cap a Joel, que li ha tret, bueno, totalment innecessària. Llavors, a partir d'aquí, intentar que el Tordera doncs faci el plantejament que ha vingut fent des de la primera part, però sent una mica més conservadors.
1: Sí, la mala notícia també que apuntem és que Marc Ruiz no jugarà la setmana vinent contra Begú, si no m'equivoco, que per cert està calendaritzat en diumenge, eh? Hi han, de fet, ara que a la mitja part repassàvem alguns dels partits, veiem molts partits al migdia, veiem també forces partits el diumenge, aquesta temporada ens veurem en diferents dies. Doncs això, no tindrem a Marc Ruiz a la setmana vinent, i això també és una molt mala notícia.
0: Sí, perquè per mi està sent, ja no només en aquest partit, sinó des de la temporada passada, que ho demostrava, un dels jugadors més diferencials que tenim a la plantilla. Llavors, bueno, potser Marc hauria d'haver tingut una mica més de paciència, però et repeteixo, crec que no era la segona groga, tot i que sí, ha sigut molt aparatosa la patada.
1: Però amb l'Sporting, el xut directe a les mans d'Òscar Rosca, ja de l'ha provat ara des de la frontal, un xut molt centrat de Lautaro.
0: Tot i que la patada sí que ha sigut molt vistosa, perquè donava la sensació de que li anava directament a la part de l'ombro, sí, una cosa així, cap al jugador del Vidrarenca. Mm.
1: De fet, potser poso més en dubte la primera que no pas aquesta segona. Ja havia sortit la pilota per al lateral. Servei de banda favorable per al Club Futbol Tordera. Som als 50 de partit, 5 de la segona, 4-0 d'un moment, guanyant el Tordera ara amb un home menys.
0: I veiem també que hi ha 5 escalfant. Veiem a Iastarri, a Barceló, Enzon i Adrià Casanovas. Llavors, crec que hi haurà el moviment més aviat que tard.
1: La llença Jandro, havia passat, no la puc controlar, Alex Sánchez, servei de porteria pel Vidrarenca. El madrileño que deia con cabeza y a pensar en la siguiente jornada, i en Pau Serrano, una abraçada, Pau. I per molts anys, que has fet anys aquesta setmana, que pregunta com està anant el partit. Doncs de moment el Tordera, amb l'expulsió de Marc Ruiz, just començar la segona part, però de moment dominant 4-0 al marcador, amb efectivitat, ara amb un Tordera molt més tancat al darrere, amb 10 homes, l'Sporting Vidrarenca, que assetjarà aquesta segona part, ens tocarà patir.
2: Sí, veiem aquest canvi d'una mica de joc del Tordera, el veiem més enrere, més en bloc defensiu, no tan lliure en atac com a la primera part, però bueno, al final jo crec que fas una bona feina la primera part. Ara tens aquest inconvenient que és la vermella amb el Ruiz, que no només és inconvenient per aquest partit, sinó que és...
1: Pilota en llarg, la controla l'Sporting Vidrarenca des de dins de l'àrea, escorta banda dreta davant de Jandro, perfecte, excel·lent Jandro de nou, bona suport també defensiu de Madu per treure-la fora de perill, llançament favorable a l'Sporting, deies.
2: Que la vermella de Marc Ruiz no només és una notícia dolenta per aquest partit, sinó que és una baixa sensible per la segona jornada de Lliga. Però, bueno, al final...
1: Compte, que ho torna a provar l'Sporting, perdona, ara de forma vertical, Vinyes, bona pressió de Pides, a la queda l'Sporting a tres quarts de camp, obertura banda esquerra, buscant a Galí endarrere pel capità, per Puntó. La centrada entre línies, la talla Joel Viedma, salta Pide, el rebuig arriba Serrano, que buscarà una pilotada en llarga, no arribarà Madu, de fet se'n va directament a la pista de tenis, servei de banda pel l'Sporting Vidrarenca. És el que toca, no? Bloc molt més baix, defensiu, veig segurament que depèn del moment es quedi o Àlex o Madu més despenjat de dalt i poc més, no?
2: Sí, exacte, al final el Tordera, amb la bona primera part que ha fet, es pot permetre, per dir-ho d'alguna manera, després d'aquesta expulsió, aquest joc una mica més defensiu i més enrere. Tot i això, veiem que el Vidrarenca està apretant ara, i està apretant bastant, i estem en un moment molt inicial de la segona part. Llavors, compte amb aquest joc, que pot sortir malament, però que és el que toca ara.
0: Sí, ara Vidrarenca el que està intentant és el que va fer, vull dir, jugar al camp rival, estar el màxim de temps possible jugant al camp rival, intentar que el Tordera es desesperi i que salti, i a partir de llavors que s'equivoqui i ocupa aquells espais. Llavors jo crec que si fos el Vidrarenca intentaria, com està fent ja, doncs intentar aquest plantejament, i a partir d'aquí trobar aquests forats i espais per intentar reduir la distància en el marcador.
1: És important que el Tordera no arribi tard en aquestes segones jugades i que mantingui sobretot aquest bloc ben posicionat de la primera part. Ho prova Vinyes, Vinyes que retalla, arriba bé Àlex Sánchez, el rebuig se'l queda tres quarts per l'Sporting Vidrarenca. El que em fa patir és que sigui la més de mitja hora de joc que queda sigui així, amb una pilota en atac constant a tres quarts de camp, com si estiguéssim al minut 90. Crec que això no ens afavoreix, però ara mateix és complicat trobar alguna altra solució.
0: Bueno, el partit del Tordera ha de passar ara mateix per no fer errors típics de desesperació i intentar, doncs, sobretot en aquestes en aquests contraatacs, intentar, doncs, aprofitar aquest espai que pot tenir.
1: Línia de fons per l'Sporting Vidrarenca, que l'ha passat al cor de l'àrea, tallat molt bé de nou a Biel Pla. Contundència màxima, servei de córner favorable a l'Sporting Vidrarenca, ara el primer de les segones, al minut 10 de la segona part, 4-0, guanyant el Tordera. La picarà des de la dreta Vinyes, pràcticament tothom a dalt, només es queda Audal al darrere. La ve a buscar Bernat, Vinyes que agafa arrencada. La passada de Vinyes al cor de l'àrea, ningú la treu, fora. Córner, l'ha acabat tapant entre Joel Viedma, Masfe i Pide. Hi havia un jugador des del terra del Vidrarenca que demanaven penal.
0: Reclamaven penal, per mi no hi ha hagut res. I bona intervenció de Rusca, que ha anat bé al tall i ha pogut ocupar, doncs, tapar el màxim d'espais possibles que hi havia lliures per al jugador del Vidrarenca.
1: Córner ara des de l'altra banda. La centrada cap al segon pal, passadíssima, haurà de córrer Galí, no arriba, servei de banda pels turderencs. Bé, en aquesta acció m'ha fet patir, jo crec que l'Sporting també buscarà, igual que busca la segona groga, també buscarà el penal.
2: Exacte, buscarà penal i buscarà el gol, jo crec, en general. Veiem amb el joc que està proposant ara, completament diferent al de la primera part, molt, molt intens en atac, anar apretant molt, sabent la situació del Tordera, evidentment, on veiem que pràcticament només queda despenjat un punta, Quaman a l'atac i tots els altres ens queden en bloc defensiu, aprofitant, intentant aprofitar algun moment d'espai per fer un contraatac.
1: I crec que serà de les úniques vies que de moment tindrà el Club Futbol Tordera. Veurem quan arribin els canvis, el replantejament de Guillem Ferrer. De moment, bloc baix. El xut directe! Uf! Per sobre de la creueta, l'ha aprovada el capità. Servei de porteria per Òscar.
0: Ara que és, per exemple, un saque de porteria a favor nostre, sí que crec que el Tordera ha d'intentar pujar la línia al màxim possible. Al final sí que és cert, és un jugador menys, però recordem que quan normalment un equip defensa sol ser sense el punta, en el cas de quan ja està ocupant el camp rival, òbviament sense el punta en aquest cas doncs no hi ha una primera pressió que causa doncs, més problemes de sortir en els defenses, però sí que tampoc crec que ens hem de palancar estant darrere.
1: Oh, i Serrano i Joel no s'han parlat, la jugada des de l'Esporti Midrarenc, que saltava dos, ha de saltar tothom, fins a tres jugadors. Biel Pla ha sigut finalment qui ha posat fi a la progressió del jugador de l'Esporti Midrarenc, que s'anava davant de tothom. El control d'Àlex Sánchez en camp contrari, se li ha escapat l'esfèrica, servei pels visitants, cal una mica més de contundència en aquestes jugades.
0: I com veiem ara, que és obvi, repeteixo, però per tendència la línia defensiva del Tordera doncs, està un pèl més baixa de del que ens agradaria. Llavors causa aquest espai a camp rival que està aprofitant molt bé de moment el Vidreres.
1: Lautaro en línia de fons davant de Masfe, Lautaro la pilota en darrere buscant a Vinyes, més obert la zona de mitjos, al cercle central, busca la pilota per Xica, Xica que obre a banda dreta, la passada és bona, intentant oprimir i em sembla que es prepara un canvi, ara ho comentem, Eli, 3 de l'Sporting Vidrarenc, que és qui té la pilota, la centrada a l'esquena de Madu, ara des de 3 quarts provarà la centrada a l'esquena de Badó, bona pressió aquí dels tordarencs, a veure si la toca Badó, se l'acaba quedant els visitants, amb pilota endarrere cap a porteria des de Toscà, som els 58 de partit, 4-0 està guanyant el Club Futbol Tordera.
0: Ara que hi hem, crec que aprofitarà el canvi del Vidrarenca. I molt bé per la seva part, treu un davanter, llavors també és una senyal, és un missatge que li està enviant tant a la Tordera com a l'equip rival i crec que l'Àlex està fent un esforç extra del que hauria, òbviament, doncs, per la lesió. No sé si ell serà el canvi o no, jo crec que venint de com ve de lesió, doncs, aquí Guillem intentarà doncs, que sigui una mica més conservador i no causar-li tota aquesta càrrega doncs per intentar ser una mica més previsor.
1: Sí, perquè jo crec que ara l'ha deixat com a últim home expressament, com a lliure a dalt, i segurament serà el canvi. Serrano des del terra l'agafaven, hi havia falta en sortida de pilota i ara sí que es produirà el triple canvi de l'Sporting Vidrarenca per part del Club Futbol Tordera. Enterrà Adrià Casanovas, marxarà per part de l'Sporting Audal Bernat i Galí, mentre que del Club Futbol Tordera doncs marxarà
0: Madu. Àlex caurà més com a interior esquerre, no crec que tan obert com a extrem, però sí que potser com més com un interior esquerre volant més en aquesta posició doncs, per intentar acumular gent a dins i dificultar doncs, aquestes transicions més que transicions, aquestes basculacions que està tenint el Vidreres a camp rival.
1: Madu que també ha fet un gran esforç sobretot a la primera mitja hora de joc i amb el gol i l'assistència se'n va a banqueta, com deies potser Àlex retrocedeix, tot i que ara mateix el veiem obrint-se a banda. 60 partit, Joel Viet va endavant per Casanovas, a veure si pot tocar aquesta primera pilota, la controla entre dos, l'enganxen, hi haurà falta favorable als tordarencs, la sorprendran amb certa calma també.
2: Potser estem davant de la primera la primera jugada d'atac del Tordera de tota la segona part clara per aquesta vermella de Marc Ruiz. Jo crec que aquests són els moments que ha d'aprofitar el Tordera, tant aquestes faltes que tenim ara com els contraatacs que parlàvem abans, on queda aquest punt despenjat al qual intenta anar a buscar l'espai i anar a buscar l'error de la defensa. A veure què...
1: La pilota d'Àlex Sánchez directa per sobre del travesser, allunyat, ho ha intentat des de lluny.
2: Sí, potser massa lluny per xutar, per fer un xut era millor una centrada, però mai dubtis, no?
1: D'Àlex Sánchez.
2: Exacte.
1: Mai, això, vaja, regla número 1, perquè aquest nano no seria pas el primer cop. Demana que pugi a l'atac Montal, el recent ingressat al terreny de joc com a extrem. La pilota és de l'Sporting. Puntí, estic mal apuntat, perdoneu, disculpes. Obertura per Montal, banda esquerra, en atac. Montal, davant de Serrano, prova la passada, és bona cap a dins de l'àrea, atenció a la filtrada, a veure si arriba Joel, hi havia una patada, Joel, falta. Favorable al Club Futbol Tordera, Joel al terra, lamentant-se d'aquesta jugada. Aixecat la cama Joel, guanyava la posició de l'esfèrica, el seu contrincant que també buscava, no? El control de la pilota ja
2: sí, topat. Al final potser no falta intencional del jugador vitrarenc, evidentment estan en atac, però bueno, rasca aquesta falta Joel i torna a la posició pel Tordera, que veurem. No.
1: Que en traiem a Pide, que intenta controlar-la. Uf, ara poso més en dubte. Ara un toc d'agressivitat, ara de Vinyes sobre Badó, que tampoc no li volia donar la pilota. L'àrbitre diu que segueixin, i el vidrarenc que posa el joc en marxa. La centrada de Montal, la talla Biel Pla, se la torna a quedar l'esvidrarenc, que ve Casanovas, se'n va del segon, va Casanovas, prova de sorprendre Casanovas, fora. El robatori de Casanovas amb un control majestuós i un túnel al seu contrincant per provar-ho des de mig al camp. Estava avançat Tosca, però la pilota no ha acabat d'anar on tocava.
2: Bueno, el que li toca al Tordera és això, és intentar-ho, és provar al final control molt bo de Casanovas. Veiem com ho està lluitant ara i aconseguint aquesta possessió per la banda i bueno, a veure si amb aquest intent de Casanovas el Tordera s'anima una mica més.
1: A veure, sí, alguna coseta més. Ara veiem que Picabaralla entra, bueno, Picabaralla tampoc, era Montal que li feia algun comentari a Pide, i Pide després li anava a dir, hòstia, diu, per això, perdona, no era intencionat ni...
2: Ja hem vist a la mitja part tensió entre el porter de Tosca, si no m'equivoco, i l'Àlex.
1: Bueno. Ui, el control és boníssim de l'Esporting Vidrarenc, que des de dins de l'àrea el retall, el xut amb cama esquerra, Òscar. La bloca el porter Tordarenc, pilota molt centrada, ben col·locat Òscar Rosqueda.
2: També bon partit, aquesta segona part, bona segona part d'Òscar, que l'han arribat dos o tres intervencions que ha hagut de fer i ha complert en totes.
0: Ara veiem també que l'entrada d'Adrià Casanovas el que ens està donant és, ens està fent respirar una mica aquest oxigen de poder-la llançar dins, d'aguantar la pilota, quedar-se-la, poder estirar una mica més a camp.
1: Con les llargues com aquesta, Casanovas, és un 2x3, sol contra el món, se'n va del primer Casanovas, Casanovas filtrada per Serrano, no s'han entès, la recupera l'Sporting Vidrarenca. Sí, jo crec que el Tordera ha trobat el referent, no?, a l'hora de sortir amb la... de sortir d'alguna forma amb la pilota.
0: Sí, correcte, d'estar tancat, doncs ara tenir una persona allà que saps que li pots llençar la pilota, que l'aguantarà, que se la quedarà i que una mica doncs aquest oxigenarà una mica l'equip, i de moment és una altra Tordera en relació i en comparació a lo dels primers 15 minuts que hem vist, no?, fins ara.
1: Sense cap mena de dubte, és com deies, trobar una sortida a la segona part que es planteja, on em sembla que ben aviat també tindrem un doble canvi dels tordarencs. Hi havia fora de joc, ben assenyalat, perfecte aquí per la tripleta arbitral. Pilota pel conjunt tordarenc, aquesta pilota en llarg amb profunditat.
0: Ara canvis, que diu Guillem, entrarà Yastarri i Enzon, sortirà Àlex i Jandro.
1: Doncs canvis també, posició per posició. Enzon, sí, agafarà més l'extrem. Jandro, que ha fet una, perdoneu, una primera part d'escàndol, eh?
0: Molt bona.
1: M'ha agradat moltíssim.
2: Sí, ja ho dèiem, comentàvem a la mitja part, que Jandro ha fet una primera part espectacular amb els atacs laterals del Vidrarenca. Comentàvem també Biel Pla. Que crec que és l'únic que queda ara que ha marxat Jandro, no? Però era l'únic que quedava la defensa sense amonestació, sense groga.
1: Mas Fe crec que també.
2: Mas Fe...
1: Pot ser?
2: Sí. Mas Fe sí, també sí, sí. Té groga.
1: La... Ah, bueno, però si, si més no, això, retirar jugadors amb targeta...
2: Sempre és una bona notícia.
1: Sí, i més ara que estem jugant amb 10 des del minut 47. Sí. Anton, que entra com a extrem, són els primers minuts en Lliga, i havia jugat a Copa Catalunya, després de un parell de temporades ben bones, va estar segona catalana també, amb el Club Futbol Tordera. La jugada Serrano des del terra, se n'emporta l'Sporting Taia Masfe, se la queda l'Sporting de nou, la centra al cor de l'àrea, fora de joc, no? Gol. Gol de l'Sporting, la rematada de tacó de Marc després de la centrada des de l'àrea petita cap a dins, gol de Marc. Marc a l'Sporting Club Futbol Tordera 4, Sporting Mirarenca, un retall a distàncies amb un home més als visitants.
2: Doncs això jo crec que és la recompensa d'aquests minuts de pressió alta, d'atacs del Vidrarenca. Al final el Tordera estava aguantant bastant bé.
1: La pilota en llarg de Badó buscant a Casanovas, l'ha tallat bé l'Sporting Vidrarenca, apretava Pide, compte que no ens agafin mal posicionats, apreta Serrano, se la queda als visitants, és Aaron deixant-la en darrere per la progressió del seu company, atenció des de l'extrem. Compte amb això, eh? Compte que el partit no ha acabat. La pilota en llarg, salta bé Badó, no s'entenen a Menzo, en recuperació de l'Sporting, ara des de la frontal, atenció que és perillosa, sessió endarrere, buscarà el canvi de joc per Montal. Montal davant de Masfe, Montal que prova buscant el capità, molt avançat, Montal de nou, expedició cap a zona de mitjos, de l'extrem de l'Sporting Vidrarenca, que l'acaba cedint cap al seu central, cap a Xica, que se deixa endarrere, arribarà Casanovas, Casanovas la pista, Casanovas a l'1x1, Casanovas, Casanovas, Casanovas! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, no t'entretinguis que et roba la cartera, no t'entretinguis que et roba la cartera i t'ho roba tot casa. Nova 68 de partit, intel·ligent, excel·lent en aquesta jugada, amplia de nou Casanovas, marca el Club Futbol Tordera, Tordera 5, Sporting 1.
0: Golàs, i ens arriba en un moment perfecte perquè just estàvem en aquell interpàs una mica de que el Tordera estava com dubitatós de que just marquen ells, agafen força. Llavors, Golàs de Casanovas, que a sobre té la paciència també per mirar al costat a veure si té algun company o no, i acaba doncs fent aquest gol que ens ha donat realment la vida en aquest minut.
2: Exacte, jo coincideixo, penso que era un moment de partit complicat pel Tordera amb aquest gol del Vidrarenca. Un gol es podia acceptar, dos no. I aquesta ha sigut, jo crec que la resposta ideal.
1: I torna Serrano per Casanovas. La pilota ara li havia quedat llarga, però la pressió posterior és molt bona. Hi haurà servei de banda a l'Sporting en camp propi. Està endollat a Casanovas, que l'ha tinguda la primera i no ha fallat, eh?
2: Sí, sí. El que parlàvem de l'efectivitat, doncs, sí. Un altre exemple. I tot el que parlàvem en aquesta segona part, d'aquesta pressió a la defensa per intentar robar pilotes a prop de l'àrea contrària i el contraatac, doncs ho ha fet Casanovas de la manera perfecta, jo crec.
1: I tot això, a més, ve d'una jugada on l'Sporting es veu obligat a cedir darrere, recordem, des de l'extrem ha hagut d'arribar fins al central i de central buscant a porteria, que finalment no ha acabat arribant perquè Casanovas estava amb la canya a punt per fer el cinquè del Club Futbol Tordera. Som al minut 70, en queden 20 més l'afegit, el Tordera jugant amb un home menys, Tordera 5, Sporting Vidrarenca 1, que és ara qui ho prova, banda dreta, la centrada de l'Sporting cap al segon pal, no arriba Serrano, sí que arriba Montal que carrega, se la queda l'Sporting en zona de mitjos, Badó, la pilota encara viva, l'àrbitre diu que no hi ha fora de joc en la jugada, banda esquerra, la sessió darrere des de la frontal, ho provarà l'Sporting, el xut molt llunyà, servei de porteria per Òscar amb el braçalet de capità.
2: Segueix intentant-ho el Vidrarenca. Ja ho ha aconseguit en un moment, sí que és veritat que amb aquest cinquè gol del Tordera, doncs potser veu una mica més llunyana aquesta remuntada, que ja es veia complicada amb el 4-0, amb el 5-1, doncs segueix estant molt difícil. I tot i veure que el Tordera segueix amb aquest bloc baix de defensa per intentar cobrir la falta de jugador que té...
1: Compte, aquesta, perdona, aquesta pilota dividida, res, l'ha controlat bé l'Sporting, veies.
2: Això mateix, que tot i que el Tordera continua amb aquest bloc baix de defensa, també veiem que continua tenint, potser no tanta, però efectivitat en atac.
1: Mm-hmm. Sense cap mena de dubte, la primera i única, deia també, deia els dos, jo puntualitzava que també ha sabut que Casanovas tenia el tempo perfecte per esperar si li rebia un company, i ara en repetició veia també que s'ha picut molt bé el moment en executar just quan el porter ja ha fet una passa cap a la banda contrària per acabar de creuar-li i enviar-la dins.
0: I a vegades aquestes, tot i que òbviament ara seria molt fàcil dir no, és que estava sol, estava davant del porter, ha tingut tot el temps del món, justament això molts cops en els davanters és el que més costa, perquè et passen tantes idees pel cap quan et trobes amb tant d'espai i tant de temps davant del porter, que a vegades són aquelles jugades que, com que no tens una primera idea clara i si no ho tens és quan allà falles, aquí a Casanovas, que ha estat amb la sang freda, a part de mirar, després decidir xutar i de manera en què ho ha fet, o sigui que felicitats, m'alegro molt per ell, perquè també per un davanter és superimportant començar la temporada marcant i retrobant-te amb el gol abans possible.
1: I tant que sí. 5 gols, un per cada diferent jugador. Ara ho repassarem. Montal, davant de Serrano, feia falta Serrano, sí que l'agafava per l'espatlla, hi haurà una falta, un mini-corner que ens agrada dir en aquesta casa, a l'atac esquerre de l'Sporting Vidrarenca, arribant al 72, ara mateix fins a 4 homes té Guillem Ferrer escalfant. Ara de seguida els repassarem, a veure si veiem alguna estrena més.
0: I típica falta perillosa, perquè són d'aquestes que el centrador normalment la fa passada al segon pal, típica que si ningú toca acaba entrant, llavors intentem aquí que...
1: Muntar el primer pal, Casanovas. Casanovas, el primer pal que posava al cap, l'envia directament fora. Ha entrat de primeres, ha buscat el pal curt.
0: Sí, sí, el contrari a el que imaginàvem. Llavors, molt bé, Casanovas allà atent, ocupant la primera zona per treure la pilota i allunyar-la.
1: Sí, la veritat és que no... Aquestes, no, de fet, aquestes crec que només li ve avís a José Antonio i a Alex Sánchez provar-les en el pal curt així tan escurades. La centrada de córner, la rematada de l'Sporting Vidrarenca, ha topat el terra i posteriorment ha aparegut les mans d'Òscar per blocar-la. Compte que corre Serrano. Òscar, que ho provarà amb el peu massa alta, la lluitarà Serrano, a veure si se la pot endur, la baixa jugadors de l'Sporting, arriba Pide, tard, se l'emporten els... avui amb la vestimenta verda, els vidrarencs des de banda dreta. La centrada xut per sobre del travesser. S'ho prendrà amb calma el Club Futbol Tordera.
0: Sí, és el que ha de fer, vull dir, ara en aquesta ser intel·ligent en aquí, intentar que passi el temps i quan tinguem oportunitat doncs atacar bé els espais a camp rival i intentar doncs tornar a fer mal.
1: Recordeu que quan faltin 5 minutets aproximadament farem us posarem a YouTube possibilitats per votar l'MVP i així podreu votar l'MVP i tindrem una entrevista a final de partit amb el que vosaltres decidiu. També contarem els nostres vots. Hi havia hagut ara una falta en zona de mitjos, em sembla que sobre Serrano, no l'he acabat de veure.
0: Sí, correcte, era una falta just Serrano controla i el defensa, doncs l'àrbitre interpreta que li fa una empenta i li impossibilita doncs poder seguir la jugada.
1: Bona triangulació ara de l'Sporting Vidrarenc, que és el capità, amb una pilota filtrada que se li escapa al nou, a Marc, se la treu del damunt al Club Futbol Tordera. Recuperació de l'Sporting Vidrarenca, es posa l'equipament fins a 2 jugadors del Tordera.
0: Correcte, estem veient ara ja Barcelona i a Expo a punt d'entrar, targeta groga per cert,
1: sí,
0: per Marc, el davanter, el número 9,
1: sí.
0: I entrarà ara Barcelona i Expo.
1: Doncs doble canvi, Badó, no? Badó és un i Pide també és l'altre. Doncs aquest doble canvi, marxa en Pide, marxa Badó, entra Barceló, entra Expo.
0: Bons partits els dos, Badó recuperant moltíssimes pilotes, des d'aquí una abraçada a Badó, la persona més horitzontal del món. I després Pide, Justin Timberley, content per ell, ha trobat el gol. I a veure què tal a la Barceló i Expo, que també doncs, sumant minuts, que és important, i a veure en quina posició més es col·loquen. Veiem com Barceló diria que jugarà de central,
1: central
0: esquerra, i Expo, doncs, com ja esperàvem, per dins.
1: I Biel? No, ara el veia dalt de tot, de punt per rematar Biel, ara està tornant a la seva posició. La juga a l'Sporting Berarenca, en aquest contraatac s'avança molt bé, Pau Llastarri. Que bé, nano, que bé.
0: Ens ha confós Biel, llavors, òbviament, Biel seguirà a central esquerra, sí. I Barcelona una posició més de 6.
1: Ah, ara, sí. Ja, és mal, ara ho veig bé. Línia de 4, doncs, per Llastarri a l'esquerra, Mas fer la dreta, doble de centrals per Joel i Biel, i a davant, Barcelona Expo, acompanyats a banda d'Anthony Serrano i a dalt de tot Casanovas, amb 10, està jugant al Club Futbol Tordera. Ara sí. Preta Barceló. La filtrada no sorprèn a Masfe.
0: L'àrbit capita la falta de Barceló, una llei de l'avantatge i, bueno, una mica...
1: Ah,
0: com pinces.
1: Sí, aquesta ja és més delicadeta, jo, per mi. Saca ràpidament a l'Sporting. L'àrbitre diu que no havia donat la senyal.
0: Aquí l'àrbit que s'equivoca perquè, com que no hi ha hagut targeta groga, no ha pitat per poder reanudar el joc.
1: Però és que, a més, l'àrbitre ha avançat la pilota 10 metres. L'Sporting ja havia assegat on tocava. Clar, és que els està donant una oportunitat de gol directe.
2: I a més...
0: No hi ha barrera.
2: I amb una falta dubtosa.
0: No hi ha barrera.
1: I no hi ha barrera. I anirà Vinyes fora. Fregant el pal dret de la porteria d'Òscar, doncs... Clar. Sense
2: han passat
1: barret.
2: Moltes coses aquí en un moment.
1: Sí, jo crec que ha volgut justificar el fet d'haver aturat la jugada, no? Dient, no, la pilota havia d'estar uns metres més endavant, però uns metres són 10.
0: Bueno, jo crec que com que l'àrbit estava d'esquena parlant amb un jugador del Tordera i no estava veient com es renovava el joc, doncs haurà interpretat, doncs, que sí. Encara no es podia i només es pot quan...
1: Opa, s'encara el jugador de l'Esport Imitarany que havia el pla. La controla Casanovas a la part alta per Serrano. Entra Serrano a la frontal. Serrano al segon pal. La rebutja de tacó l'Esport Imitarany que encara queda morta en zona de l'àrea. L'acaba atrapant el porter que busca una pilota en llarg. A veure per qui arriba. Parlava a Òscar Llastarri que li cedeix amb el cap. Que bé, Que bé, Pau Llastarri. Com ha entrat el partit. Tenia molèsties, em deia a l'inici del partit, però si aquest és el nivell... que segueixi. Triangulació espectacular a Menzon. L'acaba perdent en zona de mitjos. Compte amb aquesta recuperació, esforç.
0: Molt bé, Llastarri.
1: Titànic de... Pau Llastarri, que acaba d'entrar, es nota les cames fresques, però també aquestes grans accions defensives.
0: Llastarri és un d'aquests jugadors que, tot i ser jove...
1: S'ha equivocat Mas Ferrer, recuperació de l'Sporting Medellín, que recupera bé ara la posició al conjunt tordarenc en general. Apreta Mas Ferrer, l'1x1 davant de Montal. Molt bé, li tapa la posició, ha de cedir endarrere per Vinyes. Vinyes, pressió de Casanovas, se l'emporta Vinyes sobre el cercle central. Obertura banda dreta, haurà de córrer Enzon, pels pèls no arriba, se la queden els visitants.
0: El que us deia, tot i la seva edat, és un jugador molt madur i amb una maduresa i una fiabilitat que saps que sempre et respondrà.
1: Profunditat de l'Sporting Vidrarenca sobre la línia de fons. Acaba fent una centrada que queda massa curta, surt per línia de fons. Som al 80 de partit, 5-1 de moment guanyant el Club Futbol Tordera. La cosa es posa de cares.
2: La cosa es posa molt, molt bona pel Club Futbol Tordera. Que, bueno, ja comentàvem des de el final de la segona, de la primera part, que era molt complicat la remuntada del Vidrarenca. I, bueno, amb aquest cinquè gol del Tordera, tot i el gol del Vidrarenca que ha arribat i que ha posat en un moment una mica tens l'equip, doncs hem deixat més que clar que sembla que aquest partit el tancarem amb una victòria a casa.
1: Que així sigui. Sí, sí, encara amb aquests 10 minuts hi afegit per davant. La centrada de l'Sporting Vidrarenca. La talla bé, Pau Llastarri amb el cap. Correrà Enzon, la rebutja. Uf. Ara, sense direcció, l'Sporting. Surt per línia de fons, servei de porta per Òscar. Aneu, companys, tots plegats pensant 3-4 MVPs, per votar, per posar votació. Avui complicat i m'agrada. O sigui, complicat, si més no, com ho veig jo.
2: ara
1: sí.
2: Sembla que el partit està una mica més pausat, més tranquil. No, ni amb la intensitat amb la que ha començat el Vidrarenca, la segona part, ni amb la intensitat que tenia el Tordera la primera. Simplement, doncs, els equips juguen al futbol, tot i que ara s'acosta el Vidrarenca a l'àrea del Tordera.
1: Ho prova Montal, de nou, des de l'esquerra, tapa molt bé Serrano, que ho celebra, se l'emporta a Barcelona. Hi havia falta, l'àrbitre diu que no hi ha res, segueix amb l'esfèrica en l'esportiu Vidrarenca, la centrada que vol primer pal, Òscar amb els punys, el rebuig és viu, gol. Per sota les cames, marca el segon l'Sporting. El rebuig que ha aprofitat el central Vidrarenc ha sigut, si no m'equivoco, Joan, gol de l'Sporting Vidrarenc, que retalla distàncies a 8, més l'afegit pel final. Tordera 5, Vidrarenca 2.
2: Retalla una mica més el Vidrarenca amb aquest gol, que tots just parlàvem, que bon, deia jo que s'estava tranquil·litzant una mica el partit i just acaba d'arribar el segon gol del conjunt visitant.
0: Sí, molt bé l'actitud del Vidrarenca, intentant seguir el plantejament d'arribar el més ràpid possible a l'àrea per bandes, i mira, aquí s'ha trobat amb el, també amb el gol, i atenció ara.
1: Mal control de Masfe, se la queda Montal des de dins l'àrea, escurat a banda esquerra, la centrada cap al cor de l'àrea, Òscar. Molt bé, aquí Òscar evitant la segona acció de nou. Saca ràpidament Òscar per Expo. Expo aixeca el cap buscant a Serrano, el control de Serrano entre dos. L'entrada per l'esquena del capità, reclamaven targeta. Li tiren la pilota al cap a Serrano. Ara sí que hi hauria d'haver-hi targeta, però és que li ha perdonat la segona, perquè en una mateixa acció, primer per la falta que Serrano agafava profunditat i després per aquesta acció antiesportiva, targeta roja pel capità, per Puntí. Quan hi haurà canvi, entrarà Jordi Pujades, marxarà Masfe. Tim canvi, també defensiu. A veure com es posicionen. Ah, sí, Joel com a lateral i doble de centrals amb Bielpla. Mantenen la línia de 4. 7 més l'afegit pel final, 5-2. Serrano, que prova la centrada cap a Casanovas, que està pràcticament sol. Treu una bona jugada, se la queda Enzon. D'esquenes, Enzon, deixa-la anar cap a Iastarri. S'afegeix a l'atac, busca la passada. Haurà d'acabar-la lluitant. L'Esporting Vidrarenca que busca la pilota en llarg. Se li surt pel lateral, servei de banda pel conjunt tordarenc.
0: Sí, ara el Vidrarenca que està també a nivell d'agressivitat, doncs, augmentant, agressivitat en el sentit de futbolístic, òbviament, però intentant, doncs, molestar el màxim possible de les jugades del Tordera, tallar-les. Aquí ho veiem amb la falta abans de Puntí, i ara, doncs, amb aquesta última jugada. Molt bé aquí, Biel. Recuperació molt bona.
1: Molt bé, molt atent aquí. I Serrano, que la cedeix en darrere per Òscar, i que busca la pilota ara en llarg.
0: He dit Biel i era Joel.
1: Ja m'ha entès. No s'enfadaran, no?
0: I no sé narrar.
1: Sí, home, sí, podria provar-ho.
0: Ja ho vaig fer l'any passat i va sortir molt malament, i ens van marcar un gol mentre jo narrava.
1: Sí, de veritat.
0: Com quasi ara.
1: Fes-me comentari i explica'm coses que m'agrada molt i així no ens marquen.
0: Exacte. Anotacions.
1: Vas fer bé.
0: Em deixes tot. Em sap greu perquè avui només ha vingut abans en Núñez, però és que no ha vingut ni Ancelotti, ni Mourinho.
1: És veritat, Mourinho, què? Està calladet. Ui, que bé que recupera la pilota Barcelona. Barcelona que per Casanovas. Casanovas en profunditat. Hi havia fora de joc. Ai, ha tardat potser un pèl de res. Ha fet el salt endavant bé la defensa de l'Sporting. I ha obligat aquí el fora de joc.
0: Sí, Barcelona també potser el pas era amb l'esquerra, intentat, potser no havia vist a Casanovas també, que el tenia un pèl fora del camp de visió, però tot i així, molt bé, la intenció ha sigut la bona i Casanovas que estava ocupant l'espai, doncs, com tocava.
1: Nois, anem fent proposta de MVPs. Oh, i ara havia el pla, s'ha passat, i ha fet una patada d'estemps absolut a Vinyes, ha vist targeta de groga de manual.
0: Sí, aquestes són potser les faltes que et poden portar una groga que hem d'intentar evitar i que no... Això.
1: No,
0: jo
1: parir,
0: et
1: no
0: diré els meus 3 MVPs i no canviaré l'opinió, tot i aquesta groga. Et diré com a primera opció Madu. Sí? M'agrada moltíssim, vull dir, el primer partit s'ha adaptat superbé, esperem que segueixi a aquest nivell. En segona posició et diré a Biel, com ja he dit a la primera part, era un dels que més m'estava agradant. I per altra banda, tot i que ha fet un joc molt menys vistós, sí que crec que Serrano a nivell defensiu ha estat molt bé, que pràcticament cap tipus d'acció se li ha anat i després ha mantingut la calma en certs moments, o sigui que m'ha agradat molt.
1: Enzon, que recupera la pilota després d'una bona acció cap a Barcelona, l'obertura no ha sigut bona. Banda, favorable a l'Sporting Midrenen, que t'atreveixes a dir-me un 3 de MVPs?
2: Doncs... No, doncs primer coincideixo amb en Gio, jo posaria Madu, gol i assistència, no tinc molt més a dir, la veritat, i un joc bastant vistós i bastant de qualitat. En segon lloc posaria a Jandro, m'ha agradat molt el partit que ha fet defensivament, crec que el Vidrarenca ha proposat molt en atac i que no s'ha vist tan reflexat en el partit gràcies a jugadors com ell. I en tercer lloc, doncs, tot i que crec que hi ha hagut molts jugadors a destacar, posaré a Àlex Sánchez, que crec que venint de lesió ha fet un molt bon partit, també amb gol i assistència, no ens oblidem, bueno, assistència aquella passada que ha fet,
1: sí.
2: I que recordem que ve de lesió i que crec que ha fet un partit molt bo.
1: La veritat és que... Molt ben argumentat, precisos també, Àlex, que amb l'esforç aquest que comentes, doncs també és de Balua, i el de Biel Pla, que també jo, per mi ha fet un autèntic partidàs, sumant a Madu, Pide i Jandro, que ahir al terra Casanovas demanaven falta, jo per mi també ho era, l'àrbitre diu que no hi ha res, la pilota de porter i tiro, perquè em toca dos més l'afegit perquè acabi el partit.
0: Hem fet un canvi d'última hora en els MVPs.
1: Ah, vale.
0: Per motivar a Serrano, tot i el gran partit que ha fet, sí que crec que doncs, Pide s'ho mereix també aquest cop, els dos ho haguessin merescut, però doncs, per sensacions i perquè com hem vist el nivell de sempre de Serrano, doncs, creiem que en aquest cas doncs, també Pide s'ha guanyat a estar entre els quatre seleccionats.
1: Doncs ja teniu les votacions, em diu que sí, en Damià, gràcies, ja tenim les votacions obertes a YouTube, ja podeu votar. I nosaltres també que acabarem de votar. Compte amb aquesta jugada de l'Sporting. La pilota molt desviada, aquesta rematada, se'n va per línia de fons, servei de porteria per Òscar Rosqueda. Podeu votar, eh? Teniu temps fins que acabi el partit per fer la votació de l'MVP, que res, nosaltres quan acabi l'anirem a buscar per parlar amb qui li toqui.
0: I, canvi.
1: Sí.
0: Surt Serrano.
1: Quina vista que tens, tio.
0: I entrarà Carlos, també fitxatge nou d'aquest any, que ahir va fer la novetada, va ballar juntament amb Madu. Llavors...
1: Tens el vídeo, no?
0: Tinc el vídeo, te'l passo ara mateix, que abans no hi hem pensat, i així ja després, quan jo no estigui davant i no em puguin renyar ningú, no, el pots ensenyar.
1: Em quedarà una bronca aquí, amb la setmana que ve.
0: No, que va, al revés, ha sigut tot culpa meva.
1: Barça, Serrano, ovacionat, i s'estrena amb la samarreta del Club Futbol Tordera. Carlos, en aquesta posició d'extrem dret, a fer aquests primers minuts, Carlos. Ja està, Arri, endavant. La lluitarà Casanovas, la ve busca. Ui, pels pèls, Carlos ha quedat tancada, se la queda Toscà des de porteria, que ja la posa en joc. Final del partit, ni un minut més afegit. La primera jornada de Lliga que es queda a casa. El Club Futbol Tordera suma de 3 en la seva estrena a segona catalana. 3 puntets, 5-2, resultat final. Majestuosa l'estrena dels torderencs en aquest inici de Lliga.
0: Sí, molt bé, la veritat que ha sigut un inici desitjat d'aquests somiats que per tal i com començar. Crec que és la tendència també de tot el treball de l'any passat i de l'ascens, i bueno, s'ha vist reflexat, no? Un partit doncs, amb molta maduresa, on han aprofitat molt bé els moments que tenia el Tordera, on crec que també l'efectivitat ha sigut un dels temes a destacar, perquè realment ha sigut una exhibició de gols, i bueno, i també per altra banda doncs intentar millorar en alguns errors que hi han hagut i en aquests gols encaixats doncs intentar que no es torni a repetir. Llavors a partir d'aquí l'equip de Guillem Ferrer i Cano doncs intentar doncs que això vagi a millor, però no podríem haver firmat un millor inici de temporada del Club Futbol Tordera. Llavors des d'aquí, des de Ràdio Tordera, felicitar-los i molt feliç, molt content, i a seguir.
1: Doncs acaba aquí aquesta primera part. Gio, aquest primer partit, perdoneu, Gio. Saps qui és l'MVP?
0: Qui?
1: Doncs Madu. I ara agafarem el...
0: Merescut.
1: Amb les votacions, ara agafarem aquest micro llarg. Haurem de baixar cap allà baix. Eli, i entrevistarem a Madu, que ara el cridarem.

0: Del control des de dins, l'àrea cau al terra, demanava penal, es posa les mans al cap Àlex Sánchez, l'àrbitre diu que no serà.
1: Per exemple, Esmadu, un extrem que ja el vam veure vestint la samarreta del...
0: Connectem amb l'Eli, que parla amb l'MVP del partit.
2: Estem aquí amb en Madu. Enhorabona, has sigut escollit l'MVP del partit. Nou fitxatge ja aquesta temporada. Quines sensacions tens després del partit?
3: Bueno, ha sigut una victòria molt important. Volíem començar bé a casa i crec que hem fet bona feina. L'expulsió crec que ens ha... Bueno, no ens ha afectat molt, però bueno, bé, content per la victòria i a seguir.
2: L'any passat vas coincidir jugant en el teu anterior equip, vas coincidir jugant contra el Tordera, ara estàs jugant aquí. Quines sensacions tens per aquesta temporada en aquesta categoria?
3: Bueno, bona. Jo quan em va trucar Guillem no m'ho vaig pensar dues vegades i he vingut aquí per fer coses maques i disfrutar.
2: Des d'aquí a la grada hem vist el primer gol que has marcat, ens ha enamorat a tots. Com ho has sentit aquest primer gol amb aquesta samarreta?
3: Molt bé, ha sigut un golaç i res, a seguir.
2: Doncs espero que tinguis molta sort aquesta temporada i que vagi tot molt bé. Felicitats pel partit.
3: Moltes gràcies. Que vagi bé.
2: Adéu.
0: Cap aquí, gràcies per aquestes paraules. Mentre esperem les decles del míster del Vidrarenca, que em sembla que ja vindrà cap aquí, farem... No sé si podrem recuperar algunes de les millors jugades d'aquest enfrontament, si tenim temps per recuperar doncs, tot el que ha sigut aquest 5-2, que qui ho diria, que tindríem aquest resultat avui?
2: Jo ja t'ho comentava a la mitja part darrere del micròfon, posaré 1-0 totes les porres de la temporada fins que el Tordera perdi. Espectacular inici de temporada, nova categoria, a més. Jo crec que increïble.
0: Fem una recuperació de les millors jugades, som-hi.
4: Golaç i intentem ara que el Tordera doncs, vagi aguantant aquest resultat o augmentar-lo fins i tot.
0: La falta que executarà Àlex Sánchez cap a la pilota. El pal fora! El pal i fora, tot junt, no? Que és alguns dels problemes que teníem l'any passat, en bloc molt més junt, segur que ens dona més fiabilitat. Madu cap a Marc Ruiz davant del porter, és 1-1, Marc, des del terra, se li va la pilota, segueix amb l'esfèrica, els persegueix el porter, Marc retalla, per la passada endarrere, xut d'Àlex, l'ha aturat Madu, el pugui veure bé.
4: Perfecte, i Guillem, si això no et semblava bé, et demano disculpes, però crec que serà un regal pels primers 3 punts de la temporada, si així acaba sent, que esperem que sí.
0: Madu cap a Madó, la veritat és que ho firmo molt fortament, eh? Madu, la centrada cap al segon pal, Marruí, gol! Madu!
4: Cas, a no ser que portéssim la normativa com ha de portar-ho als àrbits i per això ho han aplicat correctament, doncs en cap cas haguéssim pensat doncs, que això hagués causat un penalti.
0: No, molt menys. És el que deies, eh? La normativa és la que és i ara saltava Jandro i hi haurà targeta groga pel entrar al...
4: Vam veure en l'últim partit de pretemporada que va jugar a lateral, jo l'altre dia ho parlava amb ell, a mi em va agradar molt, sí que és cert que Masfet té més recorregut, és un jugador que potser pot tendir més a anar per dins.
0: Ara en parlem, perdona, compta amb aquesta falta directa de l'Sporting Vidrarenca al sud. Ui, has curat a la escaire.
4: No sé si compartiu el que diré ara, però jo a partir d'ara sempre diré que el Tordera guanyi 1-0.
0: Sí,
4: perquè
0: tots dos, eh?
4: De moment...
0: Divisió, dieu 1-0, quedeu-vos sempre així, perquè...
4: Perquè de moment està sortint perfecte, vamos.
0: És un dels millors inicis de partit, òbviament d'aquesta temporada no, perquè és el primer, però...
2: Que no tinguéssim cap susto amb totes les grogues que hi havia, doncs hem tingut el primer. L'expulsió de Marc Ruiz. Veurem com afronta ara el Tordera la segona part, tenint en compte que va guanyant encara però que està amb un jugador més.
4: De paciència, però et repeteixo, crec que no era la segona groga, tot i que sí ha sigut molt aparatosa la patada.
0: Però amb l'Sporting el xut directe, les mans d'Òscar Rosca ja de l'aprovat ara des de la frontal, un xut molt centrat de Lautaro.
4: Tot i que la patada sí que ha sigut molt vistosa perquè donava la sensació de que li anava directament a la part de l'ombro, una cosa així cap al...
0: Pràcticament tothom a dalt, només es queda Audal al darrere. La ve a buscar Bernat Vinyes, que agafa arrencada la passada de Vinyes al cor de l'àrea, ningú la treu, fora. Córner, l'ha acabat tapant.
1: i crec que

0: serà de les úniques vies que de moment tindrà el Club Futbol Tordera. Veurem quan arribin els canvis, el replantejament de Guillem Ferrer. De moment, bloc baix. El xut directe! Uf! Per sobre de la creueta, l'ha provada després de un parell de temporades ben bones. Va estar segona catalana, també, amb el Club Futbol Tordera. La jugada, Serrano des del terra, s'emporta l'Sporting de Llamasfes, se la queda l'Sporting de nou, la central al cor de l'àrea, fora de joc, no? Gol. Gol de l'Sporting, la rematada de tacó de expedició cap a zona de mitjos de l'extrem de l'Sporting Vidrarenca, la que l'acaba cedint cap al seu central, cap a Xica, que se deixen darrere, arribarà Casanovas, Casanovas la pista! Casanovas, Casanovas, Casanovas!
1: Estem aquí amb l'entrenador del Vidrarenca. Bona tarda, Sergi, què tal?
2: Bona tarda, bona tarda.
1: Com has vist el partit a l'inici de temporada?
2: Bueno, veníem amb molts dubtes, veníem amb alguna lesió, no hem començat massa bé, crec que hem estat molt tous, concedint molt la primera part. Amb pilota no estàvem malament, l'única contrapilota ens costaven les transicions, crec que no hem estat molt encertat a l'hora de saltar des de darrere, hem deixat bastant lliure, no ocupàvem bé les zones, els rebutjos, segones jugades les hem perdut bastant. Llavors, bueno, el resultat ja ho diu una mica tal com ha anat el partit, vull dir, poc més.
1: Creus que la vermella ha pogut condicionar d'alguna manera i jugar a favor vostre a la segona part?
2: Sí, evidentment, quan et quedes amb 11 contra 10, l'equip que es queda amb 10 pateix molt, i el Tordera s'ha quedat amb 10, s'ha reconegut una mica enrere, no ha patit massa, basculaven bé, treballaven bé, vull dir que evidentment que t'afavoreix quan quedes amb 11.
1: I bé, després d'aquest començament de Lliga, quins són els objectius del Vidrarenca per aquesta temporada?
2: Bueno, l'objectiu nosaltres, que el mateix que era a l'inici, que era la permanència, intentar assegurar categoria, i si es pot assolir amb marge, doncs llavors passar-t'ho bé a la categoria. Si no, doncs lluitar fins al final, però intentar mantenir categoria.
1: Doncs us exigem una molt bona temporada, tant a tu com a tots els jugadors del Vidrarenca, i que vagi molt bé.
2: Merci igualment.
0: Merci. Sí, queda per aquí, si vols, Eli. Ara de seguida parlarem amb el míster del Club Futbol Tordera. Mira, si et vols posar aquest cantó amb mi, i acabarem també amb les paraules del míster en aquesta primera jornada de Lliga del Club Futbol Tordera, amb una estrena a casa immillorable. Guillem Ferrer, entrenador del Club Futbol Tordera, bona tarda, felicitats per la victòria.
3: Bona tarda, què tal? Moltes gràcies.
0: Gràcies per ser una temporada més amb nosaltres en aquest inici de Lliga. Míster, un inici de Lliga immillorable?
3: No, immillorable, crec. L'equip ha fet una primera part increïble del que els hi demanàvem, de ser verticals, de ser agressius, d'anar endavant. Ho hem fet. Potser el Vidrera segurament a nivell de combinació, a nivell de joc, a la primera part ha tingut més bola que nosaltres, però nosaltres que arribàvem, els tres de dalt han estat molt bé, amb l'Àlex també, i això al final acaba que l'Òscar la tirava, érem superiors allà i hem fet molt de mal. I la segona part, llàstima, perquè se'ns complica el minut 3 i l'equip ha fet un sacrifici increïble i això al final és vital.
0: Avui, de forma efectiva, òbviament, hem vist segurament una, i segurament per la categoria, un canvi d'entendre, no?, de com hem de jugar. L'any passat la possessió era absolutament nostra, aquest any ens trobarem amb coses com avui, no?
3: Bueno, el Vidrera es porta molts anys a segona catalana, fent les coses molt ben fetes, siguent un equip protagonista en tots els seus partits des de fa molts anys, amb l'Albert i ara amb en Sergi segur que exactament el mateix. Per tant, hi haurà moments que nosaltres l'haurem de tindre, hi haurà moments que ells l'hauran de tindre, i això passarà, crec, a tots els partits. A nivell defensiu, l'any passat potser vam treballar relativament poc, només d'anar endavant, de recuperar-la quan abans millor, i aquest any doncs això ha canviat, òbviament, perquè els equips són millors i nosaltres hem de fer millors coses a nivell defensiu per intentar això. Avui l'objectiu era que no entressin a dintre, sabíem que ficarien molta gent a dintre, crec que passes directe a dintre n'hi han hagut zero o molt pocs, i al final els dos extrems han fet una molt bona feina, sabíem que la portaríem fora, que és on volíem nosaltres, i allà hem intentat solucionar-ho amb en Masfe, amb en Jandro, després amb en Pau, amb l'ajuda d'en Madu, amb l'ajuda d'en Serrano, i crec que l'equip ha estat molt i molt bé.
0: Exacte, volia donar protagonisme sobretot no només a la feina ofensiva dels extrems, sinó també defensiva, un bloc baix molt compacte, molt ben treballat. Us heu centrat això en aquesta pretemporada?
3: Bueno, sí, a la pretemporada ja hem començat a treballar, i aquesta setmana, doncs, el dijous, va haver-hi una part ofensiva, una part defensiva. La part ofensiva era jugar lluny en la sortida, perquè sabíem que ells vindrien a apretar mà a mà, i sincerament no m'esperava que ens donessin tantes avantatges als nostres jugadors, però ens l'han donat i això ha sigut clau.
0: El primer gol de la temporada és de Madu, que també, per votació del públic, s'ha emportat l'MVP, com ho veus?
3: Molt feliç per ell. Crec que ens donarà molt, estic segur que ens donarà molt. Un jugador diferent al que el que teníem, igual Carlos, igual Enzon, igual Serrano, crec que tots els quatre extrems, comptant amb Marc 5, ens donaran moltes coses, coses diferents dels que necessitàvem, i això molt content, i per ell, perquè ho treballa, i la veritat ha fet una molt bona pretemporada, ha jugat molts minuts, que tampoc era fàcil, perquè tampoc estàvem tan ben preparats, i avui doncs ha tingut la sort de fer el gol, un bon gol, la veritat.
0: La nota potser negativa és l'expulsió de Marc Ruiz, també Matiner a la segona part. A partir d'aquest moment ja heu assegurat el bloc baix, però tot i així els canvis han sigut amb el toc ofensiu,
3: Bueno, el que tenim a la banqueta, al final han jugat tots els jugadors, llàstima en Carlos, que ha pogut jugar molt poc, perquè en Serrano està fent una ajuda aquí increïble i tampoc volíem treure-la. També hem canviat en Mas, hem ficat en Joel per fora, i tampoc és la seva posició, i en Carlos li costa més treballar a nivell defensiu, i necessitàvem en Serrano allà, i llàstima, perquè crec que el partit estava per seguir fent-ho bé, seguint estant ben boles, seguint estant bé defensivament, un pèl més alts, òbviament, amb l'expulsió, o sigui, l'equip ha fet un pas enrere, ens han generat relativament poc, òbviament ens han generat situacions per fora, per centro, de córner, etc. Però crec que l'equip ha sigut molt serio, i llàstima el primer gol, perquè ha sigut dos gols, crec que són de dues opcions allà que queden mortes, però bueno, també és normal, perquè nosaltres estàvem aculats i ells, hi havia molta gent allà, però content, i al final l'Adri sabíem que ens donaria això, sabíem que a la mínima que ells s'equivoquessin, l'Adri és un puta i sempre està allà, i nosaltres per això l'hem tret, perquè quan juguéssim lluny doncs tindrà la referència d'ell, que guanya pilotes, que se les queda. En Marc també ho ha fet a la primera part, però en Marc ja no hi era, per tant havíem de trobar la solució amb ell.
0: Avui hem vist jugadors que han tornat després d'aquestes molèsties, lesions. Àlex Sánchez ja havia jugat en Copa Catalunya, però avui també en Lliga, a més amb un golet.
3: Sí, mira, la decisió de jugar l'Àlex va ser ahir, la veritat. Jo només li vaig preguntar al final del tren, estàs bé? Em va dir que sí, i ell no s'esperava jugar, la veritat, i jo m'encano, li vaig dir, doncs Àlex ha de jugar l'Àlex, a redundància, no? Però li vaig dir, Àlex ha de jugar l'Àlex, i la veritat, ho ha donat tot, fins que no ha pogut més. Òbviament no està bé, encara no està al seu màxim nivell físicament, en bola sempre ens donen coses molt diferents, i el necessitàvem tenir el primer dia.
0: Qui també està molt bé en els minuts que ha tingut, més de 15, ha sigut Pau Iastarri, eh?
3: Sí, molt content, la veritat, per en Pau, perquè a la pretemporada sempre li passa una cosa d'aquestes. No va acabar de patar, però sí, la prevenció era que intentéssim recuperar-lo el màxim possible. S'hi ha sigut, i li he preguntat per quan estàs, m'he dit per 30. Crec que ha jugat una mica menys, però al final Jandro ha fet una feina increïble en tot el partit, amb un jugador que crec que en Marc Pedreño ha fet una molt bona feina també jugant per fora. No era fàcil, l'ha defensat molt bé, i doncs en Pau, quan ha donat, en Jandro també tenia targeta ja del primer part, i necessitàvem canviar-lo perquè no ens podíem quedar amb dos menys en aquest cas.
0: Míster, estrena a casa, 3 punts en la reestrena segona catalana. Com ho ha viscut ara el vestuari?
3: Molt contents, la veritat, molt contents. Potser sembla que perquè he guanyat 5-2 és molt més fàcil del que ha sigut, però ja us dic 100% que no, que ha sigut molt treballat, que l'equip ha hagut de fer una feina increïble per guanyar 5-2, i ara doncs, anirem a Begur amb la mateixa idea, intentar ser millors que el Begur, intentar preparar bé el partit d'ell contra ells, i a partir d'aquí doncs, ser nosaltres dintre del nostre joc, a nivell de pla de partit i a nivell de tot. Per tant, ojalà ens surti bé, ojalà tinguem un bon inici, que crec que és molt important. L'equip crec que té un punt de sentiment de dir, nosaltres ho volem fer bé en aquesta categoria perquè som capaços de fer-ho, no? I avui els he dit abans de començar la xerrada que hem patit molt per estar aquí, ha sigut llarg i dur, primer per culpa d'en Sergi, perquè ens va pujar i nosaltres no, amb les Rússies, i l'any passat doncs, vam haver de remar moltíssim per aconseguir l'ascens, i doncs, ara ho que tenim, doncs hem de donar el 2.800% per poder demostrar que el que volem estar i qui som realment.
0: Gràcies, míster, felicitats.
3: A vosaltres, i ens veiem la setmana que ve.
0: La setmana vinent a Begur, que és on ens veurem Guillem Ferrer, entrenador del Club Futbol Tordera, amb aquestes paraules, que es trobava molt content per l'equip, però que assegurava que l'equip ha de donar el 2.800%, deia, per rendir d'aquesta forma.
1: Doncs sí, jo crec que amb aquestes paraules em deixa veure que tot acaba de començar. Jornada 1, inici immillorable, ja ho ha dit ell, però que al final això només és l'inici del que esperem que sigui una molt, molt, molt bona temporada del Club Futbol Tordera.
0: Que així sigui. La setmana vinent, si res canvia, jugarem diumenge a la tarda contra el Begur, una bona expedició, jo crec que segur que ens ho passarem bé, a veure, hi ha bon futbol, hi ha... bé, Estan molt ben acompanyats en un molt bon entorn, igual que aquí a casa, Tordera. Gràcies a tothom per seguir-nos, nosaltres que tancarem aquí, gràcies a tot cor, sobretot a la gent que aquesta primera retransmissió ja ens ha seguit, gràcies a l'Agustí, en Damià des de darrere les càmeres, en Lluc Arbonit des del control de so. Gràcies, Eli, per ser amb nosaltres avui.
1: Gràcies a vosaltres, a tots.
0: I ens veiem la setmana vinent, diumenge, si res canvia, a Begú. Que vagi molt bé, bona setmana.
4: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

0: l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
1: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
2: No, primer has de fer la digestió.
1: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
2: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
3: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
4: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
5: Sí, sí.
4: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930-130-278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
0: Ràdio Tordera.

0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
1: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

0: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
1: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
0: Ràdio Tordera.

Gràcies. Gràcies i fins aviat. Els miralls de Dylan tornaran. Petó.

Escolta, Espanya, la veu d'un fill que et parle en llengua no castellana. Parlo en la llengua que m'ha donat la terra aspra. En aquesta llengua pocs t'han parlat, en l'altra massa. T'han parlat massa dels saguntins i dels que per la pàtria moren. Les teves glòries i els teus records, records i glòries només de morts, has viscut trista. Jo vull parlar-te molt altrament. Per què vessar la sang inútil? Dins de les venes, vida és la sang, vida pels d'ara i pels que vindran. Vessada és morta. Massa pensaves en ton honor i massa poc en el teu viure. Tràgica, duies amor els fills, te satisfeies d'honres mortals i eren tes festes els funerals. Oh, trista Espanya! Jo he vist els barcos marxar replens dels fills que duies a que morissin. Somrients marxaven cap a l'atzar i tu cantaves vora del mar com una folla.

On són els barcos? On són els fills? Pregunta-ho al Ponent i a l'Ona Brava. Tot ho perderes, no tens ningú. Espanya, Espanya, retorna amb tu. Arrenca el plor de mare. Salva't, oh, salva't de tant de mal, que el plor et torni fecund, alegre i viva. Pensa en la vida que tens entorn. Aixeca el front, somriu als set colors que hi ha en els núvols. On ets, Espanya? No et veig enlloc. No sents la meva veu atronadora. No entens aquesta llengua que et parla entre perills. Has desaprès d'entendre en els teus fills. Adéu.

emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9 i us parla Lídia Porta. El programa municipal A l'estiu Barcelona t'acull ha acompanyat aquest estiu 141 adolescents entre 12 i 19 anys que han arribat recentment a la ciutat per retrobar-se amb les seves famílies en un procés de reprogramament familiar. La iniciativa impulsada per la Direcció de Serveis d'Immigració i Refugi i la col·laboració del Consorci de Biblioteques cedeix a joves que arriben durant els mesos d'estiu per facilitar-los l'arribada, la convivència amb els pares i el coneixement de l'entorn i la llengua catalanes. I els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dissabte de matinada un home de 41 anys com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb força a Granollers. Els fets han tingut lloc cap a les 4:50 hores de la matinada, quan els agents han estat requerits arran de l'avís d'un vigilant de seguretat que havia observat una persona sortint de la zona de les vies ferroviàries de Granollers, carregant un sac i un carretó de cablejat. Amb aquesta actuació està marcada dintre el pla via. El dispositiu dels Mossos orientat a prevenir i perseguir els robatoris de coure i altres materials de l'infraestructura ferroviària. I la responsable de compliment d'Esquerra Republicana, Mireia Ingla, ha presentat aquest dissabte al Consell Nacional del Partit les conclusions de la Comissió de Garantia sobre l'afer dels cartells que vinculaven Argués Maragall i el seu germà Pasqual amb l'Alzheimer. Aquest informe final apunta a 4 exmilitants, els quals ja no es pot sancionar. I el sindicat de llogateres ha xifrat en 73 els blocs de pis on té lloguers organitzats. Ho ha fet en un acte de protesta davant del bloc del carrer Mallorca 243 a Barcelona, un dels edificis organitzats i amenaçat per la no renovació dels contractes. També ha instat el govern a prohibir les compres especulatives d'una vegada per totes. I l'Església de Jesucrist ha posat la primera pedra de la seva construcció del primer temple a Catalunya aquest dissabte a Sant Cugat del Vallès. L'edifici religiós ocuparà un solar de més de 22.000 metres quadrats, que inclouen una construcció auxiliar i uns jardins. I pretenen que el servei als paral·lels de Catalunya, Illes Balears, País Valencià, Sud de França, que són un total d'uns 22.000. I pel que fa a cultura, la consellera Sonia Hernández ha anunciat que el govern treballa per crear un gran espai cultural i esportiu per acollir grans esdeveniments sense que hagi especificat la ubicació ni el calendari previst de construcció. La consellera també ha anunciat que es crearà un fons per preservar patrimoni i ha destacat la cultura com una eina fonamental pel desenvolupament. I en esports, en aquests instants comença a rodar la pilota al Sánchez-Pizjuán en l'enfrontament entre el Sevilla i el Barça. Els blaugranes volen mantenir el nivell mostrat durant aquestes primeres 6 jornades i arribar a l'aturada de seleccions amb un ple de victòries. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. En joc, amb Ignasi Trapero.
3: Bona nit, benvinguts a l'En joc, el programa de l'Esport Català que us acompanya des de fa 15 temporades cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. En els propers minuts repassarem com està anant aquesta Supercopa ACB de bàsquet que s'està fent a Badalona. Repassarem també la Golden Cup d'hoquei patins, amb vol, moltes coses, com sempre amb la feina de gairebé una cinquantena de ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García, la producció, i Roger Aliaga, el control de so. Oh, avui és dissabte, són les 9 i això és l'En joc. Repassem el més destacat de la jornada en format de titulars amb l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona nit.
4: Bona nit, Ignasi.
3: A aquesta hora el Barça busca el 7-7.
4: Sí, serà el Sánchez-Pizjuán aquest partit de Sevilla que ja ha començat fa 12 minuts que ha arrencat ja aquest duel. Els blaugrana han guanyat fins ara els 6 partits que han jugat i, per tant, doncs, busquen la continuïtat. Ho fan sense Joan García a la porteria. Ha estat el gran dubte al llarg d'aquesta setmana. Qui ocuparia la porteria del Barça? Doncs, finalment, Livakovic és el titular a l'aposta de Hansi Flick en aquest partit davant del Sevilla, el Sánchez-Pizjuán.
3: Barça, que avui ha tingut assemblea general.
4: Sí, i s'ha aprovat una ampliació de pressupost fins a 510 milions d'euros. Una ampliació de 300 milions de crèdit a l'Espai Barça i 210 en bonus de liquiditat per drets audiovisuals. I Deco, a més, ha anunciat que ja estan en marxa les renovacions de Rafinha, Marc Bernal i Xavi Espart, signaran en els propers dies.
3: A la Lliga F els tres catalans han puntuat.
4: I important, la victòria de l'Espanyol. L'ha guanyat 5-1 al Madrid, que no havia perdut cap partit, i suposa la primera victòria de les blanquiblaves. El Badalona Women ha empatat a 0 aquest migdia contra la Reial Societat, i ahir el Barça va guanyar per golejada 0-6 contra l'Alavés.
3: I en joc, la Supercopa ACB.
4: I tenim en joc ja la segona semifinal. Es enfronten ara mateix en València i en Barça. Abans s'ha disputat el duel entre la Penya i el Baskonia, que va guanyar la Penya 96-84, per tant la penya que ja és a la final de demà.
3: No vull 5, deixem de ronda. Vinga, anem a repassar marcadors d'aquesta hora de la nit. Comencem per aquesta Supercopa ACB que es fa a Badalona. La penya ja és a la final. El Barça busca acompanyar-lo.
4: Sí, el Barça ha començat ara mateix aquest partit davant del València. De moment aquest empat a 0 al marcador. La penya s'ha classificat guanyant 96-84 davant del Baskonia.
3: A primera divisió masculina de futbol, com dèiem, comença el partit del Barça-Sevilla.
4: Sí, ja ha començat aquest partit i de moment 0-0 al marcador.
3: A la segona divisió masculina, sisena jornada, aquesta hora comença també el partit del Girona.
4: Sí, ja fa 100 minuts que està en marxa aquest duel entre el Cádiz i el Girona. De moment no hi ha gols. 0-0 i, com dèiem, ja ha arrencat fa uns quants minuts aquest partit.
3: A la segona federació femenina ha acabat ja el duel català.
4: Sí, ha acabat el duel entre l'Europa i l'Ona Sant Adrià. La victòria se l'ha acabat emportant l'Europa per 3-1.
3: I a segona federació masculina ja hem repassat que havia perdut l'Olot 1-2 davant de l'Utebo, on teníem finals pendents o partits que s'estan jugant, de fet, a tercera divisió masculina.
4: Sí, tenim ja un partit que acaba de finalitzar, és el Martinenc Europa B, ha acabat amb empat a 3 al marcador, i en joc, ara mateix el temps de descans, el duel entre el Cornellà i l'Hospitalet, 0-0, no hi ha gols encara.
3: Estàvem pendents també del final del Waterpolo, divisió d'honor masculina, partit de la primera jornada.
4: Sí, un partit que ja ha acabat, aquest de Waterpolo, aquest duel que enfrontava a Sant Andreu i a Barceloneta, ha acabat amb victòria contundent del Barceloneta, 11-21.
3: Vinga, i volem saber com ha començat el partit del Girona, en aquest cas al camp del Cádiz, a la segona divisió. De seguida ho repassarem. Abans, en hoquei patins, Golden Cat, ha acabat el partit a Catalunya.
4: Sí, ja ha acabat aquest partit. Aquesta semifinal enfrontava Angola i Catalunya. La victòria se l'ha emportat Catalunya per 2-4 i demà, a 4:45, jugarà la final davant Portugal. Per tant, aquest Catalunya-Portugal demà a la final.
3: Vinga, i com dèiem, primers minuts a Cádiz del partit del Girona. Girona FM, Pau Villafanyem.
5: Molt bona nit, doncs sí, el Girona que ha sortit molt imprecís al nou Mirandilla, primers minuts una mica de despropòsits de tots dos equips, però amb el Cádiz que fins i tot ha tingut una ocasió clara amb García Pascual, que ha intentat superar Gazzaniga, el porter argentí que ha aturat aquesta intervenció, i la parada que havia tingut David López, que ha suposat doncs, la primera oportunitat clara pel Cádiz davant d'un Girona, com dèiem, que ha sortit doncs, realment malament. Esperem que pugui reaccionar, perquè necessita aquesta victòria per refer-se de la derrota de l'altre dia contra el Castelló.
1: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local.
3: Vinga, 9 i 8, comencem la segona hora del programa i ens quedaven coses pendents de futbol. A segona federació masculina, us dèiem que l'Olot ha perdut 1-2 davant de l'Utebo, primera derrota de la temporada, i volem saber més detalls de com ha anat aquest partit. Olot Televisió, Jan Bretxa.
6: Finalitza el partit de la Unió Esportiva Olot contra l'Utebo, pertanyent a la tercera jornada de la Lliga de Segona Federació, amb un resultat 1-2 favorable al conjunt aragonès. Un partit on l'Utebo ha marcat just al minut 3, tot just començar el partit, i ha quedat molt clar que l'Olot també volia remuntar, on ha tingut moltes ocasions clares, però de fet cap d'elles ha entrat a porteria. Només el porter de l'Utebo ha tingut que parar una pilota de l'Olot. Aquí es veu la falta de punteria que té el conjunt de la Garrotxa. Després, a l'inici de la segona part, sí que l'Olot ha pogut encertar i ha marcat Walid al minut 52. I continuava la mateixa dinàmica, on l'Olot volia aconseguir aquesta remuntada. Tot i això, a l'últim tram del partit, l'Utebo, amb una jugada molt bona, aconsegueix arribar a la porteria de Pol Ballester i fer el seu 1-2. I amb aquest resultat deixem 4 punts de 9 possibles al conjunt garrotxí. I, de fet, l'Utebo aconsegueix la seva primera victòria i, a més, a fora.
3: Doncs derrota de l'Olot. I, com us dèiem, també ha començat la Lliga Elit. Primera jornada, aquí ja tenim un primer partit, un primer marcador definitiu.
4: Sí, ja tenim aquest duel de la Lliga Elit acabat. Entre l'Atlètic Sant Just i el Valls era aquest primer partit i ha acabat amb el repartiment de punts després de l'1-1 amb què ha finalitzat el duel.
3: Això ens deia al començar el partit, al començar el programa, el tècnic del Valls, Àlex González.
7: I tant, a començar puntuant fora de casa, que sempre és més difícil, a més amb un rival de moltíssim nivell, que sempre està en les posicions altes, i crec que hem donat una imatge molt bona, des del minut 15, potser el 80, no? Que crec que hem dominat el partit, o almenys ha passat el que nosaltres volíem, i bé, content per aquest punt, hem tingut ocasions clares al final per emportar-nos el partit, que ha sigut fantàstic, però bueno, content sobretot per la imatge, l'actitud que han tingut els nanos, i bé, començar puntuant sempre és interessant.
3: Doncs ha puntuat el Valls al camp de l'Atlètic Sant Just i demà diumenge es jugarà el gruix d'aquesta primera jornada a la Lliga Elit.
4: A les 12 del migdia, canvi de l'EC Castelldefels, Horta, Turó Peire i Martorell Sabadell B. Ja a la tarda, a partir de les 4 i 5, un duel que es podrà veure a través de les televisions locals, a l'Enjoc, al Manlleu Vic. A les 5 de la tarda, Viladecans Rubí i Sant Mauro Argentona. I a 6:45, Prat Singerlin.
3: Doncs partidàs, el que tindrem demà a l'Enjoc Televisió a les 4 i 5 minuts, aquest derbi usonenc entre Manlleu i Vic. El podreu seguir, com diem, a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa. A més, els presidents de Manlleu i de Vic, Xavier Carandell i Ignasi Puig, estan ben cofois d'aquest partit, tot i que haguessin desitjat que fos una mica més endavant.
8: Presenta una mica d'hora. Això crec que coincidim tots una mica amb això. Tenim clar que un derbi, sigui la primera jornada, sigui la desena jornada, sempre crea expectatives, sempre és maco de jugar, que tant és de la categoria que estiguem, home, un derbi Manlleu-Vic, Vic-Manlleu, agrada, molt, molta gent. Nosaltres tenim el gran sort que sempre tenim gent al camp, que tenim un camp, bueno, que la veritat és que es respira en futbol, això és una cosa que és una evidència, però un partit així es mou tota la comarca i es va trobar molt a faltar.
9: Arriba una mica aviat el derbi, eh? Si els dos equips arriben ja una mica rodats, amb una certa inèrcia, doncs probablement veus unes versions dels equips millorades respecte a la que puguis veure el primer partit de Lliga. Un partit que ens ve molt de gust fer, naturalment. Som molt conscients que en aquesta temporada el camp més difícil on anirem a jugar serà aquest, probablement, per totes les implicacions que significa. Però aquest és un estadi on s'hi han vist grans tardes de futbol i, per tant, venir aquí a jugar és una cosa que ens ve molt de gust.
1: En joc. Tot l'esport català a la teva ràdio local.
3: 9 i 12 minuts. Vinga, anem a començar a repassar l'actualitat del bàsquet. Molt centrada aquest cap de setmana en aquesta Supercopa ACB que s'està disputant a Badalona. Avui estem vivint les semifinals.
4: Sí, ja s'ha disputat la primera entre la Penya i el Bascònia. La Penya ha guanyat 96-84. Serà demà la final a les 7 de la tarda i després rival. El rival sortirà del partit que ja en joga en aquests moments. El duel entre el València en bàsquet i el Barça. De moment està guanyant el Barça de 2 punts de diferència, 11-13, quan ja està el partit en marxa. Tot just estem al primer quart, però el Barça doncs domina d'aquest ajustat marcador d'aquests 2 punts de diferència.
3: Doncs veurem si el Barça pot acompanyar la Penya en aquesta gran final de demà diumenge a les 7 a l'Olímpic de Badalona. Un Olímpic avui ha vibrat amb la victòria del seu equip davant del Bascònia, a la Transmi, a Ràdio Ciutat de Badalona, amb els companys de Badalona Comunicació. Hem escoltat valoracions després del partit de Simon Birgander i d'Isaac Nogués.
10: Ilusió, no hay presión. Todo venimos aquí, hemos enseñado este partido que podemos y queremos estar en el final, y ahora toca jugar un final, hacer lo que podemos.
11: Muy especial. Al final, siempre había volgut jugar aquí, ¿no? És molt difícil de descriure perquè, bueno, això, tants anys veiem partits aquí, desitjant que un dia arribi, i quan arriba, com, no sé, és difícil d'explicar, però molt content. Doncs sí, al final és un equip amb molt de talent, molta veterania, i hi ha cops que igual falta una mica d'això, d'agressivitat, i bueno, jo que ni soc veterà ni tinc el talent que tenen els altres jugadors, doncs aporto el que crec que puc aportar, no? Llavors, per això estic... És la meva feina, no? També he de millorar molts altres aspectes i també és un procés, no? No podem demanar que avui ja de sobte surti tot, però bueno, estic content i content també per l'equip i per l'afició, que es mereixia una final.
3: I en sala de premsa, després del partit, també hem escoltat valoracions de Nicola Provítola, un dels grans fitxatges d'aquesta temporada al conjunt de la penya, i també del tècnic Dani Miret.
12: Bueno, algo que Ricky nos dijo en la, antes de entrar a la cancha fue, estamos en un momento en el que nos estamos conociendo a Dani, al sistema, o sea, estamos todos en un periodo de aprendizaje, de incorporar y de intentar ser mejores cada día. Hoy dimos muestra de que tenemos potencial. Ahora hay que ir mejorando y trabajando cada día.
13: Para competir contra equipos de físico de Euroliga y para ser consistentes en la competición, tendremos que hacer y tendremos que entender que lo que nos hace ganar son las acciones de esfuerzo, la constancia y el ser un equipo. Entonces creo que en la segunda parte se ha visto una muy buena versión del Juventud, una muy buena mentalidad y, como ha dicho Nico, y como es mi trabajo, nos queda mucho por aprender y mucho por crecer como equipo.
3: Doncs bona victòria de la penya, tot i que Dani Miret de moment doncs és autocrític. El Barça que agafa ja 6 punts de marge, encara queden 3.54 per acabar el primer quart, però de moment ha començat bé el conjunt blaugrana, com també ha començat bé el Barça de futbol, amb una rematada de Lamine Yamal al pal i una bona opció també de Cubarsí, sí, però de moment encara 0-0 a Sevilla. Vinga, més bàsquet. I és que ahir vam viure un amistós a Sant Hilària de Sacalm entre dos dels equips catalans que juguen a l'ACB.
4: Sí, entre Lleida i Girona, un Lleida que ja ha apuntat maneres al llarg d'aquests dies en pretemporada, en els diferents partits que hem vist, es va acabar imposant el Girona per 103-95.
3: Això deia després del partit el tècnic gironí Moncho Fernández.
14: Un equip que portava una setmana més d'entrenament, ha estat la clau de tota la temporada per la sessió, la finestra, una cosa i altra, hem pogut treballar junts i és molt complicat quan porta 6 nois nous que arriben a l'equip i, bueno, doncs penso que, com has dit, hem donat un pas endavant, però, bueno, crec que estem en el bon camí per al temps que portem treballant junts.
3: I a tot això, avui dissabte, precisament, el Girona ha anunciat la renovació de Moncho Fernández fins al 2028. El tècnic del Girona i també el director esportiu Fernando Sanemeterio valoren així aquesta ampliació de contracte.
15: És un dia especial per molts motius, perquè celebrar el meu aniversari, sabent que continuaré a Bàsquet Girona un any més, aquí a casa meva y a la otra nueva familia.
16: Bueno, muy contentos de que este proyecto siga capitaneado por Moncho. Nos da mucha tranquilidad saber que al menos va a estar 2 años más con nosotros para seguir construyendo de la mano juntos. Sabemos perfectamente que aparte de los resultados que han sido positivos, el trabajo en el día a día es muy bueno, los valores que sabe transmitir a los jugadores de Bàsquet Girona son los que exactamente queremos y nada, encantados de tener a Moncho con nosotros y estoy seguro que la afición de Girona, por supuesto, también con todo lo que le quiere, así que seguimos con Moncho al menos 2 años más.
1: En joc, amb Ignasi Trapero.
3: Vinga, i continuem parlant de bàsquet. Lliga Catalana Femenina, grup primer, tercera jornada. Avui teníem un parell de partits.
4: Sí, ja teníem un parell de partits en aquesta Lliga Catalana. Aquests dos duels que teníem són a la femenina, grup de la femenina 2, el Manresa segle XXI, amb victòria de la Manresa per 66-64. Dos, això era divendres. Avui, dos partits més, el TGN Bàsquet Mataró, ha acabat amb victòria del TGN Bàsquet per 55-50, i el duel entre el Viladecans i el GEC 53-51.
3: Doncs com va anar aquesta victòria del Manresa davant del segle XXI? Ràdio Sallent, Pol Farell.
17: El partit començava amb una gran igualtat. Les visitants atacaven el rebot ofensiu per treure punts a prop d'aro. L'equip magenta troba l'encena de les exteriors i 4 punts de Cire Gaspar posaven el 16-14. Al segon quart sortia molt millor Manresa, que ampliava el parcial al 9-0. El segle XXI s'acostava sumant de 2-2, però l'encena de les locals es disparava amb 4 triples de Claudia Morros, autor de 22 punts. Al descans, 43-24. A la represa, arribava la reacció visitant, que aprofitava la diferència física per completar un parcial de 11-2. El Manresa CBF no trobava solucions, i dos tipus seguits al segle XXI es posava 4. Manero i Gaspar tornaven a posar el més 10, però l'equip visitant responia novament i posava el 54-50. A l'últim quart baixava l'encera a pista i seria un exercici de supervivència del Manresa. Al segle XXI es posaria per davant a l'últim minut, però no el triple de Morros donava el triomf a les locals. L'entrenador del Manresa CBF, Adrià Martínez, feia una valoració del partit.
18: Doncs hem començat intenses, al final hem tingut un encert també segurament per sobre del normal, cosa que ens ha fet tancar-nos darrere i realment a nivell defensiu està molt bé contra un equip que té unes estructures molt grosses. Sí que és cert que aquí a segona meitat ens ha costat més, també estem a pretemporada, al final estem entrant en aquest rodatge, no hem aconseguit tancar pintura com volíem, hem tingut un parell d'errors també a nivell de rotacions que havíem parlat, que no havia de defensar el directe.
17: L'equip Magenta es prepara per afrontar la final de la Lliga Catalana, que serà diumenge que ve a les 5 de la tarda a Mollerussa.
3: Vinga, i més bàsquet, en aquest cas, Lliga Catalana, tercera FEB, tercera jornada.
4: Doncs seguim aquests resultats. Encara tenim un partit en joc, que és en grup 5, el Samar Arties, de moment 61-60. La resta de resultats ja definitius. Del grup 6, Montgat quart, ha acabat amb un 71-60 favorable a la Montgat. El duel entre l'Hospitalet i el Tecla Sala, victòria de l'Hospitalet 96-62. Aquest és el grup 7. I el grup 4, l'enfrontament entre el CC i el Roser, se l'ha acabat emportant el CC per 83-68.
3: Demà el Mollet Granollers, Salou Mollerussa i Esparreguera Valls, i avui a la Copa d'Espanya dos partits.
4: Sí, tenim un que els dos que ja han finalitzat a la final. El Bisbal ha acabat guanyant de 2 punts, 68-66 amb l'amic Castelló, i el duel entre el Benicarló i el Prat se l'han portat al Prat, 66-69.
19: El reportatge en joc.
3: Jackie Camus és la gironina que ha fet història en el món de l'ultratriatló. L'atleta s'ha convertit a principis de juliol a Colmar, a França, la primera dona en completar un 6 split que combina 6 Ironmans durant 6 dies i els 3 últims sense descans. Aquest és un reportatge de Bru Ortega, de Televisió de Girona.
20: Va ser alleujament de por fin s'ha acabat. I de pensar, jo ho veia impossible i realment ho he aconseguit.
21: Així, amb aquesta sensació, Jackie Camus va completar a Colomar, a França, un repte que senzillament semblava impossible. La gironina va aconseguir acabar un 6 split completant 6 Ironmans, els 3 primers en dies consecutius i tot seguit 3 més de manera seguida i sense descans, sent la primera dona de la història en acabar aquest desafiament. En total, 22,8 quilòmetres nedant, 1.080 en bicicleta i 253,2 corrent. Una prova que només s'havia disputat una vegada abans i que la gironina va convertir en història.
20: La veritat és que bé, tampoc m'ho vaig plantejar. Jo volia fer aquest repte i no es va apuntar a ningú més, doncs... Ja. Però bueno, també sempre és bonic ser el primer en fer alguna cosa. Els individuals els volia fer en 15-16 hores per anar molt relaxada, que bueno, que tampoc és anar relaxat, però bueno, per anar relaxada per poder descansar i no cansar-me en excés pels propers dies. Però a part d'això, simplement entrar als temps de tall. La veritat és que no m'ho planifico mai i potser hauria de començar.
21: Un campionat d'una exigència altíssima i una gran duresa que no només es mesura en quilòmetres, sinó també en les hores.
20: Jo penso que és el cansament, la manca de son, i la dificultat més gran per mi és quan comences la segona part, diríem, de la cursa, que és quan ja saps que no podràs descansar gaire, en el meu cas, perquè sóc una persona que no sóc ràpida competint. Va fer molta calor i és això, veus que el temps de tall al final se te tira a sobre. Clar. I cal vols entrar sigui com sigui. El més dur que he fet i el més dur que faré a la vida. Estic convençuda.
21: Mestre d'anglès de primària a l'escola Pompeu Fabra de Salt i mare de 3 fills, Camus va completar la prova sense cap pla ni equip tècnic en una circumstància que encara li dona més valor i mèrit al repte.
20: És que un entrenador, per això, realment, quan he tingut algun entrenador, me diuen, és que jo no sé com entrenar-ho, això. Llavors, tampoc El que sí que m'aniria molt bé és tenir un equip de suport bo. Hi ha gent molt i molt bona que fa suport, que ja estan acostumats a fer-ho, i encara que no, o sigui, mirant, estaria molt bé. Normalment la gent porta un equip de suport, sí, o una persona, o un dos o tres.
0: Totalment.
20: I llavors ells ho tenen pactat, i llavors els hi van donant el menjar, els hi van dient ara te pares a dormir, ara això, ara allò, i llavors vulguis que no, és molt fàcil, perquè com a atleta t'has de limitar, entre cometes, a fer la cursa. Tot el que més ja està pensat abans i els altres se n'ocupen. I planificar, amb la qual cosa saber, potser si me planifico la propera, encara que estigui sola, puc seguir un ordre i les coses van, no sé, d'una altra manera.
21: Tot i això, en una prova on cadascú competeix contra el cronòmetre i contra el propi cos, també hi ha espai per a la solidaritat. Coen Van Meeuwen n'és el millor exemple. Després de ser clau en l'èxit de la Jackie, tot i ell abandonar el repte, degut a un cop de calor que el va obligar a plegar.
20: Amb en Kun ens vam conèixer en aquesta mateixa prova el 2023, crec que va ser.
0: Vale.
20: I ell va venir a fer la seva prova, que era una prova diferent a la meva. I llavors va començar i es va haver de retirar per un cop de calor, no aconseguia baixar la temperatura corporal, i en lloc, ell, paraules seves, en lloc d'anar-me'n a casa i plorar de que oi, no he acabat, va decidir quedar-se i entrar a ajudar-me, sense que demanéssim res ningú. Va venir i va ser el que em deia, no estàs menjant, has de menjar, m'aportava coses i m'amollava la tovallola cada cop perquè no agafés calor. Quan feia les micro siestes aquestes, era el que em despertava, i va ser important, i va ser clau. Jo penso que sense ell no hagués acabat.
21: Ara, ja de tornada a Girona i al 100% després de recuperar les hores de son que van acumulant durant una setmana extrema, l'ultratriatleta que mai es rendeix es prepara per als nous reptes que li venen. Els següents seran el triple continu a l'Ensant, a Alemanya, i a llarg termini, un deca continu. Així doncs, per a Jackie Camós, superar els límits no és tant una meta com una manera d'entendre l'esport i la vida en general, i tot a través d'unes claus al darrere.
20: Dormir molt, descansar i molt. Menjar de qualitat, bé, molt bé, menjar el que toca. És que és importantíssim. De fet, jo per mi el prioritari és el descans.
2: En Joc, el programa de l'esport català.
22: La xarxa de comunicació local.
23: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
24: Grans batutes, grans emocions.
25: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
24: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
25: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
24: Entrades a auditori.cat.
25: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
26: L'any 1 any és la unitat de temps que la Terra tarda a completar una volta al voltant del Sol. Aquest moviment orbital és fonamental per entendre el cicle de les estacions, la mesura del temps i la concepció dels calendaris. Ara bé, l'any no és una cosa fixa, no és una unitat fixa i universal, ja que hi ha diversos tipus d'anys. Només us els anomenaré. Hi ha l'any tròpic, l'any sideri, l'any anomalístic, l'any dracònic i l'any galàctic. Per nosaltres, l'any més normal és l'any tròpic, que és l'any que està relacionat amb els cicles de les estacions i del calendari. Es defineix com el temps que triga el Sol a tornar a la mateixa posició relativa respecte de l'equinoxi de primavera, des que comença la primavera fins que torna a començar. La seva durada és de 365 dies, 2422. Tenim molta precisió. Cosa que explica la necessitat d'anys de traspàs, perquè són 365 dies i quart, o sigui que cada 4 anys hem d'afegir un dia al calendari. Si no, el calendari se'ns aniria desfasant de dies. Els diferents tipus d'anys existeixen perquè la Terra no es mou d'una manera senzilla, sinó que la seva òrbita és una mica complicada i està influenciada per diferents factors. Pels altres planetes és una òrbita el·líptica, etc. Així doncs, tot i que pot semblar que l'any és una unitat de temps fixa i senzilla d'estudiar i d'entendre, té diferents definicions segons el context astronòmic. Aquestes variacions reflecteixen la complexitat dels moviments celestes i el profund coneixement dels astrònoms al llarg de la història, que han après a interpretar i utilitzar aquestes diferències per ajustar els calendaris i comprendre el nostre lloc en l'univers.
22: La xarxa de comunicació local.
1: En joc. El programa de l'esport català. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local. Amb Ignasi Trapero.
3: Dos quarts de deu, marxem de ronda. Vinga, anem a repassar marcadors a aquesta hora de la nit. Bàsquet, semifinal de la Supercopa ACB. Què fa el Barça?
4: Doncs no pot estar més ajustada la cosa. Ja és el segon quart, aquesta de semifinal, i el Barça guanya d'un únic punt de diferència, 26-27, davant del València Bàsquet.
3: I molt igualat i amb novetats respecte a l'última connexió, al partit del Barça de futbol.
4: Sí, està amb empat a un aquest partit. Primer ha marcat Fofana al minut 19 pel Sevilla. S'avançava el Sevilla, però 3 minuts després Rafinha aconseguia igualar el partit i el marcador ara mateix és d'empat a un, minut 29 ja d'aquest duel entre el Sevilla i el Barça.
3: Ja, 0 gols ja de Rafinha en aquesta lliga, pichichi, i quin tros d'acció, quina bona passada de Christensen, quin retall de Rafinha que seu a la gespa, com ja ha fet en altres ocasions aquesta temporada, a la defensa, i acaba definint amb cama dreta. Molt bon gol de Rafinha. I a la segona divisió masculina, sisena jornada, com ha començat el partit del Girona a Cádiz? Girona FM, a Pau Villafanyem.
0: Doncs de moment amb el 0-0 en el marcador inicial encara hi regna, i amb un Girona força despistat, amb moltes imprecisions. Bueno, els dos equips en un partit força gris i amb falta d'idees i de clarividència de cara a porteria. De moment 0-0 en el marcador, també un partit marcat una mica pel vent que fa a Cádiz, i el Girona que busca el gol a través de les recuperacions, però de moment no el troba.
3: Doncs de moment 0-0 del Girona a Cádiz, i l'altre partit que també teníem obert aquesta hora, Anna, el de tercera divisió entre Cornellà i Ospi.
4: Sí, un duel que ja ha arribat al minut 71 i de moment no hi ha gols. Empat a 0 entre Cornellà i Hospitalet.

0: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local.
1: Avui gairebé 33 minuts darrere mitja hora de l'En Joc i encara hem de repassar uns quants esports. Futbol sala a la primera Iberdrola, tercera jornada. Ha arribat la primera victòria damunt les Corts.
2: Sí, ha acabat guanyant el seu partit davant l'Estrella Revoltó Severin. Ha guanyat per 0-2 i, com bé dius, després de les derrotes amb Mourense i Melilla, aquesta és la primera victòria de les Corts. No havia començat bé davant dos rivals complicats, eh? No era un calendari fàcil. Per tant, doncs, les Corts que avui ha aconseguit aquesta primera victòria, aquest 0-2.
1: I ahir, a la primera masculina, segona jornada d'aquesta lliga d'obertura.
2: Sí, aquesta lliga d'obertura, que recordem que serà una obertura i una clausura a la competició amb dos campions. Doncs, segona jornada, empat a 5 entre Oparrulo Ferrol i l'Indústria de Santa Coloma, i el Barça va guanyar 6-1 al Peníscola.
1: Doncs golejada, 2-2 per la Barça, i satisfacció en el tècnic Javi Rodríguez i també en un dels seus jugadors claus, Adolfo.
3: Creo que todos nos tenemos que hacer a la idea de a lo que estamos jugando, a lo que es la liga en sí. Ya no digo solamente jugadores, cuerpo técnico, digo árbitros también. Creo que todos tenemos que unificarnos un poquito, porque creo que en según qué momentos estamos yendo todos un poquito a lo loco. Pero bueno, si lo que tenemos que hablar es del partido de hoy, estoy muy contento. Tres puntos muy importantes ante un muy buen rival. Que nos ha puesto las cosas difíciles. También es cierto que la primera parte creo que hemos estado muy fallones en ataque, pero bueno, creo que el equipo ha peleado, ha luchado.
4: Contento por ayudar al equipo siempre que sirva para ganar. He tenido la fortuna de hacer dos goles, como tú has dicho hoy, pito tres. Es que da igual, porque al final cualquiera de este equipo puede hacer goles en cualquier momento. Lo importante es seguir creciendo, mejorando en cada partido. Ha sido un resultado, la verdad, que grande contra un rival muy difícil, pero nos ha costado durante mucha parte del partido, pero bueno, es normal.
1: I partit d'altes emocions, el que va jugar aquest cas Santa Coloma a la pista d'Oparrulo Ferrol. Perdien 3-1, es van posar 3-5 i al final se li va escapar la victòria al conjunt de Santa Coloma de Gramenet. Però va sumar el primer punt de la temporada, 5-5, així ho veia el tècnic Jorge Vargas.
5: Creo que hemos reaccionado muy bien, hemos conseguido marcar antes del descanso. Creo que la segunda parte, en el descanso, hemos hecho una buena preparación de partido, nos ha funcionado muy bien, hemos conseguido darle la vuelta al partido contra todo pronóstico, 3-5. Creo que eso nos da mucha confianza de cara a siguientes partidos. Y luego cuando parecía que teníamos el partido para matarlo, quedando un minuto, creo recordar, y 40 minutos en el ataque de 5, nos han metido dos goles seguidos. Mala fortuna, algún rebote, incluso creo que con la mano un rebote, que evidentemente no digo que no sea legal. Eso nos ha hecho acabar cediendo el empate. Si lo vemos con el 3-0, muy contentos por el resultado, casi imposible sumar un punto. Si lo vemos de la perspectiva que llevamos 3-5, pues bueno, un poco fastidiados.
0: Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo, tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.
1: Vinga, avui 36 minuts, és moment també de parlar d'handbol a la Lliga Sobal, segona jornada. Avui ha jugat el Granollers.
2: Sí, i ha aconseguit emportar-se la victòria davant del Port Segun. De fet, l'ha guanyat a la pista del Port Segun per 24-27, per tant, 3 gols de diferència.
1: Doncs segona victòria en dos partits per al conjunt Vallesa, que és un dels co-líders de moment, juntament amb Irún i Atlètic Valladolid, que són els que han jugat ja dos partits i els han guanyat els dos. Després del partit, escoltàvem al técnico Antonio Rama y al jugador Juan Palomino.
6: Bueno, un partido que se nos ha complicado muchísimo desde el principio, nos ha costado mucho. Es un equipo muy bien trabajado, un equipo que va muy fuerte al uno contra uno. Nos ha costado mucho llegar a las ayudas, la defensa del pivote, sobre todo también la primera parte. Yo pienso que la clave ha sido defensivamente en la segunda parte, que hemos estado un poquito más acertados en las ayudas, llegando bien a los impares y obligándoles a jugar un poquito más. Pero bueno, sabemos que va a ser difícil en cualquier sitio, pero también que Puerto Sagunto siga mejorando, porque tiene un muy buen equipo.
7: Bueno, pues un partido muy complicado. Puerto Sagunto venía crecido después de la victoria contra el Mar. Nos ha costado mucho, sobre todo en el inicio. Ahí han estado por encima, pero bueno, creo que hemos sabido darle la vuelta, que era lo complicado. y a partir de ahí, pues defendiendo bien, corriendo cuando tocaba correr, con la ayuda de Paniti parando, hemos sabido coger una ventaja de 5 goles más o menos y llevarla hasta el final.
1: I demà serà el torn del Barça, que si guanya també s'afegiria a aquest grup de co-líders.
2: Exacte, buscaria la segona victòria. Juga a la pista del Puente Genil a partir de les 5 de la tarda.
1: Doncs abans del partit hem escoltat a un dels jugadors blaugranes, Adrián Solà.
8: Después de una alta carga el otro día en el partido de Montpellier, se nos presenta un partido ante el papel difícil, en su pista, que ellos suelen apretar mucho, ante un equipo que sí, mantiene el entrenador, tiene buenos centrales, y pues bueno, con nuestra carga, que es alta, pues bueno, un partido que va a ser duro. Bueno, veo al equipo bien, tiene que estar concentrado y jugar a lo nuestro, que al final es lo que nos lleva a seguir ganando. Así que nada, a seguir jugando a tope y bueno, a darlo todo en el partido. Sí, no, lo importante es mirar en el partido de este fin de semana y la semana que viene ya vendrán cosas nuevas.
1: I a tot això, una categoria per sota, a la plata masculina, segona jornada per al Barça Atlètic.
2: Sí, ha aconseguit la victòria, s'ha imposat 38-31 endavant del Saragossa en aquesta segona jornada.
1: Primera victòria, havia perdut la setmana passada, per tant, primers 2 punts per al filial blaugranà. I encara una categoria per sota, primera estatal masculina. Grup D ha començat aquesta setmana, primera jornada amb aquests partits.
2: Primera jornada i ja tots els partits han finalitzat aquesta hora. Aquests són els resultats. L'Oar Gràcia Sabadell s'ha imposat 40-36 a l'Esplugues. El duel entre el Sant Martí Adrianenc i la Salle Montcada se l'han portat la Salle Montcada per 30-37. Victòria del Sant Vicenç a la pista del Garbí Palafrugell per 29-37. Ajustat el duel entre el Calella i el Sant Quirze, 26-23 pel Calella. Victòria del Bordils 27-31 a la pista del Sant Esteve Sarrovira. Sant Rovires, el Sant Cugat, la Roca ha acabat amb victòria del Sant Cugat 30-28 i el duel entre el Sarrià i el Sant Esteve Palautordera ha acabat 40-34 favorable al Sarrià. Pel dia 23, dimecres a les 9 del vespre, queda pendent el Sant Joan d'Espí que accepta amb Balonmano Granollers B.
1: Doncs l'Oar Gràcia ha debutat a la Lliga amb una victòria treballada, amb un partit amb molts gols davant l'Esplugues. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
9: Debut amb victòria de l'Oar Gràcia Sabadell a casa, al carrer Bocaccio, davant les Plugues, en la jornada d'obertura del grup D de la Primera Nacional Masculina. 0-5 ha estat el parcial de sortida a favor dels del Baix Llobregat davant d'un Oar que ha sortit amb un set inicial molt jove i ho ha pagat car, ja sigui per falta d'encert, per nervis o pel que sigui. Els graciencs han encaixat aquest 0-5 de sortida que ha preocupat el personal. Tot i això, Lluís Marrugat, el nou tècnic, ha mogut fitxa i els graciencs han reaccionat ràpidament. 7-7 ha sigut el marcador posteriorment i al descans l'Oar ja manava de 3. A l'inici de la segona meitat, els de Sabadell de nou han premut l'accelerador per escapar-se del marcador i l'Esplugues només ha pogut maquillar el resultat en el tram final per signar aquest 40-36 final. 76 gols en total i ja és una mostra del que pot ser aquest Oar. Molt ofensiu i en defensa molt dur, encara que segurament li tocarà encaixar més que altres temporades. La pròxima sortida de l'Oar Gràcia, la primera de fet del curs, serà a la pista del Granollers B el cap de setmana que ve.
0: En joc.
1: 9:41, parlem d'hoquei patins. S'està disputant la Golden Cat a Can Xarau, Cerdanyola del Vallès, i avui hem viscut la jornada de les semifinals, tant masculina com femenina.
2: I podríem dir que s'han complert els pronòstics, perquè tant a Catalunya-Portugal serà la final de l'edició, tant la femenina com de la competició masculina. Aquests han estat els resultats de la jornada de les semifinals. En les femenines, Portugal ha guanyat Alemanya 7-5 i Catalunya s'ha imposat a França 4-3, no sense problemes, perquè França estava dominant 2-3 fins a 55 segons per al final del partit, quan Marina Codina ha aconseguit el gol que forçava el temps de la pròrroga. La pròrroga, un penal també de Marina Codina, ha suposat el 4-3. Pel que fa a la competició masculina, França doncs ha acabat guanyant 3-2 a Portugal i a Catalunya s'ha imposat 2-9 a Angola.
1: Doncs demà tindrem les finals. Avui Marina Codina, protagonista en aquesta remuntada de Catalunya davant de França, i això deia Esport 3.
10: Bueno, la veritat que cada poc, cada vegada quedava menys, i havíem d'arriscar, havíem de xutar, i mira, així ha sigut, ha vingut el gol, però molt contentes. Hem patit, però és que teníem un equip a davant molt difícil. Bueno, també felicitar la portera, primer de tot, perquè ha fet un partidàs. Però, bueno, jo també crec que contra seleccions, aquí la Golden, que és un torneig curt, a vegades no entren els gols, tens la... vols marcar, però quan vas així de només marcar no entren a vegades. Però, bueno, s'ha treballat bé. Bueno, molt difícil, Portugal és una selecció difícil, però, bueno, jo crec que si sortim enxufats del minut 1 ho podrem tirar endavant.
1: 9:43, vinga, anem a passar per Cadis perquè hi ha novetats, bones notícies per a la Girona. Girona FM, Pau Villafanyer.
11: Doncs sí, s'ha avançat el Girona amb gol de Vladislav Benat amb una acció de joc directe, amb un desplaçament de Júnior, trobant a l'esquena de la defensa del Cadis Àlex Moreno, que ha entrat com un punyal per la banda esquerra, i aquest ha fet la centrada perquè Vladislav Benat a plaer doncs, aconseguís aquest primer gol del partit. El Girona s'avança, tot i fer un partit gris, i amb aquesta acció de joc directe, però de moment aconseguia la victòria contra el Cádiz. Per tant, bons moments ara del Girona, que fins i tot ha tingut alguna aproximació per intentar buscar el 0-2.
1: Doncs bones notícies de la Girona, en aquest cas a Cádiz. I a tot això, us estàvem parlant de la Golden Cat d'hoquei patins, havíem escoltat a Marina Codina, avui protagonista de la victòria de la selecció catalana, que demà jugarà la final contra Portugal. També ho farà la selecció masculina, que avui ha golejat Angola per 2-9, amb 3 gols de Roc Pujades, ja en porta 5 en 4 partits. Això deia precisament el jugador català, també als companys d'Esportes.
12: Sí, no, ha sigut un partit, jo crec que molt seriós per part nostra. Sabíem que el rival seria dur, ho ha sigut, però jo crec que hem començat molt bé i a partir d'aquí doncs, hem pogut continuar amb una bona dinàmica i molt contents i amb ganes de demà.
1: No, i 44 minuts, vinga, que encara hem de parlar també. L'hoquei herba, divisió d'honor femenina, ha començat avui mateix, primera jornada, i ho ha fet amb un duel terrassenc.
2: Sí, l'Atlètic Terrassa i el Terrassa s'han enfrontat aquest migdia. La victòria se l'ha acabat emportant l'Atlètic Terrassa per 3-2.
1: Doncs volem saber més detalls d'aquest partit. Ràdio Municipal de Terrassa, Micro Magosa.
13: L'Atlètic Terrassa debuta amb victòria al derbi de la divisió d'honor femenina davant el Club Deportiu Terrassa per 3-2. En un maig amb molta emoció i on els penal corners han estat protagonistes. L'encert dels equips ha determinat finalment la victòria per al conjunt de Can Sales en una temporada històrica on, recordem, debutarà a la competició de la EAQELA. Tot i la derrota, el Club Deportiu Terrassa ha deixat molt bones sensacions en aquest tercer projecte d'Estefi Piris. Marta Ferrer marcava al minut 5 l'1-0. El segon gol arribava des del punt de penal corner, ha transformat per Núria Carles, retallava distàncies Ana Paula Riera. Ja a la segona meitat, el 3-1, el tornava a transformar Núria Carles des del penal corner i novament Ana Paula Riera marcava el 3-2, que seria definitiu. Tres primers punts per un Atlètic Terrassa en la temporada del seu debut, com dèiem, a la competició europea, i un Club Deportiu Terrassa que ha demostrat que ha donat un pas endavant en aquesta temporada i no haurà de patir tant per salvar la categoria.
1: Doncs aquesta divisió d'honor femenina d'hoquei herba ha començat amb aquest duel agarenc. Demà dos partits més.
2: Doncs hi tindrem dos partits en presència catalana. S'enfrontaran el Júnior i la Gara, aquest duel a català, a les 11 del matí, i a les 12 el Polo visita a la pista del camp del València.
1: I demà diumenge també comença la divisió d'honor masculina amb 4 partits en presència d'equips de casa nostra.
2: Sí, aquí tots els partits són diumenge, no n'hi havia cap d'avançat en aquesta primera jornada. A les 11, Terrassa, Taburiente i Gara, Sardinero. A 2:15, Polo, Barça. I a la 1, Júnior, Atlètic, Terrassa.
14: El reportatge en joc. El reportatge en joc.
1: El sabadellenc David de la Cruz s'ha retirat del ciclisme professional als 37 anys després de disputar la seva última Vuelta a Espanya. Adri Arroyo, Ràdio Sabadell.
15: David Elizabeth de la Cruz ha completat la vintena i última gran volta de la seva carrera. El bagatge final és de 6 victòries, com ara el Campionat d'Espanya de contrarrellotge de fa un parell d'anys, o l'etapa final de la París-Niça 2 anys consecutius. Però, per sobre de tot, destaca l'etapa al Naranco del 2016, que va comportar més el mallot vermell de líder de la Vuelta. Marxem a Oviedo, ara fa una dècada.
16: David de la Cruz adelanta al belga Devenens. El italiano Moreno Moser completa el podio.
17: Estaba el objetivo, ¿no?, de ponerse de líder, también de luchar por la etapa. Pero bueno, ya que a la final no pensaban en el liderato porque veía que estaban muy cerca, así que he pensado, bueno, David, prueba de ganar la etapa.
16: David de la Cruz logra la actuación perfecta y se coloca en cabeza de la general con 22 segundos de ventaja sobre Nairo Quintana.
18: A la línea recta, bicicleta sense llum.
15: Ara li toca afrontar el repte de què passa amb la seva carrera un cop ha deixat enrere el ciclisme professional.
17: Está un poco de vértigo porque cuando eres un ciclista profesional por tantos años, uno confunde un poco lo que hace con quién es, y creo que todos los deportistas profesionales cuando dejan el deporte profesional pues pueden tener un poco una crisis de identidad. Supongo que tendré que pasar por esa especie de duelo, pero también con ganas de ver lo que me depara la vida después del ciclismo profesional.
15: Eren declaracions de la Cruz a Televisió Espanyola. El sabadellenc ha confessat que no es veia un any més competint a alt nivell.
17: Ver, ¿no?, que tus mejores momentos, que tus mejores piernas están detrás, que haces todo lo que puedes, el mejor que nunca, y el rendimiento no es el mismo, es lo que te hace también un poquito reflexionar, ¿no? Decir, ostras, pues ya empiezo a sobrar. Y luego, casualmente, este año, por error, el equipo... ellos mandan siempre un email pues para reservar un poquito las fechas de a final de año de cuándo son las concentraciones, y por error me incluyeron, y cuando vi aquello vi
19: no, por favor.
17: Y ese fue el momento que lo ves, es que es el momento
19: idóneo. Te dio para... dolor de patas, como
17: pero en el corazón sí que sentí algo, no me vi ya capaz de hacerlo, y nada.
15: De fet, podríem dir que era un secret de veus. Ja ho havia insinuat mesos enrere, que aquesta seria la seva última campanya al pilot internacional. A Ràdio Sabadell, el ciclista vallesà explica la naturalitat amb la qual està vivint aquesta retirada.
20: És una cosa que tampoc entrem molt a son. Òbviament, sí que és cert que quan veus el final de la teva carrera esportiva a prop i has fet tants anys de la mateixa feina, doncs sí que et dona una mica de vertigens pensar que vindrà després, no? A nivell laboral, què faràs, perquè al final són molts anys tinguent un objectiu clau, i tenir aquesta mancança d'un objectiu, doncs és el que potser més intranquil·litat em dona.
15: Una història curiosa, la seva, ja que no es va formar en el món de la bicicleta, sinó que era atleta a la Joventut Atlètica Sabadell fins la majoria d'edat. Després, arran de començar a treballar en una botiga de bicis, van agafant-li el gust fins a acabar dedicant-se professionalment tota una vida. Va arribar de rebot i per això ha volgut també penjar la bici sense fer massa soroll.
20: Vaig arribar al món del ciclisme de casualitat, que no...

0: són les 9:53, recta final. Anem a repassar com estan les coses ara mateix, aquesta hora de la nit. València-Barça, Supercopa CB. Hem arribat al descans.
1: Descans amb 40-43, favorable al Barça. 3 punts respecte al València, guanya el Barça.
0: També descans a la primera divisió masculina, el Sánchez-Pizjuán.
1: També descans en aquesta ocasió, 1-1. Sevilla 1, Barça 1. Ha marcat Fofana. Al cap de 3 minuts, Rafinha ha fet l'empat. I ara mateix, doncs, aquest 1-1 al Sánchez-Pizjuán.
0: I també descans. I amb més bones notícies a Cádiz. Bones notícies pel Girona. Girona FM, Pau Villafanyem.
2: Doncs sí, ho dèiem, després del gol de Benat, que el Girona estava buscant fer el segon, que estava buscant tenir aproximacions, i en una acció per la banda esquerra de nou, mitjançant Carles Pérez, que ha fet una molt bona acció individual, doncs ha tret l'esquerra a passejar, gran xut, que ha passat entre el porter i el pal per fer el 0-2, just a banda del descans, i posar doncs una mica més d'avantatge per aquest Girona que busca la victòria a Cádiz.
0: Doncs a veure si la tanca. Demà ens ho expliques amb la crònica de com ha acabat el partit. Gràcies, Pau. Bona nit.
2: Bona nit.
0: I a tercera divisió, acaba el partit a Cornellà?
1: No acaba. L'àrbitre ha afegit 4 minuts, ja estem al 93 i de moment sense gols. El Cornellà Hospitalet amb el 0-0.
0: Tot això en un dissabte on el Club Natació Sabadell ha guanyat el seu partit, segon partit, a la Champions, en la preliminar de la Champions. Demà haurà de guanyar per intentar o per acabar de tancar la classificació per a la següent ronda. En aquest partit, o en aquest programa, hem escoltat el jugador Jean Pérez.
3: Bueno, el partit de demà serà una altra guerra a la qual hem d'anar per totes per classificar-nos, perquè només ens val la victòria. Així que serà un autèntic partit a cara de perro. I bueno, sabent el cansanci que porten ells amb el partit que han tingut avui contra Brescia i amb els jugadors que han expulsat en vermella també, que segurament demà no jugaran. Així que bueno, nosaltres a lo nostre i a fer el que sabem i ja està.
0: I a la Supercopa ACB la penya ja és a la final. Veurem si el Barça l'acompanya, una penya on juguen Nico Laprovítola i que entrena Dani Miret.
4: Bueno, algo que Ricky nos dijo en la antes de entrar a la cancha fue estamos en un momento en el que nos estamos conociendo a Dani, al sistema, o sea, estamos todos en un periodo de aprendizaje, de incorporar y de intentar ser mejores cada día. Hoy dimos muestra de que tenemos potencial, ahora hay que ir mejor.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: La Cardellera renova amb Tiempo de Victoria, un meteoròleg que és la peça clau per garantir l'èxit del desembarcament de Normandia. També arriba la catalana Tanit. Una nena es mou lliure pels boscos del Montseny i allà es troba amb una dona que tothom pren per bruixa. Hi ha Coyote versus Acme. El conegut dibuix animat denuncia la companyia que el porta a fracassar en l'objectiu de caçar el correcamins.
3: El tiempo puede destruirnos. Churchill dice que es el mejor meteorólogo del país. Quiero una previsión.
2: Tiempo de Victoria ens porta a 72 hores abans del dia D. Tot està llest per desembarcar a Normandia, tret d'un element clau, el temps. El capità James Stack, cap del Servei Meteorològic Britànic, rep l'encàrrec d'elaborar un pronòstic transcendental. Les condicions climàtiques adverses podrien arruïnar la major invasió marítima de la història, però qualsevol endarreriment podria fer que els serveis d'intel·ligència alemanys descobrissin el pla.
4: Soldados, marinos y pilotos, el mundo entero los está observando.
5: La misèria, la fam i la incultura. I quan hi ha por, has de buscar culpables. Dones soles. Vosaltres sabeu quin nom li van donar a aquestes dones? Bruixes.
2: A Tanit, la nena del mateix nom es mou lliure pels boscos del Montseny. No li queda més remei. Un embaràs de risc obliga la seva mare a guardar repòs. Un dia, mentre busca el gos, es troba amb l'àvia Perona, una dona que viu aïllada i a qui tothom pren per bruixa. La Tanit es convertirà en la seva aprenenta, mentre que un fet inesperat sacsejarà el seu món i l'obligarà a fer-se gran abans de temps.
6: No em dóna la gana a fer-me gran.
7: Guante magnético marca Acme. Perdigones metálicos. Alpiste. Alpiste gratis.
2: Coyote versus Acme explica com, després que tots els productes fabricats per la companyia li surtin malament intentant atrapar el correcamins, Wild E. Coyote decideix demandar-la. Per fer-ho, contracta un advocat humà no gaire exitós. El fet de descobrir que el cap del seu antic bufet és el director general d'Acme encara animarà més el lletrat a aconseguir la victòria.
8: Vengo por lo de posar sin pantalones.
1: Continguts en xarxa.
0: La xarxa de comunicació local.
9: El cap de setmana, el rock a Ràdio Tordera es diu Rock Masters. Rock Masters, un programa del vostre amic Xavi Canigó. Història, anècdotes i molta música de les grans formacions de tots els temps. Rock Masters, el programa de rock a la teva mida.

Bona tarda, bona nit. Depenent si esteu escoltant el programa el dissabte o el diumenge, comença aquí un dia més, un cap de setmana més, un Rockmasters més. Avui parlem d'un home que va tenir menys de 4 anys de carrera discogràfica i que tot i això, va canviar per sempre la manera d'entendre la guitarra elèctrica. Un músic que va arribar a Londres l'any 1966 sense res més que el seu talent i una Fender Stratocaster, i que en pocs mesos tenia als seus peus guitarristes tan importants de la talla d'Eric Clapton, Pete Townshend, Jeff Beck i d'altres. Tots van quedar muts. Parlem de Jimi Hendrix, l'home que va redefinir la guitarra elèctrica, que va fer del soroll una forma d'art. I que, diguéssim, a l'escenari va fer-lo un territori totalment sense cap tipus de fronteres. Un geni de Seattle, que va viure tant en 4 anys com altres en tota una vida. 80 minuts, o en aquest cas 60 minuts, de música, d'història, de llamp i de guitarra, i de guitarra pura. Cordeu-vos les sabates, poseu-vos el cinturó, que comencem. I comencem pel principi, el principi de tot, el juny de l'any 1967 a Monterrey Pop Festival, davant d'un públic americà que no el coneixia gairebé de res. Hendrix va arribar com un artista europeu. Havia triomfat a Londres, però era pràcticament desconegut al seu propi país. Va sortir a l'escenari com una llegenda, Purple Haze, que vindria a ser així com boirina púrpura, va ser el primer tall del seu primer àlbum. Aquella figura de tres dotes que sembla que el terra s'obri i que tot canvia. La lletra surrealista i visionària barreja una eufòria total, desmesurada, i el desorientament d'una manera que ningú havia vist mai. Hendrix la va tocar al final del concert i va calar foc a la guitarra. Anem a escoltar Boirina Púrpura, Purple Haze, el geni, potser el millor de tota la història, el nostre amic Jimi Hendrix.

Purple Haze, Jimi Hendrix, el geni de la guitarra, el Pablo Picasso, crec jo que és, de la música totalment abstracta, totalment caòtic. Abans de ser Jimi Hendrix, el mite va ser James Marshall Hendrix, el noi de Seattle, que va créixer en la pobresa, que va aprendre a tocar la guitarra amb una guitarra de sobremà amb una sola corda, i que va sobreviure tocant en clubs de soul i de rhythm and blues per tots els Estats Units durant anys sense que ningú no li fes massa cas. Va ser Chas Chandel, l'antic baixista dels Animals, qui el va descobrir en un petit club de Nova York l'any 1966 i el va convèncer per anar a Londres. Allà, amb Noel Redding al baix i amb Mitch Mitchell a la bateria, va formar Jimi Hendrix Experience. La primera cançó que van publicar com a single va ser Hey Joe, el desembre de l'any 1966, una balada fosca sobre un home que mata la seva dona i fuig cap a Mèxic. La melodia és lenta, gairebé hipnòtica, i la veu de Hendrix hi té una qualitat narrativa que sembla sortida d'un western del blues profund. La guitarra hi és continguda, precisa, com un bisturí. Va arribar al número 6 de les llistes britàniques i va posar a Jimi Hendrix en el mapa europeu en qüestió de setmanes. Aquesta versió és una de les sessions de la BBC l'any 1967. Anem a escoltar Hey Joe, el nostre protagonista avui, el Rockmasters, la Jimi Hendrix Experience.

Joe, Jimi Hendrix i la seva Experience Band. Anem a veure, ara anem a passar a la seva faceta més lírica i delicada. Hi ha una faceta de Jimi Hendrix que el soroll i l'espectacle dels concerts tendeixen a eclipsar. La del compositor de balades d'una delicadesa extraordinària, un home capaç de crear amb la mateixa guitarra que usava per incendiar escenaris, melodies de seda que toquen directament el cor. El Ben Crida Mary és potser la millor demostració d'aquesta faceta. Publicat l'any 1967 com a single, és una cançó d'amor, una cançó de l'adeu, d'una tendresa sorprenent total. La lletra va ser escrita en una nit, després d'una baralla amb la seva nòvia de l'època, que es deia Mary. Hendrix va arribar a la casa d'un amic, va agafar paper, va agafar un llapis i en menys d'una hora tenia la cançó acabada. La guitarra hi toca acords vells i complexos, mentre la veu de Hendrix, que no era pas un gran cantant tècnicament parlant, però que tenia, diguéssim, una expressivitat única, i posa una melangia que s'enganxa a la pell totalment. Enregistrada en directe l'any 1967 en un concert on Hendrix va mostrar totes les seves cares, el bruixot, el poeta i el músic de cambra. Anem a escoltar The Wind Cries Mary. El vent crida Mary, Jimi Hendrix, el nostre protagonista avui al Rockmasters. Next single here, I hope.

0: Thank you very much.
1: The Wind, Grace Mary. El vent crida a Mary és la prova de que Jimi Hendrix no era sols flamarades, era també poesia pura. Ara tornem a l'electricitat amb un dels moments més explosius de la seva carrera. I és que l'any 1968 Bob Dylan va publicar John Wesley Harding. És un àlbum auster, i amb un contingut que incluïa una cançó que passaria gairebé desapercebuda en el disc original. S'anomena All Along the Watchtower, al llarg de la Torre de Guàrdia. Dylan la va tocar amb la guitarra acústica simplement, sense gaire ornamentació. Hendrix la va escoltar i va veure-hi una altra cosa totalment diferent. La versió que Hendrix va gravar aquell mateix any és un dels grans moments de l'alquímia de la història del rock. Va agafar una cançó d'un altre compositor i la va convertir en algo tan seu que el mateix Dylan va reconèixer que des d'aleshores, cada cop que ell toca la cançó, la toca pensant en la versió, amb la versió de Hendrix. Aquest tema que escoltarem ara, en la versió d'ell, és un edifici sonor d'una arquitectura totalment perfecta. L'entrada de guitarra elèctrica, la construcció capa a capa, els solos que s'eleven i descendeixen com aus de presa. Enregistrat en directe des del Royal Albert Hall l'any 1969, escoltarem aquest tema ara mateix. Anem a escoltar All Along the Watchtower, Jimi Hendrix, el nostre protagonista avui al Rockmasters.
0: Well, as I said before, thanks a lot for coming. Let me get to another song that we did about in the year of 1833, and I think it's pretty true still today, if you can dig it.

I passem de les reverències del mestre Dylan amb Along, All Along the Watchtower, al llarg de la Torre de Guàrdia. Passem ara a la peça que molts consideren la seva obra mestra en directe, i és que hi ha cançons que duren 3 minuts i sembla que duren tota una vida. N'hi ha que duren 15 minuts i en semblen 3 o 2, potser. Voodoo Child, fill del vudú, breu retorn, és de les seves, diguéssim, no, podríem dir que és de les segones, l'última pista del tercer i darrer àlbum d'estudi de l'Experience, Electric Lightland, País de les Dames Elèctriques, l'any 1968. És tota una demostració total del que Hendrix era capaç de fer amb una simple guitarra, un amplificador Marshall i el pedal wah-wah. La cançó va néixer gairebé per accident. Hendrix estava a l'estudi amb la carrera d'un documental encesa i va començar a tocar sense gaire preparació. El que va sortir d'allà va ser tan bo que ho va gravar directament, sense pensar-s'ho ni un sol segon. La lletra és mitologia pura. Hendrix es presenta com un fill de vudú, un ser sobrenatural que s'alça de les aigües i que camina per la terra. La guitarra ja fa coses que la física, diguéssim, que hauria de prohibir. En directe, aquesta versió és una cançó que es tornava totalment salvatge i s'expandia, respirava, podríem dir que respirava. Hendrix podia estar tocant el mateix solo durant 10 minuts i cap nota era igual a l'anterior. Anem a escoltar Voodoo Child, anem a escoltar el gran mestre, anem a escoltar Jimi Hendrix, el nostre Rock Masters.

0: Voodoo Child. Enteneu per què dic que és el Pablo Picasso de la música? Un músic que fa música totalment abstracta i caòtica. Un home, un geni en estat pur, imprevisible, indomable, inimitable. Ara baixem una mica el tempo i entrarem en la seva faceta més introspectiva. I és que entre els espectacles de foc i el soroll atòmic, Hendrix tenia un espai secret, el de les cançons breus, totalment perfectes, construïdes com miniatures de joieria. Ningú que hagi escoltat cançons breus, com per exemple Little Wing, aleta petita, que són de menys de 3 minuts en el disc original, pot oblidar-la. És impossible. És una de les composicions més admirades de la història de la música popular, citada per guitarristes com Steve Ray Vaughan, Eric Clapton o el mateix Carlos Santana, com una de les cançons més belles que s'han tocat mai amb una guitarra elèctrica. Hendrix va dir que la va escriure pensant en les dones que havia conegut en la seva vida i que l'havien cuidat, àngels en forma humana que apareixien quan més ho necessitava. I la lletra és plena d'imatges, és plena de papallones i de cebres i de llums de lluna. La guitarra hi toca acords que semblen fer volar. En directe la cançó s'expandia i Hendrix hi afegia solos que convertien aquella miniatura en una catedral totalment immensa, descomunal. Aquesta versió del concert d'Ottawa de l'any 1969 és una de les actuacions menys conegudes però més emotives de la seva carrera. Anem a escoltar Little Wing, aleta petita, Jimi Hendrix, el nostre protagonista avui al Rockmasters.
1: We're sorry to be taking up all your time like this. I'm trying to get my guitar into. I'll just slow the pace down a little bit.

El 18 d'agost de 1969 a les 6 del matí, Woodstock porta 3 dies de música i de funk. La major part del públic, gairebé mig milió de persones, ja ha marxat, però els que queden, uns 40.000, són els que veuran una de les actuacions més recordades de la història de la música del rock, de la música popular del rock. Jimi Hendrix surt a l'escenari, pren la seva Stratocaster i comença a tocar The Star, la bandera de les estrelles, The Star Spangled Banner, l'himne nacional dels Estats Units. Però no com tothom l'havia sentit mai, Hendrix introdueix els sorolls de les bombes dels avions de guerra de ferits. En 2 minuts i mig, l'himne condensa tot el dolor i tota la contradicció d'un país en guerra amb ell mateix. No hi ha lletra, en absolut, només la guitarra dient allò que les paraules no podien dir. Immediatament després, sense parar, llença Fire, foc, la cançó més desvergonyida i festiva del seu repertori, com si volgués dir la vida continua. Escoltem, doncs, la versió de Woodstock, que comença just amb Fire, per preservar la força de l'himne del seu context original. Anem a escoltar Jimi Hendrix aquí, el nostre protagonista, el Rockmaster. Foc.

0: Benvinguts i benvingudes a l'Inspira't de Ràdio Rubí, a la 99.7 de la FM. Els micros Carmen Moreno i Cuca Fernández, preparades per acompanyar-vos una estoneta més amb històries que toquen, que fan somriure i que d'alguna manera sempre ens mouen per dins.
1: Hi ha dies en què l'aire canvia i avui és un d'aquests dies. Ha arribat la calor, aquella que et fa afluixar el ritme, respirar més fondo i mirar la vida amb una mica més de calma. Anem a inspirar-nos.

0: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. Segur que recordeu el brot d'antivirus del mes de maig en un creuer que havia passat per l'Argentina i per Xile i que es va saldar amb 3 morts, com a mínim confirmats. Per un moment, el pànic a una nova epidèmia ens va sobresaltar. Després de l'experiència de la Covid, podrem arribar a viure amb serenitat aquestes crisis? Joan Salicrua en parlarà a la conversa amb Antoni Trilla, doctor en medicina, epidemiòleg i cap del Servei d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic, i Fabiola Leitón, doctora en filosofia i professora d'ètica a la Facultat d'Infermeria de la Universitat de Barcelona. També descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Radó. Al suplement IE parlarem de la instrumentalització que fa l'extrema dreta de la religió amb Elvira Duran i recollirem la recomanació literària de Concha Perramon. Per acabar, dedicarem el like al llibre de Mercè Pujades, Tries invisibles, editat per Les Hores. Són 19 relats, 19 històries, en què els protagonistes viuen situacions sorprenents que els porten a assumir realitats incòmodes o doloroses, o bé a fugir-ne. En parlarem amb l'autora i explorarem amb ella diverses maneres de viure. Tot això serà possible amb Joan Salicrua a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
1: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? Què ens expliques?
2: Hola, Laura. Doncs avui m'agradaria tirar una mica enrere i recuperar la visita de Lleó 14 a Espanya, que en total va estar-hi del 6 de juny fins al divendres 12 i va passar per Madrid, Barcelona i, finalment, per les Palmes de Gran Canària i Tenerife, on va visitar el centre de migrants Les Raïces. Allà on va anar va plegar moltes persones, però també va deixar un parell de debats socials amb la seva presència i les seves paraules.
0: Coneixent-te, Carles, sospito que vols parlar del discurs que va fer el Papa al Congrés dels Diputats.
2: Sí, en vull parlar, potser no n'opinaré gaire avui. De fet, només m'interessa el fet de que ell parlés davant del Parlament i el que va dir, però també perquè va ser el primer pontífex de la història que ha parlat al Parlament espanyol i doncs el que va dir no va deixar indiferent a ningú. En primer lloc, va deixar clar que venia com a líder religiós i no pas com a cap d'estat, i més tard va parlar de l'urgència per acollir respectuosament els migrants i va afirmar que la tecnologia no és neutral. Fins aquí tot bé, però quan va obrir el meló de l'avortament i l'eutanàsia va començar el debat.
0: Bàsicament perquè em va fer una crítica.
2: Sí, de fet, el que va dir va ser que la defensa de la vida humana és una meta de la civilització i que la llei perd el seu significat més profund, que és servir i protegir a tothom. Hem de tenir en compte el cas recent de Noelia Castillo Ramos, a qui se li va practicar l'eutanàsia el passat 26 de març i que va encetar un gran debat que fins i tot va arribar a ser comentat per Donald Trump, que, també et diré, ho comenta tot. A més, aquest discurs el va fer davant d'una cambra que el va convidar, però que també ha impulsat tant la llei de l'avortament com la de l'eutanàsia.
0: Per tant, el Papa va defensar la postura de l'Església sobre aquestes qüestions, però què més va generar polèmica de la seva visita?
2: L'altra qüestió que va generar polèmica, i aquesta potser és de la qual s'ha parlat més de manera, diria, als carrers, ha estat sobre la despesa pública que s'ha fet per rebre a Lleó 14. Sobretot han estat col·lectius laics que van criticar que es vengués el que consideren un acte religiós com una visita d'un cap d'estat i van demanar que no es pagués amb diners públics. En total, el cost estimat va ser d'uns 25 milions, del qual un 20% el van assumir les administracions públiques, tot això sense tenir en compte les aportacions en espècie que van fer les institucions, com les cessions d'espais, dispositius de seguretat, mobilitat, neteja o el trasllat dels papamòbils.
0: Això és el que, com bé deies, criticava, no?, en part el sector laic, però hi ha altres opinions al respecte?
2: Clar, hi ha diferents opinions a tot arreu, ja sigui des de les institucions i també a peu de carrer, però sobretot des de les institucions eclesiàstiques. Per exemple, la Conferència Episcopal Espanyola va elevar l'impacte econòmic de la visita per sobre dels 100 milions i, per tant, asseguraven que el retorn era clar i que no suposava una gran despesa. Però aquí el debat que em sembla a mi que s'ha de plantejar és amb què hem de gastar els diners públics. I em sembla que és difícil arribar a un acord perquè cadascú escombra cap a casa seva.
0: Imagino que el fet que Espanya sigui un estat confessional també deu tenir un pes en la disparitat d'opinions que comentes.
2: Clar, aquest és un altre punt important. El fet que Espanya sigui un estat confessional també va ser un dels motius pels quals alguns partits polítics doncs, no estaven d'acord amb la compareixença del Papa al Congrés.
0: Carles, gràcies per posar aquests temes sobre la taula. És moment ara de descobrir el perfil en què s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Redó.
3: Quan Marian Satrapi tenia 10 anys es va preparar per anar a la presó. O això és el que diu la protagonista de Persepolis, el còmic sobre la revolució islàmica a l'Iran vist a través dels ulls d'una nena, l'alter ego de l'autora. Amb el seu llapis, Satrapi va aconseguir dibuixar somriures arreu del món amb una història tan poc alegre com la de l'Iran en els últims anys de la dictadura del Shah i els primers de la teocràcia de Khomeini. Satrapi era una nena nascuda en una família d'esquerres, de pares amb professions liberals i amb un oncle que primer va ser empresonat per la policia del Shah i més tard assassinat pel règim dels ayatolars, acusat de comunista. La novel·la gràfica que va triomfar arreu del món no explicava el país a través dels grans fets històrics, sinó amb els ulls d'una noia que escolta Iron Maiden i Led Zeppelin amb cintes de caset de contraband, mentre al seu voltant el món s'ensorra. Gràcies al dibuix va aconseguir transformar en art el rastre de sang que va atacar l'Iran en aquells anys. Un art en blanc i negre, com si l'absència del color retratés també la grisor i la pèrdua de l'alegria al país. La nena que s'imaginava que seria presonera política va marxar a Europa i va triomfar com a dibuixant i cineasta a França. Fins al final va continuar defensant el seu país encara que fes anys que no hi vivia. L'any passat va rebutjar la Legió d'Honor, la màxima distinció que es pot rebre a França, perquè va considerar que el país tenia una actitud hipòcrita amb l'Iran. La seva última obra va ser la coordinació del treball col·lectiu Dona, Vida, Llibertat, un còmic d'homenatge a Mahsa Amini, la jove a qui la policia de la moral va torturar fins a la mort per no portar el vel ben posat. Satrapi ha mort aquest mes de juny a París als 56 anys, precisament en un moment en què l'Iran torna a estar al centre de totes les mirades. Segons ha explicat la seva família, ha mort de tristesa, incapaç de superar la mort del seu marit ara fa un any.
0: La Covid va marcar la nostra manera de viure durant molt de temps, però seríem capaços de passar per una altra pandèmia? De seguida ens hi atinsem, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: Així es devia sentir molta gent durant la pandèmia, durant el confinament.
1: I qui millor t'ho pot explicar que els stay homes?
0: Home.
1: Pues he escollit els stay homes perquè són els que estan al front de la pandèmia a nivell musical, perquè ho van petar gràcies també a un artista estadounidenc, a un crooner d'aquests que canta...
0: En Michael Bublé.
1: Ah, exacte, gràcies. És que no m'hi cap en el cap tots els...
0: Es va complejar una cançó d'alguna manera, no?
1: Bueno, els hi va dir que eren el millor que havia passat en molt de temps. També s'ha de netejar algú les orelles, però bueno... A la música que estem escoltant està super ara produïda, que són dels, ja dels discos gravats en estudi, i que, veritablement, segons en quina època de la meva vida, m'haguessin agradat molt i moltíssim. Però bé, aquí cantarà amb el Canca, Estamos Mal.
2: Pero es lo normal, que esté en la mierda, es lo más natural.
0: De fet, com deia, jo crec que molts ens sentíem així, no? Estem malament en alguns moments, alguns més, alguns menys, però era el normal, era la norma general, Carles, i aquest grup va posar música des del seu balcó, des de la seva terrassa, de fet.
3: Sí, crec que també ho vam acceptar molt, perquè com que tots estàvem igual...
0: Exacte.
3: No ens sentíem sols, per dir-ho d'una manera, encara que estiguéssim aïllats. Parlarem de tot plegat, perquè a inicis de maig, tres persones van morir després d'un brot d'antivirus en un creuer que navegava per l'oceà Atlàntic. Les infeccions per antivirus acostumen a estar relacionades amb l'exposició ambiental, com el contacte amb l'orina o la femta d'arrossegadors infectats, però en casos excepcionals es pot transmetre entre persones i provocar malalties respiratòries greus. Això sembla que sigui molt difícil de que ens ho transmetem entre uns i altres, però segurament molta gent recordarà el que ens deien al principi de la Covid. Després, uns dies més tard, el creuer va arribar a Tenerife, a les Illes Canàries, on la població que recorda amb força la pandèmia del coronavirus doncs va rebre dividida els passatgers. Per molt que a mi em diguin que és molt difícil que m'encomanin aquesta malaltia, ja no m'enfiaré perquè el mateix em vau dir l'any 2022.
0: Clar.
3: Per això...
0: 2020. És que queda lluny,
3: 2020,
0: eh?
3: Sí, perdona. Sí, sí. Sí, es queda molt lluny i em sembla que sempre ens queda molt més a prop.
0: Sí.
3: Joan, llavors, doncs per això, Joan Salicru en parla a la conversa amb Antoni Trilla, doctor en Medicina, epidemiòleg i cap del Servei d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic, i Fabiola Leighton, doctora en Filosofia per la Universitat de Barcelona i professora d'Ètica a la Facultat d'Infermeria de la mateixa universitat, que segurament ells no han oblidat quan va començar la pandèmia.
0: Us deixem amb aquesta conversa.

0: Les darreres setmanes ha esdevingut un brot internacional d'antivirus vinculat a un creuer que havia passat per l'Argentina i per Xile. S'han confirmat diversos casos i almenys 3 morts a l'hora de fer aquesta conversa. Hi ha passatgers en quarantena a diversos països, inclòs Espanya, i les autoritats investiguen si l'origen va ser un contacte amb rosegadors a la Patagònia abans d'embarcar rumb cap a Europa. D'això en volem parlar avui amb Antoni Trilla, conegut epidemiòleg català i degà de la Facultat de Medicina de la UB. Ho estic dient bé, Antoni Trilla?
1: Sí, sí, exactament així.
0: Benvingut a Valors a l'Alça, i amb Fabiola Leighton, que és professora d'ètica a la Facultat d'Infermeria també, d'Infermeria de la Universitat de Barcelona. Benvinguda també, Fabiola, al Valors a l'Alça.
2: Muchas gracias, buen día a todos.
0: La primera qüestió és que ens puguin explicar com es van assabentar d'aquest cas i què va ser el primer que els va venir al cap. Si vol començar vostè, doctor Trilla.
1: El cas aquest va començar a saltar, diguéssim, no tant a les notícies, que va ser també molt ràpidament, sinó a les xarxes habituals de comunicació d'alertes epidemiològiques entre diferents grups i realment doncs vam pensar, bueno, hi ha algun problema amb aquest persona que ha mort en el vaixell, ja era quan s'havia mort la primera persona i tot això, i a partir d'aquí ràpidament es van començar a donar accions que van evolucionar molt ràpidament, i el punt clau per començar a entendre el que passava va ser quan, si no recordo malament, un pacient anglès que va ser evacuat amb avió cap a Sud-àfrica, va anar directe a un hospital, el van atendre a l'UCI, i després de fer les primeres proves, algú, que sempre necessitem algú que tingui alguna idea brillant, va dir si fos un antivirus. I això vol dir que li van demanar una prova PCR per antivirus que va sortir positiva. Aquí canvia, i allò que en el vaixell no se sabia ben bé què passa, sembla que es pot tractar d'un brot d'antivirus. I per resumir-ho en dues paraules, un brot d'una malaltia coneguda, però amb unes circumstàncies realment excepcionals, vaixell, al mig de l'Atlàntic i tots aquests lius, i també amb un component mediàtic molt, molt, molt important, i que ja per acabar-ho de tancar, en el moment que es decideix on poden aturar-se, on poden desembarcar, si es poden repatriar o no, t'afegeix un lío polític també de proporcions dables. És a dir, la ciència anava per una banda, els mitjans, evidentment, jo crec que és quasi de sèrie de Netflix, vaixell a l'Atlàntic, un que desembarca, bueno, de coses, i quan entren els polítics, com diem nosaltres, els científics, els metges o els sanitaris, estem morts, perquè passem de les pàgines de salut a les pàgines de política, i això ja hem acabat aquí tècnicament, no? Però bueno, sí, un cas realment excepcional i molt interessant des d'aquest punt de vista.
0: Per què? Perquè és excepcional i perquè és interessant?
1: Excepcional perquè fins ara, com molta gent deu haver llegit, això, i encara segueixen així, és una malaltia que té un reservori animal, diferents tipus de rosegadors, cada un d'ells específic, més o menys un determinat terreny, que en aquest cas és pràcticament, diguéssim, exclusiu de bona part d'Argentina i de Xile, poca cosa més. Això no vol dir que algun dia aparegui en un altre lloc, d'alguna altra província argentina, però de moment està localitzat allà, que ja el coneixen bé, que han tingut diferents brots des de fa més de 20-30 anys, aproximadament, alguns d'ells també importants, i que aquest virus, antivirus, que n'hi ha, per exemple, a Nord-Amèrica n'hi ha un altre amb un nom diferent, a Europa n'hi ha diferents que fan una altra malaltia, però aquests en concret, els de les Amèriques, fan afectació pulmonar força greu. I fins ara, la transmissió de persona a persona d'aquest virus en concret, de l'antivirus, era una cosa que se sabia, però com sempre passa amb ciència, hi ha evidències en contra, evidències a favor, que potser sí, que potser era una exposició comuna. Bueno, diguem que es podia admetre, jo crec que s'ha d'admetre, que segur que hi ha transmissió de persona a persona, però mai s'havia donat un brot amb un vaixell d'aquestes característiques, amb tanta gent de diferents nacionalitats, al mig de l'Atlàntic, però lluny de qualsevol lloc que dius, anem cap al port i ens esperem tots aquí, que va. I han vist tot el periple que ha tingut que fer amb desembarcaments, sortides de passatgers, evacuacions mèdiques, vols de repatriació que també suposen contactes de les persones que estaven en el mateix vol que volien tornar cap a no sé on. I finalment, afortunadament, crec que a dia d'avui el vaixell ja està a Holanda i tots els passatgers estan repartits per diferents llocs fent les mesures que els hi ha tocat, i la tripulació també està en aquests moments sota mesures d'aïllament en el port de Rotterdam, em sembla que és que estan. Per tant, bastant excepcional per les circumstàncies, creuer que tampoc és un creuer normal, és un creuer especial, visita indrets molt remots del món, vell, alt, totes aquestes coses doncs, el fan una notícia per la pròpia epidèmia i pel context realment excepcional des d'aquest punt de vista, no?
0: Molt bé, Fabiola Leighton, que és nascuda a Xile, sembla que estigui fet expressament, però no és el cas. Com ha viscut aquesta notícia, context que l'ha rodejat, com explicava ara todo Trilla?
2: Como decía el doctor Trilla, la realidad supera la ficción en esto, ¿no? Y es que ni el mejor guionista se pudiera haber imaginado mejor situación para volver a traer este tema a la palestra, que yo creo que estamos un poco perseguidos por el coronavirus, ¿no? Por todo lo que significó, y aun y cuando se trata de dos situaciones muy, muy, muy diferentes, ¿no? Claro, al ser yo de Chile, haber vivido gran parte de mi vida allí, incluso allí el antivirus es una cuestión súper minoritaria porque están permanentemente, o sea, los ministerios de salud, me imagino que en Argentina también, permanentemente, cada cierto tiempo haciendo campañas, porque la cuestión es tener precauciones al limpiar sitios que estén, que, en que puedan haber estado estos ratones que normalmente suelen ser silvestres, o sea, que no son los ratones comunes, y que por lo tanto las medidas de prevención, como es todo, ¿no?, son clave. Y si es que hay algún caso que pudiese ser, que hubiese una sospecha de, lo prioritario aquí es la atención oportuna, ¿no? Llegar tan pronto como sea posible, porque dado que no hay una vacuna, no hay nada, pues prevenir y poner a la persona los cuidados que corresponden para evitar una muerte, ¿no? Entonces, claro, yo lo veo por las redes sociales y me quedo un poco sorprendida por la particularidad de la situación. Y también pienso que, bueno, esto trae muchos temas a nuestra mesa, ¿no? Primero, la cuestión de esta especie de trauma a partir del coronavirus, según el cual las personas ya, no hay ningún tipo de filtro y comienza el avasallamiento de teorías de conspiración, ¿no? Que prácticamente todo lo que pueda ser un roedor en este caso podría transmitir la enfermedad. ¿Qué tipo de educación recibimos cuando se trata de cuestiones sanitarias, ¿no? En cuanto a la prevención, en cuanto a cómo se llega a producir un medicamento, qué pasa con las vacunas, que es exactamente el mismo tema que derivó de cuando el coronavirus, ¿no? Las medidas de salud pública, las medidas preventivas, ¿cuáles son las mejores, ¿no? O de qué estamos hablando cuando sabemos que la vacunación es una medida de salud pública que tiene una gran efectividad, pero ¿qué pasa cuando hay discursos anticientíficos? Y no sé si es una deliberada ignorancia de la población, ¿no? Falta de compromiso de parte de quienes estamos haciendo educación, la universidad, formación, etcétera, en la divulgación de cómo se hacen las cosas, cómo se hace la ciencia, cómo se llega a hacer una vacuna, qué medidas y qué pasos se hacen para, qué pasos se requieren para mantener a la población, digamos, y mantener unos equipos sanitarios dispuestos a actuar en el caso de que haya pandemias, ¿no? También nos pone en la situación de, bueno, hay una estrategia global de salud, la estrategia One Health, desde la Organización Mundial de la Salud, que tiene que ver precisamente con tres ejes. Aquí hay un triángulo que es el ser humano, que son los otros animales y el medio ambiente. Las pandemias están aquí en el centro, ¿no? Lo pudimos ver en el coronavirus, lo podemos ver en las pandemias que podrían venir de la mano de zoonosis, de enfermedades que se transmiten desde los animales a los seres humanos. ¿De qué manera estamos abordando normalmente la zoonosis? Bueno, lo estamos viendo con lo de los cerdos acá en Cataluña también, ¿no? La estrategia suele ser una estrategia cortoplacista, reactiva, que es la matanza masiva. Se responde, ¿no?, una reacción invocando la bioseguridad. Y la estrategia One Health, más bien, lo que debería, desde donde se debería abordar es dado que existen una serie de condiciones globales
3: que nos exponen a situaciones de emergencia en salud pública, como podría ser una pandemia derivada de zoonosis, estoy hablando exclusivamente de este tipo de pandemias, vemos que hay una globalización del comercio, ¿no? Que hay un gran movimiento de personas en el mundo, hay conflictos armados, hay cambio climático, ¿no? Esta estrategia debería abordarse no solamente pensando en los intereses de los seres humanos, sino que también formamos parte de esta cadena, ¿no? De este entramado evolutivo que son los otros animales, que es el medio ambiente, y que por lo tanto hay una cuestión que hay que abordar y a la que hay que sentarse a conversar, que es cómo tratamos a los otros animales en distintos contextos, ¿no? El asesinato masivo de animales, ¿no? El culling, la matanza, en este caso, de posibles vectores de enfermedades, es cortoplacista, no responde a, no considera la complejidad ecológica en los que estos animales están insertos, y cuando se hace desde un punto de vista exclusivamente humano, desatendemos otros factores y nos llevan a situaciones en que bueno, son insostenibles y son injustificables éticamente hablando también, ¿no?
0: Ha obert ja molts melons la Fabiola, que vull recordar que també és doctora en filosofia per la Universitat de Barcelona, i això es notava ara en els plantejaments que ens feia. Comparteix les paraules de la Fabiola Leighton, que li suggereix això que estava dient, doctora Trilla?
1: No, sí, jo crec que té molta raó, per no dir tota la raó. Crec també que en aquests moments, com ha comentat, nosaltres tenim un marc mental que és el que ens va passar a partir de l'any 2020, tots recordem la pandèmia, i aquest brot passa l'any 2018, ho té una referència de pandèmia, i això seria com una curiositat per entendre's, i es diria seguint, però no amb això, i tenint en compte que la darrera pandèmia abans de la Covid va ser la grip espanyola de 1918, no queda ningú viu amb capacitat d'explicar-ho, doncs per tots nosaltres ja sabem el que és una pandèmia, quedeu-vos a casa, mascaretes, restriccions, carrera per les vacunes, tot aquest follon el tenim al cap. Llavors, clar, salta la paraula virus, brot, i fixeu-vos que gran part de les preguntes o els articles que hem tingut que escriure és quines diferències té això amb la Covid? Escolti, que són dos virus, però a partir d'aquí són coses molt diferents, que no té una capacitat d'extensió. Bueno, però això és la propera pandèmia. Oh, és a dir, les coses sempre poden anar malament, però hi ha moltes bases biològiques que diuen que això no anirà per aquí. I ara jo crec que, afortunadament, entre que tothom ja està repatriat o està de quarantena, que malauradament ara tenim el següent virus titular, el virus Ebola de la República Democràtica del Congo, més a l'estret d'Hormuz tancat, més un mar de nocions i tal, doncs això, lògicament, és possible que encara aparegui algun cas més, però anirà desapareixent del focus mediàtic, llevat de coses molt puntuals, no? I això ens porta una mica a aquesta sensació que tenim els éssers humans, que crec que és un mecanisme també de defensa, però que els epidemiòlegs tenim molt clar, que és amb el tema de les malalties infeccioses, especialment si són epidèmies o són brots importants, tenim un cicle, i amb les pandèmies, per suposat, que diem de pànic i d'oblit. Quan estem al mitat del lío, estem tots en pànic, amb temor, amb por, amb enfadats, perquè la cosa, mira, perquè passa això, etcètera, etcètera, i tothom està com molt neguitós i demanda respostes i coses a fer, etcètera, etcètera, i malauradament, com ha dit també la doctora Leighton, fa cas a fonts d'informació que tampoc són del tot fiables i et pots fer un lío ràpid, i quan això ha passat, doncs per un mecanisme de defensa ens oblidem. No? Llavors tu vés a dir, escolta, que ens hem de preparar més, vale, però ja no et fan el mateix cas, per entendre's, no queda més així. Però avui, aquesta vegada, hem tornat a apretar el botó i hem entrat al principi, per tant, afortunadament, en tema de pànic, simplement amb el component polític que hi ha. Però vull dir, no poden desembarcar les Canàries de forma normal perquè igual ens contaminen les illes. I, home, escolti'm, que això no va així, que això no es transmetrà. Ja no parlem de l'anècdota de les rates submarines navegants que semblarien comandos dels Navy Seals dedicats a portar el virus a Tenerife. Això dius, clar, si algú t'explica això i a sobre és una autoritat, dius, aquí hi ha un lío de nassos. I llavors les autoritats, jo crec que també en aquest aspecte ètic, tenen l'obligació d'explicar el que està passant i quines mesures es posen en marxa i quines mesures són raonables i quines no, però també és veritat que en general al públic el que li interessa és que li expliqui de què va això, quina malaltia és, per què aquest ratolí no un altre, per què no tenim vacuna, que els expliquin els que en saben d'això, els metges, els epidemiòlegs, els experts en sanitat animal, perquè com a mínim els hi poses les coses en situació científica i després hi ha altres que prenen les decisions. No passa, quan hi ha una situació de crisi, molta tensió mediàtica, mira que nosaltres sortim, però la tensió mediàtica està molt concentrada en les declaracions dels responsables. Que si són coordinades, homogènies i van bé, fantàstic, però si hi ha baralla, ja la tenim pliada. Un exemple molt clar. Durant la Covid, els Estats Units, el país més poderós del món, el que va posar en marxa una operació tremenda per tenir les vacunes abans, que va ser una cosa extraordinària des del punt de vista de rapidesa en tenir les vacunes, el país, diguéssim, que tenia més ràpid i més fàcil accés a les vacunes d'mRNA, està mig vacunat i l'altre país, la meitat del país està sense vacunar. I quan tu mires per què s'han vacunat uns i no s'han vacunat altres, una de les variables principals és republicà o és demòcrata. Que faig cas al Trump o faig cas al Biden en aquell moment? I dius, aquesta és una, perdó, aquesta és una variable rara. Vull dir, el prospecte de les vacunes no diu filiació política, republicanos abstenerse i demòcrates vacunar-se, però hi havia tal polarització que tot el que anava en contra de la vacuna era basat en un partit i unes idees i tot això, i els altres doncs, eren més a favor, per entendre's en aquest cas, clarament de la ciència i de fer les coses com cal. No? Per tant, situació complicada, que en aquest cas de l'antivirus, insisteixo, és realitzada, però que també ha posat en valor algunes d'aquestes situacions que simplement, com sempre, suposo que després es faran 4 informes de no sé qui, 5 informes de no sé quantos, i aviam si amb algun d'aquests informes es dona amb alguna tecla que dius la propera vegada que ens passi això, potser tindríem que actuar en algunes coses d'una altra manera. Això és l'esperança que tenim sempre. Però bueno, acabo. Es deuen haver fet, Fabiola, 300 informes de la Covid a tot el món d'autoritats de tot tipus, de tots colors i de tots els països i de tot el que doni la gana, tots això. Bueno, doncs, algú els va analitzant, els altres els n'hem llegit, alguns ja no ni els hem llegit per això, i fa 2 dies l'OMS diu, ep, que estem molt més a prop de noves pandèmies, atenció, que no ho hem sapigut fer bé, no sé què. I la notícia era, la següent pandèmia està a la cantonada, o sigui, el dilluns. I no és exactament això. I dius, home, no hem après res. Hem après coses, moltes coses. Unes, com diuen en castellà, la letra con sangre entra. Bueno, vale, no? Altres sí. Però jo crec que aquesta idea de al tanto, passar, hem d'explicar molt bé què és això, què és un món, una sola salut, per què no hem d'interactuar amb determinades coses, per què hem de treballar molt amb sanitat animal, per què hem de tenir xarxes de vigilància, perquè si al final ens cau alguna que hem pogut detectar, preveure, tenir previst, tenir mecanismes per respondre ràpid, estarem molt bé. I si al final ens cau algú que dius, mira, aquest se'ns ha passat totalment per sota del radar, no en tenim idea i no tenim res per fer-li front, depenent del que sigui, doncs igual tenim una pandèmia de refredats i no passa res, o tornem a tenir una altra cosa que porta als hospitals a la saturació, depenent del virus, probablement segur serà un virus, el que faci i el mal que faci. No? Per tant, bueno, és allò que diuen, esteu avisats. I acabo. El centenari de la grip espanyola de 1918, que va ser el 2018, els centres de control de malalties dels Estats Units han fet, com molts, una campanya recordant, etc etc. I jo recordo que hi havia dues fotografies, una amb color vermell i l'altra amb color blau, que era la mateixa fotografia, i que deien grip de 1918. I la primera fotografia deia we remember, ens en recordem. I l'altra deia we prepare, ens preparem. I això és el que hem de fer, en recordar-nos i preparar-nos.
0: Déu-n'hi-do, quantes coses també ha abocat Antoni Trilles. Jo tenia una última pregunta més gruixuda, que aquesta, jo crec que ja tancarem, que l'adreço a la Fabiola primer, que és que fins a quin punt podem controlar aquests riscos biològics en un món hiperconnectat i ecològicament alterat. És a dir, si el problema en realitat és que estem anant massa enllà en determinades coses i que ens n'hauríem d'abstenir d'alguna manera. Us deixo la paraula, Fabiola.
3: A ver, aquí hay también, o sea, hay varias cosas. Por una parte, sí, la ciencia avanza, la tecnología avanza, el mundo se mueve, lo que decía antes, ¿no? La globalización, el comercio, el movimiento de personas. Yo creo que es fundamental confiar en la ciencia, confiar en cómo hemos construido el conocimiento científico, el avance científico y las cosas buenas que eso ha implicado para el ser humano para que vivamos más tiempo, para que vivamos mejor. Pero eso no se puede hacer de la espalda o sirviéndonos de los otros como si fuesen meros instrumentos, porque las pandemias, porque el cambio climático, el calentamiento global, lo que nos está mostrando es que hemos puesto al ser humano en el centro de todo, ¿no? Y también rescatar la dimensión ético-política de esto, que es innegable, tal como citando al doctor Trilla, ¿no? La letra con sangre entra. Nos dolió la pandemia, ¿por qué? Porque recortaron libertades. Nos dolió la pandemia porque nos tocaron allí donde más estamos centrados en estos tiempos, que es la autonomía del individuo. La autonomía del individuo es lo central y lo más importante y lo único que importa, pareciera, ¿no? Cuando contraponemos al individuo con sopesamos los intereses de la comunidad, pues a veces sí, tenemos que retroceder algunas cosas para poder avanzar y procurar por la salud de todos, ¿no? Y la dimensión política que tiene esto es innegable, es indudable. Estamos gobernados por partidos, ¿no? Y hay una clara agenda por ciertas tendencias políticas, que una estrategia es acallar a las científicos, y que los datos hablan por sí solos. Si tú quieres saber de algo, tienes que mirar a los datos, qué es lo que hay, para hacerte una imagen de lo que existe, ¿no? En salud pública y en lo que sea. Y existen unas tendencias, ¿no?, globales en el mundo, que lo que dicen es: no hay que creer en esto porque esta gente quiere, no sé, el mal, o no quiere el avance, y destruye la autonomía del individuo. La autonomía del individuo es muy importante, es un principio ético muy importante, pero debe ser sopesado contra otros, digamos, principios, como son la vulnerabilidad de los otros, sopesar la cuestión de la justicia y cómo se reparten, ¿no?, los intereses, los beneficios y los riesgos de todas las actuaciones que hacemos. Y a día de hoy, los beneficios son exclusivamente para el ser humano y no para todos, para algunos, ¿no? La noticia del lantavirus, ¿por qué saltó tan lejos? Porque era en un crucero, de gente que se puede permitir un crucero, etcétera. El ébola apenas ahora se sabe, pero son como brotes que pasan por allá lejos. ¿Por qué? Porque estamos discriminando a ciertos colectivos de personas que pareciera que no tienen el mismo peso moral. Y ahí viene nuevamente esta visión amplia de entender y situar a los otros también en nuestro cálculo de todo, de los riesgos, de los beneficios y de quién es moralmente válido, ¿no? Y cómo tomar en cuenta los intereses de todos los involucrados, entre los que están todos los seres humanos, también los otros animales y los ecosistemas, por descontado.
0: Doncs, doctor Trilla, per acabar, tenia apuntat també quanta incertesa i vulnerabilitat està disposada a acceptar una societat moderna. És aquest el problema de fons, també?
1: Sí, jo crec que sí. Som una societat que té horror al risc, bàsicament. Sempre li agradaria que tot fos risc zero. Nosaltres ens cansem de dir, perquè a més vivim cada dia, que el risc zero no existeix, i el que crec que hem de començar a treballar molt amb persones també com la doctora Leighton i gent d'això és: això s'ha d'explicar a les escoles, s'ha d'explicar com funciona la ciència, s'ha d'explicar que la ciència blanc o negre, que de vegades anem al gris, que anem a la dreta i anem a l'esquerra, i han d'aprendre a distingir una determinada afirmació d'on ve, qui la fa i en què es basa, de això ho ha penjat algú a TikTok i mira el que diu, amb tots aspectes, no? Jo crec que això és important, perquè si no cada cop tindrem més aversió al risc, i l'aversió al risc tampoc és una cosa inherent a la nostra vida. La nostra vida està plena de riscos de tots tipus i tots acceptem riscos raonables, intentem reduir els riscos que no són tan raonables, i davant d'una situació molt incerta com és una pandèmia, prenen moltes decisions al començament pel principi de precaució. No sabem exactament què pot passar, però poseu-vos un barret i un casco, perquè això us pot caure a dalt del cap. I si no cau, fantàstic, però com caigui no el portes, jo t'ho haig de dir, bàsicament, no? Aquesta és una mica la idea. S'ha de treballar molt, perquè em sembla que la tendència normal és just el contrari, eh? Qüestionar la ciència, que per què es fa això, manca de solidaritat a nivell internacional claríssima en molts aspectes, i això al final és la mateixa frase, i amb això acabo: un pel món, una sola salut. I això vol dir animals, persones, medi ambient, i vol dir solidaritat entre tots nosaltres, i tot arribi, però solidaritat.
0: Doncs fins aquí aquesta conversa tan interessant que han mantingut el doctor Antoni Trilla, epidemiòleg català, degà de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, i la Fabiola Leighton, doctora en filosofia i professora d'ètica de la Facultat d'Infermeria de la Universitat de Barcelona també. Moltes gràcies per la vostra voluntat d'afegir reflexions doncs, des del punt de vista ètic no? I per tant, poder anar una mica més enllà del que hem sentit aquests dies i fins la propera.
1: Moltes gràcies. Un plaer i fins la propera.
2: Que tingueu un bon dia.
4: Estàs escoltant Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.

0: trimestre, la revista Valors, amb la col·laboració d'Audir, publica el suplement IE, Intel·ligència Espiritual. Aquest mes de juny, el reportatge central analitza la relació de l'extrema dreta amb l'espiritualitat i la seva dèria per instrumentalitzar-la. D'aquest tema en parlarem amb Elvira Duran, que és coautora del llibre Religions de la Terra i Sacralitat del Pobre, editat per Cristianisme i Justícia. Elvira Duran, benvinguda, com està?
1: Hola, bon dia, molt bé, moltes gràcies.
0: Gràcies a vostè per ser avui amb nosaltres. Per què relacionem tant la religió amb la política?
1: Bueno, jo crec que la religió, com tots els instruments humans que tenen a veure amb la identitat humana i amb la generació d'una consciència tan individual com col·lectiva, tenen sempre el risc de ser utilitzades com un instrument de poder, perquè al final condicionen la conducta de la gent, condicionen els valors de la gent, generen un espai de valors i de normes compartit, i llavors el poder sempre té la tentació d'utilitzar aquest instrument per controlar la societat, no?, i per controlar les persones.
0: De fet, suposo que això explicaria per què les ideologies autoritàries acostumen a tenir un fort lligam amb la religió, no?
1: Efectivament, o sigui, per les ideologies totalitàries, l'instrument de la religió és un instrument que genera una adhesió acrítica a grans projectes, a grans veritats, a veritats absolutes. Llavors, això dona una força a les seves propostes que genera aquesta capacitat de capil·laritat a la societat i també aquesta capacitat de que la gent suspengui, les persones individuals suspenguin el seu judici més crític o autocrític en vez d'un gran projecte que els promet un futur millor, una felicitat global, però que està només garantida si compren el discurs populista complet.
0: Aquestes ideologies polítiques totalitàries pretenen manipular, en certa manera, el discurs religiós?
1: Sí, jo crec que aquestes ideologies totalitàries fan un ús pervers del discurs religiós perquè agafen aquesta part que els interessa de l'esperança que posa la gent en un futur feliç, amb una vida millor, amb una justícia, la desposeixen de tota l'altra part de la, o sigui, tota l'altra part que és inherent a la religió, que és aquesta construcció dels valors de la persona, de la defensa dels drets humans, d'una vida digna per tothom, que això ho defensen totes les grans religions. Llavors aquesta part l'obliden i només fan servir aquests conceptes més genèrics, però buits del contingut antropològic i sociològic que tenen les grans religions. Llavors, ho converteixen en un discurs buit que genera aquesta capacitat de control sobre la consciència de les persones i desactiva tots aquests mecanismes més comunitaris, més solidaris, més de compromís per un món millor, que també és una part bàsica de totes les grans tradicions religioses, però que ells conscientment l'obvien.
0: De fet, vostè exposa que li fa molta basarda quan sent que es fa referència a Déu, a Jesús o a cites bíbliques per justificar declaracions que van en contra dels drets humans, no? I recalca que el primer que li ve al cap és aquell segon manament de la Bíblia que diu no prendràs el nom de Déu en va. Creu que aquestes ideologies van a contracorrent del que es diu a la Bíblia?
1: Sí, jo crec que van a contracorrent del que es diu a la Bíblia i especialment van contracorrent del que es diu a l'Evangeli. Un exemple molt clar que ho tenim molt a prop és tot aquest discurs de Vox sobre el tema de la prioritat nacional i aquesta idea de prioritzar la gent catalana o espanyola respecte a la gent de fora, quan tenim un Evangeli que diu clarament, no? Jesús a l'Evangeli diu clarament que ens hem d'estimar uns als altres. I que tots són germans, i no parla de que uns són més germans que altres, no? Llavors, és el que dèiem, al final estàs usant un argument religiós precisament per anar en contra del principal missatge religiós, per exemple, del cristianisme, en aquest cas, no? Que és aquest que només es pot estimar Déu si estimes el teu germà. Llavors, estan fent un discurs que va precisament contra aquest principi bàsic i contra aquest compromís bàsic del cristianisme, que és aquesta estimació a l'altre sense sense tenir en compte, evidentment, les diferències ni d'origen, ni de gènere, ni de raça, ni de res.
0: Davant d'aquesta realitat, quin paper han de jugar les institucions religioses?
1: Bueno, jo crec que hi ha un paper que estem veient aquests dies amb la visita del Papa Lleó XIV, que jo crec que és molt important, que és que les autoritats religioses de les grans religions diguin clarament i explícitament que això no es pot defensar des de la teologia i des de la espiritualitat, per exemple, de la religió cristiana o de l'islam o del judaïsme. O sigui, que els grans referents, tant jeràrquics o institucionals de les religions com els grans teòlegs de les religions, diguin clarament que això va en contra de les creences bàsiques i que va en contra dels principis i dels valors que es defensen des de la religió. I després ja crec que hi ha un altre espai que a mi em sembla molt interessant i que és el que jo he vist també en la meva activitat com a ciutadana i com a persona que participa en projectes socials, que és que hem de visibilitzar que a la lluita pels drets humans del dia a dia en la nostra societat, els creients de les diferents religions i també la gent no creient i la gent atea explícitament o agnòstica, estem treballant pels mateixos valors humans i per defensar una democràcia que defensi els drets humans. I jo crec que això s'hauria de visibilitzar més i es veu molt poc. A vegades es veu el diàleg interreligiós o interconviccional només com un tema folclòric que compartim pregàries o música o tradicions culinàries i no visibilitzem aquesta feina conjunta que fem socialment, gent de diferents religions i tradicions, per construir un món més democràtic i més humà.
0: De quina manera pot ajudar aquest diàleg interreligiós a combatre la polarització, per exemple?
1: Jo crec que una manera que podem ajudar des del diàleg interreligiós a combatre la polarització és recordar això amb la vida de molts creients de les diferents tradicions, amb la vida de la gent compromesa al servei d'un món més just, visibilitzar això i fer també aquest esforç de visibilitzar com treballem conjuntament per una societat més justa. Jo crec que a vegades visibilitzem més el diàleg interreligiós des d'una vessant cultural, que està molt bé, però hauríem de visibilitzar més el diàleg interreligiós en aquest compromís social comú de construir una societat on tothom pugui viure la seva tradició, la seva religió, la seva cultura, però tothom contribueixi també des de la seva tradició a aquesta convivència, a aquests valors comuns i a aquesta construcció d'una societat on tots podem viure amb dignitat.
0: Elvira Duran, llicenciada en Filosofia i membre de Cristianisme i Justícia, moltíssimes gràcies per compartir amb nosaltres aquests minuts i per les seves reflexions.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé. El like d'aquesta setmana el volem dedicar a un llibre. Es diu Tries Invisibles, l'ha escrit Mercè Pujades, està editat per Les Hores i ens parla, per exemple, d'ànimes lliures, de relacions tòxiques, de comiats no desitjats, també de solitud i bellesa. Hi ha personatges que viuen situacions sorprenents que els porten a assumir realitats incòmodes o doloroses o fins i tot a fugir-ne. Tot plegat s'amaga entre els 19 relats que estructuren aquest llibre on s'exploren diverses maneres de viure. En parlem amb l'autora Mercè Pujades, benvinguda a Valors a l'Alça, com està?
2: Bon dia, molt bé, gràcies.
0: Gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres. Aquest llibre també parla, en certa manera, de decisions, no? Podríem dir. Moltes vegades donem voltes i més voltes a decisions que hem de prendre, però sovint no tenim temps per decidir pròpiament. És en aquests moments quan fem front realment a la vida?
2: Sí, clar, tots decidim al llarg de la vida. Hi ha vegades que aquestes decisions, com has dit molt bé, són rumiades, no? Pensades, però d'altres no tant, no ens n'adonem. A vegades triem una opció o un camí sense ser conscients que ho estem fent. I sí, els personatges d'aquest llibre prenen decisions contínuament, com tots nosaltres.
0: És un llibre ple d'impulsos, ple d'instints. No sé si confiem prou en els nostres instints o a vegades no els fem prou cas, potser.
2: Això depèn, de cadascú i més en aquesta societat en la qual viure ha de ser meravellós, tots hem d'estar feliços I això és el que els personatges d'aquests contes doncs, no viuen, diguéssim. Ells viuen una altra realitat, una realitat que volen a vegades defugir i d'altres vegades doncs, maquillar, diguéssim, eh?
0: Clar, aquesta idea, no?, que tant ens inculquen de viure a ser meravellós, com vostè deia, hem de ser feliços cada dia del món, fa que moltes vegades ens passi com alguns dels seus personatges que sentim culpa o vergonya fins i tot de la nostra vida, no? I en lloc d'expressar allò que ens passa, potser optem pel silenci. Com d'important és tot allò que no diem o que ens costa d'acceptar?
2: Doncs a mi m'interessa moltíssim això, és el que més m'interessa. Jo crec que ens defineix més el que no diem, els nostres silencis, que el que diem. I en aquests relats jo he volgut explorar això, eh? La cara, diguéssim, la cara B, la que no es veu, la cara oculta, no? Allà on de veritat som nosaltres i on cauen totes les màscares i veiem doncs, el que és la nostra vida. I sí, aquests personatges a vegades tenen vergonya o culpa de no formar part d'aquest tòtem, no? D'aquesta vida meravellosa que se'ns ven des de fora.
0: D'on surten aquestes històries, aquests personatges? Com els has anat creant?
2: Doncs surten d'observar, de mirar molt.

0: persones, no? Perquè a vegades és un gest subtil. Vostè ara parlava d'un somriure, d'un plor, d'una simple frase, no?, que potser per molta gent passa desapercebuda, però vostè l'enganxa al vol i d'aquí en pot construir un relat.
1: Sí, normalment quan em passa això no ho anoto, o sigui, deixo que quedi dins del meu cap, eh? I si al cap del temps d'un parell de setmanes, doncs encara hi és, encara li dono voltes, vol dir que allò de veritat m'ha interessat i llavors és quan començo a treballar-hi. Tot i així, no em poso a escriure jo de seguida, eh? Jo he de tenir el relat més o menys construït al cap per posar-m'hi, he de saber cap a on vaig.
0: De fet, en diversos relats veiem com ens mostra el punt de vista dels protagonistes. Vostè ara comentava que es fixa molt en la forma, no?, en la manera d'explicar una història. Com pot canviar una història segons qui l'explica, no?
1: Completament. Una història sempre és diferent, depèn de qui l'explica. Jo faig moltes provatures, a vegades fins que no trobo la veu, fins que no trobo el narrador. Perquè és això, no podem explicar, o sigui, no podem separar un fet de qui el narra. Això el condiciona, la història és completament diferent. I això sí que em preocupa molt, em preocupa això, no?, la veu narrativa, em preocupa el so, no?, com la música de les paraules, la forma, la puntuació. La puntuació em torna una mica boja, a vegades m'estic 4 hores per canviar 2 comes o un punt. Això em preocupa, la veritat.
0: És interessant, no?, perquè sovint no pensem que hi ha al darrere d'un procés d'escriptura d'un llibre, en aquest cas de diferents relats, i tot està molt cuidat.
1: Hi ha molta feina, això segur, eh? O sigui, no és allò de la inspiració i posar-te a escriure i no saber on vas. No és el meu cas, vaja, eh? Jo cadascú té el seu mètode, eh? Però a mi em preocupa moltíssim. Jo crec que la literatura ha de ser forma també, eh? No ha de ser només el contingut. Mm-hmm. Ha de ser un tòtem, ha de ser un 50 i un 50, eh? I per això a mi em preocupa molt la manera de com està explicada una història, no? I el llenguatge, al final és la meva eina en la meva feina i això per mi és importantíssim.
0: Ara, si em permet, faig un petit salt del llenguatge, del contingut, de la forma al contingut, perquè podríem trobar diferents denominadors comuns entre els seus protagonistes, però sí que és veritat que la pèrdua és una de les grans protagonistes d'aquests relats. La pèrdua com a absència, no? Una absència que sovint és irreparable, podríem dir.
1: Sí, hi ha personatges que senten una pèrdua i n'hi ha d'altres que la intueixen que vindrà, saps? I llavors, sí, és veritat que sovint és irreparable, però llavors molts d'ells busquen la manera de sortir-se'n, eh? Inventen una realitat, no?, diferent, no volen veure el que els està passant, i sí, jo crec que tenen les seves maneres de substituir aquesta pèrdua, d'amagar-la, de tapar-la per ells mateixos. A vegades no volem admetre el que ens passa. I això és molt humà, eh? No ho hem d'amagar, tampoc.
0: I tant. També hi ha personatges que acaben repetint allò que els han fet els seus pares. Això ens portava a pensar aquí entre l'equip del programa si potser ens assemblem molt més del que ens pensem o molt més del que a vegades ens agradaria als nostres progenitors.
1: Doncs no ho sé, això, però a vegades sí que passa. No sé si a tothom, però jo crec que un procés natural i humà és la infantesa, els pares són els déus, a l'adolescència els rebutgem i en la maduresa comencem a entendre'ls. I potser a la vellesa ens assemblem a ells, no? I si és cert això que dius, hi ha una història molt concreta en la qual hi ha un rebuig per aquesta mare, diguéssim, i finalment la protagonista s'adona que potser no és tan diferent a ella, que acaba actuant una mica igual.
0: Un bon cop de realitat. Si voleu submergir-vos en aquestes històries, en els personatges de Mercè Pujades, només heu de llegir Tries Invisibles, que és aquest llibre que ha publicat amb l'editorial Les Hores. Mercè Pujades, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
1: A vosaltres, gràcies.
0: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Perramon.
2: El te primer va ser un remei, després una beguda

0: I finalment un modus de vida, el teisme, basat en el Tao i el Zen. Així ho explica el llibre del Te, Ryokakura Kakuzo, que es va publicar el 1906 per divulgar la cultura japonesa entre els occidentals. El teisme és un culte basat en l'adoració de la bellesa entre les vulgaritats de l'existència quotidiana. Conjuntament amb l'estètica i la religió, ens ajuda a expressar la nostra concepció integral de l'home i de la natura. Així és com defineix el llibre aquesta pràctica. També la considera un culte a l'imperfecte, perquè representa un esforç per assolir alguna cosa possible en aquesta cosa impossible que sabem que és la vida, conclou. El text és una mostra de tots els elements culturals, religiosos i estètics que conflueixen en la cerimònia japonesa del te, fins a convertir-la en un art transcendental, el ritual zen per excel·lència. Okakura presenta el te com una metàfora de la vida i de l'art. Considera que la cerimònia del te encarna els valors essencials del budisme zen, com la simplicitat, la puresa i el respecte. El text incideix en el wabi-sabi, una estètica japonesa que valora la imperfecció, la transitorietat i l'incomplet. El zenit del teisme es troba en la càmera del te i en la teoria del buit. La càmera del te, a més de ser el recinte aïllat per gaudir de la cerimònia, es converteix en un espai de recolliment, un lloc sagrat on es crea una connexió interna de pau i de comunió amb el diví i la naturalesa. L'altre nom que rep és el de cambra del buit. Ho explicava així Lao Tse. Només en el buit resideix allò que és veritablement essencial. La utilitat d'un kanti està en el buit on es pot posar l'aigua, no en la seva forma o en la matèria de què està fet. Així doncs, el buit és tot poderós, perquè ho pot contenir tot. El llibre del te ja és un clàssic sobre la filosofia que transmet la transcendència de les petites coses i els petits gestos. Val la pena llegir-lo per les preguntes que fa i les respostes que dona sobre la fugacitat i la finitud de la vida en un to reflexiu i profund.
1: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també les aplicacions iBooks i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Que vagi molt bé.

0: comencem una nova entrega de l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'Ua Uri de ràdio. I Benusson, Sergi Guiu, bon dia.
1: Molt bones.
0: Ja estem a setembre i ja hem acabat l'estiu. Com anen les vacances?
1: Curtes.
0: Sí.
1: Què t'he de dir?
0: Jo
1: és que sento que ni les he fet. Fixa el que t'he dit.
0: Mira.
2: Si fa, fa un mes que estic treballant, ja.
0: Sí. I sí, ja, jo també. Però no, la gossa es baixa el ritme.
1: Bueno.
0: Sí, és veritat. A veure, s'ha de dir tot, lo bo i lo dolent.
1: Molt bé.
0: Doncs avui, que ja estem a principis de setembre, el que hem pensat és fer una secció dedicada a millors sèries que, segons nosaltres, cadascú de nosaltres, són bones per superar una miqueta la depressió post-vacacional o el que es pugui tenir després de les vacances.
1: Vale.
2: Estic molt orgullós de la mètria.
0: Sí?
2: Crec que sí.
0: Espero que te la recordis perquè tinc el full.
2: No me'n recordo de cap, perquè ho he fet molt ràpid, a més.
1: A mi, jo també m'estava pensant
0: de...
1: Ostres, quines he posat?
0: Hi ha algunes que estic d'acord amb tu.
1: Perdó, abans de res, per remarcar, hi ha alguna raó en concret?
0: Sí?
1: Perquè aquestes sèries, doncs jo què sé, per exemple, la Míriam sempre deia que les xiques Gilmore evoquen tardor. Per tant, era una sèrie que començava a mirar la tardor. Per posar-te un exemple.
2: Jo m'he basat en dos conceptes principals. Una, que transmeti quotidianitat. Dos,
1: vale,
2: que estiguin treballant en aquell moment.
1: Vale, també.
2: I tres, que passi amb alguna escola.
0: Ai, és que m'he basat en que m'agrada ni un punto.
2: Sempre es porta millor el retorn a la rutina si el que estàs veient és rutina.
1: Jo també m'he basat en això. Sèries en llocs de feina, no? perquè sigui una mica més fàcil de tornar-hi. No sé si això passi. O sèries que t'hi poden treure de la rutina perquè tenen molts capítols i perquè és la típica de mirar-te un parell de capítols al dia quan arribes, no? Per desconnectar una mica.
2: Correcte. Si tens temps, com sempre diem.
1: Però si no mires un.
2: A la que comença el setembre, el temps s'acaba.
0: S'acaba ràpid.
1: Si no mires un i ja està.
0: S'acaba ràpid. Vinga, doncs farem una ronda per les sèries que nosaltres hem escollit. Qui començo jo?
1: Vinga, si vols.
0: Vinga, doncs evidentment una de les sèries no podia ser l'altra que Friends.

0: Jo és que crec que no cal justificar massa, perquè és que és...
1: Bueno, jo
0: que Friends va bé per tot. Jo... Estàs trist? Friends. Estàs content? Friends. Tens gana? Friends. Vull dir, no és, és sèrie per tot.
1: Jo estic d'acord aquí, però jo aquí l'afegiria a la categoria de sèries per desconnectar de la rutina una miqueta, no? Pues això que dèiem, arribar a casa, posar-te un capítol de Friends, ser feliç durant mitja hora i ja està, i torna a la teva vida, perquè...
0: Sí, sí.
2: Què t'ha passat?
1: Es ho estava plantejant.
0: No, fa mal el braç.
2: Ah, sí?
0: Sí, però és que no vull explicar el per què, perquè escolta...
1: Jo crec que sé per què és.
0: Per què és?
1: És per ventar-te amb el vano?
0: No, ojalà, no, que va, és per moure un ratolí, tio.
1: Vale.
0: Com tinc una tendinitis per això...
2: El braç dret, bueno, baixa, eh?
1: I a més...
0: Baixa, què vol dir?
2: Baixa.
0: Ah, baixa la braç.
1: I a més res més de tornar de vacances, és que ja te la saps.
0: Sí.
2: No, ella no torna de vacances, fa un mes que està treballant.
1: Ah, doncs bueno, clar.
0: Vinga, va, següent, Sergi.
2: La que tu vulguis. Doncs
0: pues mira, tu has triat The Good Doctor.
2: És veritat.
3: Start the timer, please.
4: I think I was your fastest yet.
5: Second fastest.
6: Steve and I will be fine. Just enjoy your first day back.
5: I will miss you both.
6: Are you really gonna ignore Sean and Steve and me forever?
7: I'm not ignoring you. And he's beautiful.
8: She's barely taking an ounce. And she seems lethargic.
9: I'll take her to get checked out. Her blood flow is reduced. Eden needs a new aortic valve or her heart failure will get worse.
10: I would like to join your case.
11: I'm not sure this is the case where you want to start as a new dad.
12: It's been almost 2.5 hours.
13: Now what?
12: Dr. Murphy, you need to abort this procedure. Sean.
0: Per què l'has trigat?
2: Per diversos motius. Primer, perquè està acabada. Segon, perquè té 7 temporades. I de la mateixa manera que ho vam fer a principi d'estiu, al setembre també pots dir, vinga, va, aquest curs,
0: sí,
2: miraré
0: aquest
2: aquesta
0: any,
2: sèrie.
0: Aquest any, perquè l'any comença al setembre.
2: Correcte. Pels humans, sí. Normals i corrents, l'any era al setembre, no l'1 de gener.
0: Exacte.
2: Miraré una sèrie llarga. De Good Doctor és una opció. Després, passem a un hospital i treballen tots constantment. I després, perquè és una sèrie que està bé. 7 temporades. No totes són bones, de fet, crec que n'hi pot haver 3 llargues que podrien no ser bones, però és una sèrie que està bé veure.
1: Molt de drama, eh?, amb aquestes 3 últimes temporades.
2: Sí, però ben tocat, jo crec.
1: Sí, es podria dir que sí.
2: Crec que ho fan bé.
1: Si me deixes afegir, te diria, per treure-li una mica més de punta, que com és un drama procedimental d'aquestos, és a dir, que cada capítol hi ha un cas, sí, que resol més o menys de la mateixa manera i amb els mateixos passos, també és una sèrie que evoca una mica rutina, no?
2: Sí, pot ser. No busca gaire això de la rutina que tu portes repetint des de que hem començat la secció, però tu ho potenciaràs.
1: És que anava d'això, jo li vaig treure punta a tot, vale?
2: Si però volem, està si bé. No sé ara mateix on es pot veure aquesta sèrie, de fet.
1: Jo juraria que es pot veure a Disney Plus perquè és una sèrie d'ABC.
2: Però les 7 temporades potser encara no, però bueno, home, entenc que si n'hi ha 5... ja tindràs temps, vull dir, quan t'hagis vist les 5 primeres, potser ja n'hi ha un any més.
1: Pues mira, es pot mirar. Mira, a Prime Video amb subscripció i a Netflix amb subscripció.
0: Veus?
1: Aneu mirant quina té totes les temporades o quina té unes i quina té unes altres, perquè potser ho d'anar saltant.
0: Ja.
2: Doncs la recomano. I he triat aquesta, també m'ha vingut al cap de pit, però com que de pit estressa molt...
1: Sí que és veritat. També l'havia pensat i és veritat.
2: Encara necessites afonar una mica més el ritme per afrontar sèries més intenses que dramàtiques.
0: Molt bé. Ivan.
1: Jo. No, digues-me, perquè digues-me.
0: Muertos SL.
1: Venga.
14: Durante la pandemia tuvimos más trabajo que nadie. ¿Pero a quién se aplaudía a las 8 en los balcones? A los sanitarios.
15: Habitación 102.
16: 204.
15: Acaba de fallecer.
14: ¿Pero sabes qué? Algún día...
16: van a morir.
14: Mi más sentido, pésame. Damaso Carrillo, agente funerario. Los agentes funerarios somos soldados de primera línea.
16: No me jodas. ¿De qué murió?
14: Después llega la actividad propiamente comercial. Venderle al cliente lo que no necesita.
17: Su marido se merece satén.
18: ¿Le dijisteis que Jesucristo le amaba?
19: Le entró por un oído y le salió por el otro, ¿no?
14: Y luego se recoge al difunto, siempre con la máxima profesionalidad y respeto.
1: Ya llegando en la cara.
10: ¿Daniela?
4: ¿Vas a ir a Madrid en un coche fúnebre?
3: El mayor reto va a ser fidelizar. Porque claro, como aquí el cliente se muere...
14: Difunto. El difunto. Cuida la terminología. Tienen que estar a punto de llegar los afligidos. Ah, va a tocar un grupo.
13: Lo primero es que doy la bienvenida al canal de Facebook, ¿no?
17: YouTube, es un short de YouTube.
13: YouTube no tengo. Facebook sí. Sigo a mis primas y a LeBron James.
0: A veure.
1: Pues re, Muertos SL, sèrie basada en un lloc de feina. Sí? Aquest lloc de feina és bastant inusual perquè bàsicament és una funerària. Sí. És una sèrie molt divertida que jo penso que us ajudarà a entrar a la rutina, com dèiem abans, capítols curts, molt digeribles, bastant divertits, que ajuden a desconnectar, i a sobre, si us l'heu perduda, que sapigueu que fa aproximadament un mes, el 7 d'agost, es va estrenar la temporada final d'aquesta sèrie.
0: Ah, molt bé.
1: Per tant, ja tenim el pack complet a Netflix, també és una sèrie acabada. És curteta, relativament, perquè la primera temporada té 8 capítols, però les següents només en tenen 6 i duren aproximadament 25 minuts cada capítol. Per tant, és una sèrie que es mira ràpid. Si no teniu massa temps, aquesta és perfecta perquè amb un sospir us podeu mirar un capítol i és molt divertida.
0: Molt bé. Jo no l'havia sentit a parlar mai, la veritat.
1: Pues, aquí n'hem parlat bastant i jo me n'he fet un far de dir que aquesta sèrie és molt divertida.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Pues potser no sé. Doncs...
1: Mira-la, perquè la tens a Netflix.
0: Sí, ja, això sí que ho he sentit. Una altra sèrie meva que he triat és Gilmore Girls.
20: Okay, now practical question. How are we going to eat 4 Thanksgiving dinners?
21: How? Rory, what are we if not world champion eaters?
20: It's too much food.
21: It's not too much food. This is what we've been training for our whole lives. This is our destiny. This is our finest hour.
20: Or final hour.
21: No. Get inspired, and tomorrow I guarantee you we will be standing on the Olympic platform receiving our gold medals for eating. We're not Michelle Kwaning this.
20: Okay, 4 dinners.
21: Yeah, we'll skip the rolls.
20: That'll help. You know, we might want to consider not eating much now in preparation for our finest hour. A little fasting so that we can enjoy more tomorrow, hmm?
0: Unnecessary. És la sèrie de tardor per excel·lència, encara que el setembre encara estiguem una mica a l'estiu, però ja per encara la tardor i la rutina. És bastant sèrie de rutina perquè ella, la Rory, se'n va... O sigui, ella estudia, l'altra treballa, una mica molt vida poble... No sé, jo és que crec que és sèrie d'otoño...
2: Molt bé.
0: Absolutament.
1: La Míriam era lo que ella deia sempre. Les xiques Gilmore fan tardor.
0: Sí. Jo estic d'acord. És que a més hi ha moltes escenes de tardor. Moltes.
2: Molta fulla al terra, sí. Molt marró als arbres.
0: Moltes carbasses. Sí,
1: molt
0: sí.
1: Està bé.
0: Sí.
1: Molts Halloweens o no celebren aquella sèrie?
0: Algun.
1: Bé.
0: Sí. Sergi, tu també has triat... A veure que no trobo els tràilers.
2: No passa res.
0: Sí.
1: Estaven a mordre, no? No, ara no me'n recordo.
0: Sembla que n'hi ha un que no hi és. Bueno,
1: podria ser, podria ser.
0: Aquí hi ha un asterisc.
1: Ah, vale, sí, potser vale. M'ho havia de descarregar, però no me l'he descarregat.
0: Doncs aquesta jo estic d'acord amb tu, que és l'abogado de Lincoln.
22: One thing I know. Success is all about momentum. In court, before you can win, you gotta believe you can win.
23: But what if you don't?
22: Then you better fake it till you make it.
24: The Lincoln lawyer, that what they call you?
22: Some do, yes.
24: Why?
22: They work out of my car.
24: But that's not why you're here. Jerry Vincent left you his practice, including the Trevor Elliott trial.
22: It's that guy who killed his wife and her boyfriend.
24: Allegedly.
25: You checked out well. High performing trial lawyer, much better than Jerry, until you went off the deep end.
26: You took off in the dead.
27: Do you think Dad's okay?
28: I worry about him too, honey.
29: Want our family back.
28: Can't we just take it one step at a time?
30: Yeah.
31: Someone's been following you.
32: You're at risk, counselor. And then knock. Somebody thinks you know something. So what is it?
33: Let them knock, come on.
34: Where are you going?
35: I think better on the road.
36: They're saying you need a little protection.
34: There's something really weird going on here.
35: I'm missing something.
37: Don't ask questions you don't want answers to.
38: You need this just as much as I do. This is your one shot.
0: Estic totalment d'acord, eh?
2: Bueno, és que és entretinguda, a més
0: sí,
2: a més...
0: Sí, però és bonica, també.
2: Passen moltes coses, sí. Hi ha drama, hi ha humor...
0: Hi ha amor.
2: Hi ha amor, hi ha feina, hi ha tensió... Està bé, és que és una sèrie bastant completa, és entretinguda, l'abogado del Lincoln. És que sí. És entretinguda, no hi ha més. Crec que és la millor manera de definir-la. És una sèrie entretinguda. Netflix.
0: Sí, sí.
2: Però molt bé, crec que ja són quatre les temporades que tenen. A més, no està acabada, perquè encara va quedar molt obert tot plegat. I crec que són quatre, com deia, de temporades. Però em sembla que és una bona sèrie per enganxar-te al setembre.
0: Sí, sí, sí, estic d'acord. Ivan, tu has triat també Severance.
3: Their work will be remembered as one of the greatest moments of this planet.
4: Mr. Scout. I know you're still weighing whether to return to Lumen. But the mark I've come to know is happy.
5: Hello, is anyone there? Is the board on? It's Marquez from Macrit.
4: What you all did was one of the most painful moments in the history of this company.
6: What the hell?
4: But the four of you have become known as the face of Severance Reform.
7: Okay, so we're not in trouble?
5: I don't think so. Milchick said we're famous.
7: All of us equally, or one of us is like the star?
8: Now if you feel that you can't go on.
7: So what the hell did you guys see up there?
4: It's not our world up there. And your
0: life is filled with much confusion. Tu diràs.
1: Doncs Severance, sèrie, evidentment, passada en un lloc de feina, vale? Fins aquí bé. Però no és una comèdia ni és totalment rutinària, tot el contrari. És una sèrie que, en la meva opinió, o com a reflexió que jo faig, tu saps quan estàs molt cansada de la teva feina o estàs en plena depressió postvacacional o et passa, jo què sé, estàs cremat per X o per Y, en una època de la vida de vegades estàs cremat.
0: Sí, sí.
1: I dius aquesta afirmació, que dius, uf, quina merda de feina. Pues això no te passarà en comparació amb el que li passa als protagonistes d'aquesta sèrie, que bàsicament porten un xip al cervell que separa totalment la seva vida laboral de la seva vida personal. Per tant, el teu jo de fora no sap el que fas a la feina i el teu jo de la feina no sap què hi ha més enllà de les portes de l'oficina. Bueno, aquí hi ha una crítica molt gran al capitalisme, les grans corporacions i el que fan amb els treballadors, si vols mirar de manera subjectiva, però és que a més el que passa a aquesta sèrie està molt i molt bé. No és que no vull fer res més d'espoilers, he explicat una miqueta del pilot, però ja està, no vull explicar més, perquè... Vale. Però és una sèrie amb un lloc de feina, a més amb una oficina. Si treballeu en una oficina davant d'un ordinador,
0: sí,
1: us podeu sentir una mica identificats amb això.
0: Vale, vale. No, no, està bé.
1: Capítols molt llargs, això sí, Si teniu poc temps, però és una hora cada capítol,
0: Mal.
1: I l'últim crec que era una hora i mitja. Vull dir que...
0: Això és una pel·li.
2: Bueno, jo vaig fer...
1: Sí, però està molt... I a mi m'agraden aquestes...
2: Jo vaig fer aquella queixa pública.
0: Sí.
2: Mira.
0: Sí.
1: Que acabo de dir, que s'esplaïn bé. M'agrada que s'esplaïn bé.
2: Se'm va criticar, després vaig dir que el capítol estava molt bé.
1: Ah.
2: Però... capítols de 50 minutets... N'hi ha que no són tan llargs, però...
1: És que no sé per què
2: minutets...
1: el recordo que eren una hora clavats. No, era Eufòria els que eren una hora clavats tots.
2: De fet, Severance no la caracteritzaria jo com una sèrie de capítols de llarga durada, bàsicament perquè si no, no hagués alimentat que l'últim capítol no tenia sentit que durés una hora i mitja.
1: És veritat, jo crec que Severance, 45-50.
2: No? I fins i tot n'hi ha que duren menys que de
1: sí,
2: 40 minuts.
1: Ni algun de la... Sí, és veritat, algun de l'última temporada sí.
0: Molt bé.
2: Però l'últim... sortint del seu modus operandi.
1: Mira, el que està basat en la boja aquella que se'n va al seu poble.
2: Però, aquella està molt bé de capítol. Sí. Però és que l'últim capítol és molt bo, de la segona temporada.
0: Molt bé.
2: Estic d'acord, jo l'havia pensat, però massa curta en aquest sentit en temps de... en capítols que hi ha.
1: Sí, perquè què són? 8...
2: Això a l'octubre ja
1: has de buscar... 10 a la primera i 10 a la segona?
2: Sí, 10, o 9-10, me sembla que són.
1: Sí.
0: Molt bé. Molt bé, doncs una altra sèrie que he triat, que aquesta sí que és superllarga, són 10 temporades i és Blacklist.
9: When all this began, I was such a different person. It's quite a story.
10: Just say goodbye.
9: When you love someone, you have no

0: the memories of you.
1: I'm not perfect.
0: Will only make me cry.
1: I love hats.
0: Just say goodbye.
1: See, that's why we got the insurance.
0: It's sad that you must go. Just say goodbye.
1: After 200 blacklisters, nothing you do surprises me anymore. Former blacklisters want revenge. There's an end waiting for all of us.
0: Just say goodbye.
2: The Blacklist, the final season, February 26th on NBC.
3: És una sèrie, és molt llarga, és veritat que algun capítol dius, bueno, potser no caldria, però crec que és molt bona, i a més hi ha assassinats i això, que et permet també treure com una mica l'estrès i la mala llet i això.
4: Vale.
5: Gangsters, gangsters, pistoles, sí. Barrets...
4: I... Quina seria una mica la sinopsi de la sèrie?
3: És aquell assassí... és un assassí, bueno, en sèrie el podríem considerar, que contacte amb una policia, amb qui té un vincle, que la policia no sap, i l'assassí, diguéssim, ajuda la policia a resoldre molts casos d'altres gàngsters i
4: perquè
3: assassins.
4: Entenc que col·labora amb ells aportant la ment de l'assassí al policia.
3: No? No.
4: Ah, no?
3: Ell té una llista amb gàngsters que són casos oberts per la policia, que la policia no ha pogut resoldre. I ell, per la vinculació que té amb una de les policies, que la policia no sap, l'ajuda a resoldre aquests casos.
4: En pla detectir Conan una mica així o què?
3: Però només... amb ella... O sigui, la condició és que ella ha de portar els casos.
4: Ah.
3: I que l'únic contacte que té amb la policia és ella.
4: Me sona una mica Dexter? Sóc l'únic o no?
3: No sé, no he vist Dexter. No.
4: Persona vinculada a la policia, que no s'encarregue perquè... dels assassins en sèrie...
5: No, me sonaria més al mentalista, per exemple, que a Dexter.
4: Bueno, sí.
5: Per exemple.
3: No sé, no he vist cap de...
4: Ara, el tema d'ajudar l'ombra, no?, a la detectiu...
5: Sí.
3: Bueno, però pensa que l'ajude perquè ja li va bé.
4: Bueno, clar, perquè si no el pillen amb ell, no?
5: És a dir, el fet de que hi hagi un extra ajudant la policia, a mi me sona més a El Mentalista o a Castle,
4: sí,
5: que són
4: sí,
5: figures
4: fet,
5: externes
4: sí, fet,
5: a la
4: sí,
5: policia
4: sí.
5: Que col·laboren amb elles pels motius que siguin, eh? Siguis un escriptor, siguis un mentalista o siguis un delinqüent, per així dir-ho, que a Dexter.
3: Sí, sí.
5: Dexter... treballa a la policia perquè és la seva feina.
4: Va treballar en el seu moment. Ara està fent voltes per Nova York.
5: A l'inici de la sèrie.
4: Ara sí. Treballa d'Uber.
3: Ah, sí?
4: Sí.
3: Carai. Sergi, tu també...
5: Quantes ens en queden? Vull dir, de temps.
3: Uns 10 minuts.
5: 10 minuts, per tant, un parell, no?
4: Podem fer un parell de
5: sí. Fer.
4: Sí.
5: Doncs ens anem a una de les millors sèries de la història, que és Ted Lasso.
3: Ah, vale.
6: Macho, ¿eres tú?
7: Pues sí, soy yo.
6: Guay, entrenador de fútbol. Macho, eres una leyenda por una payasada. Se te ha ido la olla, te van a arrancar la piel.
8: El fútbol nos sorprende desde el otro lado del Atlántico. El club Richmond ha anunciado a su nuevo entrenador, Ted Lasso.
9: Es usted un estadounidense que ahora entrena un equipo de fútbol a pesar de saber poco o más bien nada sobre dicho deporte.
10: ¡Oh! Sé que el club de fútbol Richmond lo dará todo, ganen o pierdan.
11: O empaten.
10: Cierto.
11: ¡Que hay empates!
12: ¡No sabes lo que haces! ¡No sabes lo que haces!
10: ¿Lo has visto? Ese debe de ser de Inglaterra.
13: Gales.
10: ¿Es otro país?
13: Sí, no.
10: ¿Cuántos países hay en este país?
13: Cuatro.
14: Os guste o no, el club cambia su forma de proceder. A partir de ahora, se hará a la manera de Lasso.
15: ¡Este coche tiene un volante invisible!
5: Está siendo... Bueno, se n'ha parlat moltes vegades, entrenador de futbol americà, que el fitxa un equip de futbol a Anglaterra perquè és exitós a Amèrica i per canviar una miqueta el tarannà del seu equip, que és un equip que ha canviat de presidència i que té molts problemes. A més, a l'agost van estrenar la quarta temporada. I és que és una sèrie... És a dir, la gent que diu jo no miro el Lasso perquè és de futbol, aquesta barrera l'ha de trencar, perquè conec una persona molt propera a mi que el futbol no li agrada i li agrada molt el Lasso i li agrada molt el Lasso i l'ha vist sola, el Lasso,
3: ah, sí?
5: Arran que havíem de veure la quarta temporada junts.
4: I a més, de
5: i
4: la
5: és
4: manera...
5: una sèrie que el futbol... Evidentment, ella hi ha coses, comentaris, picades d'ullet al futbol que no entén, però no passa res perquè... El nucli dur de la sèrie sí que s'entén i és una sèrie que és divertida però jo també li deia a ella, és divertida, però crec que es va convertint en una sèrie cada cop un punt més dramàtica que divertida. Dramàtica, bueno, en el bon sentit de la paraula, més emotiva que altres coses. I tots els personatges, d'alguna manera o altra, te captiven una miqueta. Està molt bé, la recomano molt.
4: Com a aquí dos persones, no te diré antifutbolístiques, però molt,
5: sí,
4: allunyades,
5: però pots,
4: molt allunyades d'aquest univers...
5: Pots arribar a dir antifutbolistes, fins i tot.
4: Bueno, és que tampoc és que tingui res en contra del futbol, senzillament no em cride en absolut.
5: I no passa res.
4: Dit això, ens recomanes aquesta sèrie a mi, la Judit, per exemple?
5: Absolutament.
4: Sí?
5: I tant. És que, però, jo aquesta sèrie la recomanaria a tothom.
4: Vols que fem un compte de prova d'Apple TV i el compartim per mirar-la?
5: La recomano molt. Primera temporada, format una mica més minutatge minissèrie, 25-30. A partir de la segona ja es converteix en una sèrie normal. I dura 40, 45, 50. Va augmentant el minutatge de cada capítol. Per això també dic que és una sèrie que es dramatitza una miqueta.
3: Mm-hmm. Molt bé. Ivan?
4: Jo et diré... Ai, ara és que no ho sé. Va, comencem per Frasier.

0: A veure, això...
1: Jo, a veure, Judit...
0: Perdó.
1: Fem una sèrie per la seva sintonia.
0: No seré jo que ho faci.
1: Frasier. Jo he triat una mica Frasier, bàsicament, pel mateix motiu que tu has triat Friends. Comèdia de situació. Ben llargueta, còmoda per mirar un capítol cada dia, divertida, un clàssic de la televisió que, si no heu vist, ja esteu trigant en veure. Crec que, de fet, és més llarga que Friends, perquè té 12 temporades, aquesta.
0: Déu-n'hi-do.
1: Res, és que no puc dir... O sigui, sèrie divertida, personatges una mica... esbojarrats, passats de voltes, no? Es podria dir, però ja t'he dit. Sèrie molt passable, molt divertida, per veure un capítolet cada dia, allò, sopant, no? Com tu deies... Pues eso.
0: Sí, sí, perfecte. No, me sembla bé. L'última sèrie meva és la millor sèrie feminista que s'ha fet fins ara, que és The Fall.

0: I've been brought in by the Metropolitan Police to lead a review into the investigation of the murder of Alice Monroe.
1: We've had our share of murders in Belfast, but never anything like this.
2: Love you.
3: Love you, Daddy.
1: No one here has the experience she has.
4: Welcome to Belfast.
5: The killer is out there somewhere, and we have nothing at all.
0: Two professional women killed in their own homes by strangulation.
6: You make sure nobody gets in the house. Keep those people back, okay?
0: She has a high level of chorionic gonorrhea.
7: Sèrie protagonitzada per Gillian Anderson. Crec que ja l'he destacat moltíssimes vegades. El tractament que fa interseccional del feminisme, crec que és una de les millors sèries que ho ha aconseguit. Fa anys que es va fer i crec que és la primera que desmonta aquest feminisme liberal i de que només pots estar empoderada si ets molt forta i no trenques mai, i crec que és molt bona sèrie, a part que també ell, que és el que feia 50 sombres de Grey, crec que s'aconsegueix treure una mica a nivell interpretatiu a aquest paper.
8: Jamie Dornan.
7: I també ho fa molt bé, la veritat. És molt, molt bona sèrie. Crec per això que la van treure ja de Netflix. Per tant, no sé on està.
8: Bueno, a veure, com has dit que... Com es diu?
7: The Fall.
8: The Fall, eh? Jo ara mateix ho busco.
7: Molt bé. En castellà l'han traduït com La Caza. Sergi.
8: Mira, doncs ja que parles de Gillian Anderson, i ja que no he tocat cap institut ni centre educatiu, als quals aprofito tots els profes a acompanyar-nos en el sentiment en aquesta dura etapa de la seva vida, Sex Education.
7: Molt bé.

0: Well, this is different.
1: And some days it don't come easy. Ooh. And some days it don't come hard. Ooh. Some days it don't come at all. And these are the days that never end. And some nights I'll
0: call in and tell me your problems.
2: A veure.
3: I a partir de Sex Education, ja ho sabem, institut, on a més, bueno, el protagonista, la seva mare és...
2: sexòloga.
3: Sí, sexòloga. Ella, a més, veu que també pot ajudar d'alguna manera, sí. Tot i que no té una experiència personal dins del món de la sexualitat. Però, clar, ha mamat sexualitat i bon fent aquest sentit, doncs veu que l'institut pot donar molts consells i s'acaba sent important en aquest aspecte. També hi ha moltes relacions personals dins d'aquest institut, però crec que ho tracta d'una forma tot tan elegant i tan bonica. No és barroer, no és brut, no és com d'altres sèries, que és absolutament respectable com també ho tracten. I a partir d'aquí, de Sex Education, que m'ho deia arriba mentre sonava el tràiler, no l'hi posava... perquè no l'he vista, però aquí podem incloure doncs, Colegio Abbott i qualsevol altra sèrie que passi en una escola o en un institut, perquè...
4: Eufòria, per exemple, no?
3: Sí, però crec que té un tarannà diferent.
4: Sí, sí, lo feia.
3: No,
4: broma perquè no recomanaré que...
3: És a dir, per exemple, Elite no la recomanaré per hora al setembre.
4: Correcte.
3: Per exemple, no. Però crec que Colegio Abbott i Sex Education es poden recomanar pels professors i pels alumnes.
4: Jo sento parlar també de Colegio Abbott, que algun dia...
3: És... salvar molt les distàncies, pels dos capítols que he vist, doncs, The Office...
4: A una escola, es veia venir,
2: Molt bé, Ivan, sense tràilers perquè no ens doni temps.
4: Vinga, va, pues jo destaco The White Lotus
2: vale.
4: Per una raó completament diferent a la que he destacat unes altres. Perquè potser arribem al setembre i, escolta, tenim més ganes de veure platgeta, de la calor, del banyador, de la piscina, de totes aquestes coses.
3: En absolut.
4: No, eh? I The White Lotus és una sèrie... per treure-us les ganes una mica d'això, perquè totes tenen lloc en un resort, amb platgeta, amb totes aquestes coses, amb bé de calor, bé de temps i tot això, però tots els seus personatges són gent rica i molt excèntrica.
3: On tu, oient que n'estàs escoltant, mai podràs...
4: Correcte, per tant, potser serveix...
3: Igual que nosaltres tres.
4: Potser serveix per treure't precisament aquestes ganes de dir, o enganyar-te una mica, fer-te l'autoengany i dir, ostres, que guai, estaria...
3: Com
4: molaria ser-hi? Estar en un resort a la Polinèsia.
3: Com molaria estar allí?
4: Però mira la gent tan rara que hi ha en aquest hotel. Per tant, potser millor me quedo a Lleida, no?
3: Ja estàs bé posant-te el despertador a 7:15.
4: Exacte.
2: Molt bé. Doncs ho deixem aquí, gràcies, nois, que vagi bé.
4: Adéu.
2: Fins aquí l'Això Avançaria, l'espai de sèries d'Oulida Ràdio.